0: Diumenge. Previsió del temps amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
1: Bon dia. De la moltíssima calor hem passat a la molta calor i amb vista demà a la calor. Per tant, bones notícies, ni que sigui per un lleuger alleujament d'aquesta temperatura. On s'està sentint més aquesta davallada respecte als últims dies és a la Costa Brava. De fet, estem parlant de temperatures que ja no estan arribant als 30 graus en aquesta zona gironina, però en canvi una mica més cap a l'interior, la plana de la Selva, de la Baixa Garrotxa, també del Gironès. I per una altra banda, a la Catalunya central i les comarques de Ponent, encara estem parlant de valors per sobre dels 35 graus. De fet, aquesta tarda cap als 37, 38, 39 graus, que en són un grapat als graus que arribarem a assolir a les comarques de la Terra Ferma. Alguns núvols que van esquitxant al cel deixaran quatre gotes esgarriades i aquesta tarda algun ruixat cap a l'Alt Pirineu. El cap de setmana serà de calor, sobretot el diumenge, i d'alguns núvols enganxats a la costa. Faran la guitza, sobretot a la Costa Brava, amb alguna boira i tot. N'estem pendents a la xarxa.
0: És divendres 10 de juliol de 2026 i tenim més titulars. La norantena de veïns de Barcelona desallotjats per l'esvoranc en les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa fins d'aquí una setmana com a mínim. Sònia Kerr.
2: Els experts recomanen fer comprovacions del terreny edifici per edifici i des de la Generalitat es garanteix que es canviaran protocols en relació amb la tuneladora per evitar més esvorancs. Ho explica Ramon Ramírez, que és director general d'Infraestructures.
3: Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donant resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny.
0: L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, nega haver ordenat retardar la vacunació del Covid a policies i guàrdies civils.
2: En la declaració davant el jutge, Vergés ha assegurat que el calendari de vacunació contra el coronavirus es va consensuar amb el Ministeri i les autonomies i que obeïa a criteris sanitaris.
0: Marxa lenta de pagesos al Penedès per exigir solucions per l'excedent de raïm.
2: Una mobilització que ha rebut el suport de les patronals i de l'Incavi, que ha obert la porta a pactar indemnitzacions per arrencar ceps.
0: En aquest informatiu també us explicarem quina titulació té enguany la nota de tall més alta a Catalunya. I atenció, perquè hi ha hagut canvis en el rànquing. En cultura, Juana Dolores exposa per primera vegada el seu art en un museu.
2: En concret, a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona. Fins a l'1 de novembre es pot visitar Declaració d'amor a Lenin, una mostra on l'artista s'interroga sobre l'amor més enllà del capitalisme.
0: En esports, la selecció espanyola juga aquest vespre als quarts de final del Mundial de Futbol contra Bèlgica. Jordi Cochran.
4: A partir de les 9, el combinat espanyol, amb 9 catalans a l'equip, ja sap que en cas de guanyar s'enfrontarà a la semifinal contra França, que ahir va superar el Marroc. Per altra banda, en bàsquet, Joel Parra ha renovat amb el Barça fins al 2030.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 4 minuts a les 2.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els bombers continuen treballant en els incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimarà, a l'Urgell, en el qual treballen encara una trentena de dotacions i que ha obligat a confinar fins a la nit passada 21.000 persones de 5 localitats. De moment ha cremat 328 hectàrees, la majoria dins de l'espai natural protegit de Granyena. Tàrrega Televisió, Oriol Gordillo.
6: A 2:15 del migdia, el cos ha incorporat 3 mitjans aeris al dispositiu. Un helicòpter per fer vols de vigilància i 2 avions de vigilància i atac per acabar de definir el flanc dret, consolidar el perímetre i evitar noves revifalles. Cal recordar que ahir al vespre va ser precisament una represa al flanc dret la causa de confinament de més de 20.000 persones de Tàrrega i diversos municipis de l'Urgell i la Segarra. En les tasques d'extinció hi han tingut un paper destacat els pagesos de la zona que amb els tractors han ajudat a protegir els conreus i a frenar l'avenç de les flames. Xavi Dalmau és un pagès de Guimerà.
7: Quan vam poder coordinar amb els bombers, perquè ells t'ensenyaven pues, com el mapa i tu els portaves cap allí, llavors ens deien fer franges de seguretat aquí o allà, amb el cultivador pues, llaurant camps i fent tallafocs i fent que el foc no s'escampés.
6: L'incendi també ha alterat la vida social i cultural al territori. Ahir, el foc va obligar a suspendre la jornada inaugural del Pau Paterres de Tàrrega, però si la situació continua evolucionant favorablement, el festival reprendrà suspendrà la programació avui mateix al vespre.
0: Pel que fa a la resta d'incendis, el de setmanat al Vallès Occidental es manté estabilitzat, mentre que s'han donat per controlats els de Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, Navarcles, el Bages, Gavà, el Baix Llobregat i la Bisbal d'Empordà.
2: Avui hi ha 196 municipis amb risc extrem d'incendi forestal, mentre que 437 tenen un risc molt alt. Nou espais naturals mantenen les restriccions d'accés.
0: Davant d'aquesta situació, la Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent el Pla de Prevenció d'Incendis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha fet una crida també a crear franges de protecció davant dels incendis simultanis que afecten Catalunya, ja que les ajudes estan ja en marxa. Són declaracions d'Ordeig des de la Garrotxa. Anem fins allà. Olot FM, Gerard Puigdemont.
8: El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha fet una crida aquest matí des de la Vall de Bianya que tots els ajuntaments del país aprovin de manera immediata els plans de prevenció d'incendis. Ordeig diu que des de la Generalitat s'han i s'està mobilitzant recursos en aquest àmbit i, tot i reconèixer que es va tard, treu pit de l'aposta en forma d'inversió que asseguren que han fet.
9: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'1 milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard, no pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis. Dos, no pot haver-hi ni una construcció, també per protegir les persones, sense franja de protecció. Ja hem dit que hem multiplicat per 10 les ajudes per manteniment de les franges de protecció de les persones.
8: També ha dit que en els pròxims 8 anys treballaran per fer possible 14 grans eixos de confinaments amb una inversió de 4 milions d'euros amb l'objectiu de reduir els efectes i conseqüències dels incendis. Ordeig ha enviat suport als afectats pels incendis d'Almeria, amb més d'una desena de morts i d'altres de desapareguts, i ha apel·lat a la responsabilitat de tots els catalans i catalanes de cara a la setmana que ve, donat que hi ha diversos incendis actius i s'espera que la calor no fluixi.
0: Precisament les franges de protecció, els perímetres situats en punts estratègics i els eixos de contenció per evitar que un incendi salti d'un massís a un altre són la principal estratègia de gestió forestal a Catalunya. El govern assegura que aquests dies ha permès evitar una tragèdia més gran en l'abordatge dels focs, que han cremat ja unes 2.500 hectàrees. Els bombers també recorden la importància de seguir les indicacions dels cossos d'emergència i no autoevacuar-se. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Els punts estratègics de gestió per limitar la propagació del foc i facilitar les maniobres dels bombers van contribuir a controlar l'incendi de les Gavarres. La presència de vinyes, el foc del Pla de Manlleu, a l'Alt Camp o el bon estat del bosc de Sant Andreu són altres exemples d'actuacions que han ajudat a contenir els incendis d'aquests darrers dies. Pel govern confirmen el bon camí de l'estratègia de gestió de la massa forestal, tot i que cal accelerar-la. Tamara García és directora general de Prevenció i Extinció d'Incendis.
11: Les llaurades d'alguns dels incendis forestals que hem tingut ens han permès que el cos de bombers pugui controlar aquest perímetre, que puguem acabar donant per estabilitzada alguna de les zones dels flancs i, per tant, en un cas les llaurades, en un altre cas les vinyes. La importància de poder arribar a aquelles vivendes, a aquelles cases que tenen franja, i què ha passat amb aquelles vivendes que no tenien franja.
10: El govern insisteix en el seguiment de les indicacions dels cossos d'emergències. Els bombers alerten de la perillositat de l'autoevacuació després de l'incendi d'Almeria a Los Gallardos, on 11 persones han perdut la vida intentant marxar per vies diferents de les indicades per fer l'evacuació. La zona afectada per aquest foc que crema des d'ahir és de cases disseminades i hi ha 8 persones ferides de gravetat i 19 desaparegudes.
11: Quan bombers ens diu que confinem és perquè estem absolutament protegits per ells. Ens va passar el farell, nosaltres teníem quina era la forma, quina era la instrucció perquè tothom es pogués confinar en aquelles vivendes que eren segures i es feia línia de protecció per salvaguardar aquelles persones. Mai deixarem a ningú enrere. Així és que, si us plau, fem cas d'allò que ens diuen. Quan diuen que confinem és perquè hem avaluat, l'evacuació no és segura, l'autoevacuació molt menys.
10: Aquest any ja s'han cremat 3.544 hectàrees forestals.
0: I tot plegat mentre continua l'onada de calor. Avui, en el sisè dia, dona una petita treva, però les temperatures tornaran a ser extremes a partir de diumenge. Aquesta setmana, Barcelona assolit els 40,9 graus, una temperatura rècord, i l'Observatori Fabra alerta sobre els efectes d'aquests cicles de temperatura extrema continuats. Ana Ruiz, bon dia.
12: Hola, Marta, bon dia. I és el segon rècord a la ciutat de Barcelona en un període de 2 anys. Alfons Puertas és el cap de la secció de meteorologia de l'Observatori Fabra.
13: Bé, més enllà del rècord en si mateix, que ja és una notícia prou contundent, arribar als 40,9 graus a l'Observatori Fabra, hi ha un fet singular, i és que tot just estem superant el rècord que vam fer fa 2 anys, encara no arriba, que vam arribar per primer cop en 112 anys als 40 graus. En aquell moment allò va ser ja una notícia climatològicament molt poderosa, però resulta que encara no, dos anys després, hem tornat a superar aquell mateix rècord. Això és una doble notícia, un doble fet climatològicament molt destacat.
12: Això suposa una tendència, adverteix Puertas, que constata que durant tots els mesos de l'any augmenta la temperatura. Barcelona està llançant així un crit d'alarma, de la mateixa manera que ho fa la resta del planeta, pel que fa als efectes sobre la salut i el medi ambient del canvi climàtic.
0: Una calor que també afecta especialment els usuaris d'algunes línies de rodalies del

0: obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa fins com a mínim d'aquí a una setmana. Els experts recomanen fer comprovacions del terreny edifici per edifici per garantir la seguretat i des de la Generalitat es garanteix que es canviaran protocols en relació amb la tuneladora per evitar més esvorancs. Carina Bellbé, bon dia.
1: Bon dia. Sense voler entrar en cap especulació, des de la Generalitat s'assegura que s'estan analitzant les causes que han provocat l'esvoranc del Putxet per les obres de la línia 9 del metro. Malgrat garantir que els moviments del terreny monitoritzats estan dins dels marges previstos, es duran a terme comprovacions edifici per edifici perquè els veïns desallotjats puguin tornar a casa amb total seguretat. Uns treballs, però, que s'allargaran com a mínim fins divendres de la setmana vinent. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures.
2: Necessitarem almenys perllongar els desallotjaments dels veïns fins al divendres de la setmana vinent. Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donats resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny. I en aquest sentit, ahir a la tarda mateix vam començar a desplaçar uns equips per fer aquestes comprovacions.
1: Pel que fa a la tuneladora, no s'ha parat en cap moment i avança lentament per sortir de sota dels edificis. La Generalitat garanteix que es modificaran els protocols relacionats amb la tuneladora per evitar nous esvorancs, malgrat que el forat es va produir un cop va passar la màquina al túnel ja foradat.
0: Seguim a la capital catalana. L'habitatge es manté com a primer problema dels barcelonins, però la inseguretat retalla distàncies. Es queda en segona posició. Ho apunta el darrer baròmetre municipal.
3: Un 31% dels barcelonins veu l'habitatge com el problema més greu de la ciutat, seguit de la inseguretat amb un 26%. Així i tot, això no suposa que suspenguin la gestió de l'Ajuntament en aquestes matèries, com explica la primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet.
4: Aquest baròmetre segueix consolidant l'habitatge i la seguretat com a principal preocupació de la ciutadania. Ara bé, que aquestes siguin les preocupacions de la ciutadania, les principals preocupacions de la ciutadania, habitatge i seguretat, no es tradueix en una mala valoració del que el govern està fent per abordar aquestes qüestions.
3: Entre les principals inquietuds també hi ha, a més distància, les associades a la immigració, el turisme, la neteja i les obres. A més, tres de cada quatre ciutadans avalen retirar les llicències als pisos turístics i gairebé el 62% dels enquestats aprova la gestió municipal.
0: En l'àmbit polític, Elisenda Alemany és la líder més ben valorada a Barcelona. La candidata d'Esquerra Republicana a les municipals de l'any que ve se situa amb un 5,2, una dècima per davant de l'alcalde Jaume Collboni, que continua guanyant en intenció de vot. En canvi, Junts cau a l'última posició.
3: El segueixen l'alcaldable de Junts, Jordi Martí, i el de Barcelona en Comú, Gerardo Pisarello. Això sí, els socialistes continuen guanyant en intenció de vot, amb un 13%, seguits dels republicans amb un 11%, i Barcelona en Comú, que cau prop de 2 punts i es queda en el 4,7%. Aliança seria quarta força, seguida del PP i Vox. Junts cau a l'última posició, amb un 2,6% d'intenció de vot. El baròmetre s'ha elaborat via telefònica a 800 persones entre el 26 i el 3 de juny.
0: És un quart de tres. L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, ha defensat la seva innocència en el judici en què la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació per presumptament haver discriminat els agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a Catalunya endarrerint la seva vacunació pel coronavirus. En la declaració davant del jutge, avui Vergés ha assegurat que el calendari de vacunació es va consensuar amb el Ministeri i les autonomies i que obeïa a criteris sanitaris. Ha seguit aquest judici el nostre company Marc Pijoan.
5: Mire, esta pregunta es obligada. ¿Usted dio orden de parar la vacunación de los colectivos de la Guardia Civil y Policía Nacional?
6: No, mai.
7: Així de contundent s'ha mostrat l'exconsellera de Salut a preguntes de la seva defensa i la Fiscalia. Vergés ha assegurat que les vacunes a policies espanyols es van posar el més ràpid possible tenint en compte criteris estatals.
6: No ens fem compatible el criteri de començar per les cohorts de 65 a 55 que anava per la població general, és a dir, per tothom, amb continuar els grups essencials.
5: Incluïda la Guàrdia Civil i Policia Nacional.
6: Incluïda Guàrdia Civil i Policia Nacional. És una decisió que no se l'inventa el Consejo Interterritorial de Salut.
8: Sí.
6: És a dir, està en l'estratègia des del primer dia. La gent gran és la més vulnerable respecte a la Covid. Aleshores, en base a aquesta decisió, nosaltres hem d'executar-la.
7: L'exconsellera també ha recordat que la represa de vacunes amb AstraZeneca el 24 de març de 2021 tenia en compte que hi havia 100.000 dosis per 500.000 persones de 60 a 65 anys, incloent-hi els policies.
9: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els estudis de Dret i Relacions Internacionals a la Universitat Autònoma de Barcelona passen a ser

0: a tenir la nota de tall més alta d'enguany, passant per davant de física i matemàtiques, que se situen al 12,9.
1: Aquests estudis superen física i matemàtiques de la UAB i de la UB, que els darrers anys havien estat les titulacions amb les qualificacions més elevades. Aquest doble grau té una nota de 12,924 a la UAB i de 12,812 a la UB. En tots tres casos...
0: En tots tres casos són estudis amb menys de 40 places, en concret n'ofereixen 20 cadascun. Pel que fa a les notes més altes en els estudis amb més de 40 places, la llista la torna a encapçalar el grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials més màster en Enginyeria Aeronàutica a la UPC amb un 12,694 per a 60 places i Medicina a la UB amb un 12,685 per 200 places. I no deixem l'educació, però ens hem de situar a l'Alt Empordà. El departament ha signat un conveni amb l'Ajuntament de Portbou per fer un cicle formatiu ferroviari. Tindrà vocació transfronterera i capacitat per entre 15 i 30 alumnes. L'objectiu és començar la primera promoció ja al curs vinent. Han portat a la visió Juan Mabuín.
2: La Generalitat i l'Ajuntament de Portbou han fet aquest matí el primer pas per convertir el municipi en un referent de la formació ferroviària. El projecte aprofita la situació estratègica de Portbou, la connexió amb el corredor mediterrani i les instal·lacions de la històrica estació, que podrien acollir espais de pràctiques i simulació, com ens explica l'alcalde de Portbou, Gael Rodríguez.
3: I si una cosa necessitem per transformar, és formar. I això és el que fem avui. Avui el que signem és un acord per donar la primera passa per establir aquí a Portbou un centre de formació professional dedicada al ferrocarril, dedicada a lo que és la nostra trajectòria, al que és la nostra història, però sobretot al que ha de ser el nostre futur.
2: El conveni també obre la porta a ampliar l'oferta educativa del municipi que actualment no disposa d'institut.
0: És un altre dels titulars de la jornada. Mig centenar de pagesos i una quinzena de tractors han fet una marxa lenta aquest matí al Penedès per exigir solucions a causa de l'excedent de raïm. Una mobilització convocada per Unió de Pagesos i que ha rebut el suport de les patronals i de l'Incavi, que ha obert la porta a pactar indemnitzacions per arrencar ceps. Ràdio Vilafranca, Adrià Fernández.
4: A les 9 d'aquest matí de divendres, diversos pagesos arreu del territori s'han concentrat a la plaça de l'Àgora de Vilafranca. El motiu, la greu crisi que afecta el sector, marcada sobretot pels preus baixos que no cobreixen els costos de producció, la caiguda generalitzada del consum i l'acumulació d'estocs que en alguns casos ha portat els cellers a comunicar que no compraran raïm aquesta campanya. Per tot plegat, demanant solucions imminents al govern de la Generalitat com ajuts directes i un pla definitiu d'arrencada de vinyes. Ferran Carbó és el coordinador comarcal d'Unió de Pagesos a l'Alt Penedès.
5: El que demanem és que, més enllà de les mesures conjunturals que s'han anat aplicant fins ara, com són la barema en verd i la destil·lació de crisis, s'apliquin mesures estructurals que realment adaptin l'oferta que tenim de raïm a la demanda que hi ha. I aquesta mesura estructural no és altra que l'arrencada social de vinya.
4: La tracturada reivindicativa ha comptat amb una quinzena de tractors i s'ha iniciat a 11:15 del matí des de la plaça Àgora de Vilafranca fins a l'Associació de Laboradors de Cava a Sant Sadurní d'Anoia, on el sindicat ha fet entrega d'una carta de suport a les mesures proposades.
0: I trobada institucional, avui a l'Arxiu Nacional de Catalunya, Sant Cugat del Vallès, entre els dos últims presidents de la Generalitat, Salvador Illa i Pere Aragonès. El d'Esquerra ha entregat el seu fons documental a l'Arxiu en un acte que tots dos han titllat de normalitat institucional i de transparència. Cugat Mèdia, Martí González.
6: Més enllà de l'acte protocolari, els dos presidents han destacat el paper inclusiu de la institució de la Generalitat durant el seu Parlament. Així ho feia Pere Aragonès.
7: En un moment en què la democràcia està qüestionada en molts llocs del planeta, més que mai és l'hora de fer de refermar aquesta idea d'institucions inclusives.
6: Per la seva banda, l'actual president Salvador Illa ha lloat la tasca d'Aragonès durant la seva presidència per posar la institució per davant, ha dit, dels seus interessos personals i de partit.
8: Des del primer dia que va assumir l'altíssima responsabilitat de dirigir el país, l'autogovern del país, doncs la institució la va posar per damunt. Jo, almenys en el que n'he estat testimoni, així ho puc acreditar.
6: En aquest sentit, com sentia, Illa ha posat en valor el traspàs modèlic, deia, que assegura que li va fer Aragonès i que agafa com a referència, posant com a, evidentment, exemple els documents que també ha entregat a l'Arxiu Nacional. D'aquesta manera, l'Arxiu Nacional de Catalunya, ubicat a Sant Cugat, ja reuneix tots els documents oficials de l'època de presidència d'Aragonès des del maig del 2021 fins a l'agost del 2024.
0: I és moment per a la cultura. Juana Dolores exposa per primera vegada el seu art en un museu. A la Virreina, Centre de la Imatge, es pot visitar fins a l'1 de novembre Declaració d'amor a Lenin, una mostra on l'artista s'interroga sobre l'amor més enllà del capitalisme, amb l'ajuda del vídeo i de peces artístiques creades per a l'ocasió. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Declaració d'amor a Lenin és el film que en rep quan entrem a la sala Miserax de la Virreina. Juana Dolores és la protagonista d'una pel·lícula de 26 minuts on l'artista transmet el seu desig romàntic cap al revolucionari com a mostra de rebel·lia cap al fet d'estimar dins el capitalisme. L'acompanyen La història de la meva consciència de classe, textos i fotografies familiars de la creadora i Primer autorretrat, un quadre mirall esquitxat de fotos de revolucionaris. Un tríptic que serveix, com ha explicat a la xarxa Juana Dolores, per qüestionar el discurs de l'amor a la nostra societat.
10: Respon a un seguit de preguntes. Una d'elles és, farem l'amor en un altre món que no sigui capitalista, no? Com seria fer l'amor en un altre món que no fos capitalista? Com seria fer-se un petó amb algú en un món on no tot o res... es ven, es compra i es podreix, no?
9: Una mostra pensada per generar curiositat i que aquesta pugui ser resposta amb l'ajuda d'una selecció de llibres feta per la creadora exposats a l'entrada de la sala.
0: Seguim amb música de violoncel perquè des d'avui fins al 21 de juliol el Vendrell acull la 45a edició del Festival Internacional de Música Pau Casals. El certamen enguany es dedica justament a aquest instrument, el violoncel, per la qual cosa es compta amb fins a 6 intèrprets de l'instrument. La cirereta serà poder escoltar el mateix violoncel Go Thriller de Casals de les mans del guanyador del concurs Queen Elizabeth, Ettore Pagano. Ràdio al Vendrell, Marc Guitart.
11: Tot i ser un músic total i un destacat director, va ser amb el violoncel com va triomfar Pau Casals. És per això que la 45a edició del Festival Internacional que porta el seu nom ha agafat com a element central aquest instrument, sota el lema de Celebrem el violoncel. Aquest pes del violoncel es pot constatar amb el fet que fins a 6 dels intèrprets del programa toquen aquest instrument, començant pel principal protagonista del concert inaugural d'aquest divendres 10 de juliol a les 8 del vespre, Daniel Müller-Schott, que ja va formar part del festival el 2022. Acompanyat al piano per Annika Treutler i el violí per Noah Wilshut, basaran el seu programa en obres per a trio de Bach, Beethoven i Mendelssohn.
0: I arriben els esports. Que ens porta Jordi Cochran. Bon dia, Jordi. La selecció espanyola disputa aquest vespre els quarts de final del Mundial de Futbol contra Bèlgica.
12: Bon dia, Marta. El combinat espanyol amb 9 catalans a l'equip té l'oportunitat de classificar-se per a les semifinals del Campionat del Món per segona vegada a la seva història. Per aconseguir-ho haurà de superar Bèlgica en un partit que arrencarà a partir de les 9. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha afirmat que serà el partit més difícil que han disputat fins ara.
13: Bèlgica és una selecció molt potente. Jugadores de juegan en España, en Inglaterra, en Portugal, en Francia, en Alemania, acostumbrados a ganar títulos, a pelear por títulos. Un partido muy difícil y que si estamos los dos en cuartos es porque obviamente hasta este momento estábamos los 8 mejores equipos del mundo. Pues ahora va a ser un partido, insisto, hasta ahora el más difícil de los que nos hemos enfrentado, seguro.
12: Si la selecció espanyola guanya, s'enfrontarà a la semifinal contra França, que ahir va guanyar el Marroc per 2-0. Canviem el bàsquet perquè el Barça ha anunciat la renovació de Joel Parra per 4 temporades fins al 2030. L'àlep barceloní s'ha convertit en una de les peces bàsiques de l'equip i qui també ja pensa la temporada que ve és en el futbol, és en el cas del Girona. El nou entrenador, Quique Álvarez, ha fet un reclam a l'afició perquè faci costat a l'equip per intentar aconseguir el retorn a primera.
14: Tenia ganes ja de començar una mica i d'estar al camp i començar a treballar amb bueno, el que ens toca, que serà complicat, molt complicat, perquè ja ho han dit, que no és gens fàcil, és una categoria molt difícil, però d'il·lusió i de ganes no ens faltarà i és el que jo tinc al cap, no? Hem d'intentar que la gent torni amb l'equip a tenir aquesta trempera el més aviat possible i això és el que intentarem.
12: En futbol femení, l'exfutbolista del Barça, Ona Batlle, ha fitxat per l'Arsenal, mentre que l'Espanyol ha anunciat la incorporació de la defensa catalana Clara Rodríguez, procedent del Sevilla, per una temporada fins al juny del 2027.
15: Un año con ambición, con poder quedar lo más arriba posible y a nivel personal mejorar, como cada año. Me gusta generar en ataque, en defensa defender todo lo posible, sea donde sea, pues aportar al equipo y dar lo mejor de mí siempre.
12: I per tancar el bloc de futbol, la xarxa de comunicació local, tant a les televisions locals com a la xarxa Més, continuarà emetent en directe el millor partit de la jornada de la Lliga Elite cada cap de setmana. Serà els diumenges quan passin 5 minuts a les 4 de la tarda.
0: Gràcies, Jordi Cochran. Molt bones notícies per tancar aquest bloc d'informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
16: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
17: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
18: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
19: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
20: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
19: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
20: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
21: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
20: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
22: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
23: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
20: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: ¿Sabías que...?
2: El 14 de febrer de 2019, un tal Julian O'Shea es va aprofitar de les zones horàries que s'agrupen al costat de la línia internacional de canvi de data per viure el dia més llarg de la història. La línia internacional de canvi de data és una línia imaginària superficial terrestre traçada sobre l'oceà Pacífic i pròxima amb el meridià 180 graus. Per conveniència d'alguns països el territori dels quals travessa, l'hora legal o local i la data en ells poden ser la corresponent a l'altre hemisferi. Passar d'un costat a l'altre de la línia implica canviar de data, exactament un dia. Per això, Julian va viure un sol dia de calendari de 49 hores de durada gràcies als canvis horaris. Per aconseguir-ho, va començar la seva jornada a Apia, Samoa, i a partir d'aquí va viatjar a Auckland, Sydney, Honolulu per finalitzar a Pago Pago.
3: La xarxa de...

0: I ara estic fent neteja de casa la iaia i he fotut a la brossa una bossa plena de tapets.
1: Però tu saps, la d'hores, suor, llàgrimes, esforços i paciència que hi ha en aquesta bossa.
2: Museu particular. Capítol 4. Els tapets.
3: Ei, Anna.
4: Hola.
3: Què? Parlem dels tapets?
4: 100%.
2: Museu particular.
3: Sobre la taula, sobre la tauleta de centre del televisor, abans de que passessin pel cirurgià estètic i s'aprimessin, sobre el moble del rebedor i fins i tot al lavabo on t'espera un rotllo de paper de vàter abrigat amb un elegant vestit fet de ganxet. I és que en moltes cases aquest era, i és encara avui, el panorama. Tapets per tot arreu. En castellà, tapetes. Però com que som catalans, tapets. Però abans definim-los, ens referim a aquestes catifetes o draps més aviat petits, normalment, fets de ganxet, amb dissenys més o menys elaborats, i generalment de color blanc, tot i que, evidentment, pots fer servir el fil que et doni la gana, però normalment, no sé per què, els fent de color blanc. La majoria de vegades, al final, acaben sent autèntiques obres d'art o homenatge a la paciència i fruit d'hores i hores nuant el fil amb l'ajuda de l'agulla de ganxo, sobretot i pràcticament en exclusiva per mans femenines. Per la seva simplicitat, la tècnica del ganxet, perquè al final és això, és, jo dic simplicitat, però jo no tinc ni idea i no m'hi posaré, però dins de les d'altres tècniques, no, de costura o de, no, de crear amb fil, és una tècnica aparentment senzilla, només es necessita aquesta agulla amb ganxo i fil.
4: T'està cancel·lant mig país ara mateix, però tira endavant, després ja ho arreglaré, no passa res.
3: No, però és a dir,
4: no, però perquè és fàcil logísticament, és
3: exacte,
4: a dir, només
3: exacte,
4: necessites l'agulla, en canvi, per exemple, un punt de creu necessites un catxarro molt gran.
3: És exacte el que volia dir, no? Que finalment, entenent això, que només amb aquests pocs materials pots arribar a fer aquesta tècnica, es creu que és una tècnica que hauria de ser una tècnica antiquíssima. Estem parlant, doncs, de prehistòria com a mínim, però el cert és que no és fins al segle XIX que trobem les primeres referències documentals a aquest ganxet com a tal, no? Més concretament, al llibre Memòries d'una dona de les Highland, d'Escòcia, que va ser escrita per l'escocesa Elizabeth Grant, que un cop morta, ella parlava de principis del segle XIX, i un cop morta ella ja parla o anomena aquesta tècnica, i, per exemple, no és fins al 1824 que apareixen els primers patrons de ganxet, en aquest cas a la revista alemana Penélope.
4: En aquest Penélope.
3: Penélope,
4: m'encanta.
3: Bueno,
4: Penélope.
3: Clar, evidentment, clar. Era una revista dedicada a la costura, doncs, evidentment,
4: preciós.
3: Aquest nom també vinculat, en aquest cas, no, amb aquell famós tapís que feia i desfeia. No? En aquest primer moment es pren com a substitut, és a dir, la classe mitjana o les classes populars l'adopten aquesta tècnica com a substitut precisament del que deies abans, de les puntes, que requereixen una elaboració major, una infraestructura més gran i que, per tant, estaven destinades, no? També perquè, doncs, evidentment, es triguen més hores a fer determinats dissenys i, a més, estaven destinades o tenien un preu més alt i, per tant, qui les comprava eren les classes altes, no? Llavors, les classes populars, i això és interessant, però pràcticament des del seu inici aquests objectes han estat ja lligats en aquestes classes populars, en aquesta classe mitjana, i això després veureu per què ho dic. Aquestes classes el que fan és utilitzar aquests tapets en qualsevol espai, és a dir, com a part de la roba, també, no? És a dir, allà on potser ho guarníem en puntes de coixí els aristòcrates o la gent de la classe alta, les classes mitges ho fan amb aquest ganxet, però també ho fan amb una utilitat pràctica perquè posant-ho damunt dels mobles els protegeixen de ratllades, els protegeixen de marques, i alhora també el fet que, com que estan fetes de fibra, el que fan és acabar, en part, absorbeixen la pols que hi ha a l'ambient, no? Aleshores, es segueix veient net, però no es veu la pols que està, i això simplement després simplement, s'ha de fer, i sense rentadora també deu ser una fanyada, però s'ha de rentar, i aleshores d'aquesta manera doncs es pot anar mantenint l'entorn domèstic més net, no? I això per exemple a mi em recordava quan ara que he fet un petit viatge a Àfrica, que em sorprenia molt perquè tots les parts del cotxe, del mostrador on hi ha el volant i de més, tot allò, tot ho tenen moquetat amb una tela com de peluix, que a mi, o sigui, em semblava com a molt marrano. I vaig preguntar, no sé què fa. No, perquè d'aquesta manera, a veure, és la teoria, però no sé si és compartida o no, però que ho feien precisament per això, per la pols, perquè allà si queda tota la pols, agafen allò, foten a la rentadora i després tornen a posar aquella estora allà, i no han de... Jo pensava, bueno, doncs potser passant un plomero cada matí, no, un plomall acabes abans, però bueno, en tot cas, una miqueta seria aquesta el sistema. I sobretot la història que més em fascina és la de casa nostra, perquè ens parla aquests objectes que els tenim per tot arreu, ens parla del naixement de la classe mitjana espanyola. A casa nostra tot això té el seu auge després de la Guerra Civil espanyola, durant la dècada dels 50 i els 60. Els 60 és una dècada que a mi em fascina perquè tot canvia. Bàsicament la nostra societat actual és hereva d'aquesta dècada dels 60 dins de la política econòmica de la dictadura. Els diversos plans econòmics del desarrollismo comencen a donar fruit gràcies a la industrialització i al trinxament de mig país, no? Des del cinturó de Barcelona, en el cas del Camp de Tarragona, la instal·lació de la petroquímica i de més, és aquesta obertura, després de l'autarquia que la precedeix, aquesta obertura una miqueta del franquisme al món, i el tret de sortida també de la marca Espanya amb aquest Spain is different, amb aquest turisme de sol i platja, és el que s'ha anomenat, no?, com el miracle econòmic espanyol, i això es tradueix en una certa bonança econòmica i en la construcció de la classe mitjana, entesa com aquella persona que tenia un treball estable, ingressos suficients com per mantenir una família, comprar un habitatge, i per primera vegada doncs gaudir d'un cotxe o gaudir d'un període de vacances en un determinat moment de l'any. Això es tradueix doncs en aquestes grans promocions de construcció d'habitatges, aquests grans blocs, que canviava una miqueta el model tradicional també que hi havia fins al moment. Alhora, aquesta mateixa obertura també va derivada amb el disseny. També comencen a entrar influències estrangeres en el tema del disseny. El mobiliari o la casa deixa de tenir determinades connotacions, és a dir, al principi, no? Bueno, els llits havien de ser, no calia que fossin còmodes, els llits havien de ser pràctics i prou, perquè potser un llit còmode propicia que facis coses.
4: Ah,
3: d'acord?
4: Carai.
3: Estem en aquest punt, no?
4: Vale.
3: O un sofà al llit es podia veure malament. Perquè, bé, el sofà és el sofà, que es converteixi en llit.
4: Ja.
3: Bueno, doncs, ja. Saps? L'ocasió fa el lladre. Aleshores, totes aquestes connotacions comencen a canviar, hi ha una certa apertura. Aleshores es millora aquest entorn, aquestes cases, perquè doncs hi ha millores evidents, com és l'entrada de l'aigua corrent, la invenció o l'entrada de nous electrodomèstics, la rentadora, el televisor, és a dir, que tot plegat també presta que sigui decorat, d'acord? I el tapet el que fa és unir aquests dos mons, uneix aquella tradició d'abans amb aquella modernitat d'ara, és a dir, aquells nous aquells tapets antics acaben decorant aquests nous mobles o aquests nous electrodomèstics, perquè al final, clar, has de pensar que, ostres, si t'has gastat uns cèntims en comprar una consola o una calaixera, que a més has hagut de pagar terminis de fusta lacada o de fòrmica, doncs l'últim que vols és que se't ratlli i ha de durar per tota la vida, doncs la protegim bé amb un tapet. A més, també és un moment en què les cases es comencen a obrir en determinats aspectes, no? Per exemple, l'època dels 60 és l'època de les reunions de tàpers, en el cas d'aquestes reunions, sobretot de dones, perquè sempre estem parlant de l'entorn domèstic associat, en aquest cas, a la dona, doncs també presta a que vulguis tenir la teva casa, doncs, bé,
4: Maca,
3: decorada i de més, no? I, de fet, tota aquesta cultura kitsch espanyola neix precisament d'aquest mateix moment on veiem, doncs, això, des d'aquest tapet, però també aquesta sevillana que hi havia damunt de la...
4: Ja tardava, de la tele,
3: o el quadre, no?, el quadre de cavalls o el quadre de gossos caçant, que estava sempre darrere del no?, damunt del sofà i davant de la tele. Doncs tot això acaba sorgint també d'aquesta època i acaba conformant aquesta estètica kitsch d'Espanya, on el tapet és un dels seus màxims protagonistes.
4: M'ha agradat molt que parlis de les reunions dels Tupperwares, perquè eren reunions principalment protagonitzades per dones, perquè evidentment eren les que cuinaven, i també avui és un dia un capi molt de dones, perquè qui cosia i cus els tapetis?
3: Les dones.
5: Lunes and

0: antes, antes de almorzar.
1: Si parlem de cultura d'aquest país, doncs també podem introduir aquesta cançó del Miliki, que segur que molta gent a partir de certa edat la recorda, los días de la semana, no?, que parla d'aquesta nena que volia sortir a jugar però que no ho podia fer perquè cada dia de la setmana tenia una tasca per fer, planxar, cosir, netejar... Clar, tenia tantes coses per fer que arribava el diumenge i la pobra xavala doncs, no havia pogut sortir a jugar. I curiosament totes aquestes tasques que fa la pobra noia doncs, no estan massa valorades socialment parlant. Una d'aquestes tasques és el tèxtil, no? En aquesta secció que hem parlat molt d'art i cultura està bé que introduïm també les diferències que hi ha hagut entre les arts. No sempre hem considerat totes les arts igual d'importants. Durant molts anys, fins gairebé el segle XX, existeix una distinció entre arts majors i arts menors. Llavors, les arts majors poden ser la música, l'escultura, la pintura, l'arquitectura, la literatura, coses que semblen més serioses i que acostumen a fer senyors. I després s'ha catalogat com a menors la ceràmica, l'ebenisteria, l'orfebreria, els vitralls, el tèxtil, és a dir, coses que sembla que siguin més manuals i menys intel·lectuals. Coses que precisament acostumen a fer dones. Per exemple, hi ha moltes jubilades que fan tema de vitralls, moltíssimes dones que saben cosir, ceràmica també, ara que s'ha tornat a posar de moda, és una cosa que fan més les dones. Aquesta distinció, com et dic, es feia pensant en que les arts menors no necessitaven intel·lecte, sinó que el que necessitaven era destresa manual. A tota aquesta gent que deia això, jo els animaria a fer un tapeti, m'explico. Jo dic tapeti, ara me n'adono, perquè, clar, a casa meva, la padrina devia fer el castellanisme tapetes, però com que parla amb xipella, diu tapetis.
2: No, i ara està bé, sí, em sembla bonic i tot.
1: M'he fet gran i me n'adono que jo dic tapeti.
2: Pues ja està bé.
1: Està bé, una mica de reivindicació xipella està bé. En qualsevol cas, aquests tapetis estan fets majoritàriament per dones i que a ningú se li acudeixi dir que és senzill de fer, per això abans t'he renyat una mica, perquè és que realment és molt complicat. És un món desconegut per molts, complex, que necessites paciència i creativitat, perquè no és només fer tapetis, el tèxtil és brodar, és fer ganxet, fer mitja, fer punta de coixí, punt de creu, fer patronatge. Són moltíssims de coneixements que s'han de fer no només amb destresa, sinó amb intel·lecte i amb creativitat. Vull dir, és ben bé una base artística. Al llarg del segle XX ja hi ha hagut artistes que això ho han reivindicat, des de Louis Bourgeois, la més coneguda, passant per Aurelia Muñoz, la Tracy Emin, la Teresa Lanceta, que fa poc ha tingut una exposició al MACBA, l'Annie Albers, que va fer On Weaving, com una mena de bíblia del tèxtil, una peça meravellosa escrita, la Sònia Deloné també, la Violeta Parra. És a dir, hi ha hagut artistes que han reivindicat des del gènere el tèxtil, no? És més, hi ha una historiadora mexicana que es diu Margo Glantz, que té una frase que a mi m'agrada molt, que diu que si la història l'haguessin escrit les dones, es registraria el descobriment del fil i l'agulla com l'inici de l'era moderna, no? Perquè agafar una tela o una pell i vestir-te és revolucionari en tant que et protegeix i et fa tirar endavant, no? I això quan ho explicava al museu, concretament aquest punt, no?, tan revolucionari de la roba, sempre proposava als infants que penséssim on haguéssim arribat si no ens haguéssim pogut abrigar. Vull dir, que potser estaríem tots morts de fred, no? I a dia d'avui exactament el mateix. Llavors, com et deia, al segle XX hi ha moltes artistes que se'n van adonar d'això i van començar a fer obra molt reivindicativa a través del tèxtil. A nivell més contemporani n'he portat un parell. Una és la Mireia Coromina, que ella té una peça que tu saps que a mi m'agrada molt, que es diu Tessendo la terra, teixint la terra. És una peça que va fer a Itàlia, amb les dones d'Itàlia, i el que fa és, amb aquestes dones, fer un tapeti molt gran que resguarda tot el que cau d'un oliver, no? És a dir, fa com una mena de paraigua al revés amb el tapeti, i llavors és preciós, és una peça molt bonica, molt, bueno, clar, és que clar, abraça l'arbre, llavors, clar, totes les olives que cauen es van guardant en el tapeti. Per dir-ho així fàcil, el que fa és com una borrassa de tapeti, la borrassa que és tan dura, no? És aquesta aquesta tela tan, tan vasta la transforma en tapet i en aquest fil finíssim. A casa meva sempre n'he vist d'aquest fil, és un fil molt delicat, molt, molt bonic, que fins i tot té un punt que brilla, i clar, en el moment està dignificant moltíssim aquest fet de recollir, de plegar olives, no? I també el que està dient és que això també és una tasca que fan les dones, perquè sempre diem que el tros hi van els homes, però és que resulta que potser les dones també hi van i no ens ho havia explicat ningú, no? La Mònica, perdó, la Mireia Coromina fa aquesta peça teixent de la terra amb tapetis, fent ganxet, i també porto un altre artista que li tinc molta estima, que ella treballa en brodat, no treballa amb ganxet, tot i que crec que també en sap fer, que és la Mònica Galera, que més com que és així quilòmetre zero, doncs també aprofito i la poso en aquí. Ella va fer un projecte que es diu Et duc escrita a l'úter, en el qual cosia, brodava, perdó, fotografies que trobava així en desús, en mercats tipus els encants, etc. Jo recordo que hi va haver aquesta exposició a l'Espai Nautilus de Tarragona, a l'antic Espai Nautilus, que ara ja no existeix, i em va agradar molt com aquesta cosa d'agafar un coneixement preeminentment femení, no?, i impregnar tot un arxiu fotogràfic d'aquesta creativitat tèxtil. Com també sap tothom, després amb Tres de Dona, Expo, que vaig comissariar i tu vas fer tot el projecte museogràfic al Museu Terra, ella va fer el cartell, que també va ser un cartell que va agradar molt a través d'una fotografia de l'arxiu. I aquesta, doncs ara ens tirarem una mica de floretes. A tot aquest moviment que hi va haver a l'Espluga de Francolí amb Tres de Dona també, en certa manera, va generar que els espais vius d'art d'aquell any, del 2024, els espais vius d'art és aquesta cosa en la qual s'obren les botigues de l'Espluga que ja no es fan servir i s'hi fan espais expositius durant uns dies i tot és, i cada espai viu d'art, cada EBART, cada any hi ha una temàtica diferent. L'any que Tres de Dona estava a l'Espluga, l'EBART va tenir com a temàtica les dones posen fil a l'agulla, i va haver unes exposicions brutals a l'Espluga de tapetis, vestits, llençols brodats, va ser una cosa espectacular. Bueno, i recordo les dones que jo les vaig visitar totes, no?, i que t'explicaven amb una efusivitat tot el que havien cosit, i havien cosit les seves mares i padrines i besàvies, que penses és que en quin moment això no ho hem valorat, no?, i ens interessa més un quadre que un brodat, quan segurament és exactament igual de difícil. En qualsevol cas, una de les coses que em va flipar també d'aquests EBART és que en molt poc temps, en menys de 3 mesos, es van organitzar els dones de l'Espluga per fer alerta més de 1.000 mandales de ganxet, és que és molt fort, més de 1.000 mandales de ganxet, i van omplir tot el poble de mandales. Això ho van fer a través de la Cati Vergara i la Rocío Pérez, que van organitzar tot aquest tinglado, i va ser tan brutal que es va quedar molt desencat molts mesos les mandales penjades a l'Espluga, i tant ha funcionat aquest projecte que les dones jubilades de Blancafort van anar a l'Espluga a demanar que, sisplau, si podien fer el mateix projecte a Blancafort, que també hi havia moltes dones i ja que saben cosir. A mi el que em fa pensar això, Àlex, és que les dones, si ens ho proposem, és com podem fer qualsevol cosa, perquè fer 1.000 mandales en 3 mesos a mi em sembla una barbaritat, i no ho han fet una vegada, ho han fet 2 vegades sense cap dificultat. És ben bé com una mena de batalló, una mena d'exèrcit.

0: Batallón de mocistillas, de lo más rete bonito y lo más caracandoso que pasea por Madrid, y ya estamos aprendiendo.
1: Amb aquesta cançó magnífica de Lilian de Celis de l'any 69, m'agradaria reivindicar totes aquestes dones que sempre han cosit moltíssim, que no se n'ha fet ni cas i que ara ens estem adonant que no eren les padrines només que cosien quan tenien temps lliure. No, és que gràcies a aquestes padrines, totes i tots ens hem abrigat, ens hem vestit, i us acabo també fent una recomanació literària. La Letícia García va fer, és una periodista allà de moda, va fer un llibre amb el mateix nom d'aquesta cançó fa poquet, que es diu Batallón de Modistillas, editorial Carpe Noctem, i el subtítol és Les mujeres olvidades que construyeron la moda. Perquè alerta, perquè som un país ple de dissenyadors i marques que tots són homes, però qui hi ha cosint, ja saps qui és, Àlex.
2: Les dones.
1: Efectivament.
0: Como estamos aprendiendo la instrucción con entusiasmo, deseando que se aprecie nuestro garrebo por ahí.
3: Estic baixant el contenidor. Com hagi passat ja el camió, em moro.
4: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la Xarxa de Comunicació Local.
5: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
6: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
7: Nab Crizzle. Someone's always paying for that banter, baby.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimarts 30 de juny. Les tres paraules del dia són descens, mostra, obertes. Descens. L'Institut Lluís Companys analitza el descens de resultats de la selectivitat 2026 i oberta el període per demanar els ajuts al lloguer per a joves de fins a 35 anys. Mostra. La Biblioteca de Tordera acull avui una mostra de cant dedicada als musicals, organitzada per Pere Cot i Set de Dansa. I tornen les nits d'estiu del Casal de Joves amb concerts i monòlegs. Portes. L'Atlètic Club Tordera aposta per l'esport femení amb jornada de portes obertes aquest estiu. I Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància a la costa. Balanç negatiu des de l'Institut Lluís Companys de les notes de la selectivitat. El director del centre, Carles Carré, ha assenyalat que en línies generals les notes mitjanes han estat força més baixes. La direcció del centre assenyala els canvis en el currículum i la manca de comunicació amb les universitats com a factor clau en la baixada generalitzada de les notes.
2: Decebuts pels resultats, també és que estan fent molts canvis en el batxillerat i crec que aquests canvis no ens estan arribant a nosaltres els docents de manera que podem aplicar-ho amb l'alumnat.
1: Avui, 30 de juny, és el Dia Internacional dels Asteroides. També és el Dia Mundial de les Xarxes Socials. Avui és Sant Ladislau. Fa anys el conegut boxejador Mike Tyson, fa 60 anys, o el nedador olímpic Michael Phelps, que en fa 41. Falten 19 dies per la gran final del Mundial de Futbol i 55 dies per Sant Bartomeu. Esperem avui un cel pràcticament clar durant tot el dia, màximes superiors als 30 graus. Demà pujaran encara una mica més les temperatures. Farmàcia de Guàrdia, la Vendrell, situada al Camí Ral. La notícia curiosa del dia ens explica que s'ha fet viral la història d'un veí de Sabadell que conserva un rosari molt antic i ha sortit a la llum la increïble crònica familiar de com el mateix papa Lleó XIII va acabar utilitzant-lo i resant amb ell en una audiència privada fa més d'un segle. Acabem una frase cèlebre: la joventut no és un temps de la vida, és un estat de l'esperit, de Mateo Alemán.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: I un cop al cotxe, la Filo posa Ràdio Tordera, el 107.1.

0: Genaro, si estàs cansat, no condueixis, que el cotxe pot donar-te un ensurt. Bé, com que veig que estàs content, jo faré un xic de capbussada aquí, recolzada a la finestreta.
1: Saps què, Quico? Malgrat tot, no et canviaria ni per 100.000 euros. Té, Quico, menja una galeta, Maria, i silenci.

Un nou capítol, que és el número 7 de Sa Mas cap a Tal Lloro. I podem posar un titular, Amor de ploma i mal de panxa. I els intèrprets d'avui, els personatges, són la Filo, que ja sabeu que és la Nuri Pujol, el Genaro, que és el Joan Madrid, el Lloro, Kiko, que és la Nuri Pujol, i el veterinari, que és en Xavier, un xicot de Blanes. Bé, l'escena avui és en el menjador i és de bon matí. I comença amb una música...

0: Genaro, vine, que aquí el Quico no ha tocat ni un tros de ploma, ni la galeta Maria. Això és la fi.
1: Filó, per l'amor de Déu, que és un lloro, no un inspector de la guàrdia, del guia Michelin. Potser no té gana.
0: Genaro!
2: Ho veus? Està delirant. Té la mirada perduda, com si veiés el túnel de llum. Quico, rei meu, vols un pinyonet?
0: Buah! Pinyó, no! Filo! Buena.
1: Escolta, bitxo verd, que el quilo de pinya va car. Menja i calla.
2: No el renyis, està malalt. Truco al veterinari ara mateix. I no m'importa el que costi. Genaro, que aquest lloro és l'únic que m'escolta aquesta casa.
1: L'únic que t'insulta en aquesta casa, voldràs dir.

0: 30 euros només per la visita, Filo. 30 euros. No amb això, comprem pollastre a l'as per tot el mes.
1: No siguis gassiu. Mira'l com està de quieta la gàbia. No diu res. Això és un coma, Genaro. Un coma plumífer.
2: Ai, mare. Brrr, ai, mare, quina calor. Brrr, quina calor.
0: Veus? Diu que té calor. Abaixa la finestra.
1: No, que agafa un corrent d'aire i tindrem una pulmonia de lloro. Condueix i calla, que el veig molt pàl·lid de bec.
2: Filo, guapa! Filo, vas i sorra!
1: Oh, Genaro, m'ha dit guapa. Està veient els àngels i es vol acomiadar de mi amb afecte.
0: Mancizorra, aquest ocell s'ha passat amb Discovery Channel.

0: Calla, Quico, no busquis brega. Perdoni, senyora, és que està malalt.
1: Està tan malalt que ens farà fora de la Guàrdia Urbana. Filo, tapa la gàbia amb la jaqueta.
0: No, que s'asfixiarà. Ai, mira el veterinari, ja ens toca.

0: li passa a aquest exemplar de Sitacus iritacus?
1: És mort. Que és mort, doctor. No menja, rondina frases estranyes i té una obsessió amb el meu dit.
2: I es està arruïnant el pressupost mensual. Afegeixi això.
0: A veure, el cor batega bé, el bec està perfecte, les plomes brillen...
3: Doctor Pivot, vol guerra?
0: Quico, senyors, quina estiguin vergonya. Tranquils.
1: On has après això?
0: No té cap
2: segurament
0: infecció,
2: de les telenovel·les que veus a la tarda, Filó.
0: Senyors, estiguin tranquils. En Quico no té cap infecció, ni cap virus, ni cap depressió.
1: Doncs què té? Per què no menja?
0: No menja perquè té el cap en una altra cosa. En Quico està, com dir-ho de manera fina, està en zel.
4: Busca marella i està tan excitat que el menjar és l'última de les seves prioritats.
2: En cel! El lloro està sortit!
3: Festa, festa! Genaro, porta una llora!
1: Però si és un ocell, i què hem de fer?
0: Donar-li dutxes d'aigua freda, treu-li els ninotets de la gàbia contra els que es frega i esperar que es passi la primavera.

0: el podcast itinerant del gènere fantàstic, amb Karen Madrid.
1: Benvinguts a l'Idíl·lic. Avui la nostra itinerància ens porta a Figueres de nou, on el 6 i 7 de febrer s'ha celebrat la segona edició del Totancat, una trobada de creadors de contingut multiplataforma de temàtiques diverses en català. Després de l'èxit de la primera edició, en aquesta han ampliat la programació, incorporant un dia més i també sumant una nova ubicació, el Museu del Joguet, que se suma a la de l'any passat, la CATE. En dos dies s'han fet una desena de taules rodones i podcasts de temes tan diferents com el heavy metal, la història, el còmic, el cinema, el joc o la mitologia. A l'Idíl·lic d'avui us en fem una crònica recollint l'essència i el que considerem els millors moments de cada una d'aquestes xerrades. És a dir, sentireu les veus dels protagonistes d'aquest certamen, així com la de la guanyadora del primer Premi Totancat, la Cimer Valenciana. Comencem! El Totancat ha arribat a la seva segona edició. Segurament, si ens seguiu a l'Idíl·lic des del principi, va ser una de les primeres ubicacions on vam anar com a podcast i que vam fer un crossover amb els amics d'Esperant el Cometa. De fet, aquest va ser un dels programes més vistos a YouTube de la nostra primera temporada i un dels més escoltats també a les altres plataformes. El Totancat és una trobada de divulgadors, de generadors de contingut digital en diferents plataformes que tracten diferents temes, però tots en català. És una trobada impulsada per l'Albert Tarrés de la Batcova, el Sergi Giró, conegut com a Filiprim, del Far Friki de l'Empordà, i el Pau Garriga, del canal Director Frustrat. Aquest any, després de l'èxit de la primera edició, van decidir ampliar el programa. Em consta que alguns dels integrants d'aquesta iniciativa volien ampliar-lo encara més, però sempre hi ha algú que posa seny en aquestes organitzacions. I es va ampliar un nou dia, divendres, i un nou espai. Es va incorporar a la CATE, que és el punt de trobada oficial del Totancat, al Museu del Joguet de Figueres. A més, també es va estrenar un nou premi, el Premi Totancat, a la trajectòria per la difusió de contingut en català. En aquest cas l'ha guanyat la Cimer Valenciana, que, si no la coneixeu, és comunicadora de Benicarló, streamer i creadora de contingut de videojocs. A més, també ha format part de l'executiva de Plataforma per la Llengua, ha estat membre de la Comissió de Videojocs i Món Digital i ha coorganitzat dues edicions del Saga, el Saló de Gaming Català. Malauradament no va poder venir a recollir físicament el premi, el Totancat, perquè estava molt engripada i el dia abans va dir que no es trobava bé com per fer tot aquest viatge que té des de Benicarló fins a Figueres, creuar tot Catalunya, però sí que va enviar un emotiu vídeo que a molts ens va posar la pell de gallina. Primer de tot, va parlar de la motivació que hi ha darrere de la seva tasca.
2: Que això ho faig perquè estimo la meva llengua, estimo els videojocs, estimo la meva cultura i sóc i me crec que sóc capaç de poder fer-lo, perquè al final, si no tens una comunitat o no tens un suport o no tens companys i companyes que al final s'han convertit en amics, no seria possible tirar endavant a soles projectes tan potents com els vostres i els nostres des de qualsevol lloc, en este cas en la nostra llengua.
1: A més, va assegurar que iniciatives com la seva i com la de tots els participants del Totancat fa més pel català que altres campanyes oficials o mitjans més generalistes.
2: Considero i sempre diré que la creació de contingut de base, els que no estem casats en ningú, els que no tenim padrins, ni cap productora està darrere, ni cap creador gran ens dona suport, fem molt més per la llengua que qualsevol microcampanya que es puga fer des d'una entitat més gran o des de l'administració, perquè som els de casa, som nosaltres, la base, el poble, el territori, els que fem més força i assegurem aquestes comunitats que al final acabaran sent les nostres altaveus del nostre projecte, no només del nostre projecte, perdó, sinó també del que nosaltres volem transmetre, no?
1: I tot això tira endavant malgrat que la societat també té una penalització per les creadores de contingut en català.
2: La societat tampoc també mos castiga molt, no només per ser dona i tindre la mala o bona sort de que m'agrade un tema tan de nínxol com són els videojocs, fer-lo en la meva llengua i ser dona, sinó també que estem en una societat on els mitjans, grans cercadors d'influencers, perquè només busquen números i no busquen verdaderament la qualitat, castiguen molt aquelles que parlem. Per experiència vos dic que no vos calleu, perquè heu de ser vosaltres mateixes. I si callem, deixem de ser nosaltres. I una de les coses que crec que ens donen valor, tant a vosaltres com als meus projectes, és que siguem com som i transmetim com som realment. Perquè al final preferim o preferiria identificar-me amb una persona que realment és com és que només a una pantalla o algú que només vol créixer i convertir-se en algú influenciable o influencer i no pensar en els valors que estem transmitint.
1: Aparquem el Premi Tot Tancat i parlem del contingut d'aquesta segona edició del certamen. I un dels reclams de la graella va ser el podcast Forquilla de Metall, que aborda el metal català conversant amb diferents persones mentre fan un esmorzar de forquilla. És un podcast que just compleix un any de vida, que està dirigit i presentat per Aniol Florença i Dani Morell, persones molt conegudes en l'àmbit audiovisual, molt més enllà dels podcasts sense ànim de lucre, perquè ens entenguem. En aquest cas, el convidat també era un gran reclam. Es tracta de Quim Mandado, que va ser cantant de Sang Traït. Ara mateix té un projecte amb els seus fills, va pels diferents escenaris i el projecte té el seu nom, Quim Mandado. Tot i tenir un gran volum de fans, alguns dels quals eren a la sala des de primera hora del matí, ell va mostrar una gran modèstia i un ànim com molt zen. Sap que Sang Traït va ser molt important per molta gent, però ell assegura no tenir el pes d'aquesta fama a les espatlles.
3: O sigui, jo no hi penso, jo som molts, faig la meva vida i ja està, i no. Entenc que la gent li agradi, que li arribi. I, home, Sang Traït va fer coses que han arribat molt a la gent i que la gent se les ha fet. Clar. És el que diguem moltes vegades, les cançons aquestes ja no són de Sang Traït, són de la gent que les escolta i cada un les viu a la seva manera, no? Vull dir que això és una cosa molt personal i això crec que és el punt màxim que es pot aspirar, no?
1: De fet, fins i tot va dir que no és conscient de com el veu la gent.
3: Mira, l'altre dia em deia en Joan, diu, és que tu no... Em deia, ell m'ho deia, eh? Diu, tu no ets conscient de qui ets i com et veu la gent.
4: No.
3: No, i continuo sense
4: ser conscient. Però jo crec que és la màgia, però jo crec que és la teva... És una virtut, potser.
5: Sí, sí, sí.
4: Bueno, no, els fums no et fan l'habitat.
3: Saps què passa? Que, o sigui, jo faig la meva vida i això és com una vàlvula d'escapament. I dius, ostres, avui toquem... Bam, bam, bam, bam, bam. Però després, quan arribes a casa, continues amb la teva vida. Vull dir, no, jo no sé, a vegades... Clar, tampoc tinc un Ferrari, tampoc tinc un Palau o no sé on...
4: Els podries tenir? Podries tenir un Ferrari?
3: I tant!
4: Amb el que vas...
3: Sí, és veritat, en tinc un. Tinc un de joguina.
4: He quedat mort, dit tot.
5: Va servir d'alguna cosa, tot allò, del rock català?
3: Home, jo... Si no hi hagués sigut, poder ara no estaríem aquí, no? I poder hi haurien molts grups que no haguessin fet el que fan. Vull dir... Tot serveix. És allò que diuen de la papallona que mou les ales a no sé on i passa no sé què a l'altra banda del món, no? Les coses van passant. No saps per què exactament, però van passant. I llavors, bueno, és com una mena de màgia, no? I dius, què et trobaràs avui? El que passa que, clar, jo segueixo fent classes a l'escola de música, segueixo dirigint dues corals. Això és... Ostres, saps com l'abric aquell que tens al... i només surt un dia a l'any? Pues més o menys això. Sí.
1: L'única resposta sobrada, per dir-ho d'alguna manera, que es va permetre va ser aquesta.
3: Jo no escolto res que no valgui la pena ser escoltat.
1: Però a part de les declaracions de Quim Mandado, un gran punt fort d'aquest podcast són les interpretacions vitals dels seus conductors. I un bon exemple és quan van assegurar que Floquet de Neu era metalero.
4: Estic menjant poc perquè tampoc vull fer molt de les dentetes a la gent, però bueno. Només ens queda tirar-vos caca i serem a Floquet de Neu ja, eh? Això ho feia, eh? I se la pelava quan anaven... Us en recordeu d'això, no? Mentre mengeu ja ho explico. Tu anaves a l'escola a veure el Floquet de Neu? Floquet de Neu, que era un ninot, era una cosa que s'havia de preservar. Hòstia, un goril albí... no, pobre Floquet, va, no sé què, li anaven portant femelles, tal, a veure si neix un altre de blanc, va, tant de bo. I el tio anaves amb l'escola i s'estava fotent una palla. Era com, hola, tio! Sí, sí. Clar que sí, era molt bueno, metalero, Floquet de Neu.
5: T'has inspirat en ell ell per allò de menjar favades i et condemnen
4: a la cadira
5: elèctrica, no?
4: T'has inspirat en ell per passar-te la pavada,
5: eh? No, per la
4: Aniol, t'estàs inspirant en el floquet de neu ara, eh?
5: Bueno, també, però per la pavada segur que sí, no? Perquè és la provocació aquesta de tirar merda.
4: És una mica el que ens deia, i ara ho vinculo de forma màgica amb el podcast, és el que ens deia Arnau Tordera al capítol 18, que el metall és una actitud. No és tant el que escoltes, a vegades no és tant que puguis demostrar que tinguis molta cultura musical, metalera, i que vagis a 1000 concerts, sinó que a vegades és l'actitud aquesta. Sí. Floquet de Neu tenia una actitud molt metalera.
5: I molt punk, també.
1: L'altre reclam de la Graella és un programa de ràdio, també podcast, de Ràdio Castellà, que porta un bon grapat de temporades a l'esquena i que parla d'història. És a les portes de Troia i comptaven en aquesta ocasió amb Patrick Urbano com a convidat. La temàtica d'aquest capítol en concret era desmentir les afirmacions dels cunyats referents a la història de les diferents èpoques. I el primer error que asseguren cometen o cometem els cunyats, perquè ens recorden que tothom és el cunyat d'algú, per tant nosaltres podem ser el cunyat d'algú, és llegir la història des del present.
4: Un concepte que utilitzeu els historiadors, no?, que crec que és el presentisme. No? És la idea del presentisme, que és aquesta idea d'estudiar el passat intentant ficar-li valors o, diguem-ne, del present. Això parlàvem abans de Gladiator, que jo de petit no ho sabia dir, deia Gladiator.
6: M'encanta molt.
4: Gladiator és una passada de nom, té més força.
6: Bueno,
4: però...
6: hem de dir Gladiator.
4: Gladiator.
6: Que al final
4: Gladiator
6: és un terme en llatí i dir Gladiator mal pronunciat en anglès tampoc.
4: Que si ho pensem, en aquesta pel·lícula, Marc Aureli és un personatge bé, gaire demòcrata, que ha de retornar, ell i Maximus, no?, que han de retornar el poder al poble i tal, bé, i no estan a favor de tirans com eren còmodos. Per què? Per
6: que era amic d'Epstein.
4: Que era amic d'Epstein, segur. No, aquest surrealista d'Epstein, segur. Que era per fer-los com més simpàtics pel públic actual, suposo que menys els joves, que ara són tots de Vox. Però per la resta, vull dir, sí que la idea aquesta de intentem fer amable el passat perquè encaixi amb els nostres valors polítics i socials de l'actualitat. És això?
7: Sí,
4: perfecte.
6: Bueno,
4: molt bé.
6: Per això el portem.
7: És que ens ho soluciona tot.
4: Això m'ho estudia.
6: Bueno, bàsicament el presentisme és això, és agafar un concepte del present i aplicar-ho al passat. Per exemple, agafeu una novel·la històrica ambientada a l'antic Egipte i els personatges pensen com un senyor capitalista dels Estats Units i fan negocis i pensen en el benefici i s'enamoren bojament de persones.
4: Vols dir que no existia l'amor abans?
6: Existia el desig, existia la passió, però l'amor és un concepte que apareix a la mitjana. La nostra idea de l'amor romàntic és una cosa que, ho sento molt, és bastant moderna. Llavors, en aquest cas, i ara faré allò de... citaré Umberto Eco, que sempre molt amor.
4: Ah, molt bé. Sí, això dona punts. Això
6: Umberto Eco és un senyor que va escriure El nom de la rosa, no sé si el coneixeu. I quan ell va publicar el llibre, li van fer entrevistes. I en una de les entrevistes li van preguntar, professor Eco, que ell era professor catedràtic de semiologia a una universitat italiana, especialista en el segle XI, en Itàlia del segle XI-XII. I li van preguntar, per què vostè sent potser la màxima autoritat viva sobre la Itàlia del segle XI-XII, dels ambients intel·lectuals, monàstics del segle XI, ha ambientat la seva primera novel·la en un monestir a principis del segle XIV, no? 200 anys després del que vostè sap. I ell va dir, no, és que jo volia explicar una història que era impossible que els personatges pensessin com jo crec que han de pensar al segle XI, perquè aquesta manera de pensar no s'havia inventat.
1: Una altra de les qüestions que van desmentir és la idea de progrés que associem amb la història. Asseguren que no necessàriament anem a millor.
6: Per exemple, nosaltres som una generació que objectivament viurem pitjor que els nostres pares. Vull dir que aquesta idea de progrés que sembrava una veritat històrica no és veritat ni tan sols en els últims 50 anys.
4: Interessant.
6: Però sempre tenim aquesta idea. Al final és una idea és pur racisme. No? És, la gent del passat sempre és més idiota que la gent del present perquè progressem i, per tant, jo sóc molt més vàlid. No? Si jo I això té una derivada molt inquietant. No? Si les meves condicions actuals són una merda perquè treballo molt, el meu cap m'explota, les meves relacions de parella són una merda, la meva vida no té sentit... Hòstia, com a mínim no sóc un camperol medieval, no? Perquè si estic molt malament, aquest tio fa mil anys hauria d'estar molt pitjor que jo. No? Aquest darwinisme històric, no? Pensar que les coses evolucionen com si fossin Pokémon.
4: D'acord.
6: Però és que ni això, perquè tu objectivament agafes un Raichu i agafes un Pikachu.
4: D'acord.
6: I a veure, jo no obriré una enquesta, però el Pikachu és molt millor que el Raichu.
4: El Pikachu és molt millor que el Raichu.
6: Raichu és, sí. És Pikachu d'extraràdio.
4: Hòstia, diu. Hòstia, diu.
8: T'agrada més el Raichu que el Pikachu.
6: Vaja.
4: Gràcies, fill meu. Gràcies, Claudi.
1: A més, el cinema ha fet molt mal a la visió que tenim de certs moments històrics. Per exemple, l'antiga Roma.
6: Quan tu imagines Roma, imagines la Roma imperial, no? Un senyor sortint a un balcó, aixecant la mà, no? I saludant a legions i legions de stormtroopers.
4: Màquina.
6: Allà, en blanc, quadriculats, no? Cada cop i volta són docratis, no? I volen dracs, i l'ordre, i l'autoritat, i el poder, i lo blanc, no? I els braços aixecats, i els edificis de marbre. La Roma de Juli César era de fusta.
4: Sí, a veure, però després... No,
6: després sí, clar, bueno, clar, a la que llega Mussolini...
4: De sobte estic defensant els romans com si fóssim...
6: No, però...
4: No aquesta, res. Estic fent el que anem en contra del programa.
7: Eres el nostre cunyat.
6: Com a... Quan... Fixeu-vos, quan algú et diu... Què sé, titular de no fa gaire. Un dels germans Estopa s'apunta a la UB perquè li agrada... És molt fan de l'antiguitat. No tinc zero, tinc zero,
7: sí, proves, ho vaig veure,
6: però tinc zero dubtes,
7: sí.
6: Que el que és un flipat de Roma. No?
4: Per què ho dius com si fos una cosa dolenta?
6: No, bueno, flipat de que et flipa, no? De que siguis... És qualificatiu, no? O sea, és descriptiu. Veus els romans com són? Però hi ha aquesta idea de que atribuïm al passat una sèrie, no? Què eren els romans? Eren eficients. Eren autoritaris, però posaven ordre. No? Posaven un idioma, una llei, tots iguals. Un esquirol podia anar de foron romà, des de Galícia fins a Turquia, sense trobar cap cas de corrupció. No? Eren eficients. I quan això arriba, quan això cau, ve la barbàrie. No? Fixeu-vos que aquest discurs s'agafa al segle XX, s'aposta pel cinema, als anys 20, als anys 30, i es busca aquesta idea, l'estandardització, no? L'uniforme romà és com l'uniforme de la CCS.
1: Vam riure molt, com podeu observar, tant amb forquilles de metall com amb les portes de Troia, però el que va donar el tret de sortir de tot plegat i que ens va fer riure també moltíssim va ser en Leonia Playmobil, que va fer la seva xerrada el divendres dia 6 de febrer a la sala d'actes del Museu del Joguet. En Leonia Playmobil, de nom Gerard, és un jove influencer que ens va demostrar sobradament ser un gran entès de Playmobil, tenir un gran coneixement d'aquesta joguina. Entre altres coses, ens va parlar dels orígens d'aquesta marca alemanya.
9: Llavors, aquest en Hans Beck, i aquí ho agafo amb això que deia de la imaginació, en què es fixa? Es fixa en com juguen els nens. I es fixen que els nens dibuixen els típics stickmen, que tots ho hem fet això al col·legi, de la vora de la pàgina del quadern de matemàtiques, de dibuixar doncs, el ninot amb els palets i els dos ulls. D'acord? I amb això, amb aquesta premissa, crea aquestes figures tan senzilles. Llavors, jo crec, com bé tu, deies tu, com és que han aguantat, jo crec que precisament aguanten per la seva senzillesa. Perquè la seva senzillesa és el que els fa, doncs, que hagin aguantat durant tant de temps. Perquè quan una cosa funciona, com hi hagi aquesta frase una mica cunyada, no? Si una cosa va bé, no la toquis. Doncs Playmobil ja va néixer bé, ja va ser una idea molt bona, i doncs, és un fet de que no l'han tocat gaire.
1: Malauradament vam tenir problemes amb la qualitat del so, amb la gravació. De fet, empitjora a mesura que avança la xerrada i no us podrem posar més fragments d'aquesta. Però sí que hi va haver moments memorables, com quan en Llònia va admetre que té dues denúncies contra Playmobil. Una d'aquestes va ser per una edició especial que van fer durant el 2017, en què hi havia la figura d'un policia que es deia Aporellos de cognom. Òbviament, com a català, no se li va posar molt bé. També va apuntar que ell ha comès autèntics crims de guerra en Playmobils. Una figura que representava un professor seu, que li tenia mania, va acabar fos al forn. La mare de Leonia ho confirma. També va passar alguna cosa amb un Playmobil que representava el seu veí. Però en Gerard va deixar l'anècdota a mitges quan li vam recordar, li vam fer notar que la xerrada s'estava enregistrant i va fer un ups i ja no va continuar. Ens hem quedat amb la intriga. Però a part del contingut relacionat amb Playmobils, també hi va haver altres xerrades vinculades amb el joc i amb el món lúdic. Per exemple, una sobre jocs de taula amb Ivan Ledesma i Alba Lorca. En fer un estat de situació del sector, assenyalaven que ara mateix està saturadíssim.
10: Jo crec que sí, que hi ha saturació, perquè, bueno, al final, igual fa 10 anys, era molt fàcil conèixer tots els títols que hi havia. I ara, això mateix, eh? Jo, o sigui, m'ho havia escrit com a exemple, però és que ho has dit tu, que parles amb algú i et diu, uai, he provat, la setmana passada va treure aquest joc, és el millor joc que he jugat a ma vida. No, pues, no. Ni m'he enterat. I, no, però, uau, pues, ha sortit aquest altre que... Pues, no el conec. I abans no era viable, això. O sigui, coneixies tot el que hi havia al mercat.
11: És que avui ara... amb les xarxes socials vas mirant i vas seguint les editorials de taula i dius, surt això, surt això.
12: I què passa? Que fan bluff. O sigui, les editorials peten perquè no... O sigui, ells tenen un concepte de que això... Uah, i després resulta que no, perquè com amb el mercat editorial, amb el mercat audiovisual, cada setmana hi ha d'haver-hi novetats perquè és com un monstre que s'està sí, sí, sí, no fent... I llavors què? Surt un joc, a la setmana surt un altre que queda apartat i no ha venut suficient i llavors l'editorial diu hòstia, no hem venut, hem de xapar. I llavors passa aquí, passa amb els Yankees, passa amb grans companyies europees que estan desapareixent. Bueno, de fet, en Kickstarter vaig deixar de sortir, o sigui, de ficar pasta. O sigui, fico pasta a jocs de taula de Verkami perquè penso. Encara no m'he agafat els dits, però aquí Kickstarter sí. O sigui, aquí Kickstarter, amb una companyia com és Mythic Games, que és molt gran, va fer The Fall i va patar i no va entregar. I m'he deixat 180 euros allà, que ningú en retornarà. Perquè vaig entrar en un joc que es deia Darkest Dungeons i...
11: Amb figuretes de...
12: Sí, home, clar. Sí, amb tot això inclòs. Amb totes les figuretes de plàstic del món. I no, i ja em van dir... La companyia fa un any i mig que no respon, ha liquidat estocs, tal... El joc va arribar a sortir. O sigui, que aquesta és la conya. És una mica el que ha passat amb el HeroQuest 25 aniversari, no? Que va arribar a sortir i es va enviar un 10% de la població de que estaven ficats... amb els dits agafats al HeroQuest 25 aniversari, doncs hi ha un petit marge de gent que el vam rebre amb tendes o per insistència o per dir-li, escolta, et trencaré les cames o el que sigui, vale? Va arribar un punt que va arribar a alguns, però saps que la resta no arribarà mai. I amb Mythic Games passa el mateix, o sigui, el Darkest Dungeon no arribarà. Llavors és el que diem, o sigui, hi ha una sense dubte, hi ha massa novetat, però això no sé quina solució té, perquè és el propi mercat que demana tot el dia tenir novetats. Tu vas a les tendes i cada setmana la taula de novetats és completament diferent. Llavors, o tens algú que l'estigui defensant tot el dia de mira això i una campanya de màrqueting i jugadors i gent que es dediqui a fer jocs dient no, aquest encara, mireu-lo que no té gaire, té 3 mesos, no ha caducat.
10: Passa'm el mateix. Fa que ens perdem, crec, coses molt maques.
12: Sí.
10: I coses que funcionen molt bé.
12: O el teu joc perquè... de la teva vida. És que sí, no ho sabem, també, perquè no els veus.
1: Però també hi va haver moments per les anècdotes, que al final és el que tots ens agrada.
12: A vegades deixem el... Bueno, comencem la partida d'avui, ja l'acabarem, no? Com deixem el local tancat...
10: Clar, doncs... I si tens el lloc on te deixar-ho,
12: aquesta...
10: tot muntat...
12: Nosaltres vam estar en una partida de Warhammer 40.000 un any i mig. O sigui, amb el tauler muntat i els bitxos avançant allà amb la regla, vinga, àrees d'impacte, tota la milonga. Clar, allò ho vam jugar fa 25 anys a casa de la meva àvia. La meva àvia estava podrida d'aguantar la taula aquella allà que deia, hòstia, vols recollir això que fa un any i pico? I clar, netejava i movia una mica les fitxes i nosaltres servíem, l'han vingut!
11: Aquest no estava aquí.
12: Sí, sí. Trampa! No, que ha estat la meva àvia que ha entrat a moure no sé què. Trampa!
1: I el programa de ràdio i podcast Narranación també va destinar el seu capítol del Tot Tancat als jocs de rol. I ho va fer amb 3 membres de l'entitat 4 Daus de 6. Per començar el programa, els convidats van assenyalar els usos que poden tenir els daus o també altres eines del rol, més enllà de l'entorn més lúdic. Des de l'ús dels daus a l'aula fins a l'hospital.
13: No, jo crec que sí, que és una eina, perquè a més els hi permet als alumnes, que, sobretot en adolescents, que estan en aquella època on no saben ben bé el que volen, no saben ben bé el que senten, posar-se en la pell d'un personatge que no són ells, no són ells, per res són ells, i provar com interaccionar amb altres personatges que tampoc són els altres i que veure les conseqüències que això tindria. Llavors, jo crec que això és una experiència que tu t'ajuda després a la vida real a dir, vale, potser aquesta via comunicativa no l'he de triar així, no? he de ser més diplomàtic que intimidant, no? En el cas del rol, que pots tirar per intimidar o per diplomàcia, o, i que vulguis que no, et dona també una seguretat després a enfrontar-te al món real amb coses que potser ja has practicat, que potser no has de lluitar contra un drac, però t'has d'enfrontar al pati de l'escola, que també és complicat, i et dona eines.
14: Fa cosa d'uns anys, de fet, vam fer una xerrada dels jocs de rol com a eina terapèutica. Sí, jo treballo de metge i, bàsicament, ja, als Estats Units avui en dia està molt...
3: Tires d'aus o no? Per...
14: Contra els pacients. Però, bueno, bàsicament, als Estats Units...
3: Perdó, és
14: jo,
3: que...
14: És que podria demanar molt per la meva facilitat mèdica, però
3: em
14: no.
3: Em curaré, doctor, espera. No.
14: Però, és que jo veig... Bueno, igual.
3: És que jo veig... Després ho parlem.
14: Jo veig morts, però d'igual, no passa res.
3: Dios.
14: Soc un bon metge, per això, però... Bueno. Perdó, que me lio. En qualsevol cas, bàsicament, que a Estats Units està molt institucionalitzat que es faci servir el rol com eina terapèutica a no només a escoles, que també, sinó amb nanos, especialment que tenen trastorns neurodivergents, tipus TDA, autisme i trastorns de la personalitat i el desenvolupament. I hi ha moltes clíniques especialitzades que tenen el rol com una eina diagnòstica provada i, a més, certificada a través d'estudis científics. Però no només això, sinó que també a presons es fa molt als Estats Units, cosa que a poc a poc... Crec que hi ha una presó aquí a Espanya que ho està començant a fer, que bàsicament per pacients que porten molt de temps adaptats a la presó i per tant sortir a fora és sortir a un món diferent, aprendre a tenir aquestes habilitats socials, que és del que es basa el rol, bàsicament, de no entrar a una taverna i tallar-li el cap a algú. Es basa en dialogar, en parlar, en saber gestionar les emocions i per tant és una eina fantàstica. Tothom que hagi jugat a rol, que suposo és el 99% d'aquesta sala, pues,
3: sap això que... podríem preguntar. Qui ha jugat a rol? Que aixequi la mà.
14: Bueno, no, pràcticament. Pues eso, que és una eina, tant per nanos com per gent amb necessitats socials o dificultats d'adaptació, és de lo millor que hi ha.
1: També van reflexionar sobre com la narrativa dels jocs ha anat canviant, seguint les tendències que s'estan vivint, per exemple, en l'àmbit audiovisual.
3: Els referents que nosaltres teníem era com fantasia, però tocant una mica de peus a terra, no? I si un guerrer doncs, lluitava i ja està. En canvi, jo he jugat també amb gent més jove, i aquell mateix atac que anaves corrent a atacar, l'altre anava corrent però feia una voltereta, saltava... O sigui, per la influència, doncs, per exemple, del manga, doncs era tot com més espectacular. O quan algú patia una ferida o hi havia alguna cosa, era molt més dramàtic.
13: Clar.
3: Per influència d'altres...
13: Això també evoluciona igual que ha evolucionat la narrativa.
3: Exacte.
13: No? Abans, o sigui, ara tenim una narrativa també molt més, pues, molt més espectacular, també han evolucionat els efectes especials, també el que nosaltres veiem, no? El que deies abans de referents, que nosaltres veiem a les pel·lícules és molt més espectacular que fa uns anys. Llavors això també evoluciona la nostra manera de veure i de viure aquesta narrativa.
1: El programa sencer, així com el de Forquilla de Metall i el de Les Portes de Troia, els podreu sentir pels canals habituals on normalment doncs, pengen els seus capítols als diferents podcasts. Més enllà de l'àmbit lúdic, també es va parlar d'altres temes al Tot Tancat. Per exemple, de mitologia. En aquest cas, Amorigomiti, que és un podcast que s'ha creat dins del paraigües del Far Friki de l'Empordà, liderat per en Marcos Fernández i la Txell Escrigues, que són uns grans amants de la mitologia, i van comptar amb l'Alfons Blu com a convidat. Van fer un inventari de diferents figures mitològiques, començant per les espantacriatures, passant per les dones d'aigua i també aturant-se en fantasmes.
15: Les ànimes en pena...
16: que segur que us sonarà la Santa Companya, per exemple.
15: El fantasma del mas? Quin mas? Perquè aquí hi ha molts masos.
16: A veure, Marcos, tot mas que tingui una bona història ha de tenir un fantasma o un guardià o algú que velli perquè aquell mas segueixi sent la ruïna que s'acaba convertint, desgraciadament.
15: Llavors tens el mal esperit del son.
16: Que vindria a ser una passanta.
15: sí, una altra manera de dir-lo, i cap al País Valencià, les bobotes.
17: Sí, és el que hem parlat abans, més o menys, però no estarien associats a la son, sinó que serien com una espècie de visió de lo que se té d'un fantasma. Antigament se relacionaven en els llençols i avui en dia, pues bueno, o sea, el que podríem entendre com una pertorbació paranormal. De fet, vos conto una cosa, el primer cas paranormal, el primer cas de poltergeist de l'estat espanyol va ser a València. Busqueu la casa del Donyet d'Espart. Però de tota manera, ja que esteu parlant d'això i aprofite que estem a Catalunya, pues vaig a contar una llegenda catalana que a mi m'encanta, me pareix de les més boniques que hi ha. No, boniques, bonica no és, però bueno. El cas és que jo vivia a Folgueroles, al costat de Vic, i tenia molt propet el castell de Sabassona, la serra. Bueno, pues allí està...
16: Sabassona!
17: Sí, sí, sí. Pues vaig a contar la baronesa de Sabassona. No sé si heu anat alguna vegada al restaurant este, ahí, com se diu, que no me recorde. Fusimanya, que allí la meva casera era cambrera. Pues el cas és que el castell de Sabassona està molt propet. De fet, tu quan vas al Fusimanya el veus. Se parla que allí vivia el baró. I el baró, pues, òbviament, estava casat en una baronesa. Però el baró li va tocar anar a les croades i la baronesa se va quedar a soles. Allà al castell tenien un criat. I el baró...
15: Feia molt de fred, no, el castell?
17: Això pareix, però imagina-t'ho.
16: Plana de Vic.
17: 10 o 15 anys sense vindre, claro, plana de Vic, tot ple de boira, la Tinyosa, fins i tot. 10 o 15 anys sense vindre, pues tu diràs... la baronessa, sí, va acabar, pues bueno, sent alguna cosa més que amiga del seu criat, i en tornar el baró i assabentar-se del que havia passat, va manar que li tallaren els dos el cap. Vale. El fantasma de la baronessa segueix rondant no només el castell, sinó tota Sabassona, però així ve la màgia, el truc. És un fantasma que segurament, si algú anara, algú de vosaltres que esteu en el públic, algú anarà a Sabassona a pegar-se una passejada per una nit, possiblement algú l'acabaria veient, se l'acabaria trobant, però se ho callaria. Sabeu per què se ho callaria la persona que el verà, el fantasma? Perquè només la poden veure els homes cornuts.
1: Però més enllà de la mitologia i de les llegendes, també hi va haver espai per les vivències més personals vinculades a aquestes. L'Alfons en va explicar una sobre la pesanta.
17: Estava de professor substitut en la Sénia, a Catalunya, i estava vivint a Ulldecona. I m'han fet... O sea, justament havia estat en un festival, pues lo mateix, fent una xerrada sobre, en este cas, mitologia ibèrica i demés. I el cas és que... mentre estava en aquest festival, rep la notificació com a que m'han adjudicat com a professor en la Sénia. Que no estic allí ara, o sigui, ara ja no estic allí. El cas és que, que casualitat, no? Estic així en Alcanar, contant això, i m'adjudiquen en un poble que està relativament prop. I de la mateixa organització del festival, que era Nits de Tirica, una de les organitzadores me diu, pues mira, te quedes a ma casa i ja està, perfecte. Bueno, a una casa que tinc jo, i ja està. I aquesta casa que tenia ella és el que se coneixia com la casa del notari, la casa del notari d'Ulldecona. Claro, a saber qui ha estat vivint allí. I no sé, no estava gens sugestionat jo, perquè jo porté anys vivint a soles. I no sé què va passar, pues que realment vaig saber el que era i la sensació de que te visita la pesanta. I és terrorífic.

0: I el Tot Tancat també va ser un bon espai per fer estat de situació de diferents sectors. I un va ser el del còmic, de la mà dels integrants del programa de Mataró Ràdio Els Bufacanyes i de Parlem de Còmics de Ràdio Molins, conduït per en Pau Moratalla, amb la moderació d'en Fili Prim del Far Friki. Una de les qüestions que van abordar és per què hi ha tanta quantitat i varietat de manga, mentre que la de còmic en català és pràcticament anecdòtica.
1: Això què és, l'ou o la gallina? Perquè els mitjans no en parlen, tampoc de manga, és a dir, al final el manga ha crescut o, diguem, ha pujat exponencialment, suposo que per altres raons, que és la relació amb l'anime i una mica com això, no?, que està... Mira, en parlava abans la gent de les Portes de Troia, aquesta fascinació pel món oriental, però vull dir que molt bé, benvingut al manga, però sí que és veritat que els mitjans de comunicació no li fan ressò. I ara parlàvem de, no, aquestes poques emissores que tenim aquest espai, que intentem donar-li visibilitat, però els grans mitjans no en parlen gaire. La premsa una mica més, que jo crec que anaves en aquesta línia, Sergi, que la premsa sí que en parla una mica més, i el diari ara, doncs, fins i tot li fa un premi, però no se'n parla gaire, i quan se'n parla la notícia que surt és perquè hi ha el còmic Barcelona o el manga Barcelona, i amb sort el que tens a premsa és una foto d'un cosplay.
2: Sí.
1: Jo, benvingut, el cosplay, perquè, ostres, si això ha de donar visibilitat al còmic, fantàstic, però hi ha altres coses més enllà del cosplay. Sí.
3: També no m'oblidaria que el còmic en català és una petita part del còmic a Espanya, i el còmic a Espanya és un mitjà bastant precari, segueix siguent-ho. Llavors, si traiem aquest petit tros del pastís que és el còmic en català dins del còmic a Espanya, doncs encara és més precari encara, no? Llavors, el tema del manga sí que el jovent sembla que potser sí que la trau més, i per sort també hi ha molt còmic en català, manga en català, però al final és el que parlàvem, no? Que doncs, el còmic a Espanya és molt precari, molts pocs autors i autores es poden dedicar exclusivament a escriure o dibuixar còmic.
4: Al mercat espanyol.
3: Al mercat espanyol, i sí que rebem doncs, també moltes traduccions, però de producció pròpia també sempre anem bastant coixos. Sí que hi ha editorials que aposten per això, però això, per posar... Bueno, hi ha la guia aquesta de que, clar, si el còmic en Espanya en general és el que és, el català no podrà arribar fins i tot més enllà. O potser sí, però és això, manca doncs, la difusió potser de mitjans més generalistes, no?
0: També van lamentar que els mitjans generalistes no fan la mateixa cobertura a la presentació d'un nou còmic que la d'un nou llibre.
4: Cau també a causa dels medis públics i privats, i aquí a Catalunya tenim TV3 RAC1, i si es presenta un llibre, tu trobes l'autor, potser que l'entrevisten a qualsevol dels medis, però un autor complet o un equip artístic d'un còmic els entrevisten a algun d'aquests medis?
3: Tampoc.
4: No, i això és un problema. I al final això el fa que el còmic quedi com algo de gent que... d'adults que sigui Peter Pan, una mica, no?
3: De nicho.
4: Això de que sempre... de nicho i de que sempre no. El còmic és per crios i aquestes coses, i quan tu veus gent molt adulta llegint còmics i que vas a comprar còmics que són per adults. Mm-hmm. Literalment per la temàtica que toquen, per les històries que expliquen o per el que pots veure en els dibuixos, que potser és una mica dur o hardcore. Clar, això ho trobes després que poques editorials ja apostin per al còmic, o si s'aposten per al còmic van fent, i com allò ven, doncs van fent segons quines coses, i mai s'especifica en autors d'aquí que potser si en aquests medis els hi fessin una cobertura amb cara i ulls, podrien tenir potser una mica més de mercat i arribar més gent.
1: Una cobertura com la que poden fer per altres mitjans,
4: Perquè sí, per una pel·lícula...
1: Si per... en català, vull dir, hi ha molta cobertura. En literatura en català hi ha prou bona cobertura, jo crec. Sí. En canvi, el còmic, segurament no.
0: Des dels Bufacanyes també van anunciar les dates de la pròxima Diada del Còmic en Català de Mataró, que organitzen ells des de fa ja 3 edicions. Serà el 18 d'abril, el cap de setmana just abans de Sant Jordi. I no deixem de fer estats de situació i parlem de l'àmbit cinematogràfic. En aquest cas, els membres del programa de Ràdio Sarrià, el Setè Art, i el creador de contingut d'Us la recomano, van asseure's a parlar de cinema de forma molt distesa i molt propera sota la moderació d'en Pau Garriga, el director frustrat. El primer que van assenyalar és que estem en l'època dels remakes i dels reboots. L'impulsor d'Us la recomano es mostra optimista, tot i que sembli que estem en plena decadència.
2: És un moment que, tot i que sembla decadent, crec que està a punt d'un canvi bastant interessant. El cinema és explicar històries que ens fascinen a tots. I explicar històries... estem en un moment de consumisme, de capitalisme, en el que consumim tot molt ràpid i amb quantitats industrials, i per això hi ha les plataformes on hem de veure sèries i més històries, i l'hem de fragmentar i dilatar perquè necessitem històries, i com que necessitem més històries de les que són capaços d'oferir-nos, és quan apareixen aquests remakes. Tirem de la nostàlgia, perquè el que volem és els nostres diners per anar a les sales, per comprar plataformes, per seguir consumint. Llavors, la nostàlgia ven... Tornen als remakes, tornen als universos per seguir exprimint tot això. I crec que estem a punt d'un gran canvi, perquè la gent s'està cansant. La gent està començant a ser selectiva. L'univers Marvel, abans de l'anterior xerrada en parlaven, l'univers Marvel, l'univers Star Wars, Star Trek també, estan esgotats, la gent està sobrepassada, s'ha convertit en deures, consumir tants multiversos, tant de contingut. Les prequeles o les seqüeles que vindran, i crec que també la gent hi va com una mica amb el pilot automàtic, vull dir, no té una certa passió per aquestes pel·lícules, sinó que simplement té passió per aquella nostàlgia que havia tingut antigament i que la vol repescar. Però aquest cansament crec que portarà, i no ho veurem ara, ho veurem d'aquí 3-5 anys, a un replantejament, i espero que tornin una mica les històries originals i tornin la creativitat, que més enllà de la quantitat industrial de diners que deixen anar en cada producció, és la que manca. No sé què opineu.
5: Totalment d'acord. Jo em penso que, tal com he dit vosaltres, hi ha una falta d'originalitat, també, que... les grans multinacionals doncs van pel segur, busquen històries que tinguin èxit. Per exemple, Jurassic World, ja n'han fet moltíssimes perquè doncs porta molt d'èxit, porta molta gent. I llavors, clar, podem pensar que falta originalitat.

0: són millors, són de més bona qualitat, queden lluny ja de ser cutres com eren fa 20 o 30 anys. En tot cas, també van apuntar que cal diferenciar els dos tipus de cinema que hi ha ara mateix.
1: El cinema, hi ha dues maneres d'entendre'l, com a art o com a espectacle. Llavors, el consumidor que busca art ha de tenir unes sales fosques amb la pantalla per poder-lo gaudir. No m'imagino Hamnet amb inflables al costat. Vull dir que hi ha una manera de consumir cinema. Però, en canvi, hi ha un altre tipus de cinema que és show, que és espectacle. Doomsday estarà superbé, la fliparà. Però jo recordo, segur que vosaltres heu vist Infinity War o Endgame, allò era un partit de futbol. Me'n recordo quan sortien i els superherois s'ajunten, Vengadores, reunir-los, la sala, no ho havia vist mai. Tothom es va aixecar aplaudint. I quan sortia l'altre, abutxeaven el dolent. La gent estava engorilada. I em va semblar fantàstic. O sigui, vaig sortir de la sala dient quina experiència cinematogràfica més guai, més enllà de la pel·lícula, i no l'he gaudit. L'he gaudit contagiant-nos uns als altres d'aquesta eufòria de que estàvem tots a dins de la pel·lícula, aplaudint 34 vegades. A Star Wars surt Lucasfilms i la gent s'aixeca i aplaudeix. O, si us en recordeu, els primers episodis, episodi 1, episodi 2, a les sales de cinema, quan en Yoda obre per primer cop l'espasa Jedi, la gent s'aixecava i aplaudia. I això crec que també és cinema. També és viure l'experiència. Són les dues vessants, i a vegades et fiques el barret artístic, de culte, de voler gaudir, i vas a una sala en silenci i la gaudeixes com si fos caviar, però a vegades et ve de gust un bon McDonald's i et ve de gust abraonar-te per l'eufòria d'una pel·lícula que tu ja saps que no és una gran pel·lícula, però que no has vingut a veure art, sinó a consumir espectacle.
2: Doncs hauries d'anar a festivals com el de Sitges, que segur que t'ho passaràs meravellosament bé, perquè la gent allà, tothom, doncs, va passar-s'ho bé i els crits i el cachondeo hi és en tot moment, no? Vull dir que
3: el festival és un lloc molt concret.
2: És molt concret per un públic molt concret.
3: No és el dia a dia del públic normal.
2: No.
3: Ja sabem que van, tu mires una pel·lícula del Festival de Sitges a casa, sol...
2: No és el mateix.
1: No és tan bo, no és tan bo.
3: No, després del matí, no és el mateix.
1: I a vegades el Sitges tampoc és tan bo, eh? Però jugues a... Ja.
0: I si hem de seguir amb els estats de situació, també en podem fer de temes tan concrets com Star Trek. En aquest cas, en Sergi Toboso, en Marc Vizcarro, de Star Trek en català, i l'Ignasi Arbat, de Ningú no és perfecte, van estar reflexionant sobre això. Una de les conclusions de la xerrada és que, facin el que facin els creadors dels nous productes de Star Trek, sempre s'emporten crítiques.
4: Finalment, Skydance és qui compra Paramount, que Skydance, recordem, està en mans de la família Ellison. El senyor Ellison, el gran, diguéssim, és propietari d'Oracle, que ha fet una pasta que l'Elon Musk és un merdes en comparació amb ell, vull dir, ja li va treure el títol i tal, i ara doncs es va produir aquesta fusió que semblava, fusió que és absorció, és una compra en aquest cas, que semblava doncs que això doncs s'acabava aquí, no? Aquest senyor doncs volia Paramount, però aquest senyor vol molt més que no pas Paramount, no? O sigui, al final Paramount va ser una petita llavor i alguns canvis sí que hem vist dintre de Paramount, crec que encara doncs queden bastants per fer dels que tenen en cartera, però sí que hem començat a veure ja coses estan canviant.
5: Inicialment aquesta fusió o compra o adquisició no semblava una idea dolenta del tot, perquè Skydance, recordem, que és qui va produir les tres últimes pel·lícules de Star Trek, no? Aquest famós tres sí. Pel·lis de la Kelvin Timeline, que
4: a través de David Ellison, que és el fill.
5: Exacte.
4: O sigui, el papa té tota la pasta, i aleshores el fill li diu, tu produeix aquestes pel·lícules per l'amic Abrams.
5: Clar, no hem tornat a tenir pel·lícules de Star Trek, cada dos anys hi havia com un projecte, es cancela, ara en surt un altre, etcètera. Vull dir, és una història per altres dies, però no, aquesta fusió no semblava mala idea, precisament perquè Skydance s'ho van agafar molt seriosament quan les van produir les pel·lícules, esperançats com a trequis, en plan, per fi tornarà una mica de normalitat, no?, l'Star Trek de la vella escola i deixar-nos d'invents raros, i aquí estem, amb una sèrie, amb l'última sèrie produïda d'aquesta escola antiga, no?, abans d'aquesta fusió, que és la sèrie de l'Acadèmia de la Flota Estel·lar, que es va estrenar el dijous, dia 5, a Sky Showtime Espanya.
6: Aquesta setmana.
5: Amb pràcticament 4 capítols o 5 capítols de diferència des d'Estats Units. Això també seria història per un altre podcast de...

0: per què ens tracten tan malament, vull dir, que té la resta de trequis no americans, i una sèrie que, vista el primer capítol, no, ja va començar a rebre crítiques, que si és woke, que si no és Star Trek, com li passa a totes les sèries de Star Trek a la primera temporada.
1: Tot l'Star Trek de l'última dècada, diguem-ho així, sí, ha rebut crítiques a dojo...
0: Des del primer dia.
1: Des del primer dia. Bueno, és a dir... Per una banda, els trequis, els fans, els clàssics, els de pedra picada, que en diem, aquests han criticat el nou trec perquè no els representava, o perquè s'estava anant del cànon, o perquè els personatges no eren el que havien de ser, o perquè simplement les noves narratives, no? Els nous guions, les noves narratives que sembla que s'exigeix avui dia per les audiències que s'han d'anar a buscar, no coincidien amb les narratives més pausades, més profundes... que hi havia a l'Star Trek clàssic.
0: O per posar el focus de la càmera en la quota,
1: exacte,
0: vale, de forma molt exagerada i poc útil.
2: Però això ja va passar l'any 87, quan arriba, sí, la nova generació,
0: correcte,
2: que
0: correcte.
2: El públic d'aquell moment tampoc va acceptar un nou cast i un capità calb. Però això on s'és vist.
1: Ha passat gairebé a tot arreu,
0: sempre.
1: A totes les sèries. Sí.
3: Així que ja ho veiem. Sembla que a vegades, com més especialitzada és l'afició, com més especialitzat és el friquisme, més haters, més crítiques, més odi ja. Sort que no són majoria. Fins aquí l'idíl·lic de crònica del segon Tot Tancat, que hem fet possible gràcies als nostres mecenes de l'Aixeta. En Colton, en Josep Massanes, en Fran Millán, l'Enfons Mallol, en Josep Call, en Nico Díaz, en Sergi Giró, la Cristina Silvente, en Quim Gómez, l'Anna Llisterri i en Toni Cortés. El pròxim capítol el farem des de la llibreria Giroglífic de Girona, on serem amb en Daniel Genís per parlar del dimoni abans de nosaltres i amb en Javi Fernández per abordar la seva primera novel·la, L'últim dip. No us ho perdeu, adeu-siau!
4: Idíl·lic, el podcast itinerant del gènere fantàstic. 107.1 FM

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

107.1 FM. Radio Tordera.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimarts 30 de juny. Les tres paraules del dia són descens, mostra, obertes. Descens. L'Institut Lluís Companys analitza el descens de resultats de la selectivitat 2026 i obert el període per demanar els ajuts al lloguer per a joves de fins a 35 anys. Mostra. La Biblioteca de Tordera acull avui una mostra de cant dedicada als musicals, organitzada per Pere Cot i Set de Dansa. I tornen les nits d'estiu del Casal de Joves amb concerts i monòlegs. Portes. L'Atlètic Club Tordera aposta per l'esport femení amb jornada de portes obertes aquest estiu. I Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància a la costa. Balanç negatiu des de l'Institut Lluís Companys de les notes de la selectivitat. El director del centre, Carles Carré, ha assenyalat que en línies generals les notes mitjanes han estat força més baixes. La direcció del centre assenyala els canvis en el currículum i la manca de comunicació amb les universitats com a factor clau en la baixada generalitzada de les notes.
2: Decebuts pels resultats, també és que estan fent molts canvis en el batxillerat i crec que aquests canvis no ens estan arribant a nosaltres els docents de manera que podem aplicar-ho amb l'alumnat.
1: Avui, 30 de juny, és el Dia Internacional dels Asteroides. També és el Dia Mundial de les Xarxes Socials. Avui és Sant Ladislau. Fa anys el conegut boxejador Mike Tyson, fa 60 anys, o el nedador olímpic Michael Phelps, que en fa 41. Falten 19 dies per la gran final del Mundial de Futbol i 55 dies per Sant Bartomeu. Esperem avui un cel pràcticament clar durant tot el dia, amb màximes superiors als 30 graus. Demà pujaran encara una mica més les temperatures. Farmàcia de Guàrdia, la Vendrell, situada al Camí Ral. La notícia curiosa del dia ens explica que s'ha fet viral la història d'un veí de Sabadell que conserva un rosari molt antic i ha sortit a la llum la increïble crònica familiar de com el mateix papa Lleó XIII va acabar utilitzant-lo i resant amb ell en una audiència privada fa més d'un segle. Acabem amb una frase cèlebre: la joventut no és un temps de la vida, és un estat de l'esperit, de Mateo Alemán.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

0: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
1: I repassem els titulars més destacats de la comarca d'aquest divendres 10 de juliol de 2026. En surt als voltants del parc forestal la nit de dijous a divendres per un foc provocat prop d'un dels aparcaments de la zona a Mataró. Martí Capçada.
2: Els fets van passar sobre 1:15 de la nit quan uns veïns van alertar de la presència de foc al costat d'un dels aparcaments de dalt del parc. Ràpidament van trucar els bombers i van avisar pels grups de veïns. Això va permetre que els treballadors del Tarannà, restaurant que es troba al parc forestal, s'acostessin al foc amb extintors i actuessin per frenar les flames. Els bombers van arribar als pocs minuts i van actuar per acabar totalment amb el foc poc passades 1:00 de la matinada.
1: S'ajorna l'observació amb telescopis del Cercle Astronòmic de la Tordera per risc d'incendi. Genís Mas.
3: L'entitat posposa l'activitat de xerrada i observació fins a nou avís i comenta que la nova data es comunicarà a través de les seves xarxes socials, a Instagram i Facebook, @cercleastronomic de la Tordera.
1: I els vesprejos del Far de Calella són el nou punt de trobada de l'estiu per fer amistats o bé per trobar l'amor. Sergi Ferrer.
4: El Festival Nits d'Estiu de Calella s'afegeix a la moda dels vesprejos i n'ha incorporat dues sessions a la programació d'aquest estiu. El Festival Calellenc amplia així la seva oferta de concerts i espectacles i convertirà el Far en un espai per passar-ho bé, amb música, ambient i dinàmiques per conèixer gent.
1: I dissabte torna la festa K80 a Canet, Dani Grau.
5: Aquest dissabte arriba la festa K80 Net amb DJ Gritus. Aquest acte de festa major s'ha convertit en una cita indispensable pels amants de la música dels anys 80.

0: En surt als voltants del Parc Forestal de Mataró la nit de dijous a divendres per un foc provocat prop d'un dels aparcaments de la zona, al costat de la urbanització de Can Vilardell. Genís Mas, bona tarda.
1: Bona tarda. Els fets van passar sobre dos quarts d'una de la matinada quan uns veïns van alertar de la presència de foc al costat d'un dels aparcaments de dalt del parc. Ràpidament van trucar els bombers i van avisar pels grups de veïns. Això va permetre que els treballadors del Taranà, restaurant que es troba al Parc Forestal, s'acostessin al foc amb extintors i actuessin per frenar les flames. Els bombers van arribar als pocs minuts i van actuar per acabar totalment amb el foc poc passades la una de la matinada. Segons veïns de la zona, el foc hauria estat provocat pel llançament d'una bengala de part de joves que es trobaven amb els seus cotxes a l'aparcament de dalt del Parc Forestal. Sempre, segons els mateixos testimonis, en originar-se el foc, aquests vehicles haurien abandonat la zona a tota velocitat. Almenys una dotació de bombers i diversos agents de la policia local van fer acte de presència al lloc dels fets i van estar treballant per apagar les flames que havien desaparegut passades la una de la matinada. Mataró es troba en un nivell del Pla Alfa 2 per risc d'incendis, per perill d'incendi, malgrat que en comarques properes es troben ja en el nivell 3 per perill molt alt.
0: Més qüestions. La Generalitat adverteix de fraus en reserves turístiques amb imatges i webs creades amb intel·ligència artificial. Laura Téllez.
2: La Generalitat de Catalunya ha decidit llançar una campanya per advertir dels riscos de les estafes en reserves turístiques durant l'estiu amb continguts creats amb intel·ligència artificial, com ara imatges manipulades d'allotjaments, anuncis amb ofertes fraudulentes o pàgines web que suplanten plataformes legítimes. Laura Caballero, directora de l'Agència de Ciberseguretat, remarca que la intel·ligència artificial pot ser útil per planificar itineraris, cercar llocs per visitar, demanar recomanacions de restaurants o traduir continguts durant els viatges. Adverteix, però, que també es pot utilitzar per estafar la ciutadania.
3: La intel·ligència artificial ens ajuda, no?, a planificar aquestes rutes, aquests viatges, a fer les reserves als restaurants que menys ens agraden o que, no?, o que volem anar en aquests destins turístics, però alhora, no?, com aquesta intel·ligència artificial, doncs està utilitzant d'una manera també il·legítima per part dels ciberestafadors per fer molt més creïbles, doncs, les estafes.
2: La campanya té com a objectiu fomentar un ús crític i responsable d'aquesta tecnologia a l'hora de planificar les vacances. Caballero alerta que la IA facilita que els ciberdelinqüents desenvolupin estafes cada cop més sofisticades, personalitzades i creïbles, i recomana verificar sempre les reserves i les compres a través dels canals oficials.
3: Convindria estar molt alerta i tenir en compte una sèrie de recomanacions, doncs, per exemple, recomanacions doncs, més enllà de fixar-se, no?, en la pàgina web en la que estem entrant, o, per exemple, anar directament a les fonts oficials i si dubtem, doncs, fer trucades, no?, en aquella font oficial per saber que realment la reserva que estic fent és realment legítima. Intentar veure, doncs, si el que m'estan demanant és fer paga, no?, si no perdràs aquesta reserva, doncs d'alguna manera busca aquesta urgència, aquest sentiment de fer-ho ja perquè si no ho perdré, doncs sospita, no? Sospita també si l'oferta és molt bona, doncs potser és alguna cosa que no és gaire legítim.
2: En cas de patir un frau econòmic, Caballero recomana contacta primer amb l'entitat bancària per bloquejar la targeta o aturar el pagament indegut. Després, subratlla la importància de presentar una denúncia. La campanya es difon des d'aquest divendres i durant tot l'estiu a les xarxes socials amb càpsules de vídeo i continguts divulgatius sobre les situacions més habituals i recomanacions pràctiques.
0: Sant Vicenç de Montalt reforça aquest estiu els serveis municipals. Martí Capçada, bona tarda.
4: Bona tarda, Gemma. Així és. Sant Vicenç de Montalt reforça aquest estiu, com tu has dit, els serveis municipals per fer front a l'augment de població i garantir un municipi net, cuidat i ben atès durant els mesos de més activitat. Amb l'arribada de l'estiu, el poble rep centenars de visitants, estiuejants i persones amb segona residència. I per això, l'Ajuntament ha desplegat un conjunt de mesures per reforçar tant els recursos humans com els serveis de manteniment, neteja i recollida de residus. Pel que fa al personal, la brigada municipal incorpora 5 nous operaris, 3 joves del programa Brigada Jove 2026 i 2 treballadors contractats a través dels plans locals d'ocupació. Aquest reforç permetrà intensificar les tasques de manteniment de carrers, voreres, parcs i jardins, així com donar suport a les activitats d'estiu. També s'hi afegeix un agent de mobilitat i civisme per millorar la convivència, l'ordenació dels espais públics i també l'atenció a la ciutadania. En paral·lel, el consistori ha reforçat la neteja viària amb un nou contracte que incorpora més recursos, nova maquinària especialitzada i un servei d'emergències les 24 hores. A més, s'han creat dos equips de treball, un per la part alta i un altre per la part baixa del municipi, i s'incorporen novetats com la neteja amb aigua a pressió i l'eliminació de grafitis amb tecnologia làser. També s'intensifica la recollida de residus i el buidatge de papereres, especialment a la zona de platja, passeig marítim i espais amb més afluència. Amb tot plegat, l'Ajuntament vol garantir un Sant Vicenç net, ordenat i amb serveis adaptats a la realitat de l'estiu.
0: Gràcies. Canviem de qüestions. A Premià, el govern justifica el tòtem del carrer Jacint Verdaguer perquè la gent no hi entri amb el cotxe. Sergi Ferrer.
5: Sí, el regidor d'Urbanisme i responsable de mobilitat, Antoni Subirà, explicava ahir a Premià Mèdia que el tòtem que s'ha instal·lat al carrer Jacint Verdaguer ha de ser impactant, perquè d'ara endavant, entre Doctor Fleming i carrer de la plaça, no hi podran passar cotxes i qui passi serà gravat per les càmeres i multat. I que per això ha de quedar molt clara la prohibició. Amb tot, Subirà admetia que ara s'està estudiant, deia, si ha de ser un avís més o menys cridaner, i per això, després d'instal·lar-se a l'estructura, l'avís va ser tapat.
6: Aquest tòtem ha de ser molt, molt... Bueno, per això es va plantejar el tòtem. Ara estem polint que sigui més cridaner, que sigui no tan cridaner, però ha de ser molt, molt impactant perquè no hi hagi possible error de que la gent s'hi posi, perquè penseu que la gent que s'hi posi serà filmat i rebrà automàticament una multa a casa, eh? O sigui que, a veure, és una zona peatonal i no s'hi ha de poder accedir. Per tant, el tòtem aquest ha sigut... Bueno, sembla que hi hagi un daltabaix amb el tòtem, però no n'hi ha cap. El que passa és que uns apostaven per una cosa més cridanera, els altres una cosa més... I estem aquí, i tampoc és una tragèdia. Però bé, s'ha de senyalitzar molt bé i esperem que funcioni, perquè serà una zona també important de trànsit de persones. Després les mercaderies això hi podran entrar, però les persones serà la prioritat. Per això s'ha d'explicar molt bé i s'ha de tenir molt ben acotat.
5: Subirà va confirmar que l'única excepció a la prohibició del pas de vehicles en aquest tram serà per l'accés a l'únic aparcament que hi ha i per a la càrrega i descàrrega de veïns i comerç.
0: Seguim avançant. Canet fa el correfoc, però ho farà amb precaucions. Dani Grau, bona tarda.
7: Doncs sí, el correfoc de Festa Major s'adapta a la situació d'extrema calor, amb la situació d'extrema dreta d'extrema calor i amb l'activació del nivell 3 del Pla Alfa per risc d'incendi, forestal, el correfoc de Canet de Festa Major es manté amb una adaptació final per prevenció. L'espectacle es desenvoluparà amb normalitat dins de l'àmbit urbà i complint la normativa establerta. L'únic canvi és que no es farà el castell de focs artificials ni hi haurà focs voladors. En canvi, es mantindran els efectes pirotècnics a peu de terra previstos durant el correfoc. Per cloure la celebració, el castell de focs es substituirà per una remullada a la plaça Gabriel Macià. El correfoc és en aquest dissabte als carrers del centre de Canet a partir de les 10 de la nit. El recorregut començarà a la Riera del Pinari, és l'habitual, a l'inici de la cantonada del Pas de Marges, i passarà pels carrers Nou Avell Baix, com dient... Eusebi Golar, Sant Pere, Sant Saúc, Font i la plaça Macià. Per garantir la seguretat de participants i veïns, el consistori recorda que no es podran estacionar vehicles als vorals i a les zones properes al recorregut, especialment a les Cruïlles. També es demana als veïns que mantinguin portes i finestres tancades i abaixin les persianes i retirin dels balcons i façanes qualsevol element que pugui resultar perillós, com testos, tendals, cartells o banderes. Pel que fa als participants, l'Ajuntament recomana portar roba de cotó, de màniga llarga, pantalons llargs, calçat tancat i un barret que protegeixi el cap i el clatell. També recorda que cal respectar el recorregut establert, mantenir les distàncies de seguretat amb el públic i no manipular la pirotècnia un cop finalitzat l'espectacle.
0: I estimem Premià es congratula per l'èxit de la Festa del Comerç i es desmarca de les crítiques del PSC. Martí.
4: Així és, el grup municipal d'Estimem Premià ha volgut posar de manifest la seva satisfacció per la Festa del Comerç de fa dues setmanes i ha demanat a Premià Mèdia rectificar una informació que es publicava ahir al migdia, però que va ser retirada arran del malestar mostrat per aquest partit. Estimem Premià no comparteix les crítiques del PSC, que considera totalment esbiaixades i fora de lloc, a més de poc rigorosa.

0: No és aquest el tall que volíem sentir. Martí, endavant, continua, disculpa.
1: Com explicàvem ahir, Comerç Premià té previst celebrar una reunió per valorar l'esdeveniment la setmana que ve. Ahir, però, ja ens avançaven que les primeres sensacions ja van permetre constatar una davallada en la participació de comerços.
0: Gràcies. I s'ajorna l'observació amb telescopis del Cercle Astronòmic de la Tordera per risc d'incendi. Genís.
2: Doncs sí, bona tarda. L'activitat estava prevista per aquest dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, però en aquesta ocasió l'entitat que havia decidit canviar l'ubicació a Orsavinyà, un espai triat estratègicament perquè ofereix una foscor més adequada per a l'observació de l'univers. El Cercle Astronòmic, però, que posposa, per tant, la xerrada i l'observació amb telescopis fins a nou avís a causa dels avisos de risc d'incendi. L'entitat comenta que la nova data es comunicarà a través de les seves xarxes socials a Instagram i a Facebook. Josep Pujol, president de l'entitat, explicava una mica de què tractava aquesta activitat.
3: Ho fem a Orsavinyà perquè entenem que és un lloc una mica més fosc i aquesta setmana intentem fer alguna cosa a cel profund. Cel profund t'entén amb aquests objectes que no són ni planetes ni coses d'aquestes que estan a migues properes, per exemple, galàxies, nebuloses i aquestes coses.
2: L'activitat, que és completament gratuïta i oberta a qualsevol persona que tingui curiositat per l'astronomia i per tal de garantir que la jornada funcioni de millor manera, l'entitat demana civisme no embrutar l'entorn ni encendre foc quan es duia a terme aquesta activitat.
0: Gràcies, i els vesprejos del Far de Calella són el nou punt de trobada de l'estiu per fer amistats o bé per trobar l'amor. Sergi Ferrer.
4: Així és, el Festival Nits d'Estiu de Calella s'afegeix a la moda dels vesprejos i n'ha incorporat dues sessions a la programació d'aquest estiu. El Festival Calellenc amplia així la seva oferta de concerts i espectacles i convertirà el Far en un espai per passar-ho bé, amb música ambient i dinàmiques per conèixer gent. L'organització comptarà amb l'expertesa de Cites Ràpides, empresa calellenca pionera en l'organització d'esdeveniments de Speed Dating. Josep Grima, tinent d'Alcaldia de Cultura de l'Ajuntament de Calella, explica que la proposta vol anar més enllà de trobar parella i crear un espai de relació obert a tothom.
5: És un espai idíl·lic per trobar l'amor, les coses com siguin, però cadascú podrà triar el que vulgui. La intenció és justament aquesta, trobar-se amb gent, conèixer gent nova o fins i tot parlar amb aquella gent que et saludes de tant en quant i que saps que són de Calella però que moltes, o de la comarca, però que moltes vegades doncs no tens l'oportunitat de parlar, no? Doncs escolta, potser és el moment de fer el pas i parlar amb aquesta gent i generar noves amistats, per què no?
4: Els vesprejos al Far s'estrenaran aquest dissabte 11 de juliol amb una sessió adreçada al públic major de 45 anys que ja ha exhaurit totes les places. La segona cita serà el 8 d'agost a les 8 del vespre per al públic major de 30 i encara hi ha entrades disponibles al portal de venda oficial del NEC, entrepolis.com. La temporada del Festival d'Estiu ha arrencat amb força i després de la festa inaugural els concerts de juliol al Far i els primers d'agost ja han penjat el cartell d'entrades exaurides. És el cas de Roger Mas amb la Copla Sant Jordi, el 10 de juliol, Kiko Veneno, el 17 de juliol, Judit Nederman, el 31 de juliol, Andrea Motis, el 7 d'agost, i l'espectacle Llac Gener 76, del 15 d'agost. Encara hi ha entrades per a l'espectacle de monòlegs amb Fel Faixedes i Carles Xuriguera, el 18 de juliol, el tribut a Alejandro Sanz amb Fran Valenzuela, el 1 d'agost, el doble concert de l'Ibérica Trio i Maruja Limón, el 21 d'agost, l'homenatge a Eugenio amb Àngel Miralles, el 22 d'agost, i la nit de Cloenda amb Northern Chelsea i en Gai en Gai el 28 d'agost. També queden localitats per al cap de setmana de concerts de gran format al Pati de l'Os, el 24 de juliol amb Sau i Blaumut i el 25 de juliol amb la Cabra Mecànica i Los Toreros Muertos.
0: En cultura, tot a punt, al Teatre de Palafolls per la gran final del concurs Mosca de Música Jove, Marc Ferri.
6: Demà se celebra la novena edició del concurs de música jove Mosca a Palafolls. Aquest certamen, que s'ha consolidat com un referent cultural, arriba enguany amb una vitalitat renovada després d'assolir una xifra rècord d'inscripcions. 35 grups, el doble que l'edició anterior. D'aquests 35 grups, 6 són els finalistes que demà actuaran al teatre en una ballada que començarà amb l'obertura de portes a les 8 del vespre. Durant tota la nit, les 6 formacions finalistes es disputaran els premis oficials. Són Juny del 99, Hader, Run Out, Now, Indubio i La Mosca Band. Es tracta de projectes integrats per joves que majoritàriament aposten pel català i que ofereixen directes potents sobre l'escenari. Albert Muñoz és tècnic de joventut de l'Ajuntament de Palafolls.
7: Tenim la novena edició del concurs Mosca, que aquest any la realitzarem

0: al Teatre de Palafolls. L'obertura de portes serà a les 8 de la tarda i bé, doncs, tot seguit començaran a pujar a l'escenari els 6 grups guanyadors: Indubio, Renault, Nau, Juny del 99, Jader i La Mosca Band. I per últim, doncs, hi haurà un tancament de fi de concurs que hem convidat en DJ Sendo. Durant tot l'esdeveniment hi haurà els Diables, que gestionaran una barra per tal, doncs, d'amenitzar l'esdeveniment.
1: Els grups competiran per dos reconeixements, el Premi del Jurat i el Premi del Públic. Els assistents podran participar directament en una votació per escollir el seu grup favorit mitjançant una urna present en el recinte. Els guanyadors s'emporten un premi de 450 euros i, com a gran al·licient, també l'oportunitat de ser taloners a l'Alterfesta durant la Festa Major de setembre. Per fer més amena la nit, els Diables Folls organitzen el servei de barra i, a més, un cop finalitzades les actuacions i el recompte de vots, la festa continuarà amb la sessió de mashups de música catalana i èxits internacionals gràcies al DJ Sendo, encarregat de tancar aquesta novena edició del Mosca.
2: I Llavaneres dona aquest cap de setmana el tret de sortida a la Minerva 2026. Martí.
3: Doncs sí, ho farà amb un programa que combina teatre, música, tradició i activitats populars. La prèvia de la Festa Major arrenca avui divendres amb una de les novetats d'enguany. Un karaoke obert a totes les edats, el Casal Jove, que ja està obert ara mateix, ha començat a les 4 de la tarda. Comença en mitja horeta i començarà a les 4 de la tarda. La programació continuarà demà dissabte amb dues cites destacades. D'una banda, el Port Balí s'acollirà la segona regata Tres Viles de Rem i de l'altra, el pati del Casal de Llavaneres serà l'escenari del Rock Fest, una jornada de rock i gastronomia amb la participació d'una vuitantena de músics i diverses bandes. A la nit, el protagonisme serà per al teatre amb la companyia La Inestable, que portarà al parc de Cal Alfaro la comèdia anomenada Arsènic i Puntes de Coixí, una obra d'humor negre i tendresa que es representarà tant dissabte com diumenge a les 10 de la nit. El cap de setmana es completarà diumenge amb dues de les cites més tradicionals de la prèvia de la Minerva, la trobada de puntaires a les 10 del matí al parc de Cal Alfaro i el 26è torneig de bitlles catalanes a les 11 als jardins de Mas Sorrà. Joan Arnau, regidor de Cultura i de Festes de Llavaneres, ens diu que no ens podem perdre la festa.
4: No ens podem perdre el Teatre de la Inestable, no ens podem perdre els puntaires que venen de tot el Maresme i també el karaoke que fem al Casal Jove. A tothom li agrada el karaoke i que no falti ningú de les Tres Viles, per favor. Tampoc us podeu perdre les Villes Catalanes, la regata de les Tres Viles de Rem i el festival de rock que farem al Casal de Llavaneres.
3: D'aquesta manera, la Minerva 26 comença a escalfar motors amb un primer cap de setmana que combina cultura, festa i tradició popular.
2: I dissabte torna la festa K80 a Canet, Dani.
5: Doncs sí, aquest dissabte arriba la festa K80 amb DJ Nitus. Aquest acte de festa major s'ha convertit en una cita indispensable pels amants de la música dels anys 80. Des de l'organització fa mesos que ja estan treballant i ho tenen tot a punt per fer passar una nit de gresca i ball inoblidable. Enguany la festa retorna a la seva ubicació habitual, al passeig marítim a l'antiga oficina de turisme davant de la residència Guillem Mas. En el programa d'actes de festa major hi ha una errada, ja que l'Ajuntament es diu que la festa es celebrarà a l'Espigó, a l'altra banda. No, de fet, només l'any passat es va fer en aquest indret per les queixes d'un soroll per part d'un veí. Enguany es retorna a la ubicació habitual. No hi ha... faltaran els hits dels anys 80 de la mà de DJ Litus, pel que fa al públic assistent, la gent de tot arreu, perquè amb el temps el K80 net ha anat agafant ressò. La cita és aquest dissabte a partir de 2:15 de la nit fins a 4:45 de la matinada al Passeig Marítim, davant l'antiga oficina de turisme.
2: Seguim amb més cultura. Israel, Vibration i The Congos encapçalen la 6a edició del Cultura Viva. Sergi.
6: Sí, el Festival Cultura Viva tornarà aquest diumenge a partir de les 5 de la tarda al Parc del Mau de Calella amb una 6a edició marcada per la presència de dues de les grans llegendes del roots reggae, Israel Vibration, acompanyats dels històrics Roots Radix i The Congos. La jornada reunirà també artistes com Boom Boom Fighters and Kuka P, a més dels veterans Dance Crusher Sound i Badalonian Sound, amb les actuacions de Senyor Wilson i Rosie. El festival, impulsat per l'Associació Cultural Ital Youth, va néixer de la voluntat voluntat d'un grup de joves de portar la música jamaicana a Calella, un estil que fins aleshores no tenia presència estable a la ciutat. 6 edicions després, l'organització celebra haver consolidat una cita que aposta per preservar l'essència del reggae i la seva dimensió cultural. Més enllà dels concerts, la cultura viva reivindica el reggae com un patrimoni musical amb una forta càrrega històrica i social. L'organització defensa la importància de mantenir viu el llegat dels artistes que van impulsar aquest gènere a Jamaica durant les dècades dels 60 i 70 i que han influït en nombrosos estils musicals posteriors. Enguany, el cartell reuneix dues formacions amb prop de mig segle de trajectòria, una oportunitat poc habitual de veure en directe referents internacionals que feia anys que no actuaven al país. Albert Sisa és el director de l'esdeveniment.
7: Com moltes coses, hi ha esdeveniments de la vida que jo crec que no et pots perdre. I potser hi ha anys que hi pots anar i altres anys no, però aquest any particularment, amb els artistes que portem en el cartell, com Israel Vibration i Congos, és que és una ocasió brutal. A més, pel preu que està, perquè aquests artistes, trobant-los a sales o així, doncs, tenen un preu molt més car, que molta gent tampoc se'l pot permetre, i nosaltres, gràcies a l'Ajuntament de Calella i tot, doncs, hem intentat ajustar al màxim aquest preu i poder gaudir d'aquestes dues bandes.
6: El festival començarà amb les actuacions dels artistes convidats i culminarà amb els concerts dels dos grans noms del root reggae, una cita imprescindible pels seguidors i aficionats de la música jamaicana.
2: I en esports, el lluitador palafollenc de Muay Thai, Raúl Porras, guanya el bronze en un campionat a Bangkok, Marc Ferri.
1: Raúl Porras, que és representant del club Muay Thai de Palafolls, ha tancat una actuació brillant a l'Amazing Muay Thai World Festival 2026, celebrat recentment a Bangkok, a Tailàndia. El palafollenc ha aconseguit pujar al podi en la seva primera experiència en una competició d'àmbit internacional, emportant-se una merescuda medalla de bronze en un dels escenaris més icònics d'aquest esport. Per arribar al graó més alt del podi, Porras havia de superar un quadre de 4 combats. El lluitador local va començar amb molta força la competició, imposant-se en un primer enfrontament contra el representant de Xina, Moncau, al segon assalt. En la segona ronda es va veure les cares amb un lluitador de Mongòlia, a qui va vèncer els punts. Ho explica el mateix Raúl Porras.
8: La verdad que estoy muy contento. Nunca había hecho una competición así a nivel internacional y me sentí súper cómodo, tanto con la gente y con todo. Y dentro de lo que cabe, no nos llevamos el oro, nos llevamos el bronce, pero hicimos un buen trabajo. Para llevarnos el oro tenía que ganar las 4 peleas. Y gané las 2 primeras, una contra China, que gané por KO en el segundo asalto, y otra contra Mongolia, que gané los puntos, pero fue una muy buena guerra. Y disfrutemos mucho y me la llevé bastante bien la pelea.
1: La ratxa de victòries es va aturar a les semifinals, on Porras es va enfrontar a un rival del Canadà. Tot i l'esforç del palafollenc, el lluitador canadenc es va acabar emportant la victòria als punts.
8: Y luego la tercera fue contra el Canadá, pero también era un chico asiático, y el chico era zurdo, era más alto. Y bueno, fue muy inteligente, hizo su trabajo y a los puntos pues se me escapó la pelea. Pero bueno, hicimos un buen trabajo y yo creo que si fuese espabilado un poquito antes me la podría haber llevado. Y bueno, el chico que me ganó en la semifinal, que fue el chico este de Canadá, pues es el que se ha llevado el oro. Pero bueno, no es ninguna excusa.
1: El lluitador ha definit l'experiència com a molt bona i ha expressat el seu honor per representar a Espanya en aquest campionat de Muay Thai a Bangkok, assegurant que ja té la vista posada en el futur amb l'objectiu de tornar a buscar l'or en properes cites.
2: Més esports. Malgrat de Mar acollirà el tercer torneig d'handbol platja Open Speed aquest cap de setmana. Laura Téllez.
9: La tercera edició del torneig Handbol Platja Open Speed de Malgrat de Mar tindrà lloc aquest cap de setmana a la platja de l'Astillero, on s'hi ubicaran 7 terrenys de joc i es disputaran partits de les categories a la B infantil, cadet, juvenil i sènior. La prova s'inclou al 8è Tour Català d'Handbol Platja. El tour està organitzat per l'OAR Gràcia Sabadell, Club Handbol Cabà, Club Handbol Platja Nord-Est, Club Handbol Montgrí, Ars La Roca, que gestionarà el torneig de Malgrat de Mar, i Joventut Handbol Mataró amb el suport de la Federació Catalana d'Handbol. En el cas de Malgrat de Mar, el torneig està promogut per la Regidoria de Turisme. Jordi Lluís Ferrer, regidor de Turisme, explica que enguany hi ha, com a novetat, una millora de les instal·lacions i dels espais d'ombra.
10: Molts dels equips que venen, evidentment, perquè el que estan fent és aquest tour català per després poder anar al Campionat d'Espanya que es fa al setembre. Per tant, aquí venen, evidentment, a, per dir-ho d'alguna manera, doncs, a obtenir un rànquing, que es diu, no vulgarment. Aquest any sí que hi ha novetats, sí que hi ha novetats, perquè primera cosa que hem fet és hem millorat molt les instal·lacions, en el sentit de tema dels pals i totes les infraestructures està millorat, i també una cosa molt nova respecte a l'any passat, hem millorat molt les zones d'ombra, cada vegada més, és evident, això no ho podem evitar. El tema de la calor i el canvi climàtic és present, l'any passat ja ho vam començar a fer, però aquest any ara ho estem muntant, tot el tema de les zones d'ombreig.
9: Ferrer explica que l'any passat la competició va portar a Malgrat de Mar unes 5.000 persones.
10: L'handbol platja és un esport molt familiar, per dir-ho així. Aquí el que vindrà són molts equips amb les seves famílies. Per tant, vol dir, primera cosa, són gent que venen a passar el cap de setmana, la majoria, tant als nostres hotels com als nostres càmpings, venen a passar el cap de setmana, i a més són gent que, i es pot comprovar, i amb els temes restauració surten, i són gent que estan al poble i fan despesa al poble. Per tant, també, des d'aquest punt de vista, és un volum considerable. L'any passat, estem moment en números de l'any passat, van a venir en els dos dies unes 5.000 persones.
9: El 8è Tour Català d'Handbol Platja, que aquest cap de setmana farà parada a Malgrat de Mar, va començar el 6 de juny a Sabadell, ja ha passat per Gavà i l'Estartit i es clourà el 19 de juliol a Mataró.
2: I Tordera celebra el seu 16è festival de patinatge La Selva aquest diumenge, Genís.
11: Sí, l'esdeveniment que servirà com a gran tancament de temporada se celebrarà aquest mateix diumenge 12 de juliol al pavelló parroquial. Sota el títol de La Selva, les patinadores del club porten temps preparant un espectacle que promet transportar al públic al cor de la natura, on es posarà al manifest tot l'esforç i la tècnica treballada durant el curs, servint com a gran tancament així d'aquesta temporada. El recinte obrirà les seves portes a 6:45 de la tarda per facilitar l'acomodació del públic, mentre que l'inici oficial del festival està programat per 6:45. Per tal d'evitar cues a darrera hora, l'organització ha habilitat un servei de venda anticipada d'entrades. Aquesta es durà a terme aquest mateix divendres 10 de juliol a la pista de Sant Pere, per tant, avui, en horari de tarda, des de les 5 fins les 7 de la tarda, amb un preu de 4 euros si es compren el mateix dia diumenge. En canvi, a taquilla seran 5 euros. Des de l'entitat esportiva fan una crida a tothom a no perdre's aquesta cita i a donar suport als esportistes locals en una tarda on la màgia, l'esport i el ritme sobre rodes seran els protagonistes.
2: Moment ara de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
12: Hola, bona tarda. Avui les temperatures marcades per la calor, però una calor molt menys intensa que no pas ahir. Recordem que ahir encara arribàvem a superar els 36 graus a Vilassar, 35 a Mataró, o també a Sant Cebrià de Vallalta els 37 graus gairebé de màxima. Això canvia avui amb unes temperatures que han quedat al voltant dels 34 graus al Montnegre, Can Massuet del Far, 33 a Tordera, 32 a Mataró, 29 a Arenys de Mar i també a Sant Cebrià de Vallalta i 31 a Palafolls. Una situació meteorològica que, de fet, en les properes hores vindrà marcada justament per això, per un descens de temperatura, unes temperatures que, tot i ser estiuenques, seran molt més suportables que no pas en les últimes jornades, i de cara a demà també amb núvols, intervals de núvols que, com avui, seran poc importants, més nombrosos, però, i no descartem que es pugui arribar a escapar alguna goteta cap a l'àrea de la serrada litoral. En qualsevol cas, serien fenòmens aïllats i molt poc importants. Per la seva banda, els vents en les properes hores moderats del sector est, sobretot de cara a demà, i això implicarà una situació marítima també més alterada, amb maró a tota la costa maresmenca. De cara al que és la jornada de diumenge, s'espera que es mantingui aquest vent humit de mar cap a terra, i tot i que les temperatures podran pujar una mica, en conjunt continuarem amb un ambient força agradable, tenint en compte que estem al mes de juliol.
2: Molt bé, doncs sembla que la calor afluixa, tot i que, doncs, com bé ha explicat el nostre meteoròleg del Consell Comarcal, en Quim Serra, diumenge tornarà a pujar la temperatura. Nosaltres ara farem tot seguit una petita pausa i quan tornem parlarem del Baruma Fest, un tardeo o vespreig solidari que servirà, doncs, per recaptar fons per aquesta ONG. Ens ho explicarà la Judit Jiménez, que és sòcia de Baruma. I també avui és divendres i com cada divendres parlarem de cinema amb la Mireia González per repassar les estrenes de la setmana. Tot això ho tindrem a l'Ona Maresma d'aquí a 3 minuts. Fins ara.
13: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
2: Vinga, som-hi, quan falten 2 minuts per arribar, doncs, quan faltaran 20 minuts per arribar a les 4 de la tarda, nosaltres fem el repàs a les xarxes socials amb en Genís. Genís, bona tarda des de Tordera.
3: Bona tarda.
2: Què tal? Com va el divendres?
3: Molt bé, ja a punt de cap de setmana, a veure si la calor també rebaixa una miqueta aquestes temperatures i doncs, podem gaudir una mica més de l'estiu amb més calma.
2: Molt bé. Explica'ns què podem destacar avui al Maresme.
3: Doncs precisament al Maresme parlarem d'aquestes temperatures i és que, com estava previst, el pic de la segona onada de calor de l'estiu s'ha assolit aquesta setmana a tot Catalunya, en concret aquest dimecres, deixant temperatures de rècord al Maresme. El termòmetre va arribar al seu màxim a Tordera amb 39 graus, però a Mataró, la capital, també s'han registrat durant el dia de dimecres 37,6 graus. Això després d'una nit que ja havia estat intensa, també amb mínimes de més de 25 graus. La situació prevista per ahir dijous era similar. El Meteocat mantenia l'avís per calor intensa a tota la comarca i un perill de 5 sobre 6. En el cas global del Maresme, les màximes registrades aquest passat dimecres van anar dels 35 graus, que s'han assolit també a Tiana, fins als 39 que hi ha hagut durant el dia de Tordera i, segons dades del Consell Comarcal, doncs a tot el Maresme que va patir aquestes mínimes, recordàvem, de més de 25 graus. Altres municipis amb temperatures molt altes van ser Dosrius amb 38,6, Vilassar de Mar amb 38,3, Sant Cebrià de Vallalta amb 37,2 o Palafolls amb 36,2. A partir d'avui, però, s'espera que la situació relaxi una mica gràcies a l'arribada d'un vent de llevant. El dissabte, dia que s'hi esperen alguns núvols, les temperatures màximes podrien ser de 29 o 30, com a molt, igual que diumenge. Per tant, a veure si d'aquesta manera es relaxen les temperatures.
2: Tela amb aquestes altes temperatures que bé ens has explicat que s'han assolit aquí al Maresme i també doncs, arreu del territori, unes temperatures que segurament fa uns anys eren anecdòtiques, però que ara alguns experts ens diuen que això és el panorama que ens espera de cara ja als pròxims anys, així que ja ens podem començar a acostumar.
3: Sí, sí.
2: En clau internacional, què podem explicar?
3: Doncs parlem del grup alemany Volkswagen, el fabricant d'automòbils més gran d'Europa, que ha anunciat que deixarà de fabricar la meitat dels models en una retallada de producció que no concreta quina traducció tindrà pel que fa al tancament de plantes i la pèrdua de llocs de treball. Durant la reunió del Consell d'Administració a la seu central de Volkswagen, a Wolfsburg, es va decidir reduir la producció anual de vehicles un 25%, passant dels 12 milions actuals a 9 milions. La idea és concertar esforços en aquells models que tenen més èxit al mercat. Les vendes del grup van caure un 6% durant la primera meitat de l'any. Amb aquestes mesures, el grup automobilístic alemany espera millorar la seva posició en un mercat que es troba en una fase molt exigent de transformació.
2: Mm-hmm. Explica-nos aquest tuit internacional, no?, del grup alemany Volkswagen. Mm-hmm. M'ha entrat curiositat per saber quin és el teu cotxe preferit, però no cal que sigui, és a dir, com dir, no, jo tinc aquest cotxe. No, quin t'agradaria poder tenir si no hi haguessin límits?
3: Ostres, en sé molt poc de cotxes, no et sabria dir quin,
2: sí?
3: quin m'agradaria. Sí, crec que has topat amb la persona que menys sap de cotxes de Tordera, almenys, i del Maresme segurament també.
2: Jo voldria un Lamborghini.
3: Déu-n'hi-do. Però ja correries Vaja. Amb aquest cotxe, són perillosos també.
2: Sí, el tema és mantenir-lo.
3: Exacte.
2: Que clar, et costa un ull de la cara, però després mantenir-lo també tela, eh?
3: Sí, sí, sí.
2: Però vaja, per somiar, no? Que no falti.
3: Que no falti, exacte.
2: I el tema curiós del dia, Genís?
3: Doncs com a curiositat portem que l'època estival les propicia perquè els nens vagin al cinema i per això també s'estrenen pel·lícules com Baiana, que de fet la sala en són fins i tot un refugi climàtic per a tota la família, però també han coincidit diverses novetats en cartellera que mostren realitats molt dures que els infants viuen arreu del món. Són pel·lícules d'aquelles que ajuden a obrir els ulls i reflexionar sobre el món en què vivim. En el cas de Disney, s'entesta a seguir fent versions amb actors dels seus clàssics animats amb un objectiu estrictament econòmic. Des d'un punt de vista artístic, la gran majoria són còpies sense ànima, també insulses, i encara estan menys justificades quan una part de la pel·lícula s'ha de crear igualment de forma digital, com en aquest cas els animals de la mateixa pel·lícula de Baiana. Com que són les mateixes escenes, els mateixos diàlegs i les mateixes cançons, els crítics diuen que el més interessant és veure com The Rock, o La Roca, juga amb la seva perruca i res més. Per tant, crítiques no gaire bones o del tot bones per a aquestes pel·lícules versionades a vida real de Disney.
2: Ja, ja. De fet, després, com que tindrem la secció de cinema, la nostra companya i col·laboradora, la Mireia González, ens explicarà una mica la trama d'aquesta pel·lícula. No sé si l'haurà vist, si ens podrà fer una petita valoració. Ara al cinema sé que hi ha Toy Story 5, que sí, hi ha com molta falera, molta gent que està anant a veure la pel·lícula, i bé, no em sona cap més que així que s'estreni. De fet, ja fa temps que no vaig al cinema. Tu com fa que vas anar al cinema per última vegada?
3: Mira, l'última vegada va ser, no sé si la setmana passada o en farà dues, ara mateix.
2: Doncs mira, fa poc, eh?
3: Però sí, ara fa poquet. Però feia que no hi anava també, bastant.
2: Molt bé, doncs va, som-hi, anem ara a conèixer la pregunta del dia. Genís, què estem preguntant avui?
3: Doncs en relació a la curiositat d'avui, preguntem si preferiu les pel·lícules de Disney de dibuixos o les versions amb persones reals.
2: Jo no m'has preguntat, però vaja, t'ho explico, em prefereixo les pel·lícules de dibuixos.
3: Jo també.
2: A mi les de personatges reals... Mira, vaig anar a veure una, m'acabo de recordar ara mateix, l'any passat, la de Stitch.
3: Ah, sí.
2: Com es diu? Stitch, no, la pel·lícula?
3: Sí,
2: Lilo i Stitch. Ostres, tu... un fracàs, considero. O sigui, l'Stitch molt divertit, Així, molt, molt maco i tal, perquè és un ninotet així divertit. Però la pel·lícula va ser... saps?
3: Sí,
2: força avorridota.
3: Jo t'he de dir que també prefereixo les de dibuixos.
2: Sí, tenen com... Vaja, crec que conserven més la màgia, no, de les pel·lícules Disney, tot i que hi hagin moltes crítiques al respecte, que perpetuen segons quins rols, tot això que les envolta, però vaja, a mi els ninotets m'agraden molt. Coco, m'encanta.
3: A mi també, a mi també.
2: És de Disney, Coco?
3: Sí. Diria que sí.
2: Pixar.
3: O Pixar, sí, pot ser.
2: Clar, jo veig tot la mateixa cosa. Estan fusionats, no, Marçal? Molt bé, Marçal hi entén més que jo.
3: Molt bé.
2: Doncs bé, Genís, moltes gràcies. Seguim avançant el programa. Fins ara.
3: Fins ara.

0: La solidaritat també es pot viure amb música, bon ambient i ganes de compartir. Avui descobrim el Baruma Fest, un vespreig solidari que vol recaptar fons per la tasca que du a terme l'entitat Baruma i també sensibilitzar i implicar a la població. Per conèixer tots els detalls de la iniciativa, ens acompanya la Judit Jiménez, responsable de comunicació i sòcia d'aquest projecte. Judit, benvinguda.
1: Hola, bona tarda.
0: En primer lloc, per ubicar-nos, i també per qui encara no us conegui, què és Baruma i quina és la vostra tasca?
1: Baruma és una NGD que va néixer fa uns 8-9 anys arrel d'una visita d'en Denis, dels germans Fornés, en Denis i la Griselda, que van anar a Tabasell a un casament d'un amic seu de l'ètnia Mandinga. I quan eren allà van descobrir, van veure que hi havia una gran necessitat a nivell sanitari. O sigui, van portar un nen que estava molt malaltó, que estava morint. El van veure i era només perquè no podia anar al metge, no s'ho podia permetre, no? I ells el van dur i arrel d'aquí van crear com una mena d'efecte bola de neu. Cada vegada que es llevaven al matí tenien més persones que necessitaven que els atenguessin i els donessin suport i un cop de mà. I llavors van decidir, doncs, formar la nostra ONG. Ho dic així molt ràpid perquè n'he parlat diverses vegades i convido tothom que vulgui a que entri a la nostra web, a baruma.org, i ho veurà tot i ho explica tot perfectament. I arrel d'aquí hem anat fent diferents branquetes a dintre de l'ONG i a part de la salut, que és el més important, una de les més importants pel meu parer, perquè tenim unes 1.800 criatures mutualitzades a la Comune d'Abo, que això és moltíssim, s'ha gairebé aconseguit erradicar la mortalitat infantil a la zona on estem actuant nosaltres. I també tenim el tema de la drepanocitosi, que és una malaltia que tenen ells genètica, que la sang els canvia la sang. La sang es formen els glòbuls rojos en forma de falc i es van picant entre ells, els ataponen les venes i això. Fan unes crisis molt dolentes fins que acaben que la sang es queda líquida i poden arribar a morir tot. I estem tractant amb unes combinats de L-glutamina i unes quantes cosetes als pacients que tenim allà i veient que estan reduint bastant també les crisis i estan tenint millor qualitat de vida. També fem reformes d'escoles i cas de santé. I per últim, i que és un projecte molt xulo, és l'empoderament femení, que és crear hortes de dones, que el que fan és, elles mateixes, doncs clar, se'ls dona les eines i la formació perquè puguin treballar cadascuna a la seva parcel·la i tenir una microeconomia, no? Fan menjar, amb el menjar, el que cultiven, poden menjar ells, les seves famílies, i a més amb el sobrant poden vendre una miqueta. Doncs tot això, aquest gran popurri de coses, i alguna més que segurament ara se'n passa perquè no tenim tampoc molt de temps, és el que és Baruma.
0: Parla'ns també de com va sorgir la idea d'organitzar aquest Baruma Fest, aquest vespreig solidari. Com se us va ocórrer aquesta idea?
1: Doncs se'ns va ocórrer en una de les juntes, perquè nosaltres, clar, constantment hem d'estar pensant i intentant trobar fons i recursos per poder-nos sostenir, no? Perquè a part dels socis i dels ajuts que es puguin aconseguir d'entitats, ajuntaments i fons de cooperació, també necessitem sostenir-nos a nivell de trobar diners i recursos nosaltres. I estàvem parlant i veiem que podríem fer, hem fet algun Sapiens, que ara aviat, més endavant ja us en anunciarem un altre, el Sapiens, hem fet els Premis Diarama, hem fet diverses coses que al final vas ajuntant mercats, vas a llocs, no? Però vam pensar, i per què no fem un tardeo, que està tan de moda ara, que a la gent ens agrada sortir allò a mitja tarda i estar, i portem una miqueta el que és la cultura, no? Perquè portem, ara us explicaré, però serà molt amb ambient, clar, africà, no? Serà aquí, al Parc de Can Rafart, a Vilassar de Dalt, el divendres 17 de juliol, guardeu la data, a les 6:30 fins a mitjanit. Serà superxulo perquè tindrem actuacions de 3 DJs de la zona del Maresme emblemàtics, la DJ Marta, el DJ Edu i el DJ Merei. I a més tindrem l'actuació especial dels nostres amics de la comunitat, són el col·lectiu Catacasa, que són un grup de gent senegalesa que fan percussió i danses africanes i ho fan superbé i vindran també a amenitzar-nos. I tindrem servei de barra, sopar a la fresca, barbacoa i gresca i el que us pugueu imaginar, tot i més.
0: Entenem que ja esteu fent promoció d'aquest esdeveniment solidari. Quina resposta esteu rebent per part de la gent?
1: Molt bona, la veritat. I el que hem fet nosaltres també per motivar una miqueta la venda d'entrades, perquè clar, és una entrada anticipada, és una miqueta simbòlica, són 10 euros l'anticipada. Qui vulgui pot entrar a Entràpolis, posar Baruma Fest o Baruma i ja sortirà. Baruma Fest i fins i tot, us dic, per si algú li diu, ai, m'agradaria col·laborar, però no hi puc anar. Hem fet una línia zero, o sigui, una fila zero. Llavors hi ha una part del Baruma Fest que posa Baruma Fest fila zero, que si voleu fer el donatiu allà d'uns 10 euros, que és la preu de l'entrada base, d'ara anticipada, i també ens ajudaria moltíssim. Ens aniria molt bé que la gent s'apuntés per tenir una previsió de comanda, perquè clar, nosaltres ara estem aquí a pals de sec, que sí que tenim unes quantes ja venudes, però clar, no pots guiar per això, perquè tu imagina que després de cop i volta ens ve moltíssima gent i ens quedem que no arribem, no? Ens agradaria molt, per això fem aquesta també crida, per poder explicar-ho, que a més ens anirà molt bé pels nostres projectes, però si us plau, perquè així també podem veure una miqueta cap a on anem.
2: Clar, tenir previsió, sí, no? Que no s'acabi les begudes o
1: el menjar, clar. Que sabria molt greu, perquè si després ve la gent i... Clar, i tots sabem que el juliol, al vespre, fa calor, s'està bé al parc. Uh-huh. I si tens música, tens allà per seure taules, tens bon rotllo, una zona que potser hi ha aigües... No sé.
2: Clar, la gent s'anima.
1: Clar, la gent s'animarà segur, uh-huh. I estarà molt bé.
2: A qui animeu especialment a venir? Perquè aquesta proposta és per tots els públics o és més per gent més gran?
1: A veure... Jo veig que per l'horari encaixa perfectament un pare, o sigui, unes parelles que tinguin algun criu poden venir, no hi ha problema. El que passa que sí que és cert que els vesprejos o els tardeos estan més enfocats a persones ja de més grans de 18 anys, mm-hmm. O sigui, més grans, perquè... Però clar, tampoc volem tancar-li les portes a ningú, perquè clar. És que és absurd, perquè al final els jockeys, cadascú té el seu estil, punxaran música de tots tipus, i haurà que serà més actual, més de l'època i tal, i... tothom s'ho passarà bé, o sigui que tothom és benvingut en realitat, eh?
2: Fins i tot et diria que potser el que coneixem com a tardeo és com la gent d'entre 35, 40, 45, ho rep molt bé, no? Perquè, clar, ja no tens l'energia dels 20 anys de sortir de festa fins a les 6 del matí, però tampoc quedar-te a casa i anar a dormir a les 9 del vespre.
1: Sí, totalment. Jo vaig anar-hi fa poc a un i m'ho vaig passar superbé per això, perquè era com que semblava que estava de festa a una discoteca de la Llet i estava allà a la tarda enmig de la muntanya,
2: clar.
1: Amb gent de la meva edat, i era molt guai.
2: I arribes a casa a les 11?
1: 11 o 12, i com un senyor, saps?
2: I a l'endemà rendeixes, estàs fresc, no?
1: A més, era també per fer això, no? És Baruma Fest, el tardeo solidari. És, posant-li aquest nom també podem garantir-nos i esperem que si hi hagi més edicions, seria molt guai. Uh-huh. Pots anar fent tardeos a diferents moments de l'any.
2: Aquests diners que es preveuen recaptar aniran a algun projecte en concret? Una mica es repartiran entre totes les tasques que feu?
1: Van directament al fons als fons de l'associació per poder ja anar directe cap a Senegal. És que nosaltres tots els diners que tenim són per treballar. Són uh-huh. per mantenir l'estructura que tenim, perquè allà a Senegal penseu que a part de totes les persones beneficiàries d'aquest suport, dels medicaments, de l'escola, de totes les coses, ja tenim gent que hi treballa, senegalesos, gent d'allà local que està treballant per l'associació. I llavors tot això s'ha de sostenir. Però bueno, que va tot directe a Àfrica, va tot cap allà.
2: Posem la mirada al futur. A quins reptes o projectes de futur teniu des de Baruma?
1: Buf! Doncs seguir-nos consolidant, anar fent... i poder garantir el que tenim i poder-lo anar seguint fent i tant de bo més endavant puguem anar creixent uh-huh. i anar fent. Però l'important per nosaltres és tenir els mitjans i poder seguir treballant amb el que estem fent, perquè realment és que és molt ja. Uh-huh. Tu dic 1.800, és que és...
2: Són molts infants.
1: Som 13 poblats, crec, uh-huh. de la comuna de Davao. És molt, en realitat. Totalment. I són nens que abans, mira... No hi havia esperança i ara n'hi ha més.
2: Totalment.
1: I això és molt important i molt bonic.
2: Alguna cosa més, Judit, que ens haguem pogut deixar de comentar del Baruma Fest? Hem parlat del preu, que es poden adquirir les entrades anticipades...
1: Jo dic, agafeu les anticipades perquè la sorpresa és que després arribareu a taquilla i seran 12.
2: Clar.
1: Que és el que posen els cartells que posarem per tot arreu. La cosa és que jo penso que és una cosa... Al final, si ho penseu, si anem a prendre... L'altre dia vaig anar a prendre un mojito por ahí, m'han clavat 12 euros o 13 euros, i vaig dir, bueno, vale, doncs... Te'n vas al Baruma Fest, que tens la consumició inclosa, i després allà dintre, no sé els preus encara, però hi haurà allò, botifarra, no sé què, amanides, humus... O sigui, podreu gaudir i estar bé, podeu uh-huh. quedar amb els amics, podeu, si voleu, ja veureu que dintre de l'Intràpolis hi ha la possibilitat d'agafar una taula... Ah. Per quatre persones amb ampolla de cava. Val? Llavors ja el preu s'arrejusta. Bueno, en fi, que hi ha 1.000 opcions i és que ens ho passarem molt bé. I, de fet, això també va molt bé per les persones que no puguin, per exemple, dir no em puc fer soci perquè jo no puc mantenir el pagar cada mes X, no? Que al final nosaltres tenim una quota de 12 euros al mes i entenc que hi ha moltes persones que no poden per la situació actual. Però si hi ha algú que pot i vol, doncs serà benvingut també.
2: Clar.
1: Però si no, és una molt bona manera de col·laborar amb nosaltres.
2: D'aquell dia
1: ajudar-nos a poder fer una bona embranzida i que puguem tirar una miqueta més endavant, saps? Uh-huh. És molt important.
2: Recorda'ns, la data i el lloc, sobretot, perquè no ens ho perdem.
1: Guardeu. 17 de juliol a les 6:30, fins a mitjanit, al Parc de Can Rafar a Vilassar de Dalt.
2: Molt bé.
1: A Baruma Fest.
2: Doncs, Judit, que sigui tot un èxit.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Espero que ens hi trobem. I vaja, això, a recaptar diners i a ser solidari, que és el que toca.
1: Moltes gràcies.
0: Doncs acabem de parlar amb la Judit Jiménez sobre aquest Baruma Fest, aquest Tardeo Solidari. Nosaltres ara farem una petita pausa, anirem a la desconnexió i quan tornem ens esperen moltes més seccions. Fins ara! Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name!

0: Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
1: Vinga, som-hi, anem amb les efemèrides musicals quan passen 3 minuts a les 4 de la tarda i en Genís ens explicarà per què estem escoltant aquesta cançó.
2: Doncs estem escoltant aquesta cançó, I Can't Get No Satisfaction, perquè els Rolling Stones aconseguien el 1965 el seu primer número 1 dels Billboard amb aquesta mateixa cançó.
1: Molt bé, el nostre expert en música, en Sergi Ferrer, vol fer la seva aportació diària?
3: Diària?
1: Sí, no, queda més professional.
3: Sí, no? Exacte. Jo sempre que parlem d'aquesta cançó, almenys amb el meu pare ho faig molt, no?, de dir curiositats, sempre que parlo d'aquesta cançó o surt el tema, hi ha una curiositat molt, molt curiosa, que és que, bueno, tots hem escoltat aquest mític riff de guitarra, no?, d'aquesta cançó de Keith Richards. Es veu que va ser composat mentre dormia, es va aixecar, va encendre una gravadora, sense raó aparent va començar a tocar la guitarra, li va sortir aquest riff, es va dormir, va deixar la gravadora encesa i si s'escolta la gravació original, s'escolta el riff de guitarra i després dues hores de Keith Richards. Clar. Dormint, roncant, vaja.
1: Una mica com en Dalí, no?, podríem dir.
3: Sí. Bueno, sí, exacte.
1: Que també somiava, però en aquell impàs entre estar despert i estar dormit, sabeu quan estem en el limbo? Que ens exacte, venen a la ment idees fantàstiques. Doncs si som capaços de llevar-nos en aquell moment, podem ser uns genis.
3: Bueno, en aquest cas parlem d'una època on les drogues també estaven pel mig, però bueno, no hi entrarem massa, perquè als 60 tots sabem que aquella època va ser una mica complicada.
1: Totalment, totalment. Molt bé, doncs va, deixem de banda aquesta efemèride musical. Estàvem escoltant aquesta cançó, però ara anem a felicitar els famosos que avui fan anys. Espera, Genís, perquè no sé si en Marçal és ràpid, perquè tenim una cançó per felicitar els famosos que fan anys cada dia que vam estar aquí a la redacció dient, va, quina cançó podríem posar que no sigui massa avorrida, tampoc massa espitosa, però vaja, vam triar aquesta.

0: Pedazo de hit per felicitar els famosos que avui fan anys un 10 de juliol.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Aquesta no me l'esperava jo.
0: Doncs va, t'agrada aquest tipus de música o què?
1: Sí, home, en moments de festa que necessites activar-te una miqueta, sí, sempre va bé, sempre va bé.
0: Molt bé, doncs va, ritme de hard... com que es diu això, aquest gènere?
1: Sí.
0: Hardcore, no? Tecno, hardcore.
1: A saber, no ho sé. Algo així.
0: Algo així, Aquí fa anys, avui.
1: Doncs mira, felicitem per començar a Sofia Vergara, l'actriu i model colombiana, mundialment també coneguda pel seu icònic paper de Gloria Delgado Príncep de la comèdia Modern Family, fet que la va convertir durant anys en l'actriu més ben pagada de la televisió nord-americana. Doncs avui fa 54 anys.
0: Fantàstica, la Sofia Vergara, m'encanta i m'agrada molt. No sé si recordeu una entrevista que li va fer en Pablo Motos, en què ell es va enfadar perquè ell li preguntava sobre les seves pestanyes, que si eren reals. També li preguntava sobre el seu cabell, el seu color de cabell, sobre si era real. I ella li va fer un zasca. No sé què li va dir, si alguna cosa seva. Ah, sí, perquè clar, ell té com la barba pèl roja i el cabell
1: sí,
0: castany.
1: Sí.
0: Que si se l'havia tenyit, potser. Sí, li va com tornant una mica de, com per què em qüestiones a mi si els meus atributs físics són reals o no, és a dir, vaja, puc anar tenyida, no? Puc portar extensions de pestanyes, però ell mateix també potser s'ha tenyit i ningú li diu res.
1: En fi, un programa doncs, que ha deixat alguna joia que altra. També recordem que felicitem altres celebritats, com Jessica Simpson, cantant de pop, actriu i estrella de televisió nord-americana que va assolir una gran fama internacional a principis dels anys 2000, convertint-se posteriorment en empresària de moda. Doncs avui fa 46 anys, Jessica Simpson.
0: Perfecte, i encara tenim una altra persona que fa anys.
1: Doncs sí, tenim Edmilson, exjugador del Futbol Club Barcelona i del Brasil, que avui fa 50 anys. Per tant, una brasiler doncs, que va jugar al Barça, que avui també celebra el seu aniversari.
0: Molt bé, doncs felicitats a tots ells, a la Sofia Vergara, a la Jessica Simpson i també a aquest jugador, exjugador, el Edmilson. Més coses, més efemèrides, Genís, què tenim?
1: Doncs mira, un 10 de juliol de 2008, l'empresa Apple llançava la seva App Store i anunciava la venda del seu iPhone 3G. La nova plataforma permetia als usuaris descarregar aplicacions directament en els seus telèfons mòbils, una funció que transforma així la manera d'utilitzar els dispositius intel·ligents. En la seva estrena, la botiga va oferir al voltant de 500 aplicacions desenvolupades tant per Apple com per empreses externes. D'altra banda, l'iPhone 3G, presentat com a successor del primer iPhone, incorporava connexió a xarxes mòbils de tercera generació i sistema de navegació GPS.
0: Molt bé. Vosaltres que sou Team Apple o Team Android?
1: Mira, jo n'he tingut només un d'iPhone i la veritat que, home, no sóc dels majors fans d'aquest tipus d'empreses, però si va bé, s'ha de dir, també.
2: Jo, hiperfan no, però sí, sóc Team Apple. Tot i que havia començat sent Android, però
1: jo també, exacte, jo també.
0: Clar, el tema és que... Digues.
3: No, que dic que diuen això de que un cop tens un Apple costa molt després tornar a tenir un mòbil, bueno, un Android o un Huawei o qualsevol marca, no? O sigui, no sé si és veritat, però a mi m'ha passat també.
1: Sí, a mi també.
0: Totalment. És difícil. No, però jo us diria fins i tot com si et canvies el mòbil tant per una banda com per l'altra, no?
1: Exacte, sí, segurament.
0: D'Android a Apple és complicada l'adaptació i també d'Apple a Android. Sí, a mi em va passar igual, Martí? Sobretot d'Android a Apple.
3: Bueno, doncs ara ja ens hi haurem de quedar.
0: Sí, ara ja formem part de la secta Apple, no podríem
3: exacte,
0: dir.
2: Sí, a mi a la bateria em tira enrere, us ho he
1: això,
2: de dir.
1: Això sí que és veritat.
2: Una cosa, perquè començo el dia amb 80 i acabo al migdia amb 30.
0: La fantàstica obsolescència programada, que s'ha estudiat molt i que vaja que... Sobretot Apple, Apple ho fa moltíssim perquè ara ja estem per l'iPhone, què, 17? 18?
1: No ho sé, ni idea.
0: Clar, si les mòbils funcionessin bé, jo crec que... Vaja, anar evolucionant està bé, O sigui, no em malinterpreteu. Però et creen la necessitat de comprar-te un mòbil nou cada any i, a més, si no ets una persona que poguéssim dir consumista, fan que el teu telèfon comenci a rendir menys.
1: Exacte.
0: I t'obliguen, no? Sí.
3: trobo estrany que no hi hagi inventat. No sé si és perquè no es pot o el què, però com un carregador que literalment l'hagis d'enxufar 5 segons i ja estigui al 100%. Vull dir, avui en dia que està tot, hi ha cures contra el càncer i de tot, bueno. I sembla que per carregar el mòbil l'has de tenir 2 hores enxufat.
1: O sigui, tampoc interessaria, entenc.
0: Això li, podríem preguntar quan torni en Marc Tresserres del Japó al setembre. Li preguntarem si quines coses ha vist al Japó que aquí encara no hagin arribat, perquè allà segur que, bé, ja sabem que són doncs, molt creatius i van un pas per endavant.
2: Massa poder.
0: Sí, massa. No, a mi em fa molta gràcia els robots que surten, aquests vídeos que surten els japonesos amb els robots i els robots foten hòsties a la gent. No sé si n'heu... heu vist, no? O sigui, robots que fan una presentació en què presenten un robot nou i hi ha molts vídeos que el robot doncs, es torna boig i fa doncs, una bufetada a algú del públic i jo vaig veure precisament l'altre dia un vídeo d'un robot que li feia una bufetada a un nen petit que estava per allà.
1: Ostres, això sí que no ho he vist ja.
0: Ja ho buscaré i us ho ensenyaré. Va, que ens anem per les rames. Amb més coses, hi ha alguna efemèride més?
1: Sí, acabem amb una altra efemèride i és que avui fa 62 anys que la dissenyadora britànica Mary Quant presenta oficialment la minifaldilla per primera vegada en una passarel·la de Londres durant la seva col·lecció d'estiu.
0: 62 anys té la minifaldilla, aquesta peça de roba que avui està tan extensa, no? Que normalitzada. 62 anys, no em semblen tants.
1: No, a mi tampoc.
0: Em sembla que fa com molt poc que es va crear. Sí, clar, abans anaven amb faldilles llargues, no com les masoveres.
1: Exacte, sí.
0: Molt bé, doncs, companys, alguna cosa que vulgueu... Digues.
2: Per si anaves a preguntar, no me'n poso, de minifaldilles.
0: No. Podries fer-ho,
2: No sé si
0: en Genís
2: i en Martí se'n posen...
1: Mira, jo precisament òbviament. No, però no ho sé. No sé.
2: Això precisament no,
1: No.
3: S'haurà de provar.
1: Exacte.
0: Vaja, cadascú pot anar com vulgui, al
2: tant.
0: Final...
2: Com els escocesos.
1: Exacte.
0: Sí, però no són tan curtes, no, les faldilles
1: dels escocesos? No, les dels escocesos són una mica més llargues, no?
0: Perquè no porten calçotets.
2: Com?
0: No ho sabíeu? No porten calçotets. En Marcel em diu que sí?
1: No,
0: us ho prometo que els escocesos 100% reals no porten calçotets.
1: Ostres, millor no aixecar les faldilles, llavors.
4: No porten calçotets. T'ho confirmo jo que tinc una mica escocès autèntic i no porten calçotets.
0: Veus? És que hi fa fred, allà a Escòcia.
1: Déu-n'hi-do.
2: Estan acostumats, ja.
3: No deu bufar gaire el vent.
0: No sé, jo...
4: Ho deixem parlar amb Marilyn Monroe, això de...
0: Totalment. Molt bé, companys, nosaltres seguirem avançant, anirem a parlar tot seguit de cinema amb la Mireia i també amb en Dani, així que gràcies i fins ara.

0: Molt bé, doncs ja ho estàvem avançant. Com cada setmana, avui és divendres i és el moment de conèixer totes les propostes audiovisuals que ens arriben a través de les grans pantalles i també a les plataformes més populars. Ho fem, com sempre, amb l'ajuda de la Mireia González i també d'en Dani Grau. Companys, bona tarda.
1: Doncs bona tarda, bona tarda. Hola, Mireia, què tal?
2: Bona tarda, què tal? Molt bé,
1: tanquem,
2: i tu?
1: Tanquem paradeta fins al setembre.
2: Sí.
1: I ho fem amb una... tothom ha estat atontat per aquesta calor que fot, però també sembla ser que a partir d'ara, aquest cap de setmana, estarem molta gent atontada per la veiana aquesta, no? Vull dir, és una pel·lícula que s'espera amb una expectativa bastant alta, no? O què?
2: Sí, sí, sí. És la versió del clàssic de Disney, Baiana, que vam veure fa uns anys, la que dibuixos, i ara ens arriba la versió en carn i ossos. Que bé, és una pel·lícula d'aventures nord-americana que està dirigida per Thomas Kyle i protagonitzada per Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. La Baiana respon a la crida de l'oceà i per primera vegada viatja més enllà de la seva illa amb la companyia del semideu Maui per retornar la prosperitat al seu poble.
1: És a dir, és del rotllo Barbie amb carn i ossos, diguéssim, no? Barbie però Baiana, no? És una pel·lícula de gent amb carn i ossos, diguéssim. Ara?
2: Sí, si fa uns anys vas veure la Baiana, que bé s'han fet en dues parts, si no m'equivoco, doncs aquesta història amb personatges de carniosos.
1: Baiana comença amb B de burro i aquesta va amb B, però amb B baixa. Vale, molt bé. Doncs també,
2: exacte. Sí, molt bé. Sí.
1: Doncs Baiana i Barbie passades al carniosos. També Barbie deu estar a Netflix o en una d'aquestes plataformes, per tant, si la voleu disposar, la teniu i, per tant, us podeu, diguéssim, fer un homenatge, em podríem dir, de Barbie. I de Ken, també. Haciendo Amigos, la segona proposta, Mireia.
2: Sí, aquesta pel·lícula ha arribat aquest divendres. Recordem que Baiana ja fa dos dies, que està estrenada.
1: Ah, sí?
2: Aquesta Haciendo Amigos ha arribat...
1: Increïble.
2: Sí, des del dimecres. Sí, sí, sí. Haciendo Amigos ha arribat aquest divendres. És una comèdia espanyola que està dirigida per David Marqués i protagonitzada per Quim Gutiérrez, Antonio Resines i Megan Montaner. L'Antonio i en Fèlix pugen de la policia després d'atracar una joieria. Pel camí es creuen amb l'Eva, una monitora d'un grup de teatre format per persones discapacitades que el confonen, o confonen en Fèlix, amb un nou membre del grup.
1: Està bé, està bé. Està bé, sona bé, sona bé. És una comèdia d'aquestes per passar l'estona. Per cert, dimecres crec que era, i ja deu estar passada a 3CAT, encara es podrà veure. Van fer a TV3 una pel·lícula que es diu El Favor, que és una comèdia negra negríssima, brutal, que em agrada molt, Vull dir que, es mora, diguéssim, la tata, la xatxa, un bal, i demana que sigui enterrada en el panteó, diguéssim, familiar de la família de Calés, i, per tant, es veuen, es reuneixen un cap de setmana amb una masia o amb un casalot impressionant, i és allà, doncs, es veuen tots els ets i uts i les malalties d'aquesta família de pijos. Està molt, molt i molt bé, una comèdia negra que està molt i molt bé. La podeu disposar a TV3, gratuïtament, per cert. Doncs a streaming, El Arquitecto, a Filmin.
2: Sí, és un drama francès basat en fets reals que està escrit i dirigit per Stéphane de Moustier i ens situa l'any 1983. El govern de François Mitterrand convoca el concurs d'arquitectura més gran de la història de França. El guanyador és, sorprenentment, un arquitecte danès desconegut que només havia construït 4 edificis, casa seva i 3 capelles. Aquest arquitecte li encarreguen la construcció de la defensa.
1: És una, diguéssim, és una pel·li basada, un biopic, em podien dir, Mireia, o què, un documental?
2: Sí, és un drama francès basat en fets reals, és a dir, això va succeir de veritat,
1: sí,
2: i ens expliquen, doncs, com va anar la construcció de la defensa.
1: Si el Mitterrand va ser president de França socialista durant molts i molts anys, François Mitterrand, cert, se li va descobrir una filla, diguéssim, extramatrimonial, podríem dir, ara ho recordo. Tothom té, diguéssim, fantasmes a l'armari. Ell també, François Mitterrand. Miguel Ángel Blanco. Las 48 horas que cambiaron todo. La he comenzado a ver. Es.
2: Sí.
1: Vull dir, és, se'm venen tots els mals, els atziguts i tal, perquè recordo aquell dia com si fos ara. M'entens? Una cosa tremenda va ser.
2: Aquest és un documental que ha arribat a Netflix, un documental espanyol que està dirigit per John Sistiaga i Juanjo López, que aborda els dos dies en els quals Espanya va seguir de prop el segrestament de Miguel Ángel Blanco, un regidor del Partit Popular a Ermua, a Vizcaya, per la banda terrorista ETA. Milions de persones es van manifestar pel seu alliberament immediat. Aquest documental el que fa és repassar aquest moment en el qual la societat va perdre la por a ETA.
1: Sí, sí, una cosa terrible, tremenda, l'any 97, increïble. Recordo que estava l'alcalde aquí a Canet, el Josep Rovira Fors, i li vaig dir jo, perquè ens vam trobar al carrer, per casualitat, li vaig dir jo que havia passat això, que havien segrestat un regidor d'Ermua.
2: És un regidor, sí.
1: Sí, sí. I resulta que, evidentment, després es va muntar tot aquest... aquesta Unió Ciutadana, de protesta i que la comunitat, la societat basca ja va sortir per primer cop, es va enfrontar a ETA directament, dient-li ja n'hi ha prou del tema, i en aquest sentit me'n recordo que tots els alcaldes a nivell de tot l'estat van convocar actes davant dels ajuntaments demanant doncs, l'alliberament d'aquest noi, que evidentment, malauradament, no ho pugui ser, és dur, és un documental dur, però evidentment és història. Dura una hora 34 i bé, vulguem o no, és història. Està molt ben fet, però evidentment transmet tota la duresa i injustificació i mala llet i bueno, sense paraules d'aquells fets. No sé, Mireia, tu recordes? Aquell...
2: Sí, bueno, sí. Sí, sí que me'n recordo, sí, sí, sí. I també, doncs, aquesta indignació de com va anar tot. De fet, és...
1: Sí, sí.
2: Bé, va ser un moment molt tràgic perquè tothom...

0: Una estona és perquè digerir-ho tot és complicat. És complicat. Entre altres coses perquè no es pot digerir. L'última opció que ens has proposat. Marinet, a Filmin.
1: Sí, en aquest cas és un drama biogràfic també francès que està escrit i dirigit per Virginie Bénère i protagonitzat per Gerard Smaller. S'apropa a la figura de Marinette Pichon, la primera futbolista francesa que va fitxar per la Lliga Professional Nord-Americana. Aquesta noia va fer el rècord de gols marcats pel partit per la selecció francesa.
0: Molt bé. Doncs bé, una precursora i, evidentment, que va marcar història, diguéssim, sent la primera francesa a donar-se a la Lliga Nord-americana, crec que has dit, i per tant, cal tenir en compte. Perfecte. Un documental de futbol, un altre de política, i una...
1: És un drama, no és un documental.
0: Ah, és un...
1: És una pel·lícula de ficció.
0: És una pel·lícula de ficció, això de la Marinette,
1: sí.
0: Val, perfecte. Però,
1: sí, sí.
0: Diguéssim, però entenc que és una... Una jugadora real, diguéssim, o és inventat?
1: Sí, sí, sí.
0: Val, val,
1: no, no, és una jugadora real, és una ficció
0: val.
1: De la seva vida.
0: Val, val, val. Un altre biopic, eh? Ui, estàs de biopic.
1: Exacte.
0: Entre l'arquitecto, el Miguel Ángel Blanco. I això és l'hora del biopic, avui. Perfecte.
1: Sí.
0: Mireia, bon sí. Cap de setmana, bon estiu. I ens retrobem
1: igualment.
0: Amb
2: Dani,
0: més... Sí, què tal?
2: Vull fer una aportació.
0: Vols fer una aportació sí. Dinerària, sí. Monetària? O com,
2: no, una recomanació d'una sèrie que estic veient ara.
0: Ah, sí? Quina?
2: Sí, sí.
0: Quina?
2: Nine Perfect Strangers.
0: Nine Perfect Strangers, em sona.
2: Està a Prime.
0: Vale, està a Prime.
2: A Prime. Okay. És molt xula, eh?
0: De què va això?
1: És la de la Nicole Kidman, oi?
2: Sí. És de la Nicole Kidman. És una...
0: De la cornuda, vale, molt bé.
2: És com un hotel... És com un hotel que ofereix benestar. I aleshores selecciona uns clients de forma molt curosa i només escull a 9 clients, diferents perfils de persones. I aleshores, clar, vaja, persones que han tingut algun trauma en el passat o que tenen doncs, alguna història... de vida al darrere, i la Nicole Kidman fa com si fos, més que una doctora, una terapeuta, és com una gurú. És com una mica rotllo secta, sense ser secta, eh?
0: És a dir, no és Cocoon, eh?
2: No.
0: Quina pel·lícula és Cocoon? A mi m'agrada molt Cocoon, sí, sí, sí. Dóna metge encara estava viu. Tenia 3.000 anys, però encara estava viu.
2: Mm-hmm. El centre aquest de la Nicole Kidman es diu Tranquillium. Llavors ella diu que no sé quants dies, perquè no sé quants dies s'han d'allotjar, però ella et promet que et cures i que et transformes i que et converteixes en una persona... Sí, doncs...
0: és una sèrie, això?
2: És una sèrie, sí, sí.
0: Val. I llavors, però és una sèrie dramàtica, una comèdia, o com la podem catalogar?
2: Uf, a veure. Has vist White Lotus?
0: Sí, no tota, però sí. Sí.
2: Vale, doncs és del rotllo White Lotus, que té una mica de... No sentit de l'humor, perquè...
1: No?
2: Sí, però és un sentit de l'humor com molt superficial.
0: Molt superficial i molt...
2: És més sàtira, sí. És com
0: sí,
2: més...
0: Sí, val.
2: Però està molt ben feta i és molt xula, jo crec que...
0: Seria una cosa semblant a White Lotus, no?
2: Podríem... Sí, val. Alguna recomanació que he fet jo aquests dies... Dani, n'has vist alguna sèrie?
0: Què vas recomanar?
2: Vaig recomanar T'encontraré, te'n recordes?
0: T'encontraré. Sí, la vaig acabar de veure, brutal.
2: Brutal, eh? Molt xula brutal. Aquesta, sí, sí.
0: Sí, sí, sí, Darlan Coven, sí, sí.
2: Sí, vaig veure una altra, digue, perdona, Mireia.
1: No, que sí, que era és que no sortia l'autora, el Harlan Coben, sí, sí.
2: Doncs precisament, sí. N'hi ha una altra també, però ara no recordo el nom, per tant hauré de fer cerca, investigació, i ja us ho comentaré.
0: Jo ho recordo, és que la vaig veure fa temps i l'estic tornant a veure. Ara estic veient dues que ja les havia vist. Una és Perinyà, perquè em fa gràcia el garrulos que són els narcotraficants amb calés.
1: Boníssima.
0: Una colla de garrulos impressionants. Val?
1: Què dius? Què dius?
0: Sí, no.
1: A mi no m'ho van semblar.
0: No?
1: Són molt llestos, ells. I tant.
0: Sí, sí. Uns garrulos impressionants, sobretot el Charlín, el Charlín i la Uvinya, Déu-n'hi-do. I Farinha

0: I Bloodlines. Mireu Bloodlines, una sèrie que
1: vale,
0: Bloodlines. I la vaig veure i l'època de, brutal. És una família que arriba un germà i es lia una matraca impressionant.
2: Ah, sí, sí, ja l'he vist. Espècie de...
0: Hosti.
1: I on està aquesta, Dani?
0: A Netflix. Està, a mi sí. Em va agradar molt, Mireia, que us et digui. L'estic tornant a veure.
2: Sí, sí, sí.
0: Brutal. Brutal.
1: Molt bé, doncs em prenc nota, Dani, perquè si tu dius
0: lines,
1: que és bona...
0: Línies sangrientes, una cosa així, no? Mireia?
2: Sí, sí, lines, tot junt.
0: Exacte.
1: Vale. Doncs va, ja tinc... Com que estic a punt d'acabar la de Nine Perfect Strangers, ja va. Vaig així com encadenant una darrere l'altra, saps? Sense parar.
2: Molt bé. Sí, perquè hi ha aquell moment que acabes una sèrie i després no saps què mirar i fa molta ràbia.
0: N'hi ha una que l'estan manent per un tu, que no sé si... Verano del 36, acaba d'arribar a Netflix, això.
1: Ai, sí, va, crec que l'he vist anunciada.
2: Tipo Agatha Christie, sí.
0: Ah, tipo Agatha Christie, sí.
1: Verano del 36?
0: Sí, Verano del 36.
2: Sí, és com les de les novel·les d'Agatha Christie, de l'estil.
1: Ah.
2: Si us agraden?
0: Es mor algú o assassinen algú allà dintre, amb un balneari o una cosa així, i arriba un rotllo, un porot, diguéssim, descafeinat, allà.
1: La de Blurred... és que no sé pronunciar-ho, crec. Blurred Lines és una senyora amb una serp al cap?
0: No, Blurred Lines no.
2: No.
1: Ah, no. Ah, doncs no sé.
0: No,
2: és bastant més convencional, no?
0: Sí.
1: Molt bé, vale.
0: La serpiente és un biopic sobre un impresentable assassí.
1: Sí,
0: d'Indonèsia, que l'has vista, aquesta també és heavy, heavy.
2: Sí, aquesta és de fa temps, sí, també està heavy.
1: Jo no l'he acabat, aquesta.
0: No?
1: No.
0: És un malparit impressionant, a més em penso...
2: I la que també està bé, no sé si l'heu vist, és L'Espia, de Netflix. Amb el Sacha Baron Cohen.
1: No,
0: no l'he vista. Vale.
1: No l'he vist. Acabarem amb una última, que m'ha vingut al cap ara mateix. Instinto maternal, és tipus documental. L'heu vist?
0: Instinto maternal, no.
2: Sí. No, aquesta no l'he vist. És un documental, oi?
1: És un documental, sí, d'una dona d'Estats Units. Sí. Buah, o sigui,
0: jo,
1: next level.
0: Jo estic veient el depredador de Sevilla.
1: Ah.
0: Em queda un capítol. Un impresentable, diguéssim, violador, presumpte assassí.
2: Fenomen.
1: Que treballava com en una agència de viatges, és possible?
0: Sí, tenia una agència de viatges per estudiants nord-americanes, bàsicament, no?
1: Sí.
0: I, evidentment, allò era un... Bueno, se les passava pel forro a totes, les drogava i un cristo impressionant. Però al final l'enganxen i l'empuren com es mereix, evidentment.
1: Doncs me n'alegro.
0: Doncs sí. Jo
2: sí,
0: també.
2: Sí,
1: molt bé. Doncs bé, posem punt i final aquesta.
0: Mira Bloodlines perquè t'agradarà.
2: Tenim per tot l'estiu ara.
1: Sí, i tant. Mireia, gràcies per tot,
0: I si no, Barbie.
2: A vosaltres. Moltíssimes gràcies.
1: Adéu.
2: Adéu, que vagi bé.
1: Molt bé, doncs ja hem pres nota no només de les estrenes d'aquesta setmana, sinó que també hem pres nota de totes les recomanacions que ens van venint al cap de sèries, pel·lícules i doncs tota la pesca. Va, seguim avançant, falta mitja hora clavadeta, una miqueta menys, 25 minutets per acabar l'últim Ona Maresme de la temporada. Oh, quina pena, ens hem d'anar de vacances, però vaja, nosaltres tornem al setembre de forma religiosa a les 3:03 de la tarda per acompanyar-vos durant la tarda, però serà... Vaja, ho explicarem al final perquè hi ha algunes novetats respecte doncs, a la pròxima temporada. En qualsevol cas, anem a fer el repàs a la pregunta del dia amb en Genís. Genís, què tal? Com va la tarda? Com
3: molt evolucionas? Molt bé, doncs ara us estava escoltant amb les recomanacions de cinema, per tant, m'he apuntat alguns noms, alguns títols ja per aquest estiu.
1: Tens alguna recomanació, alguna sèrie que hagis vist fa poc i t'hagi agradat molt?
3: T'he de dir que últimament no he vist gaire sèries perquè he tingut entre acabar la universitat i ara aquí a la ràdio, doncs entre una cosa i altra no he tingut gaire temps, però sí que entraré una mica en un més clàssic. Estic veient també La Casa del Dragón després de Joc de Trons. Per tant, si algú li serveix, tot i que jo crec que ja tothom el coneix, aquesta.
1: Et faré una pregunta que potser semblaré en Jordi Basté, però tens Netflix?
3: Sí, ara sí. Abans no el tenia, el tinc gràcies al bonus cultural jove aquest i el vaig agafar gràcies a això, però abans no el tenia.
1: Que a mi em passa que com que tinc tan normalitzat el tema de les plataformes, és a dir, la que tinguis, és igual, Netflix, Prime, HBO, però quan algú em diu que no té cap plataforma, em genera una certa desconfiança aquella persona.
3: Sí?
1: Perquè què fa? Què fa en el seu temps lliure? O sigui, no pots estar tot el dia fent activitats al carrer o a casa.
3: Se'n va al cine.
1: Se'n va al cine, tu creus?
3: No ho sé, no ho sé. Jo t'he de dir que no...
1: em sembla molt raro.
3: Jo no sóc... O sigui, últimament no miro gaire sèries, però és això, perquè no tinc temps. Però quan tinc temps,
1: mira,
3: sí que acostumo sempre a veure'n alguna.
1: En Sergi Ferrer diu que jugar, ens explica pel grup de WhatsApp de l'equip de locutors, que jugar a videojocs és el que fa la gent que no
3: també
1: té Netflix.
3: També, sí, sí.
1: Bé, pot ser, és possible. Seria una opció. No estan matant a gent, estan jugant a videojocs.
3: Millor, exacte.
4: No, exacte.
1: A veure, va, la pregunta del dia que estàvem preguntant, Genís.
3: Exacte, doncs preguntàvem si la gent prefereix les pel·lícules de Disney de dibuixos o les seves versions amb persones reals.
1: Molt bé, nosaltres ja hem dit la nostra, en Genís prefereix dibuixets, la Gemma prefereix dibuixets. Els companys que prefereixen?
4: Jo sóc molt d'Estudio Ghibli. No sé si algú és fan aquí, però sóc molt fan de, per exemple, la meva pel·lícula preferida d'animació és El castell ambulant, que és una pel·lícula molt top d'Estudio Ghibli, o El Chihiro, per exemple.
3: Sí.
1: És veritat. Fa una mica de por, no?
4: Mira, la cançó.
1: En Chihiro. De fet, hi ha un sushi que
4: és
1: Chihiro.
4: És una Chihiro. És una Chihiro.
1: Ara ells, hi ha un sushi bufet lliure que es diu Chihiro.
4: Correcte.
3: És veritat.
4: Sí.
1: Has anat?
4: Sí.
1: Molt bé. Ja, molt bé, doncs perfecte.
4: Molt bo, si no vas a preguntar-ho, sí, molt bo.
1: Bé de preu i bo? Important,
4: bueno,
1: tots valen
4: el mateix, sí, més o menys.
1: Quan hi ha bufets que incorporen fins i tot un robot que et porta el sushi a taula?
4: Sí, no és el cas d'Arenys.
1: No, Però al Masnou sí, Al Masnou hi ha un sushi que tenen un robot que et porta el sushi a taula.
4: També.
1: Jo també.
4: Veus?
1: Veus que bé? Molt bé, doncs va, Martí. Martí, estàs per aquí?
5: Hola, què tal?
1: Què has dinat avui, Martí?
5: Home, ja ho has vist tu, que m'has dit que tenia un potaje aquí de llentia.
1: Però la resta no ho ha vist.
5: Sí, bueno, explico per l'interès de l'audiència que s'ha dinat llenties, que va bé tenir una mica de ferro.
4: Yeah. A 40 graus, tio.
5: No, mira, Sergi, et diré una cosa. Eren llenties fredes perquè no ens va al microones aquí. És a dir, que he de menjar fred. Però bueno, pelante, eh? O sigui, així entren millor ara amb aquesta calor.
4: I tant que sí.
1: Martí, quines són les teves pel·lícules preferides? De dibuixos o de persones?
5: És que posant-nos a fer recomanacions, jo acabo de veure ara, que no ho anava a dir perquè no li interessava a ningú, però bueno, ho aprofito. Un documental, que a mi m'encanten els documentals aquests com de misteri, que està a Disney Plus, si no m'equivoco, que es diu Abandonados, que és d'en Carles Porta, que jo personalment he vist molts documentals i és el millor que he vist mai, que són de tres nens que van ser abandonats a l'estació de França, diria, de Barcelona. Sense cap motiu, algun. Ells, un senyor els va deixar allà i a mesura que s'han fet grans, doncs, han anat intentant descobrir per què els van abandonar. Bueno, una família els va integrar com a fills i tot, però bueno, hi ha una història darrere trepidant que li recomano a qui vulgui doncs, passar el cap de setmana. Són només 4 capítols i està molt bé.
1: I és com que només se centra en la vida d'aquestes 3 persones o... Com
5: va? Clar, és que són 3 nens que amb l'edat d'uns 6 anys els abandonen allà.
1: A l'hora. Són germans.
5: Sí, correcte, 3 germans. I a partir d'allà han de recrear la seva vida.
1: Perdó. No, perquè has dit 3 nens i clar, m'he imaginat, no sé, 3 amics, saps? Com una cosa molt estranya. Disculpeu.
5: Era un matís important. i això, ja acaben a un centre d'acollida, ja que un policia els veu allà, que porten molta estona sense cap adult al costat, i llavors els adopta una família que, la veritat és que ells diuen que han tingut una vida molt feliços amb aquesta família, però clar, a mesura que es fan grans diuen, ostres, però nosaltres què hi vam fer un dia que vam aparèixer allà?
1: Clar.
5: Qui són els nostres pares? Per què? El per què de tot plegat? I ja us dic, la història que hi ha darrere és molt bona i té molts tirs i realment no es queda simplement en el fet de la curiositat aquesta, sinó que hi ha molt rerefons.
1: Uh-huh. Perfecte, doncs en prenem nota. Abandonados a Disney Plus, dius, Martí?
5: Correcte, sí, a Disney Plus, sí.
1: I pel·lícules de dibuixos dius que no en veus, no? Però clar, jo recordo que tu vas dir que en Chin-chan t'encantava.
5: Clar, això jo ja dic sempre que la meva pel·lícula preferida és Chin-chan i les boles perdudes, que això és
4: una cosa... Nom interessant,
5: Sí, l'has vist,
4: el
5: Sergi?
4: El nom és curiós. No, però em fa curiositat el nom, no? Aquest Chin-chan i les boles perdudes, però bueno...
5: Bueno, les boles són... Potser...
4: Què són les boles, Martí?
5: No sé si és el que t'esperes, però és com una estatueta que té dos caniques situades doncs, al lloc de les... on han d'anar dos caniques i es perden i les han de trobar. I bueno, és una trama bastant bona, també.
1: Molt bé, doncs va, anirem tots a veure en Chin-chan, Vale,
5: molt bé,
1: companys,
5: tots plegats.
1: Doncs, per cert, la pregunta del dia, clar, com va aquesta votació, Genís, que ens hem una mica despistat.
3: Hem marxat, sí, del tema. No, la votació ara mateix que va 50-50, per tant, la gent que està, doncs, empatada decidint si els agrada més les pel·lícules de Disney originals o les versions amb actors.
1: Jo us recomano una pel·li de dibuixets que es diu El bebé jefazo.
3: Sí,
1: és molt bona, molt divertida.
3: Però n'hi ha diverses,
1: ara. El bebé jefazo, n'hi ha diverses.
3: N'hi ha fins a 3, crec, ara.
1: I una altra que els nens venien com amb una... Aquella, com era aquella pel·li que eren tants bebès que hi havia una fàbrica de bebès i es portaven les gavines volant? Ah, és la mateixa?
3: Sí, és absolutament... Sí,
1: en sèrio?
3: Sí, sí. Ui, t'has sentit una decepció, ara.
1: Ostres.
5: I de què va, aquesta?
4: De bebès en una fàbrica.
1: De bebès que venen de París. O sigui, és com que les famílies, quan volen un bebè, li envien una carta a no sé qui i llavors el fabriquen, el bebè, a la fàbrica. És que què són, gavines?
3: No, les cigonyes.
1: Sí, això, cigonyes. Les cigonyes tenen com una empresa de missatgeria i el que fan és recollir els bebès a la fàbrica i els entreguen a les famílies. Però no sé per què hi ha una crisi i aquest sistema doncs, de fabricació de nadons finalitza, vaja, i vaja, és com que intenten recuperar doncs, tot això, perquè hi ha un nen que vol una germaneta i la germaneta no arriba. Està molt guai, és molt guai.
5: Una sèrie basada en fets reals, podem dir, o no?
1: I tant, els nadons ja ho sabeu, que arriben de París.
5: Clar, oi que als nens petits se'ls hi diu això de la gavina? O això és molt, ha quedat molt antiquat?
1: La cigonya,
5: ai,
1: no?
5: Això?
4: El mateix.
5: Sí, exacte, sí. Tant se'n fot.
1: De fet, l'altre dia vaig veure una gavina que se'n passava un colom.
5: Oh, em fan molta llàstima els coloms, a mi, he de dir.
1: No ho heu vist mai?
5: Sí.
1: Una gavina... Zampando-se un altre animal, el colom, és fort.
4: Atacant, sí, però menjant, no.
1: Jo l'hem vist... Mira, de fet, li vaig fer una foto a la gavina, ara la buscaré, i té la boca com plena de sang, i jo vaig veure com se'n passava el colom. Què tal?
4: Bé.
1: Bé, no?
5: Sí.
1: Bona escena.
5: No, a veure, a mi és que... No. A mi és que les gavines fan una cara molt, de molt enfadada sempre, i en canvi els coloms els veig callar com super inofensius i a tothom sempre els hi fa com fàstic i a mi em fa pena això. O sigui, adoptaria un colom, potser.
1: Martí, sí. Vols agafar una malaltia remota?
5: Ho veus? Tothom té aquesta imatge dels coloms.
1: No sé, tu mateix, o sigui... Si vols encomanar-nos a la ràdio no vinguis,
5: No, home, no... No sé, li hauríem de passar una aigua.
3: Bueno,
5: potser,
3: també era més típic, no?, això, menjar coloms, bueno, colomins, però...
5: Bueno, a Perú no és un dels plats típics,
4: diria. A Perú,
5: típics,
4: anava
5: diria.
4: A dir, sí.
5: Oi que sí?
4: Som menjar.
1: Sí. Què és a Perú?
4: El primer plat.
5: A Perú, gent,
4: a Perú, no a Perú.
1: A Perú.
5: A Perú.
1: Es nota que és divendres.
5: Una marca o què?
1: Un nom d'un plat, d'una creació culinària, a Perú.
5: Mira, l'haurem de patentar.
1: Molt bé, va, doncs què us sembla si seguim avançant i deixem que la gent segueixi votant a l'Ona Maresma a les xarxes socials? Però vaja, sí, però és que hem d'allargar fins a 55.
4: Ah, la desco, no, la desco.
1: A veure, va, doncs va, vaig a fer un speech i companys, com sempre, és un plaer tenir-vos aquí a l'Ona Maresma. No sé si al final ens donarà temps a fer doncs, els comiats, però vaja, si no ens dona temps, ja us ho dic ara, que gràcies a tots, que sou uns grans companys, uns grans professionals, i que de ben segur ens retrobem al setembre amb les mateixes ganes, fins i tot més ganes encara, de fer el nou programa de l'Ona Maresma, que serà un programa concentrat, durarà una hora, i doncs tindrà un format completament diferent, però vaja, ja si dona temps al final us en farem 5 cèntims d'aquesta nova proposta i ja l'anunciarem. Ara tornem, adeu, fins ara.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
8: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
9: No, primer has de fer la digestió.
8: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
9: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
10: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
11: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
12: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
13: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
14: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
15: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
14: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera, directament.
15: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
7: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM.
6: Comunicació local.
12: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
1: I l'últim espai, l'última entrevista de l'Ona Maresma d'aquesta temporada està dedicada a una entitat tordarenca, una entitat que fomenta la cultura, i parlarem del seu festival anual, el Festival La Peixera. Endavant, Genís.
3: Doncs sí, Gemma, avui tenim una nova entrevista amb una entitat tordarenca, i és que entrevistem el president de La Peixera, Ahmed Pagès. Què tal? Bona tarda.
16: Hola, bona tarda.
3: El tenim aquí per explicar doncs, una mica de què tracta l'entitat, també un festival de La Peixera que han dut a terme ara aquest mateix mes. Per tant, explicarem moltes coses aquí per començar, però que li dono pas, el saludo també i el convido doncs, a explicar una mica què és la peixera per la gent que no ho conegui i doncs, que ets tu també, Met, què tal?
16: Bona tarda. Doncs la peixera és una entitat sense ànim de lucre que ens dediquem al foment de les arts escèniques de petit format i ho fem bàsicament amb el Festival de Peixera que realitzem des de fa 28 anys a Tordera sota una carpa de circ. En aquest festival doncs, s'hi poden trobar espectacles de tota la mena que poden anar des del circ, el teatre, la improvisació, la música, etc. Tot de petit format per donar una mica d'alternativa al que és l'oci més habitual i més gran que podem trobar doncs, a tot arreu del Maresme.
3: Ara encara queda una data d'aquest festival, però n'heu dut a terme dues, tres, ara no recordo. Com ha anat fins ara? Explica'ns una mica què heu fet i donen unes valoracions també.
16: Doncs aquest any hem separat una mica el que fèiem habitualment, que eren tres nits de festival. Aquest any hem volgut fer una cosa nova, que ha sigut un One Track Festival, que el vam dur a terme el primer dia de Peixera, el 27 de juny, on una tretzena de grups, quasi tots de Tordera, venien a la Peixera i feien un tema, de manera que va ser una trobada de músics que bé, nosaltres no estem molt contents perquè creiem que va tenir molt bon resultat, es van crear bastantes sinergies també entre els mateixos grups que venien a participar i la veritat és que tenim que ens va agradar molt i que segurament l'any que ve ho repetirem.
3: Per tant, teníeu aquí doncs, artistes de diferents gèneres, per això musicals?
16: Sí, sí, sí, teníem gent de poc més de 18 anys que feia música tipus més urbana i teníem gent també de més de 70 amb que feia clàssics més rockeros i de tot, passant per absolutament tots els gèneres. Va ser molt interessant per això, per el fet de que era una barreja molt estranya però que creiem que va funcionar molt bé.
3: També deixa'm preguntar-te per aquesta darrera data i és que us queda aquest mateix dissabte 11. Què podem trobar dintre d'aquesta darrera data al Festival La Peixera?
16: Doncs el dissabte 11 podrem trobar a partir de les 8 del vespre una zona a l'exterior de la carpa on tindrem a Rise Up, que és un sound system, que venen des d'una associació sense ànim de lucre de Girona també, que venen aquí a punxar amb el seu equip. I també trobarem, bueno, la zona de la terrassa on la gent pot venir, prendre alguna cosa, i també trobarem un torneig de CUP. CUP és unes bitlles vikingues. La setmana passada vam fer ja una primera jornada per presentar, per ensenyar el joc i que la gent el pogués provar. I aquest dissabte doncs, fem el torneig que qui vulgui apuntar-se, si es vol apuntar, ho pot fer a través de les nostres xarxes socials, a través de l'Instagram, que és festival.peixera.
3: Molt bé. Respecte a aquest torneig de CUPs també, vau fer aquesta mostra que deies. Dius que s'assembla a les bitlles catalanes, però té un punt viking. Com acaba de ser això? A veure, per la gent que situï, com ho diries?
16: Doncs la veritat...
3: És difícil,
16: És una mica complicat d'explicar, i a més, jo no hi vaig ser allà in situ, per tant no, jo no, la veritat és que no sabria explicar ben bé què és. Però bueno, que la gent ho pot mirar a través de les nostres xarxes, que hi ha vídeos, això ho ha estat gestionant en Jaume Masferrer, juntament amb altra gent que l'ha ajudat, i és allò que va apostar per poder-ho portar, i la veritat és que ens va funcionar bastant bé, vam tenir bastanta participació.
3: Molt bé, per tant, a mode de resum una mica d'aquest festival...
16: Perdó, sí, i després a la nit, un cop això tenim l'espai de les 8 del vespre, que s'acaba més o menys a quarts d'11, que és la zona exterior de la carpa, i després a la nit ja a l'interior de la carpa tindrem dos espectacles. Un de la companyia Circus Frac, que és Indomable, que barreja el circ amb la crítica social i és un espectacle de proximitat per estar molt a prop, per veure'l i per disfrutar-ho de prop. I després tindrem a la gent d'Impro que tomba. Ja és un clàssic a la Peixera, han vingut moltes vegades, sempre és un èxit.
3: D'Impro Show, no?
16: Impro que tomba, sí, és una companyia que farà això, improvisació, de manera que la gent posa un títol en un paper, es posa en una caixa... Els actors no saben el que passarà, no saben el que sortirà, i a partir d'aquí, amb els títols que ells treuen, fan una improvisació que dura 5-10 minuts i en van fent unes quantes.
3: Per tant, veiem aquí espectacles una mica doncs, més això, d'arts escèniques també, veiem música, cultura, jocs també. A mode resum, és una mica doncs, aquest món de la cultura, no? i de la tradició també dins del que hi ha.
16: Sí, és una mica... nosaltres no ens agrada estancar-nos tampoc a una definició, perquè al final... creiem que hem de fer-ho que la gent de la Peixera tingui ganes de fer. De manera que, com et dic, si hi ha una persona que té ganes de que el CUP li cridi l'atenció, bueno, doncs des de la Peixera ho podem muntar. També a vegades fem coses més relacionades amb jocs de taula, que algun any hem participat a la Fira del Conto. Al final és abarcar dintre el paraigües de la cultura les inquietuds que puguin tenir tots els membres de l'entitat.
3: Molt bé, doncs espai per tothom, per tant, doncs, que diries. Doncs també parlàvem una mica abans de l'entrevista d'activitats que heu anat fent durant aquest any, també durant la Festa Major de l'any passat. Aquest any què ens podeu explicar una mica de la Festa Major?
16: Doncs aquest any a la Festa Major tornarem a repetir el Correcurs, que és un concurs de curtmetratges on els participants que s'apunten prèviament, també a través de les nostres xarxes socials, això ho anunciarem ja passada la Peixera d'aquest proper dissabte, es pot fer individual o es pot fer per equips. Tenen 48 hores per fer un curtmetratge de terror amb un element que nosaltres els hi donem, com l'any passat va ser, per exemple, el protagonista del curt havia de ser un raspall de dents. Aquest any, evidentment, no podem dir quin serà l'element, però va per aquí.
3: O sigui, ho dieu 48 hores abans?
16: 48 hores abans. El dia 14, si no vaig equivocat, el dia 14 a la tarda s'envia un correu electrònic a tots els participants i es diu, aquest any, l'element principal del curtmetratge és el que sigui. I ells tenen 48 hores per elaborar aquest curt, ens l'envien i entren en el concurs i que hi ha premis pels guanyadors, també.
3: Deu sortir de tot, no?, d'aquests curtmetratges.
16: Doncs l'any passat va ser el primer any que ho vam fer i ens va sorprendre la qualitat i amb que van entrar tots els curts, perquè estaven tots, la veritat, molt ben fets. El jurat va tenir seriosos problemes per decidir quins havien de guanyar, perquè estaven tots molt ben fets, tot i tenir molt poc temps.
3: Déu-n'hi-do.
16: Llavors farem l'entrega de premis el diumenge 16 a les 10 de la nit a la plaça de l'Església i seguidament passarem una pel·lícula de terror que portàvem uns anys fent sèrie B. Segurament aquest any serà una cosa una mica més actual, però encara no ho podem anunciar per temes de permisos i aquestes coses. Les gae.
3: Doncs molt bé, ja per anar acabant, no sé si em deixo alguna cosa, però la gent això que vulgui contactar, heu dit a través de les vostres xarxes, també algun telèfon, algun correu? O...
16: Bueno, poden enviar també un correu electrònic a festival.peixera@gmail.com. Aquí és on s'entrevistem tot, des de artistes que ens envien propostes fins gent que si algú interessat en participar de l'entitat o té alguna proposta de, ostres, a mi m'agradaria, doncs ho pot fer a través d'aquest canal i ens posarem en contacte amb ells.
3: Molt bé, doncs Met, moltes gràcies per estar avui amb nosaltres i esperem que vagi molt bé aquesta última data també del festival.
16: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Doncs bé, ara sí, posem punt i final a la temporada de l'Ona Maresme, a la darrera temporada que us hem ofert. I que bé, nosaltres tornarem al setembre, ho farem amb canvi, serà un programa d'una hora de durada amb un tema d'actualitat al dia que anirem tractant des de diferents punts de vista i des de diferents veus que ens acompanyaran al llarg del programa. Bé, nosaltres doncs esperem que ho hagueu gaudit molt amb nosaltres i us donem sobretot les gràcies per acompanyar-nos durant tots aquests mesos. Que passeu un molt bon estiu i ens retrobem al setembre. Adeu!
17: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Tordera.cat i xarxes socials.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

107.1 FM. Radio Tordera.

ocean, wild and far.

Els ulls interrogants de l'infant de ciutat, anhel d'ample carrer, d'asfalt, de jardí urbà, de terrat, on l'àvida pupil·la junta el blau i la plana, la muntanya i la mar, i el pensament, el que l'esguard no abasta. Llibertat. A les ales batents de l'ocell engaviat, frisança de nous horitzons, d'espais infinits, de rutes blaves i daurades. Llibertat. Al cor en doble ergàstula del presoner, desig d'amor de dona, de sol rodó, de calcigar les vies de la rodona terra. Llibertat. En el tràgic lament de la gent sense pa i el puny en l'aire del proletari, sospirs adolorits, clams de justícia. Llibertat. En les idees, martells del pensament, de l'air de germinar com la sement fecunda i d'expandir-se com el vent. Llibertat. En els grans ideals alliberadors i els moviments de redempció dels pobles, voluntat d'existir i ambició de crear, vigor d'arrel profunda i goig d'univers. Llibertat. I el cor de l'home, esclau, esclau i generós i bategant, per a impulsar la llibertat dels altres, per a bastir la llibertat dels pobles, per a exaltar la pròpia llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat.

107.1 FM. Ràdio Tordera. When I first saw you.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt u FM.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, tornejos esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa festiu. Tordera és festiu.
3: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí RAL 182.
4: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
5: Dental Company, porque sonreír es salud.
6: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611 803 882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
7: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
8: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia, són les 9 del matí, els parla Genés Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui dissabte 11 de juliol, ara mateix amb una temperatura de 27 graus aquí a Tordera. Tordera desplega mesures tècniques immediates per neutralitzar els paràmetres de PFAS a l'aigua. Pel que fa a la procedència d'aquests microplàstics industrials, l'alcaldessa ha assenyalat que l'Agència Catalana de l'Aigua ja ha iniciat una investigació per determinar-ne l'origen. Per començar, l'Aqualia, la gestora de la col·laboració de l'empresa, està treballant amb dues vies principals per neutralitzar aquests paràmetres. D'una banda, la injecció de pols de carbó actiu, que és una de les opcions més immediates, que consisteix en aïllar un dels filtres de la planta de tractament d'aigua potable per aplicar-hi aquest tractament, que ha demostrat ser efectiu per minimitzar l'impacte d'aquests compostos. I d'altra banda, l'instal·lació de plantes d'osmosi inversa, una segona via, l'ús d'aquesta planta que permetria dissoldre i garantir la potabilitat de l'aigua amb altres garanties. L'Ajuntament està avaluant quina d'aquestes dues solucions és la més eficient per implementar-la sense demora. En paral·lel, el consistori durà a terme analítiques setmanals per fer un seguiment estricte de la qualitat de l'aigua i confirmar la tendència a la baixa dels nivells de PFAS. La tordarenca Luna Azul Vallès González, menció especial al 5è concurs de relats breus per la diversitat sexual i de gènere. El certamen, celebrat al Masnou, reconeix el talent literari jove de la comarca i reafirma així el compromís contra la LGTBI-fòbia. El reconeixement a Luna Azul no només posa el nom de Tordera al mapa del certamen, sinó que evidencia el caràcter transgeneracional del concurs, amb obres que reflecteixen la diversitat sexual i de gènere des de diferents etapes vitals. L'acte de cloenta de la 5a edició es va celebrar el Masnou, municipi que ja va acollir la primera edició d'aquest certamen, i va servir per posar en valor la qualitat literària dels treballs presentats i alhora també per llançar un missatge contundent al rebuig dels episodis d'intolerable de la LGTBI-fòbia registrats a la comarca durant les darreres setmanes. Acompanyant l'Anna Palmarès en la seva mateixa categoria hi ha Greta Piperno Castellarnau, que va obtenir el primer premi amb un petó per correspondència, i Martina Pericot Martínez, segona amb El secret del rei. Avui a la Peixera, que presenta les darreres propostes de la seva programació, entre d'altres el festival actuaran Circus Franc i Impro Catomba. La Peixera, que presenta, per tant, a partir de les 8, l'actuació de Rise Up Sound System, a continuació també d'aquests artistes que ho explicava en Met Pagès, assegura el president de l'entitat que seran propostes molt variades. La nit, que finalitzarà amb l'actuació d'aquest Impro Show de la companyia Impro Catomba, i l'esdeveniment que tindrà lloc al Parc Prudenci Bertrana amb un preu gratuït. Torna el torneig de bitlles a la fresca amb un nou sistema d'inscripció. El torneig, que se celebrarà des de dilluns 3 fins al divendres 7 d'agost. La moció de les bitlles catalanes, que tornarà a omplir els vespres d'estiu al Parc de la Sardana amb uns dels tornejos més esperats de l'any. La principal novetat d'aquesta edició 2026 radica en el procés d'inscripció, deixant enrere les gestions tradicionals per correu electrònic. El club ha modernitzat el sistema implementant un formulari en línia. Per tots els equips que vulguin assegurar la seva plaça, cal tenir en compte els següents detalls sobre la inscripció. El formulari s'obrirà oficialment el proper dilluns 20 de juliol a les 9 del vespre. El torneig està limitat a un màxim de 48 participants i el preu per poder competir és de 10 euros per jugador. Tot i el salt tecnològic en les inscripcions, l'essència i la normativa de la competició no varien. La cita diària començarà a les 9 del vespre i les partides s'allargaran fins l'hora que s'acabi. Com és habitual, qualsevol persona a partir de 8 anys, dels 8 anys, podrà participar, i els equips estaran formats per un mínim de 5 i un màxim de 8 jugadors. A més, per garantir l'equitat, a les 48 places disponibles, només un màxim de 10 podran ser ocupades per considerats federats. L'últim dia de la competició s'organitzarà una botifarrada gratuïta per a tots els jugadors i jugadores participants. Aquells veïns acompanyants que no hagin participat en el torneig també podran sumar-s'hi amb un preu de 6 euros per persona. I acabem amb un breu repàs del temps avui dissabte, que tindrem estabilitat i domini també pel sol. Com aquesta darrera setmana, no s'esperen pluges. A les quatre gotes que van caure el dia d'ahir, al final no aniran a més. Avui no s'esperen pluges i les temperatures que seguiran doncs baixen lleugerament amb mínimes, però que aniran fins als 24 graus i amb màximes que podrien arribar als 33. Aquí a Tordera, mateix temperatura de 27 graus, amb màximes de 32-33, com a molt, cap a les 3 del migdia.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
2: La veu de la parròquia. Una producció del Consell Pastoral de la Parròquia de Tordera. Notícies de la parròquia.
3: Bon dia, comencem la veu de la parròquia del dissabte 11 de juliol. Bon dia, mossèn Edwin.
4: Bon dia, Dolors, i bon dia a tots els nostres oients.
3: Aquesta tarda hi ha una missa especial a l'Esplai, avui.
4: I tant, la missa de l'Esplai d'adults. Sí. Estan tots convidats perquè serà com la missa de 6 de la tarda, sí, que tenim normalment els dissabtes.
3: Sí, sí, també serà a les 6 aquesta missa?
4: No, la missa de l'Esplai és justament aquesta hora. A les 18 hores, a les 6 de la tarda.
3: Sí, sí, sí, sí. Per tant, no hi haurà la de la parròquia,
4: per tant,
3: i es trasllada a l'Esplai.
4: Els matets que van a la parròquia a les 6 estan, sí, convidats per fer-la,
3: sí,
4: a l'Esplai.
3: Sí. Molt bé, molt bé. A veure, si farà gaire calor i com anirà aquesta missa, que normalment és molt, és multitudinària, esperem que sigui així.
4: Segurament, sí, sí, sí, serà, sí, la primera missa que tinc. Sí,
3: sí. Molt bé, doncs, mossèn Edwin, avui parlarem d'un tema que molts, tothom, tots els cristians fem servir, però a vegades és com, ho fem d'una manera maquinal o d'una manera que no sabem massa per què, i és fer el senyal de la creu, que és un dels primers signes religiosos que ens van ensenyar des de petits i que de vegades per pregar o en altres moments del dia, com per exemple a l'aixecar-nos o al ficar-nos al llit, la fem servir. Des de quan comencem els cristians a fer servir aquest signe?
4: A veure, un dels pares de l'Església, Tertulià, explica en un dels seus escrits que entre l'any 140 i 220 els, sí, cristians dispersos per l'imperi romà feien amb la polsa una petita creu sobre el front amb la intenció de recordar la seva identitat i d'oferir la feina de casa o molt particularment en començar cada jornada. Era una creu petita perquè es feia en secret.
3: Ah, d'amagat.
4: Clar, aquella era l'època més forta de la persecució de l'imperi. Perquè es va donar tot just fins al pas del segle II al III. I recordem que per als jueus, especialment els fariseus, a la Torà, al llibre del Deuteronomi, al capítol 20, el verset 22, es declara que l'home que pengi d'una fusta serà maleït. El detall és que allò es va escriure recordant el càstig de països pagans on un dels pitjors càstigs era ser penjat d'una fusta. Això van prendre els romans i van convertir en el que coneixem com la crucifixió.
3: Sí.
4: De manera que al principi la creu era vista amb recell, però de mica en mica el discerniment de la comunitat primitiva li permet entendre que Jesús fa noves totes les coses, així que la creu és ara el tron on va triomfar l'amor, on Jesús va vèncer l'amor i el pecat. La creu aleshores va començar a veure's com un signe d'aquest triomf de la identitat cristiana i es va assumir com una manera d'oferir-se a si mateix a Déu i oferir les accions sota el signe de la creu. La comunitat també va recordar el mandat d'anar a batejar el nom de la Trinitat i així es va ajuntar les tres sants noms al traç del signe de la creu. Ja per el segle IV, quan ja el cristianisme era acceptat com una de les religions lícites de l'imperi, la creu que abans ens feia en secret sobre el front va començar a traçar-se més gran entre el front, el pit i les espatlles. I l'Església Oriental va començar a fer la part dels actes litúrgics consta en tres creus, una sobre el front, una altra sobre els llavis i una altra sobre el pit, amb el sentit de demanar la benedicció de Déu per meditar la paraula, invocar els evangelis i desitjar-ne el compliment. Més endavant va aparèixer la quarta creu que unia les primeres tres, particularment a la lectura dels evangelis. Aquest gest complet es deia persignar-se. El gest simple es deia santiguar-se.
3: Sí, sí. Tenim, doncs, una versió curta i una altra més llarga del senyal de la creu. Quan fem servir cadascuna?
4: La versió llarga la fem particularment a l'Eucaristia, quan llegirem l'Evangeli, però també té una versió quotidiana per als feligresos en començar el dia. Aquesta utilització molt especialment per les persones que matinaven els seus treballs com el signe de dedicació de les tasques i com demanant a Déu la protecció contra el mal. La versió curta és de doble ús. És amb què comencem totes les celebracions dels sacraments i així comença la missa en el nom del Pare, del Fill, de l'Esperit Sant, però també beneïm així. Al meu país continua sent molt comú demanar la benedicció a la mare quan sortim de casa.
3: Ah, sí?
4: Sí. Llavors, la mare ens traça la senyal de la creu, beneïm-nos. I així també invoquem la benedicció de Déu sobre els objectes, les relíquies i també les persones i els animals, com en la benedicció de Sant Antoni o el de les cotxes a Sant Cristòfol. Quan la fem personalment, l'anomenem signar-se. Dir, cobrir amb el signe de la creu. Per això es
3: fa. El gest, no?
4: El gest,
3: que feu els mossens a l'hora de beneir.
4: Sí, fem una creu gran.
3: Una creu gran.
4: Perquè tot notin que demanen a Déu que beneixi a tots.
3: A tots, sí, sí, en general.
4: No bendigo jo quan hago la cruz, sinó que demano a Déu que beneixi.
3: Sí. Molt bé. I quin sentit té traçar aquestes quatre creuades de la versió llarga?
4: A veure, té un sentit més lligat al passat del que us imaginem. La versió llarga és per signar-se, com deien.
3: Sí?
4: Té un sentit especialment litúrgic. Són les quatre creus que mencionem sobre el front, que és per demanar al Pare que posi la seva voluntat a la nostra ment i així siguin guiades les nostres accions per fer el bé. Això equivaldria a la part del Shema Israel, que declara: el Senyor és el teu Déu, és un de sol, i l'estimaràs amb tota la teva ment. La creu sobre els llavis és per demanar a Déu que guia les nostres paraules. Saben que les paraules són molt poderoses i que amb elles podem crear o destruir. Amb elles es recorda un salm que diu que demana a Déu: pon una guàrdia als meus llavis, Senyor. És com demanar a Déu que sapiguem respondre davant del món amb la coherència que un cristià ha de fer. Recordem que Jesús recomana als seus deixebles que la teva paraula sigui sí, quan és sí, quan sigui no, que sigui no.
3: Ben clar.
4: Exactament, que tinc valor la paraula. Això per indicar que hem de parlar sempre en veritat i que tinguem una paraula de valor i dignitat. Més ben dit, que parlem sempre en la veritat. Quan Déu crea, ho fa a través de la seva paraula. Quan crea l'home, li infon el seu esperit perquè sigui amb imatge i semblança d'ell. De manera que quan fem la creu sobre els llavis, estem demanant a Déu que ens ajudi a ser els que parlem amb la veritat i que als nostres llavis hagi sempre una benedicció. I benedicció significa bendir. La creu sobre el pit és per demanar que els nostres sentiments i els nostres desitjos estiguin sempre guiats per Déu. El Shema equival a estimaràs a Déu amb tot el cor i amb tota la teva vida. Té sentit perquè si demanem que la paraula de Déu estigui amb la nostra ment i els nostres llavis, aleshores el més lògic és que també guiï els nostres sentiments i emocions. Així també els nostres desitjos. I la quarta és com la unió de totes les anteriors, o sigui, que la nostra vida en totes les seves dimensions correspongui a la voluntat de Déu. Per això, aquesta versió llarga és la que fem els sacerdots abans de proclamar l'Evangeli i els feligresos Què escolten? Recordem que tots els batejats són celebrants.
3: Sí.
4: El sacerdot com representant del bon pastor i el poble com partícip del ministeri sacerdotal pel baptisme.
3: Quan ens persignem, demanem que se'ns alliberi dels nostres enemics i invoquem la Santíssima Trinitat. Quin sentit té?
4: Aquesta pregunta és sobre la versió llarga,
3: sí,
4: d'origen popular, no?
3: Sí.
4: Que es va conèixer a l'Església Occidental, o sigui, a la nostra Església, a l'edat mitjana. Té una cosa curiosa. És on es va tractar les quatre creus, però la del front comença dient pel senyal de la Santa Creu.
3: Sí, sí,
4: pel senyal de la Santa Creu. Després, sí, els llavis se traça una altra dient dels nostres enemics. Uh-huh. I després al pit es traça l'altra dient Déu nostre. I aquí sí que uneixim totes les tres amb la creu al front, al pin i a les espatlles, amb el nom del Pare, del Fill i l'Esperit Sant.
3: Sí.
4: Té un sentit, sí, de protecció, inicialment per la por que la gent tenia a la bruixeria a l'edat mitjana.
3: Ah, sí?
4: Sí. Si no és per la bruixeria, segurament a la gent no se li ocorre. Ja saps que en aquella època és quan més protagonisme se li va donar aquest tipus de maldat. De manera que, llavors, era el que més es temia. La por era a la màgia, a la bruixeria.
3: Però en general, de tot el poble...
4: Generalment. Sí. Sí. Té una rei popular per, sí, això, precisament. Comencen fent el senyal de la creu al front, com dient a l'enemic que jo pertanyo a Déu i que el senyal de la creu és la marca del meu amo. La idea és desanimar el demoni que pretengui reclamar la meva ànima. A la boca es tracta...

0: veritable consciència o de mentides, per exemple. Amb la creu al pit es diu Déu nostre, com indicat aquí no n'hi ha el que representa la vitalitat, el cor, els pulmons, tots els òrgans que sustenten la vida, i hi ha Déu. I després acaba unint-ho tot amb la creu àmplia, invocant la Trinitat. Ara poques persones la fan. Jo diria que només els que tenim certa edat, ja els nens no se les ensenyen, i jo dic que avui ha de continuar tenint-se aquesta manera de persignar-se, perquè és una invocació de protecció, i diem a Déu que sabem que som seus i que per això li demanem que ens protegeixi.
1: Sí, sí, és un... utilitzem força, sí, com a protecció. Sí.
0: A veure, àvies, ensenyar als nets aquesta creu.
1: Sí, sí, sí, sí, ho fem. I, de tota manera, pel que explica també, ara hauríem de veure un sentit diferent a tot això dels nostres enemics, perquè no és la bruixeria ni no. Aquestes idees de l'edat mitjana. Ara ho podríem interpretar com el que ens fa... portar a fer mal i fetes, a
0: com
1: fer...
0: Com deia, la inconsciència, sí, de parlar sense adonar-nos.
1: Per exemple, sí. Sí, sí, sí, sí.
0: Dir paraules dures, dir mentides, dir... Sí,
1: sí. Sí. La interpretació no, ara mateix, no caldria ser que ens alliberés de les bruixeries, però sí de...
0: Bueno, diuen que no existeixen, però com diuen, que les hay, les hay.
1: Això diuen. Molt bé, doncs, mossèn Edwin, i hem repassat una mica, hem aprofundit en aquest senyal que fem, que de manera inconscient o això, a vegades com sents que necessites protecció, o com dèiem abans de començar a resar, per què el fem i com l'hem de fer. I quin sentit té?
0: Que tenim la consciència de com fem la creu i sí. Per què i per què.
1: Sí, sí, sí.
0: Perquè un per què i un per a què, sí.
1: Molt bé, doncs gràcies per explicar-nos-ho i que tingui molt bona setmana.
0: I tu també, Dolors.
1: Gràcies.
0: Adéu-siau a tots
1: i a tota l'audiència. Fins la setmana que ve.
2: La veu de la parròquia. Una producció del Consell Pastoral de la Parròquia de Tordera.

0: Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
1: Hola, què tal, amics? El diumenge de la setmana que ve serà ordenat de diaca en Lluc Juscafresa. Ell té 24 anys i emprèn aquest primer pas camí del sacerdoci. Ho celebrarem avui amb ell. També tindrem un comentari de mossèn Emili Galán adreçat a tots els oïdors veneçolans que escolten el programa. Mossèn Emili va estar 33 anys de missioner a Veneçuela. Comencem, com és habitual, escoltant el missatge setmanal que ens adreça el nostre bisbe Octavi.
2: La paraula del bisbe, una reflexió setmanal del nostre bisbe, Fra Octavi Vilà.
3: Benvolguts i benvolgudes. Us convidava la setmana passada a aprofitar aquest temps que per a molts és un temps de lleure, a dedicar més temps a Déu, o si més no, a dedicar-li un temps. Com apropar-nos a Déu de manera personal? Hi pot haver diversos camins. Un, evidentment, és la participació en l'Eucaristia Dominical, que ha de ser per a tots el centre de la setmana. També ho podem fer dedicant una estona a la pregària o la contemplació, o bé fer una visita al Santíssim, o també amb el rés del Rosari. Un camí privilegiat és el contacte amb la paraula de Déu. Mai hem de deixar d'insistir en que la paraula ha de formar part indestriable de la nostra vida de creients. La paraula de Déu ens alimenta espiritualment, ens conforta i ens envigoreix. Així, el Concili Vaticà II exhorta amb vehemència a tots els cristians el fet que aprenguin el sublim coneixement de Jesucrist amb la lectura freqüent de les Divines Escriptures, perquè el desconeixement de les Escriptures és desconeixement de Crist.

0: Es diu la Constitució Apostòlica Dei Verbum que la paraula de Déu ha d'acompanyar la pregària perquè s'entauli un diàleg entre Déu i l'home, a qui parlem quan preguem i a qui escoltem quan llegim les paraules divines. Es preguntava al cardenal Martini ja fa uns anys si aquest contacte amb la paraula es tracta d'un ideal del qual encara estem lluny, perquè estava persuadit ell que per un cristià d'avui, que viu en una societat occidental, en una societat complexa, difícil, secularitzada, és pràcticament impossible perseverar en la fe sense alimentar-se també personalment amb l'escriptura. La paraula de Déu tancada en un llibre, sense interactuar amb el cristià, queda incompleta. Així ens ho diu aquest diumenge el profeta Isaïes: la paraula que surt dels meus llavis no tornarà infecunda sense haver fet el que jo volia i haver complert la missió que jo li havia confiat. Per tal que la paraula doni fruit, cal que compleixi la missió per la qual Déu la va inspirar: arribar a nosaltres, ser llegida i proclamada. Sols així pot ser verdaderament aliment espiritual. No llegim la paraula de Déu per augmentar la nostra cultura, sinó per entendre i orientar la nostra vida. Trobem en la paraula de Déu el sentit dels esdeveniments, i conèixer aquest sentit ens ajuda a créixer en la fe. La paraula de Déu té també, i el tindrà sempre, un missatge actual, com l'ha tingut al llarg dels segles. Disposar d'una estona per apropar-nos a la paraula de Déu és sempre enriquidor. Ens fa créixer en la fe, i si podem seguir a Crist amb més força i coratge. Fins la setmana que ve, si Déu vol.
1: El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta Marc Gafarot, expert en relacions internacionals. Bon dia, Marc.
2: Hola, Àngel. El futbol té en comú amb la religió que aixeca passions i fins i tot devocions. En el seu cas, aquestes són laiques. Mentre que en el de la religió, espirituals o transcendentals i amb poderoses derivades morals. També són generadors d'opinions contraposades i fins i tot controvertides per la reacció a voltes temible i vehement d'alguns dels seus seguidors o fans, mesclades aquestes amb episodis de joia o exaltació. Ambdós provenen del fons de l'ànima i recorden la famosa cita de l'Eclesiastès, que no només de pa viu l'home. D'aquesta manera, una certa prudència complexada per Carrinclona aconsella no parlar de religió ni de política en esdeveniments familiars o en llocs públics davant desconeguts. I d'una manera similar podem afirmar que confessar l'equip dels teus sentiments fora del teu lloc de confort pot tenir efectes letalment perniciosos en els àmbits més diferenciats. Si tots fóssim tan educats, tolerants i demòcrates com en repetides vegades expressem, no caldria prendre seriosament cap d'aquestes salvaguardes diplomàtiques. Però el fet és que el món és com és i l'home massa sovint no sap gestionar amb cura i menys encara mesura les nostres, d'altra banda, necessàries per evidents diferències. La religió, òbviament, aspira a la totalitat, car, per definició, gènesi, teoria i praxi considera que és l'autèntic i únic camí de salvació pels desventurats, per raons evidents, mortals. Dit això, formar part d'una religió, posem per cas el cristianisme, que és la meva, no t'impedeix en cap cas respectar la diferència d'aquell que professa un altre credo o confessió. I sense pretensió de caure en frivolitats, podríem continuar dient que molt avorrit fora un món on tothom defensés el mateix equip de futbol. I és que en aquests temps de semblant macroesdeveniment com és el Mundial de Futbol, tal vegada ve a tomb recordar l'opinió de George Orwell, qui a l'Anglaterra dels anys 30, tot observant aquella classe treballadora insegura, mísera i atemorida que patia els efectes terriblement durs de la Gran Depressió, no dubtant pontificar, ell com a intel·lectual d'esquerres, que era el gran consol i potser per molts l'única satisfacció que tenien aquells homes de poder veure i seguir cada diumenge els seus equips de futbol. Era un consol, tal vegada fràgil, però com sigui un consol que ajuda a seguir creient en un mateix i en la pròpia existència. I aquí l'Esport Rei torna a unir-se amb la màgia, no pas opi, imbatible de la fe.
3: cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.

0: El diumenge de la setmana que ve, dia 19, Lluc Just Cafresa serà ordenat de diaca 6:45 de la tarda a la parròquia de Santa Maria dels Torers de Banyoles. Serà una altra de les bones notícies de l'Església Diocesana. Tenim amb en Lluc aquí a l'altre costat de la via telefònica. Benvingut, Lluc.
1: Bon dia a tots.
0: Bon dia. Tu ets nascut a Banyoles, ets fill de Banyoles, tens 24 anys i donaràs un pas molt important a la teva vida perquè has decidit, doncs, ser capellà, sacerdot, i tot primer, doncs, hi ha aquest primer pas, que és el del diaconat. Bé, la pregunta, Lluc, és òbvia, que és la que tothom et deu fer, la que t'haig de fer, i no és gens original, ni molt menys, que és per què has decidit fer aquest pas de ser sacerdot, de ser capellà.
1: Doncs bé, mireu, és un pas que es fa després d'uns anys de discerniment, uns anys que vas contrastant la teva vida amb la voluntat de Déu, i veus que a través de diverses coses que t'han passat a la vida, de persones que t'has trobat, doncs és el que Déu et demana. I per això fas aquest pas, doncs, d'anar caminant cap al sacerdoci, cap al presbiterat, i el diaconat, doncs, és un pas, ja el pas previ i molt important.
0: Tu tens 24 anys, presenta't una mica, Lluc. Tu a la vida civil què has estudiat?
1: Vaig estudiar un any de veterinària, i després vaig entrar ja al seminari.
0: Ja, o sigui, vas fer l'any...
1: Això, vaig estudiar el batxillerat científic i vaig estudiar a Banyoles, i després veterinari aquest any a la Universitat Autònoma de Barcelona, i després ja vaig entrar al Seminari Major Interviu César, que també està a Barcelona, i fent els estudis de teologia a la Facultat de Teologia de Catalunya.
0: Perquè són 5 anys, no?, els estudis de teologia? De...
1: Sí, són 5 anys d'estudis de teologia, i el seminari són 6 anys, perquè abans de començar els estudis de teologia pròpiament fas un any que es diu el propedèutic, que són un any més de assignatures introductòries per adaptar-te a la vida i dinàmica del seminari.
0: I ara estàs a l'últim any, ja?
1: Sí, ja he acabat, de fet, ja he acabat els estudis.
0: Com t'ha anat?
1: Molt bé. O sigui, ara que has acabat els 6 anys i mires enrere, doncs estàs content del camí recorregut i de com Déu t'ha anat acompanyant a través de tantes persones que has trobat en el camí, de companys, de formadors, de professors, de gent de les parròquies, doncs, si mires enrere amb molta gratitud.
0: Bé, si has estudiat veterinària, vol dir que t'agraden els animals, tens un carisma franciscà o no?
1: Bueno, més m'agraden els animals, però m'agrada molt la natura, per tant, és un carisma franciscà, benedictí, molt, molt evangèlic, no? En el sentit de casa meva, venim de pagès, i això ho portes a dins, aquest respecte, aquesta estima per la creació, per la natura, pels animals. O sigui, és un carisma franciscà, benedictí, evangèlic, molt... O sigui, el portem, com tanta gent de casa nostra, molt a dins.
0: Suposo que això també ho predicaràs un cop siguis capellà, no?
1: Sí, i tant. Ara que tenim aquestes notícies dels incendis que... Sí. Sí, que afecten a les Gavarres i tants de llocs de casa nostra, doncs el respecte per la creació, per la natura, bueno, ja ho han anat dient també els papes, el papa Francesc, el papa allò també hi insisteix, hem de tractar molt bé la creació, no la podem maltractar.
0: Lluc, falta només una setmana per ser ordenat de diaca, com t'hi estàs preparant?
1: Doncs hi ha una preparació immediata, que és aquesta preparació més potser de les coses pràctiques de cara a l'ordenació, que aquesta preparació immediata, doncs, és molt fàcil perquè tens tantes persones que et donen un cop de mà i que t'ajuden amb tanta il·lusió, també ho vas preparant conjuntament amb altres persones.
0: Què és aquesta preparació pràctica? En què consisteix?
1: S'ha de preparar la celebració, els cants, de preparar que les coses litúrgiques estigui tot ben preparat perquè després no sortir cap imprevist, que dius la celebració ha de ser digna, ben feta. I també hi ha una mica la preparació, doncs, després d'haver-hi una mica de pica-pica, de piscolabis per la gent que vindrà, doncs, que també ho puguem celebrar, acabada l'Eucaristia, d'aquesta manera.
0: Què et diuen els amics i amigues?
1: Estan contents, molt, molt contents. Sobretot comparteixen l'alegria d'aquest dia. I com t'ha anat acompanyat al llarg d'aquests anys, doncs també amb ells els fa il·lusió. els que són creients ho entenen i se n'alegren, i els que no són creients, doncs, potser és més difícil entendre-ho, però ho respecten molt. I això és el que els hi valoro més.
0: Serà 6:45 de la tarda aquí a la teva parròquia, no? La de Santa Maria dels Torers.
1: Sí, exacte. Encara fa una il·lusió especial poder-ho fer a la parròquia de casa, on vaig fer la primera comunió, on vaig rebre el sagrament de la confirmació i on vaig estar els 3 primers cursos com a seminarista. Per tant, poder-ho fer-ho a casa amb tanta gent coneguda, amb tants amics que ho tenen al costat i els serà més fàcil venir, doncs fa molta il·lusió, sí.
0: En aquests mateixos moments estàs al servei de la parròquia del Mercadal de Girona. Què n'estàs aprenent?
1: Doncs mireu, com que en aquests anys de seminari he estat a 3 realitats ben diferents, perquè vaig començar a Banyoles, que és una parròquia així d'una ciutat tirana gran, però encara que conserva molts elements així de poble. Després vaig estar 2 anys al Maresme, que és una realitat ben diferent, però alhora molt, molt enriquidora. També trobes tanta gent tan col·laboradora i tant que estan al servei de la parròquia. I a Girona, doncs, és una realitat encara diferent, perquè el Mercadal és una mica aquest santuari que està al mig de la ciutat de Girona, perquè passa molta gent de pas, que venen a l'Eucaristia, a vegades són de fora Girona, venen i s'hi troben a gust i participen de les celebracions. Per tant, és una realitat molt diferent. I aprens, sobretot, a una mica adaptar-te a les noves situacions que la vida et va presentant.
0: Sí, la parròquia del Mercadal és una parròquia urbana, però és el que dius tu. És una parròquia que atrau molta gent que no és de Girona, també, no? Que treballa a Girona i que entra un moment, encara que sigui fer la visita al senyor o fer una pregària.
1: Exacte. Els matins està oberta la parròquia i molta gent entra en un moment, fan una petita pregària, la visita al Santíssim, i com que cada matí hi ha missa a les 9 del matí, doncs ja és una mica aquest lloc de referència que molta gent que saben que han d'anar a Girona a treballar o que han d'anar al metge o que tenen algun encàrrec a fer, doncs diuen anem a missa al Mercadal i després fem el que hem de fer. Per tant, és una mica això, aquest punt de, si es pot dir així, entre cometes, aquest punt de pelegrinatge a la ciutat de Girona.
0: Què et diuen els feligresos?
1: Doncs trobes reaccions, totes de molta alegria, però diverses. Algunes, els que coneixen més què significa el diaconat, doncs ja no t'ho pregunten, però d'altres et pregunten, bueno, això de diaca què és ben bé? Què seràs? Seràs capellà o ja podràs dir missa? I bueno, és una qüestió també per explicar el que és el diaconat, que és potser un pas cap al presbiterat una mica desconegut. I sort que tenim els diaques permanents, el nostre bisbat, que encarnen aquesta vocació al diaconat i ajuden a que la gent posi rostre el que és un diaca.
0: Doncs mira, Lluc, explica als oients del nostre programa de ràdio què és el diaconat. Jo ho dic sempre molt fàcil, que és doncs, un pas previ al sacerdoci, no? Pot ser permanent o no permanent. El que no és permanent doncs, és un primer pas al sacerdoci, en el qual podràs administrar quasi bé tots els sagraments, menys el del perdó i consagrar, no?
1: Exacte, i l'unció dels malalts tampoc. Mm. O sigui, com tu has dit, és el pas previ al sacerdoci, però és una vocació. És una vocació que per això tenim diaques permanents que ja no s'ordenen de preveres després, sinó que exerceixen el do del diaconat. I com a diaca, doncs, pots... Sobretot hi ha 3 grans àrees que estan molt entrellaçades. La primera és el servei de la paraula, o sigui, proclamar l'Evangeli i les celebracions de la missa. I això també et porta que també els diaques poden predicar, o sigui, poden fer la homilia. Després hi ha el servei de l'altar, que és ajudar el mossèn durant les celebracions, el que presideix. I d'aquí es deriva també doncs, que pots assistir a matrimonis, pots presidir la celebració del baptisme. I el tercer àmbit, que és el que ho lliga tot i el que és molt important, doncs, és la caritat. Si mirem el llibre dels Fets dels Apòstols, on es posa, ja ens diu allà l'elecció dels 7 primers diaques, doncs són això, per atendre els pobres, perquè els apòstols, quan les comunitats cristianes creixien molt, ja no podien arribar tot i van instituir els diaques per poder atendre els pobres i tenir aquesta ajuda en el servei de la caritat, que és tan important en l'Església.
0: el dia que pot ser permanent o no, tu no seràs permanent, perquè tu vas camí del sacerdoci, però en canvi ara fa poc ordenaven de diaca amb en Marc Sureda, que també el teníem aquí amb nosaltres en el nostre programa de ràdio, que aquest sí que serà permanent, perquè està casat, eh? I també és una molt bona notícia, no, Lluc?
1: Home, i tant, estem molt contents. Aquest estiu hem tingut l'ordenació d'en Marc, que ha sigut un motiu de goig. Marc, tants anys vinculat a la catedral, en el servei i les celebracions, doncs ara podrà continuar vinculat com a diaca. I bé, tenim aquest testimoni dels diaques permanents, que ho deia una mica abans, doncs que són un bon testimoni de servei, d'entrega, d'ajuda també als mossens, a les parròquies, que a vegades estan atabalats amb tanta feina o no arriben a tot, i tenir la vocació i el do del diaconat permanent, doncs és una ajuda que hem d'agrair molt.
0: Podríem dir que ara estàs fent com una mena de pràctiques, no?, aquí a l'Església del Mercadal de Girona. Com aculls els feligresos? Què els hi dius? Els assessores?
1: Clar, o sigui, nosaltres, com que estem a Barcelona entre setmana, el contacte que tenim més amb la parròquia és el cap de setmana. I el cap de setmana, doncs, sobretot, hi ha dos àmbits on podem acollir la gent. El primer és en la catequesis, acollint els pares, acollint els nens, a vegades no portant un grup, però sent allà, rebent-los amb un somriure, ajudant-los a fer una petita pregària. Això és el que fem potser més en la catequesi. I el segon àmbit és d'acollir la gent en les celebracions. I a vegades això, doncs, si la gent arriben més justes i després acaben la celebració de l'Eucaristia i marxen, doncs el contacte de tu a tu és més complicat. Però bueno, sempre trobes algun moment per acollir els altres, perquè ells es facin conèixer, tu et fas conèixer amb ells, i bueno, sempre es van teixint aquesta xarxa de relacions que l'Església és tan bonica, que som això, l'Església és comunió, i per tant ens necessitem els uns als altres, i caminem tots junts. I bueno, i en la parròquia és un dels llocs on es pot teixir més comunió, per tant, bé, és això, acollir la gent a vegades només... No hi ha un manual per acollir la gent, és tractar amb amabilitat, amb senzillesa, amb proximitat, una mica a l'estil de Jesús, que és com Jesús tractava la gent.
0: Em penso que ara ja m'has respost a la pregunta que et volia fer, que és com ha de ser el sacerdot avui?
1: Ah, doncs sí, una mica sí, hi ha respostes a l'estil de Jesús. O sigui, al llarg de la història de l'Església, la manera de ser capellà, doncs, ha anat canviant, però sempre hem de ser l'estil de Jesús. De fet, a l'ordenació, el dia 19, si Déu vol, les preguntes que et fan unes preguntes abans d'ordenar-te, que et pregunten sobre la fidelitat a la pregària, sobre, en el cas dels que no són casats, del celibat, sobre si vols exercir el ministeri del diaconat. I l'última, que la resumeix una mica tot, es diu: vols imitar Jesucrist? Tu respons: sí, ho vull fer amb l'ajuda de Déu. Per tant, amb l'ajuda de Déu, saber imitar a Jesús, que va passar pel món fent el bé i no va voler ser servit, sinó que va venir a servir els altres, i sobretot els pobres i els més petits. Per tant, el capellà, a dia d'avui, cadascú amb la seva autenticitat i cadascú amb el seu estil, però ha d'imitar Jesús.
0: Ara que deies que estaves preparant tot el que serà la litúrgia del diumenge de la setmana que ve, en la qual seràs ordenat de diaca, recordem, a 6:45 de la tarda a Santa Maria dels Torers, també tens la lletania dels sants. Quins sants has escollit que hi siguin en la lletania dels sants, en la litúrgia?
1: O sigui, he escollit els que ja venen en el ritual, evidentment, que ja són alguns... Els que ja no es trien, els que ja venen així, que són els apòstols, alguns diaques importants a la història de l'Església, Sant Francesc de Sis, recordem que era diaca. Mm. O sigui, tots aquests, Santa Teresa de Jesús, els patrons del nostre bisbat, Sant Feliu, Sant Narcís, aquests ja venen posats pel ritual. I jo només n'he afegit un parell, o sigui, Sant Lluc, que és el meu patró, que és evangelista, sí. Per tant, van al grup dels primers deixebles dels apòstols. I he afegit també Santa Bernadeta. Santa Bernadeta de Lourdes, ella que va ser una noia que no va tenir fàcil a la vida, però que sempre va saber confiar en Déu, amb alegria, amb confiança. he afegit aquests dos, perquè la llista ja és prou llarga, i si s'afegeixen molts, després també s'allarga molt la celebració, i el 19 de juliol imagino que farà calor, per tant tampoc es tracta d'allargar-lo excessivament.
0: Que no se t'enfadi Sant Martirià, eh?
1: No, Sant Martirià, en principi també, com a patró de Banyoles, està inclòs, perquè no l'he hagut d'afegir. No.
0: Molt bé.
1: No, perquè si no també, pobre Sant Martirià, se suspendria.
0: Molt bé. Doncs, Lluc, moltes gràcies per estar amb nosaltres, moltes felicitats, que vagi molt bé la celebració. Recordem que serà el diumenge de la setmana que ve, dia 19, a 6:45 de la tarda, a l'església de Santa Maria d'Hostorers, en la qual seràs ordenat de diaca en vista ja al sacerdoci. Moltes gràcies, Lluc, que vagi bé i felicitats.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
2: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
4: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.
5: Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: Aquest dijous, 16 de juliol, arriba l'última cita de l'Altre Claver.
7: A les 10 de la nit, el Teatre Claver descobreix Dones de Riu, una proposta de Montse Moral i Paul Pereira que uneix música, poesia i memòria per donar veu a les dones del nostre imaginari col·lectiu, amb la participació de l'Escola de Dansa i l'Aula de Teatre de l'Edla.
6: L'entrada inclou degustació de productes de quilòmetre zero i beguda.
7: Una vetllada cultural i solidària a benefici de Jata Kembella. No te la perdis.
6: Cultura, solidaritat i proximitat en una nit única. T'hi esperem.
8: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
9: Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.

0: Tot seguit escoltem un missatge que ens adreça mossèn Emili Galan, que és rector de Palamós i que va estar de missioner a Venezuela des de l'any 1990 fins al 2023. Bon dia, mossèn Emili.
1: Bon dia, què tal?
0: Molt bé. Bé, com que sabem que hi ha molts d'oïdors d'aquest programa de ràdio que són de Venezuela, doncs res millor que vostè, que hi va estar-hi doncs, de missioner, tal com dèiem, ens faci un comentari adreçat a ells arran dels terratrèmols que ha patit aquest país aquests passats dies. Quan vulgui, mossèn Emili.
1: Estimats germans i germanes de la meva estimada Venezuela, us parlo amb el cor a la mà i la veu entretallada pel dolor. Com a missioner que va passar 33 anys de la seva vida caminant al vostre costat a La Guaira i especialment a Playa Grande, sento cada una de les vostres ferides com si fossin meves. Les imatges del terratrèmol ens colpegen l'ànima, el pols, els ensorraments i la pèrdua de tantes vides estimades ens omplen de dol. Sé molt bé que la tragèdia plou sobre mullat. Sé que la nostra estimada terra ja havia patit la ferida profunda del desbrossament de l'any 1999, que vaig viure en primera persona amb vosaltres i que porteu 26 anys patint una asfixiant tragèdia política i econòmica que us ha intentat robar fins i tot el pa i l'esperança. Com em dols, Venezuela. Però avui des de Girona ho nos recordem i preguem per vosaltres sense parar. Vull dir-vos, no us rendiu. Tot i que avui ens faltin persones estimades, ens faltin mans i ens falti ajuda, que mai no ens falti la fe. Les estructures de pedra i els edificis poden caure, però la dignitat, la fortalesa i l'ànima del poble veneçolà es mantenen dempeus, fermes com una roca. Esteu fets de la fusta dels qui saben renéixer de la cendra, de tornar a brillar sota qualsevol cel. Porteu els colors de la vostra bandera a la pell i la força de Déu al cor. Que el cansament no us robi l'esperança. Un poble que no deixa de somiar mai deixa de tenir futur. No esteu sols. Des d'aquest costat de l'oceà us abracem, preguem per vosaltres i treballem per ajudar-vos. Venezuela s'aixecarà i tornarà a brillar. Que Déu us beneixi i us doni la força per aixecar-vos avui i sempre. Molt de coratge. Una abraçada a tots.
0: Recte final d'Església Viva. Anem a saber quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge 12 de juliol. Amb nosaltres mossèn Rafael Felipe, rector de Palafrugell, Calella, Llafranc, Llofriu i Mont-ras. Benvingut, mossèn Rafael.
2: Bon dia, Àngel.
0: Bon dia, quan vulguis.
2: Déu continua sembrant. Déu no es cansa mai de sembrar la seva paraula. Cada dia la deixa caure amb generositat en el camp de la nostra vida. Encara que sovint trobi un cor dispers, preocupat o tancat. Però ell no deixa de confiar en nosaltres. Espera pacientment que la llavor trobi un espai on arrelar. Quan l'acollim amb senzillesa, la paraula creix silenciosament, gairebé sense adonar-nos-en, i transforma el cor. Aleshores apareixen els fruits que venen de Déu: l'amor, la misericòrdia, la bondat i l'esperança. El Senyor continua sembrant. Només ens demana un cor obert per rebre el seu do.
0: I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Bisbat de Girona per aquesta emissora. Ens tornem a escoltar la setmana que ve. Sigueu feliços.
3: Tordera.

0: Bon dia, benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Passa un minut de les 10 del matí, els parla Genís Mas, ara mateix a Tordera, que tenim una temperatura de 28 graus. Els parla doncs, per comentar-los totes les notícies destacades d'avui dissabte 11 de juliol. Després que l'Agència de Salut Pública hagi declarat l'aigua de la xarxa no apta per al consum de boca a causa de la presència d'uns paràmetres de PFAS, uns components químics sintètics derivats de processos industrials, l'Ajuntament de Tordera ha posat en marxa un pla d'acció tècnica per revertir la situació de manera immediata. L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, ha explicat que el consistori, en col·laboració amb l'empresa gestora Qualia, està treballant en dues principals vies per neutralitzar aquests paràmetres. L'Ajuntament està avaluant quina de les dues solucions és la més eficient per implementar-la sense demora.
1: Molt al límit del... És que superem per molt poc el paràmetre establert, per tant, per actitud de prudència, declarem l'aigua no apta, i el que avui mateix fem amb l'empresa Qualia és estudiar quina serà la millor solució immediata de dues que ens planteja, no bé a través de l'aïllament d'un filtre, que avui al migdia venen els proveïdors per veure si a través de la pols de carbó actiu podem aïllar un dels filtres de l'ETAP i saber si funcionen, amb el benentès que aquesta injecció de pols de carbó actiu no es carregui tota la planta, per tant s'haurà d'aïllar un d'aquests filtres. I l'altre que tenim damunt la taula també és l'arribada demà d'una planta d'osmosi inversa, que sí que ens permetria poder dissoldre amb tranquil·litat i amb garanties aquesta aigua. És veritat que aquesta és la segona, aquesta segona part és la part més costosa, eh?
0: En paral·lel, el consistori durà a terme analítiques setmanals per fer un seguiment estricte de la qualitat de l'aigua i confirmar la tendència a la baixa dels nivells dels PFAS. L'alcaldessa ha expressat la seva confiança que amb aquestes mesures la situació es podrà normalitzar en pocs dies.

0: La tordanenca Luna Azul Vallès González, menció especial al cinquè concurs de relats breus per la diversitat sexual i de gènere. El certamen celebrat al Masnou reconeix el talent literari jove de la comarca. El concurs de relats breus del seu treball titulat El que vam començar com una broma va ser, doncs, la menció especial per Luna Azul Vallès González, veïna de Tordera, que va estar guardonada de la categoria entre 12 a 17 anys. La tordarenca explica que va tenir un coneixement del concurs literari a través del seu institut.
1: Sí, i el professor, el Guiu Mons, ens va dir que n'hi havia un concurs i que volia que féssim un conte. Que contaria nota per l'institut i que si volíem ho podíem fer. I ens vam mencionar els premis i tal, i jo vaig acabar el llibre l'últim dia i ho vaig entregar.
0: El reconeixement a Luna no només posa el nom de Tordera al mapa, sinó que evidencia el caràcter transgeneracional del concurs, amb obres que reflecteixen la diversitat sexual i de gènere des de diferents etapes vitals. L'acte de cloenda de la cinquena edició es va celebrar al Masnou, va servir també per posar en valor la qualitat literària dels treballs presentats i alhora llançar un missatge contundent de rebuig als episodis de l'LGTB-fòbia registrats a la comarca durant les darreres setmanes. Acompanyant-la en el palmarès en la seva mateixa categoria hi ha Greta Piperno Castellarnau, de Vilassar de Mar, que va obtenir el primer premi amb un petó de correspondència, i Martina Pericot Martínez, del Masnou, segona amb El secret del rei. La Peixera presenta avui dissabte la tercera i darrera proposta de l'estiu. A partir de les 8 del vespre tindrem l'actuació de Rise Up Sound System. A continuació arribarà Circus Franc. Ho explica el president de la Peixera, Meta Pagès, dient que les propostes seran molt variades. La nit, que acabarà amb una actuació d'Hiprocatomba, l'esdeveniment tindrà lloc al Parc Prudenci Bertrana i serà gratuït. L'espai físic de l'Esplai al Garbell està vivint una important remodelació integral gràcies a una inversió de l'Ajuntament de 15.000 euros només en material. Les obres executades íntegrament per la Brigada Municipal tenen com a objectiu principal transformar els espais per fer-los més còmodes, sostenibles i eficients energèticament. Els treballs previstos inclouen una renovació completa de la instal·lació elèctrica amb la substitució de les llums per tecnologia LED, la instal·lació de nous lavabos, la pintura de les estances i, sobretot, la substitució de portes i finestres per tancaments més moderns. També un dels aspectes claus de l'actuació és la incorporació d'un nou aïllament tèrmic que permetrà reduir dràsticament les pèrdues energètiques i optimitzar el consum d'energia del centre.

0: I torna el torneig de bitlles a la fresca amb un nou sistema d'inscripció. El torneig que se celebrarà del dilluns 3 fins al divendres 7 d'agost. La principal novetat d'aquesta edició de 2026 radica en el procés d'inscripció. Deixant enrere les gestions tradicionals per correu electrònic, el club ha modernitzat el sistema implementant un formulari de línia. Per a tots aquells equips que vulguin assegurar la seva plaça, cal tenir en compte els següents detalls sobre la inscripció. El formulari que s'obrirà oficialment el proper dilluns 20 de juliol a les 9 del vespre. El torneig està limitat a un màxim de 48 equips participants i el preu per poder competir és de 10 euros per jugador. Com és habitual, qualsevol persona a partir de 8 anys pot participar i els equips estaran formats per un mínim de 5 i un màxim de 8 jugadors. A més, per garantir l'equitat, a les 48 places disponibles, només un màxim de 10 podran ser ocupades per equips considerats federats. L'últim dia de la competició s'organitzarà una botifarrada gratuïta pels jugadors i jugadores participants i aquells veïns que no hagin participat en el torneig també s'hi podran sumar per un preu de 6 euros per persona. I acabem amb un repàs del temps. Avui a Tordera que tenim un temps estable i dominat pel sol, tot i la baixada lleugera de temperatures, amb màximes que arribaran als 32 graus. També les mínimes que baixen. Per tant, a moments del dia, sobretot a primera hora del matí i cap al vespre, tindrem moments d'una mica més d'estabilitat també i no tanta calor, arribant doncs, a mínimes de 20-22 graus. A les temperatures doncs, que comentàvem que seran aquestes i a les precipitacions que no s'esperaran el dia d'avui. No hi haurà pluges, tot i les petites gotes que van caure cap a ahir a la tarda vespre. Per tant, aquest és el temps d'avui i cap a de cara demà seguirà sent el mateix i, de fet, anirà a l'alça perquè les temperatures pujaran també lleugerament tornant aquesta estabilitat de màximes de 33-34 graus.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
2: Hola a tothom, sóc la Tanit i estem escoltant Tordera en directe. Ara posarem una entrevista de la nova radionovel·la Se'n va escapat un lloro. Esperem que us agradi.
3: Com va sorgir aquesta idea?
4: Bé, jo diria que l'idea... Sempre hi ha aquell tema que es diu... El reina per una idea, no? Costa molt trobar idees, però jo sempre m'afixo en títols. Em va venir a la memòria un títol, que és Se m'ha escapat el lloro, que això jo ho sentia abans quan era menut. Saps que les reunions abans es feien al carrer i els pares parlaven i tal? Hi ha frases fetes que volen dir moltes coses. Entre elles n'hi ha una que diu, hi ha roba estesa. I era perquè hi ha coses que els nois i les noies no podien escoltar. I Se m'ha escapat el lloro té alguna referència. Però jo vaig dir, carai, d'aquí podem treure alguna sèrie per fer una mica de sèrie de... diem còmica, més aviat, no? Crec que va per aquí la cosa.
3: Teniu algun referent del qual us hagueu inspirat?
4: Sí, doncs t'ho acabo de dir. Sí. Aquestes nits a la fresca... amb aquest títol, jo totes les coses que faig les començo primer sabent un títol i en aquest cas va ser així.
3: Quina creus que serà la reacció de l'audiència a escoltar-la?
4: Bé, aquí entre els tres i amb principals protagonistes hem comentat que podria faria gràcia i que creiem que serà un èxit, però bé, això ho ha de dir l'audiència. Nosaltres ens hem divertit, la veritat, eh?
3: Qui creus que treballa més dins la preparació?
4: Bé, això de la preparació... te refereixes qui ha fet l'obra?
5: Sí.
4: Bé, l'obra l'he escrita jo tota des del primer a l'últim, però sense els protagonistes. Jo ja vaig pensar en qui podia ser els protagonistes i a partir d'aquí, amb aquesta idea, m'han ajudat, no? Perquè si no, no ho hagués pogut fer.
3: Quant de temps ha passat des de la idea de fer el programa i la preparació fins al dia d'avui?
4: Em sembla que va començar el mes d'abril, la idea. Llavors va madurar el maig, i en tot el maig em sembla que vam treballar moltíssim. Exactament no me'n recordo, jo aquestes coses no me'ls apunto.
3: Hi ha hagut algun moment on s'ha complicat i hagueu pensat en deixar el projecte?
4: No, en cap moment, al contrari. Jo el que diria era que va acostumar molt, es va costar molt, ensenyar a parlar al lloro. Però quan el lloro va aprendre a parlar, ho vam tenir tot clar.
3: Jo crec que ja està. Perquè si no farem les mateixes preguntes a tothom i... Ja està.
5: Posem fi.
4: Sí. Mira, voleu sentir el lloro?
6: Hola! Hola, què tal? Què feu, els que sois?
5: Què ha portat a fer aquesta novel·la de ràdio?
4: Perquè, clar, jo fa masses anys, per mi fa masses anys, que faig un programa de ràdio que se'n diu Temps era Temps, i li vaig dir al director que aquest any ja era l'últim. Clar, a partir d'aquí vaig tenir temps de pensar, a mort de conèixer aquest títol, que em va agradar molt, se m'ha escapat el lloro, i vaig dir, calla, que potser podré estar-me dedicant a emplenar les meves hores a l'ordinador escrivint aquests capítols d'aquest lloro. Si no hagués deixat el programa, poder no hagués pensat en escriure aquests capítols. Però com que vaig notar que eren divertits, em vaig anar engrescant.
5: Tornaries a fer l'experiència de gravar i crear una novel·la a ràdio?
4: Bé, aquest és un altre tema que jo dic que si aquests capítols funcionen bé i l'audiència els hi agraden, jo tinc una altra idea que l'estic guardant a casa, que l'estic madurant, que també podria ser divertida, perquè tinc altres obres que no ho són tant, però en tinc una de pensada que és també divertida i poden ser capítols, i potser m'engrescaria tornar a començar a fer uns quants capítols i no sé, amb el mateix equip, potser, ja ho veuríem.
5: Quan es podria escoltar aquesta novel·la?
4: Ui, la del lloro aviat, la propera ja és una història que és llarga, perquè l'idea hi és, però s'han de fer els capítols, s'han de construir, s'ha de fer l'equip, s'han de gravar, s'han d'editar, i això porta molta estona.
5: Però la novel·la del lloro, quins horaris serien?
4: Comença avui, a les 5 de la tarda, i es repetirà, m'han dit, a les 4 de la matinada, i de dilluns a divendres espero que serà tot, quasi bé tot l'estiu, la programació d'estiu. Per tant, vull dir, comença avui.
5: I hi ha algun un moment que recordis memorable de la creació?
4: Bé, jo m'he divertit amb molts, eh? Però dona la casualitat que molts de capítols diem que els he escrit perquè els he viscut, eh? En certs moments, els capítols jo els he viscut. Perquè no us explico quins, perquè si cas més endavant i voleu fer alguna altra entrevista en podem parlar, però alguns els he viscut i eren molt divertits. Clar que hi hem afegit alguns acudits que bé, veurem com funcionen.
5: Quan en Salvador es va proposar la idea, la vas acceptar del primer moment o t'ho vas haver de pensar?
7: No m'ho vaig pensar gaire, però sí que vaig pensar, com que ens va dir més o menys de què anava, aleshores vaig veure que era molt divertit i el que vaig fer va ser riure. Eh? A més de dir-li que sí, vaig riure, després vaig dir, vale, va, ho provarem.
5: Quin capítol per tu ha sigut el més difícil de gravar?
7: No, difícils no ho són, perquè t'has de posar en el paper de les aventures que aquest lloro passa, no?, i dels seus amos també anant-li al darrere, i les ganes que tenen de tenir-lo, i després que es volen fer milionaris amb ells, amb ell també, eh? Hi ha un capítol que déu-n'hi-do, sí. Difícil no és.
5: I a quin tipus de públic creus que li podrà agradar aquesta novel·la?
7: Bé, la ràdio l'escolta gairebé tothom, però la gent gran a la tarda sol fer aquesta sobretaula, no?, que convida a escoltar la ràdio i a descansar una estona, i jo penso que la gent de mitjana edat seran els que més s'hi enganxaran. Però pensem que és l'estiu i que el jovent doncs està a casa i que també els hi pot agradar, eh? Perquè un animal i un lloro que s'escapi, que el vulguin anar-li al darrere i que no el trobin, o aquestes coses, també doncs és divertit per a la jovenalla.
5: Repetiries aquesta experiència amb en Salvador i amb en Joan?
7: A veure, la mateixa història ja l'hem fet. Alguna altra, no ho sé. La mateixa no, perquè ja quan has fet una cosa i és passat per nosaltres i encara l'audiència l'ha d'escoltar. Però nosaltres ja Però sí, sí, m'agrada la interpretació. El món de la interpretació, home, s'ha d'adquirir també, eh? Estan, doncs, 6 anys en el claver fent interpretació poètica ajuda bastant, encara que aquí no té res a veure la poesia.
5: I tu has tingut algun moment que us recordaràs durant molt de temps en aquesta creació?
7: Sí, sí, sí, és clar. Si no, cada capítol té la seva gràcia i tu, en vez de ser un esforç per tu, doncs és un gaudi, no?
3: Jo algú que tingui un comportament semblant a algun dels personatges?
8: Bé, sí, gairebé la persona que sap... que sap interpretar, doncs pot fer un paper o no. Però això depèn del director en escollir les veus, eh?
3: Qui de vosaltres creu, qui creus que interpreta millor el seu personatge?
8: Bé, cadascú en el seu...

0: divertida, que està escrita expressament per això, per fer més amè els estius.
1: Tens algun referent del qual t'hagis inspirat?
0: Hi ha un referent? Bé, jo m'he inspirat perquè a mi m'agrada molt la ràdio, m'agrada molt fer veus diferents, en diferents àmbits, i llavors fer el lloro pues és fer una mica posat-te a les imatges d'aquest animal que va d'un lloc a l'altre i que canvia de plomatge, que finalment també està de sexe, no us ho perdeu, això és molt divertit.
2: Quan et va proposar aquesta idea en Salvador, va ser una idea que vas dir m'hi vull apuntar o t'ho vas haver de pensar?
3: No, m'va agradar ja només el nom del títol de l'obra que presentava, i vaig pensar, doncs mira, passarem unes estones agradables també, que sempre que venim a l'estudi de ràdio tenim coses bones, i passes bones estones aquí gravant la novel·la, i llavors tenen la satisfacció de que arribes al punt final, que ja ho veureu, que serà doncs molt divertit.
2: Ha sigut complicat gravar-ho o aguantar el riure en aquesta novel·la?
3: Pues sí, verdaderament sí. He fet alguna allò que no els hem quedat, les errades que hem fet. Hem fet moltes errades, hem tingut que tornar a repetir alguna, però sempre divertit, perquè encara ens divertim més si fem una errada i pensem, ostres, tornem a repetir, ja està, no passa res.
2: Hi ha alguna desgràcia dins d'aquesta història?
3: Bueno, no ho puc explicar, perquè si t'explico la desgràcia ja no tindrà gràcia. No ho sé, ja succeeixen tantes coses amb el lloro que verdaderament jo sempre m'he vist implicat, perquè la meva dona el va trobar i se'l vol quedar, i bueno, pues va ser un teje-beneje, perquè el lloro li durava menjar que a vegades no li agradava, tenia que comprar-li de marca. Vull dir, totes aquestes coses anaven succeint amb aventures que teníem sortint a fora de casa. Anàvem fent viatges per aquí, viatges per allà, i el lloro sempre estava amb nosaltres.
2: Quan et van entregar el guió, li vas posar algun toc teu, alguna cosa que només teva, que no té ningú més?
3: Bueno, jo sempre tinc la mania de canviar una mica la veu, i això no m'ho treu ningú. Això ja no m'ho treu ningú. És el meu estil personal, com en Joan Pera o qualsevol d'aquests.
2: T'has quedat satisfet amb aquesta novel·la, amb la teva actuació?
3: Molt, molt. Jo m'he quedat... bueno, la meva actuació i la col·laboració de tots. Però, bueno, jo me sento satisfet perquè ens escoltem també a trossos. I, verdaderament, pues sí, ho hem fet molt bé, tots tres.
1: Quina creus que serà la reacció de l'audiència a escoltar-la?
3: Hombre, jo crec, pels referents que tinc, si la gent està ben avisada, ens seguiran. Perquè, igualment, són 10 minuts de programació. Poden seguir aquesta novel·la molt bé i seguir llavantes amb la tele o amb allò on te vulguin, però primer Ràdio Tordera.
1: És gaire difícil aprendre-se el paper.
3: No, perquè com que anem amb el guió a la mà, pues, només has de llegir el repassar-lo una mica i ja saber com has d'entrar tu i donar la teva entonació, perquè segons l'entonació tampoc no quedaria bé. Una cosa és llegir i l'altra és interpretar.
1: Coneixes algú que tingui un comportament semblant a algun dels personatges?
3: Bueno, jo crec que no, hi ha matrimonis que sí, segons quines versions poden ser possibles, però n'hi ha algunes que riureu molt perquè no és possible, però ha passat.
1: De què us coneixeu vosaltres tres?
3: Bé, d'aquí de la ràdio, el món de la ràdio ha estat molt important per nosaltres, només ens coneixem més de 30 anys ja.
4: Més.
3: Fa molts anys que ens vam conèixer aquí a la ràdio. I vam seguir participant en novel·les, en sardanes, en músiques, en tot el que ens anava. Per Setmana Santa també fèiem alguna novel·la d'aquestes de Jesucrist. La ràdio ens ha unit a tots.
1: Què creus que interpreta més el seu personatge?
3: Hombre, jo diria jo, però també ho fa molt bé la Núria amb dos papers. La Núria té dos papers i això és molt important. Que tingui que canviar de veu cada instant és un mèrit.
5: I em dius també és que hem de donar les gràcies a la col·laboració que hem tingut, que si bé són 40 col·laboradors, perquè els capítols heu de pensar que intervenen de quan en quan persones que no tenen res a veure amb la ràdio, alguns sí, i tots han col·laborat molt gustosament. Per tant, moltes gràcies a tota la col·laboració que hem rebut.
6: I fins aquí l'entrevista de Se m'ha escapat un lloro. Esperem que us hagi agradat molt i fins a la pròxima.
7: Paraules habitables.
8: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
7: Sequera. absència o deficiència

0: prolongada de precipitació, que pot causar desequilibris hidrològics greus.
1: Sequera és un terme que, malauradament, tenim a l'ordre del dia a tots els informatius, també els de la xarxa.
2: La sequera ha estat un dels detonants que han portat a pagesos i ramaders a mobilitzar-se.
1: L'escoltem a les notícies dia sí i dia també. Però sabies que de sequera n'hi ha més d'una? T'ho havies plantejat? Ens ho explica la dona del temps del Termcat, que és la Marta Sabater.
3: El terme sequera és una forma genèrica i és la que fem servir tots. També se'n pot dir secada, tot i que no és una forma viva actualment, però és una forma que recull, és una forma tradicional. El que passa és que en l'àmbit especialitzat de climatologia, meteorologia, hidrologia, doncs sí que distingeixen tipus de sequera. D'una banda, la sequera meteorològica, que seria l'absència, la manca de precipitacions respecte a la mitjana durant un període. I es distingeix de dos altres tipus de sequera, que són la sequera agrícola i la sequera hidrològica. La sequera agrícola vol dir que la sequera meteorològica afecta les plantes cultivades i, per tant, afecta la producció agrícola. I la sequera hidrològica és quan l'absència de pluges ja ens afecta fins i tot les aigües superficials i les aigües subterrànies. Notem que hi ha una baixada en embassaments, en aqüífers.
1: Ara ens sentim a parlar molt de sequera. Falta d'aigua associada al canvi climàtic, a la crisi climàtica, a l'emergència climàtica... Tots aquests termes de mal rotllo són sinònims?
3: No són el mateix, no són el mateix. Hi ha matisos. Són els termes d'alarma, no? Podríem dir, els termes d'alarma. I són diferents. Podríem dir que és una gradació. Crisi climàtica i emergència climàtica sí que són més propers, però canvi climàtic... Clarament és un altre concepte. És la variació de les característiques climàtiques al llarg del temps. I de canvis climàtics n'hi ha hagut molts al llarg de la història del planeta, normalment per causes naturals. Ara, actualment, fem referència específicament al canvi climàtic actual, que no és per causes naturals, sinó que és per causes que ens diuen antropogèniques, és a dir, a causa de l'activitat humana, sobretot per l'emissió de gasos d'efecte hivernacle que han provocat l'escalfament global. Aquest canvi climàtic provoca un impacte en el medi ambient, clarament, i també un impacte social. I és quan hi ha aquest impacte que parlem ja de situació de crisi climàtica. I un pas més seria la situació d'emergència climàtica. Quan aquesta crisi climàtica ja és greu i insostenible i ens obliga a prendre mesures ja dràstiques i imminents per revertir la situació o per adaptar-nos-hi.
1: Marta, i ara mateix on som?
3: Som en tot, estem en tot, és a dir, tenim canvi climàtic, tenim crisi climàtica, no?, perquè hi ha un impacte i evidentment, no?, ja hem arribat al punt de l'emergència climàtica que necessitem prendre mesures urgents per revertir la situació i adaptar-nos-hi també.
1: Recorda de tancar l'aixeta, que l'aigua és un bé escàs. I li passa com a la sequera, que n'hi ha moltes. D'entrada, la de beure, oi?
3: La que coneixem més segurament és l'aigua potable, no? És l'aigua apta per al consum humà o per al tractament dels aliments. Aquesta aigua potable pot ser que la trobem en el medi naturalment o que s'hagi potabilitzat, no?, que es diu. Aquesta aigua potable ens pot arribar per la xarxa de subministrament, la podem trobar comercialitzada, d'acord? És el que també anomenem aigua de beure. I una altra forma que s'ha posat de moda actualment per fer referència exactament al mateix és l'aigua de boca, que no és una forma inadequada, la podem fer servir. El que passa és que seria bo que aquesta forma aigua de boca no desbanqués les formes tradicionals.
1: I quines més tens a la llista, Marta?
3: A l'altre extrem de l'aigua potable tindríem l'aigua residual, aquella aigua que conté residus, perquè prové de zones urbanes, perquè prové de l'activitat industrial o de l'activitat ramadera. Llavors, per fer que aquesta aigua la puguem tornar al medi, l'hem de depurar. I és llavors que tenim l'aigua depurada. És l'aigua de la qual s'han eliminat els contaminants, especialment la matèria orgànica o els sòlids en suspensió. I ja el següent pas més enllà de l'aigua depurada, tindríem l'aigua regenerada. Una aigua depurada a la qual se li ha donat encara un tractament addicional més que la fa apta per certs usos. No és una aigua encara potable, però la es pot fer servir pel rec, per la neteja de carrers, per usos industrials, també per al manteniment del cabal dels rius, el que se'n diu el cabal ecològic.
1: També t'he escoltat parlar d'aigües superficials i aigües subterrànies.
3: Quan parlem de sequera, el que fem és utilitzar termes de molts àmbits diferents. Utilitzem termes de climatologia, de meteorologia, de gestió ambiental, tots aquests termes de l'aigua, i també termes del que en aquest cas concret podríem dir que són termes d'hidrogeografia, aquests d'aigües superficials i aigües subterrànies. Les aigües superficials són les que trobem sobre la superfície terrestre, és a dir, rius, llacs, embassaments, els oceans fins i tot, i l'aigua subterrània és la que trobem en els aqüífers.
1: Marta, ara parlaves d'embassaments, però quan sentim coses de sequera i de nivells d'aigua a les notícies, també escoltem pantans. No sé si són ben bé el mateix.
3: Embassament i pantà són sinònims per fer referència a aquest dipòsit, aquest gran dipòsit que construïm tancant la boca d'una vall amb una presa. En podem dir tant embassament com pantà. Passa, però, que des del Termcat prioritzem la forma embassament perquè és una forma inequívoca, a diferència de pantà, que té altres significats. És a dir, embassament només té aquest significat de dipòsit artificial. En canvi, el pantà és un terme de l'àmbit de la geografia que fa referència a un fenomen natural, un terreny que ha quedat inundat d'aigua i rep aquest nom de pantà tradicionalment en l'àmbit de la geografia. Es va prendre aquest manlleu de l'italià pantano, perquè entenguem una mica el concepte, és un terme similar, tot i que no és equivalent, és similar a l'aiguamoll.
1: I entrant en l'àmbit dels matisos, hi ha un altre cas que em crida molt l'atenció, que són les, a veure, desalinitzadores. Si el bacallà és de sala, perquè ens compliqueu la vida els locutors.
3: Hem creat un verb encara més específic, no?, per fer referència a un terme tècnic. Dessalar el podem fer servir per tot, tant per aliments com podríem dir que dessalem l'aigua. Però hem creat aquest verb dessalinitzar per fer referència més específic a aquests processos tècnics de treure la sal d'un terreny o d'una substància. Llavors, per fer referència a la infraestructura, la forma més habitual és dessalinitzadora, però també és adequada la forma dessaladora. El que passa és que la forma dessalinitzadora, com passava amb l'embassament, és encara més específica i per això és preferible, perquè dessalinitzadora sí que només és aquesta infraestructura que serveix per treure la sal de l'aigua salobre. En canvi, una dessaladora també és una dessalinitzadora, però també pot ser una màquina en la indústria alimentària que serveix per treure la sal del bacallà.
1: Més dubtes. Els ciutadans ens demanen que estalviem aigua i que en fem un ús més eficient. Quina seria la diferència?
3: L'eficiència de l'aigua o l'eficiència hídrica és estalvi, però no són termes equivalents. Quan, per exemple, posem un airejador en una aixeta, estem estalviant aigua, però no estem estalviant aigua decidint que ens rentem menys vegades les mans o anant més ràpid a rentar-nos les mans, sinó el que fem és rentar-nos les mans les mateixes vegades i la mateixa estona, però d'una manera que utilitzem menys aigua en cada rentada. I això seria l'eficiència, és a dir, poder fer una mateixa activitat però utilitzant menys aigua. I amb aquesta eficiència, evidentment, aconseguim un estalvi.
1: Per estalviar aigua, ens parlaves de l'airejador, que també es pot dir aerador o, atenció, tornem-hi, aerificador. Només ens falta posar-lo a la desalinitzadora.
3: Totes aquestes formes fan referència a aquest aparell que col·loquem a les aixetes per fer que quan ens surt el raig d'aigua es barregi amb aire i llavors consumim menys aigua. Totes aquestes formes són adequades. La que té més ús per aquestes facilitats de pronúncia i perquè ens remet més fàcilment a l'aire és airejador, però aerificador, que ens costa una mica més de dir, és superadequada, està molt ben formada i diu exactament allò que és. I aerador també és una forma tradicional que es pot utilitzar.
0: El diccionari Termcat.
1: Els tres termes del podcast d'avui són pastuc o pistatxo, espai ultraterrestre i higiene alimentària. Som-hi!
0: Pastuc o pistatxo. Fruit en drupa, ovoide i vermellosa del pastuc, pistatxa vera, que conté una llavor comestible de consistència mantegosa i gust dolç i resinós.
1: Totes dues paraules, tant pastuc com pistatxo, són igualment correctes en català. Tot i sonar tan diferents, tenen l'origen en la mateixa paraula grega, pistakion. En un cas, del grec va passar a l'àrab, que va donar fustac o fustuc, i de l'àrab va arribar al català com a fastuc. En l'altre cas, la paraula grega es va aturar a Itàlia i va derivar en pistacchio, i d'aquí va passar al castellà pistacho o al francès pistache. El pistacho català sembla que s'imposa a partir de tots dos, del castellà i del francès. En diguem d'una manera o d'una altra, mengeu-ne que són molt bons.
0: Espai ultraterrestre. Espai situat fora dels límits de l'atmosfera en el qual cap estat exerceix sobirania i que està sotmès als tractats internacionals i a altres normes internacionals.
1: L'espai ultraterrestre comença on s'acaba l'espai aeri. I on és això? Doncs la delimitació de la frontera no és gens clara. D'acord amb criteris científics, el límit es pot situar en el camp gravitatori de la Terra, però des d'un punt de vista funcional podem posar la ratlla a l'altura fins a la qual pot volar una aeronau. Això és entre els 90 i els 110 quilòmetres d'altura. Espai ultraterrestre és un terme sintagmàtic on la base espai, que seria una reducció del que el diccionari normatiu es recull com a espai còsmic, s'hi afegeix l'adjectiu terrestre, relatiu o pertanyent a la Terra, amb el prefix ultra, que vol dir més enllà.
0: Higiene alimentària. Conjunt de condicions i pràctiques individuals o col·lectives que persegueixen controlar els perills alimentaris i garantir la seguretat microbiològica dels aliments.
1: L'objectiu de la higiene alimentària, o higiene dels aliments, és evitar la transmissió de malalties per la ingesta de menjar, com la salmonelosi. La base del terme és el mot higiene, que prové del grec higienion, que vol dir salut, i que ens recorda la relació estretíssima que hi ha entre el que avui entenem per higiene i la salut.
0: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
4: Comencem nova edició del Tordera en directe. Avui ens hem desplaçat fins a l'illa, gairebé a les portes de Barcelona, per parlar amb la Teresa Pera, que justament viu al costat de la ràdio. Hola, Teresa, què tal?
5: Hola, bona tarda, Albert, què tal?
4: Bé, avui hem vingut a conèixer-te tu de manera, no sé si professional o no, perquè la pregunta inicial que et volíem fer és quan tu coneixes algú o algú se't presenta i et pregunten a què et dediques, tu què els expliques?
5: Bueno, és una pregunta divertida que et fan perquè tu dius, soc artista o soc pintora o em dedico al món de l'art, i aleshores normalment la pregunta següent és, bueno, però amb què et guanyes la vida? I és una pregunta bastant, no sé, normal i que estem acostumats a respondre-la, doncs mira, com puc, no? Perquè al final has de fer normalment diverses coses per sostenir aquest tipus de vida. Però bé, m'agrada respondre que em dedico al món de l'art, que sóc pintora i que faig treball artístic.
4: Et dediques al que t'agrada?
5: Em dedico al que m'agrada, per sort, intermitentment, però sempre intento que hi hagi una vinculació, sigui a través de la docència o fent exposicions, o si no, amb la meva pràctica a l'estudi, i sí.
4: Bé, avui ens hem centrat en aquí, en la teva part, diguéssim, més d'exposició, d'artista, podríem dir. Com et sents? Aquesta exposició l'has presentada fa uns dies, encara està en exposició, està oberta. De fet, hem llegit que d'aquí uns dies faràs una visita guiada. No sé si avui és un dia especial en què l'exposició està en marxa, hi ha hagut molts de nervis previs, encara hi ha nervis durant l'exposició. Com funciona això per un artista?
5: Vale, bueno, és un privilegi poder fer una exposició, és una cosa que es celebra, jo ho celebro, sempre ja com, sí, nervis, i després t'apareixen inseguretats, pors, però també és un bon moment per comprovar que tot estigui funcionant com tu has imaginat, i si no, doncs quins canvis pots fer més endavant. Per tant, jo ho visc sempre com una celebració. Sí, nervis n'hi han, perquè al final no deixa de ser un lloc on també t'exposes a tu, exposes aquests dubtes i exposes també la teva pràctica, no? I no és fàcil, això. no és fàcil.
4: És el que t'anava a preguntar, eh? M'ha dit que no t'agrada fer entrevistes, haver de parlar de tu, però entenc que una exposició necessàriament sempre parla de l'autor o no sempre. Aquesta, per exemple, que s'exposa, hi ha molta Teresa Pera aquí exposada o no tant?
5: A veure, no és una exposició objectiva, clar, no es pot separar sempre, no? Però a mi m'agrada més doncs, que les obres facin coses a l'espectador que no parlar doncs, de mi. Involuntàriament, esclar, es filtren temperatures aquí, es filtra com la meva mirada sobre el color, sobre les superfícies, sobre els espais que no hi ha res en pintura, no? I aleshores tot això es va filtrant, però es filtra a través de l'obra, no des d'una narrativa o d'un discurs previ on jo exposi directament el meu subjecte o la meva identitat. A mi m'agrada treballar des del que les obres poden fer per si mateixes i en relació amb l'espai o amb les altres obres. Més que no pas, no? Aquests discursos que a vegades en el món de l'art doncs, són els que són més habituals, que primer es posa el subjecte, no? Davant.
4: Ets professora de Belles Arts, has estudiat Belles Arts.
5: Sí.
4: Llegint el currículum, bàsicament veiem pintura. No sé si has treballat altres àmbits, si amb la pintura et sents més còmoda. Què ens pots dir d'això?
5: No, bàsicament la meva preocupació és aquesta, o sigui, a mi el que em commou i em desplaça, em fa transitar una mica per la realitat és la pintura i el dibuix, i també alhora ho trobo una provocació que sigui només això, no? Com fer això en un moment on hi ha tants altres mitjans, com interrogar aquest mitjà contemporàniament, si encara ens és un mitjà vàlid i per què ho és, no? I aleshores aquest seria com el que jo intento moltes vegades doncs amb fracassos de que això estigui en marxa.
4: Hem vist que has obtingut premis a nivell internacional, has exposat a nivell internacional, aquesta darrera exposició l'has fet a Alella.
5: Sí.
4: Podria haver estat a Tordera?
5: Doncs si hi hagués un espai on poder mostrar aquest tipus de treball, evidentment, sí, a mi m'agrada molt que les exposicions es puguin veure i que les pugui veure el màxim de gent possible i que no sigui potser en un entorn, no sé, més Barcelona, per exemple, no? Ostres, tenim al Maresme molt bones sales per exposar i crec que també els artistes ens hem de moure i estar disponibles per i fer el màxim de bé possible i amb la màxima responsabilitat el que ens toca, que al final és ensenyar, mostrar i convidar la gent que s'animi a veure o a discutir, a pensar i el que comporta, o a fer art, no?
4: Molt bé, estem en aquest espai d'Alella i ens hem desplaçat una miqueta per conèixer amb una guia de luxe la pròpia autora que ens comenta aquesta exposició, Teresa. On ens trobem? Com has organitzat, primer de tot, l'exposició?
5: Sí,
4: i el títol, Bitter Bitter, què vol dir?
5: És una pregunta maca. O sigui, Bitter Bitter és el títol, bueno, no és el títol, és una frase d'un poema que es diu In the Desert, de la Stephen Crane, i aquest poema em va captivar molt quan el vaig llegir, no? Llegiu-lo, és bueno, una poesia bastant esgarrapada i m'agradava, no? com aquesta cosa d'intimitat que requereixen les obres en el moment de fer-les. Jo crec que despuen una intimitat que, bueno, doncs que correspon amb aquesta frase, no? Bitter, bitter. Hi ha una amargor que no té res a veure amb algo traumàtic, però bueno, com una intimitat.
4: Del procés creatiu, diríem, quan
5: sí,
4: marcaríem aquí.
5: Sí, de les pintures, sí.
4: No, hi ha groc, però. No sé si té a veure el groc, sí, amb això també.
5: Clar, clar. Tot té a veure, o sigui, tu entres aquí i potser veus una mica de varietat, però tot té a veure amb aquesta intenció d'alguna cosa que t'interromp, que et capta la mirada, que, bueno, els grocs, per exemple, és un color que jo sempre l'he tingut com un color molt complicat de treballar-hi, perquè és arrogant, em sembla arrogant, de seguida s'imposa a la teva mirada, no pots deixar de no veure un groc, no? Aleshores, com controlar aquest groc amb l'espai i a quina distància necessita perquè tu el puguis suportar. Per això aquestes teles estan molt mesurades, amb el groc suficient perquè pugui generar aquest, fins i tot aquesta falta de fixar la mirada, no? Perquè el groc en pintura s'acosta tant, no té profunditat, que és molt complicat treballar com el pla pictòric aquest. I també aquí hi ha aquesta decisió de deixar-los com despullats, no? Sense els vestidors, perquè tu vegis com també ha sigut el procés del taller. Jo quan vaig entrar aquí a l'espai per fer l'exposició fa un any i mig, o sigui, això fa un any i mig que l'estic pensant, la primera cosa que em va cridar l'atenció és l'arquitectura, perquè és una sala amb molts angles, molt triangular, i jo tenia com aquesta idea o aquesta preocupació de el que està passant al taller no s'acaba de traspassar exactament a sala, i tampoc volia fer com una teatralització del taller, sinó mantenir alguns gestos molt sutils que poguessin anar d'un lloc a l'altre, no? Llavors per això veiem aquestes teles sense muntar, o per exemple les taules que hi ha a l'exposició són la planta de la sala, no? Jo vaig agafar la planta, vaig fer dues taules, que també correspon a aquesta idea del doble que porta el títol, no? Doble, còpia, simulacre, hi ha com aquestes idees així flotant. I aleshores doncs, la primera cosa que vaig fer va ser aquestes taules, que les he tingut al taller molts mesos i que he produït bastanta obra en aquestes taules. I el gest va ser d'agafar aquesta planta, dur-la al taller i tornar-la a l'espai expositiu amb coses que havien succeït al taller.
4: Ens hem desplaçat dintre d'aquesta sala, com deia la Teresa, molt irregular, amb molts de moltes cantonades. La primera part ens parlaves dels grocs. Aquí no són ben bé grocs, sinó que són, semblen d'entrada un patró. No sé si és ben bé això.
5: Exactament. Totes les peces tenen com, bueno, estan interrogades des del que és físic, el material, què són aquests papers. Són uns papers, com molt bé dius, amb unes retícules que serveixen per escriure amb tinta xina, i jo vaig fer un altre gest, es diuen intervals, i és un gest que és tallar les mateixes línies del suport i enganxar-les a un suport idèntic però fent un altre dibuix, no? Aleshores seria com intervenir el paper amb el mateix paper. És un gest que es repeteix en algunes de les peces, també en una taula veureu tot uns collages que hi ha amb unes línies.
4: I això què és? Això que acaba de passar ara mateix?
5: Aquesta és la Nina Simone, repetint, no?, un fragment d'una cançó, perquè hi ha aquest so, que segurament des de casa no ho sabeu, però bueno, hi ha un so gravat a tota l'expo, que no sap si és de la sala, si és del meu estudi, o si és un so gravat, no ho té, descol·loca una mica, i hi ha una interrupció cada 15 minuts de la Nina Simone cantant, perquè em semblava com que Nina Simone canta des del mateix lloc on aquest poeta va escriure aquesta poesia, no?, de In the Desert, o des d'on neix aquest impuls, diríem, en el moment de crear. Jo crec que canta des d'aquest lloc.
4: Molt bé, ens estem quedant sense temps. Hem parlat de l'espai groc, parlàvem també d'aquest quadre sobre quadre. No sé si hi ha algun aspecte més que voldries destacar de l'exposició, sense explicar-ho tot, tampoc, clar.
5: Doncs...
4: Sorpresos? Segueix, o sigui, aquesta exposició és fàcilment identificable a les altres que has fet? T'han dit alguna en aquest sentit?
5: Jo crec que és una exposició diferent de les que he fet fins ara, que té un punt més de risc, perquè hi ha altres objectes que participa molt l'arquitectura, el mobiliari, aquest que va doncs d'un lloc a l'altre, també obres que estan una mica al límit, que no sap si estan per desplegar-se o si estan guardades o no les acabes de veure senceres, altres que s'exposen completament, i jo crec que és una exposició on hi ha moltes capes de lectura, que hi ha gestos molt subtils d'un lloc a l'altre, no és molt explícit, que l'espectador ha de fer una mica, no d'esforç, sinó de confiar una mica en la seva percepció i d'anar veient aquestes coses que, com la Nina Simone, no?, va interrompent en el temps i en l'espai i en la teva percepció. Com crec que tenim la percepció una mica atrofiada, o que estem acostumats a que tot ens ho han de deixar com molt mastegat, dir-nos fins i tot què hem de pensar, i jo crec que el que he volgut fer era com convidar que cadascú tingués una mica de confiança en la seva percepció.
4: Molt bé, Teresa, gràcies per atendre'ns avui aquí en aquesta exposició i que vagi molt bé.
5: Moltes gràcies per venir.
6: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
7: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
8: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
9: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
10: Dental Company, porque sonreír es salud.
11: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
12: No, primer has de fer la digestió.
11: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
12: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
13: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
14: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

Un nou incendi a Òrrius evidencia l'alt risc que viu al Maresme aquest estiu. Gairebé tota la comarca es trobava en aquest nivell 2 del Pla Alfa aquesta mateixa setmana, per sota d'altres territoris de Catalunya, però el foc ha registrat el passat diumenge i dilluns. El turó de Quensa mostra també que el perill és molt elevat. La situació del risc que està sent molt preocupant al Maresme, i tot i que la Generalitat ha activat aquest dilluns al nivell 4 del Pla Alfa en diversos espais naturals i 45 municipis de Catalunya, gairebé tota la comarca maresmenca es trobava entre el nivell 2 i el nivell 3, corresponent a risc alt d'incendi forestal, amb només alguns municipis del Baix Maresme situats en un nivell inferior, segons el mapa diari dels agents rurals. L'episodi d'altes temperatures, la baixa humitat i l'estat de la vegetació mantenen el territori sota vigilància de protecció civil i els agents rurals insisteixen en extremar les precaucions, ja que qualsevol negligència pot desencadenar un incendi en un context especialment desfavorable com el que s'ha viscut a les Gavarres en aquests darrers dies. Això passava aquesta darrera setmana. Avui ja comencen a baixar les temperatures, a tenir una mica més d'estabilitat, i el Pla Alfa que s'anirà reduint. Tot i així, les temperatures que no donen treva del tot, perquè d'aquí un parell de dies tornarem a aquestes màximes dels darrers dies, això sí, sense tant risc d'incendi. Cada vegada hi ha més persones que tenen una segona residència al Maresme i també o passen llargues estades fora de casa. N'hi ha que viuen a l'estranger i només venen a l'estiu, i d'altres reparteixen l'any entre dues llars. També famílies que han heretat una casa i no hi poden estar tant a sobre com voldrien. En tots els casos, amb la distància apareix una pregunta inevitable: qui està pendent de l'habitatge quan no hi som? Petites humitats, una persiana malmesa, una fuita d'aigua silenciosa, acumulació de fulles al jardí o simplement una casa tancada durant setmanes poden acabar convertint-se en problemes més importants si ningú els detecta a temps. Una avaria menor descoberta mesos després pot suposar una reparació costosa, i més enllà dels desperfectes hi ha una qüestió emocional, la sensació de tenir una part de la vida lluny i sense vigilància. Amb aquesta idea ha nascut Maresme Home Care, un servei de supervisió i cura d'habitatges pensat per aportar tranquil·litat als propietaris que no resideixen a l'any a la seva llar. Maresme Home Care és una empresa d'alarmes i una immobiliària. La seva funció va molt més enllà d'això i és molt més humana i propera. Es tracta de visitar periòdicament l'habitatge, mentirar-lo, revisar-ne l'estat general i mantenir informat el propietari mitjançant fotografies i petits informes després de cada visita. Durant aquestes, es comprova que tot estigui en ordre, que no hi hagi entrades d'aigua després d'un temporal, que les instal·lacions funcionin correctament i que la casa respiri i no acumuli humitats, perquè moltes vegades els problemes comencen amb petits detalls que ningú no veu.

0: L'Ajuntament de Tordera ha informat que les autoritats sanitàries de la Generalitat han declarat temporalment no apta per al consum de boca l'aigua de la xarxa en bona part del municipi. La mesura implica que l'aigua de l'aixeta no s'ha de fer servir per beure ni per cuinar fins a nou avís, tot i que sí que es pot utilitzar per a la resta d'usos domèstics. La restricció que afecta el nucli urbà de Tordera, els veïnats de Sant Pere i Sant Andreu, així com els sectors de Fibra Color, Mas Reixac, Niagara Park, Tordera Park i Terra Brava. En canvi, Sant Daniel, Mas Mora, Agora Park, Les Ferreres, Roca Rosa, Can Camps i Can Domènec queden exclosos de la declaració i poden continuar consumint aigua amb normalitat. Segons explica el consistori, la decisió arriba després que les darreres analítiques oficials hagin detectat una concentració de compostos poliperofreclorquilats lleugerament superior al límit que estableix la normativa europea vigent. Els PFAS són compostos químics persistents habitualment associats a determinants processos industrials que des d'aquest any formen part dels nous paràmetres obligatoris de control de la qualitat de l'aigua. Amb això que acabem l'informatiu de les 11 del matí amb un apunt meteorològic, i és que avui dissabte continuarem amb aquest temps estable, això sí, de marxant una mica de la calor que portàvem acostumats aquesta darrera setmana, això sí, també sense pluges. El dia d'avui no s'esperaran pluges i les temperatures que aniran a tota la comarca entre els 19 i els 33 graus, amb màximes d'això de 33 graus. Per tant, ens trobem amb el següent informatiu a les 12 per explicar més notícies de caire municipal.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: de sol.
1: Senyores i senyors, molt bon dia. Què tal? Com estan?
0: Les trompetes van al·lar, els trombons, el si bemoll, per afinar.
1: Una setmana més, com aquests 20 anys, us saludem des de l'Estudi 2, des de la nostra emissora fins a casa teva, per començar i per tancar el nostre ball matinal.

Temporada 2025-2026 que tanquem en el dia d'avui i aquests primers 45 minuts que dediquem una setmana més, com aquests 20 anys, a la música de concert i a la música de ball. I tancarem el nostre espai avui amb el nostre fi de festa. Ara que ens arriba ja molt d'aquí a pocs dies la Revetlla de Sant Joan, avui un especial dedicat a la música de la Revetlla. Gaudint de les orquestres, conjunts, solistes, duets i trios que ens acompanyen cada setmana. Així són els matins de Ball Matinal. I et farà costat com durant aquests 20 anys el meu nom, Josep Maria Pla. Sigueu benvinguts i benvingudes. Comencem.

0: Això és Ball Matinal. El programa de ball de Josep Maria Pla.
1: Obrim el nostre programa d'avui i ho fem amb aquest temps dedicat a la música de concert.

0: Amics i amigues, molt bon dia i benvinguts a la ràdio. Gràcies per compartir aquest camí amb nosaltres. Amunt el taló. El concert és a punt de començar.
1: Un camí de 20 anys amb la música feta per als nostres músics de casa nostra. Avui començarem amb solistes. Amb els solistes i cantants de la Cobla Orquestra Els Mogrins. Perquè Ball Matinal és el teu concert. Doncs obrim en el dia d'avui el teu concert. Suaument entra a través de la teva emissora les notes i les músiques de l'Orquestra Mogrins. Des d'aquest àlbum que porta com a nom 129 anys. I avui, per començar, l'obrim amb la música d'homenatge a Joan Manel Serrat. Comença el teu concert, el nostre concert.

Ens acompanyava en el teu concert avui aquests 129 anys de la Cobla Orquestra Els Mongrins. Hem escoltat cançó de matinada, paraules d'amor, també No hago otra cosa que pensar en ti, Penélope, Mediterráneo, i ara que tinc 20 anys.

Així sonen els matins de Ball Matinal, acompanyats per les grans melodies, grans orquestres, músics, cantants que han desfilat al llarg d'aquests 20 anys. I sempre gaudint de la bona música.

Gràcies, amics i amigues, per la confiança. Seguim des del teu concert en aquest programa especial i en el dia d'avui també música de l'Orquestra Salvatana, una de les grans orquestres també del nostre país, que ens acompanya en el dia d'avui també amb un dels seus àlbums, amb l'àlbum del Centenari. Anem a escoltar, per una de les seves veus, la de Jordi Velázquez, aquest tema que diu així, Alma Llanera.

0: Això és Ball Matinal, un programa dedicat als balladors i balladores de la comarca.
1: Doncs sempre pensant en vostès, en vosaltres, en aquests 20 anys de trajectòria musical a través dels nostres músics, i nosaltres anem seguint aquest programa especial. I també, com a bon concert, no podíem acabar doncs amb un bonic tema que s'interpreta sempre en aquestes parts finals del concert. Ara és el temps d'escoltar els nostres solistes, els nostres trompetistes, que ja els tenim a l'escenari, i avui compartirem, doncs anem d'àlbum en àlbum, amb els 50 anys de la Cobla Orquestra Costa Brava. Ja els tenim a l'escenari avui per compartir aquest tema que porta com a nom El Batallador.

0: Fins aquí el nostre concert.
1: A partir d'ara, et convidem a escoltar i ballar les cançons de les sales de ball, casals, esplais i festes majors de la comarca.
0: Compartit escenari amb els Montgrins, s'han compartit escenari amb l'Orquestra Salvatana, ho hem fet també amb la Costa Brava i ara ens faltava l'Orquestra Meravella. Amb un dels seus últims treballs, A ballar fins l'infinit, perquè serà viu. Perquè, amics, la música ens fa viure. La música, el ball... a cada racó de la nostra ànima. Ens acompanya la Meravella.

agraïment molt especial a tots els que ens recomaneu, que heu recomanat el programa durant aquests 20 anys. Sempre a punt d'escoltar, descarregar fins i tot el programa. També per aquelles persones que ens escolten a través d'una emissora i quan acaben doncs, d'una emissora se m'han a l'altra per escoltar una segona repetició. Doncs gràcies, amics, com dèiem, per escoltar-nos.

Ens acompanyaven la música de l'Orquestra Venus des de Torelló, des d'Osona. Amb un focs elegant per ballar. Aquest estiu també. La Gran Venus i aquest, el Canó de Palamós. Amb la música dels nostres músics.

0: Ball Matinal, el programa que et farà ballar al so dels millors ballables. Compartim més veus en el nostre Ball Matinal d'avui.
1: La pau al món.
0: Amb un d'aquests temes que comença molt intimista, però que després acaba amb el ritme de les mans, amb el ritme dels peus, perquè això és el que té el ball, que sempre ens movem. Ni que sigui per una estona, ni que sigui per escoltar cançons, sempre ens acostem als embalats, a les festes majors, a gaudir de l'ambient, a gaudir dels concerts, a gaudir de les veus, aquelles que transmeten emocions. Aquelles que quan jo era petit, doncs em deleitava, encara ho faig ara, mirant l'escenari, els músics com toquen, com canten. Doncs ara ens acompanya, i no hi podia faltar també avui, la principal de la Bisbal, amb aquest gospel.

0: el programa de ball de Josep Maria Pla.
1: Doncs aquesta és la música de la principal de la Gival, que continua aquesta selecció, doncs, dedicada a la música de gospel. També ens han acompanyat un gran d'aquests balls que ens acompanyen als embalats, a les festes majors, a les revetlles. No podia faltar avui tampoc escoltar aquest tradicional ball de Rams. I per partida doble, com que hem escurçat el gospel, doncs ara sí que ballem sencer aquest tradicional ball de festa major. Ens acompanyen a ballar-lo? Som-hi!

Això és Ball Matinal. El programa de ball de Josep Maria Pla.

com ja saben els nostres oients, i aquest estiu ens volen tornar a escoltar, a recuperar i compartir el nostre programa, han d'entrar a Google, Vall Matinal, a l'iVox, i allà podran escoltar i recuperar antics programes i ens podran escoltar sempre que ho vulguin. I ens podran portar allà on vulguin. Recordin, iVox, Vall Matinal. Amb un resum d'aquestes 20 temporades.

I parlant d'estiu, desitgem a tothom que gaudiu del ball, dels concerts, de la música en viu. És temps ara, amics, de festes majors, de concerts, de revetlles i de tot el que falgui falta per viure la música de ben a prop.

0: I un agraïment molt especial a totes les emissores, als tècnics de so i a tot l'equip de la ràdio per fer-ho possible.
1: Serem amics per sempre.
0: Amics, que sempre visqui la música.

Doncs anem plegant veles. I a les orquestres, conjunts, solistes, els nostres cantants, gràcies per fer-nos gaudir de les seves veus, dels seus instruments. I és que la música, la veu i les lletres, amics, tenen un poder curatiu.

I a tots els oients que setmana rere setmana han escoltat el nostre programa a través de la ràdio, a través de la FM per internet, i també els que heu contactat amb nosaltres per dedicar a saludar la gent que més estimeu, i oients també repartits per diversos punts, també aquí a la nostra vila i a la nostra comarca. Mil gràcies.

Ja és música de Sant Joan. Ja ens queden pocs dies per arribar-hi. La nit màgica. La nit de la pirotècnica i també la nit de la música de les revetlles de Sant Joan. La benvinguda, amics de l'estiu.

Nosaltres fent programa des de l'Estudi 2. Celebrant les coses bones al vostre costat. Perquè és fantàstics i grans balladors que a través d'aquests 20 anys també doncs, hem anat coneguent també per diverses sales de ball, però també a través del nostre mitjà de comunicació, la ràdio. Aquesta passió que ens ve de ben petits

Confiem, amics i amigues, que una temporada més hàgiu disfrutat tant o més que nosaltres del programa, de la nostra companyia. Per nosaltres, amics, un immens plaer compartir tantes emocions, tantes cançons.

0: Abans d'acabar, desitjar-vos a tots molta salut. Gràcies també per la vostra escolta.
1: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
2: Bon dia, són les 12 del matí, els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui, dissabte 11 de juliol, ara mateix amb una temperatura de pràcticament als 30 graus. Després que l'Agència de Salut Pública hagi declarat l'aigua de la xarxa no apta per al consum de Boca, a Tordera, a causa de la presència dels PFAS, uns components químics sintètics derivats de processos industrials, l'Ajuntament de Tordera ha posat en marxa un pla d'acció tècnica per revertir la situació de manera immediata. L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, ha explicat que el consistori, en col·laboració amb l'empresa gestora Qualia, està treballant en dues vies principals per neutralitzar els paràmetres de PFAS. Per començar, la injecció de pols de carbó actiu assegura que és una de les opcions més immediates. Es tracta d'aïllar uns dels filtres de la planta de tractament d'aigua potable per aplicar-hi aquest tractament que ha demostrat ser efectiu per minimitzar l'impacte d'aquests compostos. I d'altra banda, la instal·lació de plantes d'osmosi inversa, una segona via, és aquesta que permetria dissoldre i garantir la potabilitat de l'aigua amb altres garanties. En paral·lel, el consistori durà a terme analítiques setmanals per fer un seguiment estricte de la qualitat de l'aigua i confirmar així la tendència a la baixa dels nivells dels PFAS. Tordera torna a ser protagonista en l'àmbit literari i social del Maresme. La jove escriptora Luna Azul Vallès González, veïna de Tordera, ha estat guardonada amb una menció especial en la categoria de 12 a 17 anys del 5è concurs de relats breus per la diversitat sexual i de gènere. També pel seu treball, que va titulat, perdó, el que va començar com una broma. La tordarenca explica que va tenir un coneixement del concurs literari a través del seu institut, amb el tutor que va informar-los d'aquest mateix concurs. El reconeixement no només posa el nom de Tordera al mapa, sinó que evidencia el caràcter transgeneracional del concurs, amb obres que reflecteixen la diversitat sexual i un gènere des de diferents etapes vitals. L'acte de cloenda d'aquesta cinquena edició es va dur a terme al Masnou, municipi que ja va acollir la primera edició del certamen i va servir per posar en valor la qualitat literària dels treballs presentats. Acompanyant-la en el palmarès, en la seva mateixa categoria hi ha Greta Viperno Castellarnau, de Vilassar de Mar, que va obtenir el primer premi amb un petó per correspondència. I en segon lloc, Martina Pericot Martínez, del Masnou, amb El secret del rei. La Peixera presenta avui dissabte la tercera i darrera proposta de l'estiu. A partir de les 8 del vespre tindrem l'actuació de Rise Up Sound System. A continuació, també que arribarà Circus Frank. La nit finalitzarà amb l'actuació d'Improcatumba, l'esdeveniment que tindrà lloc al Parc Prudenci Bertrana i serà gratuït. Per tant, a partir de les 8 ja tindrem els primers espectacles. La moció de Velles Catalanes torna a omplir els vespres d'estiu al Parc de la Sardana amb uns dels tornejos més esperats de cada any. El Club de la Penya del Bistec vol continuar compartint la seva il·lusió per aquest esport després d'una temporada molt positiva on han participat en la Lliga Catalana amb fins a 6 equips diferents. La principal novetat d'aquesta edició radica en el procés d'inscripció. Deixant enrere les gestions tradicionals per correu electrònic, el club modernitza el sistema implementant un formulari en línia per a tots aquells equips que vulguin assegurar la seva plaça, cal tenir en compte els següents detalls sobre la inscripció. Aquest formulari s'obrirà oficialment el proper dilluns 20 de juliol a les 9 del vespre. El torneig està limitat a 48 equips participants i el preu per poder-hi competir és de 10 euros per jugador. Tot i el salt tecnològic en les inscripcions, l'essència i la normativa de la competició no varien. La cita diària començarà a les 9 del vespre i les partides s'allargaran fins l'hora que acabin totes les rondes. Com és habitual, qualsevol persona a partir dels 8 anys pot participar-hi i els equips estaran formats per un mínim de 5 i un màxim de 8 jugadors. Per garantir l'equitat, les 48 places disponibles, només 10 podran ser de jugadors federats. I acabem amb un breu repàs del temps. Avui temperatures una mica més estables. Portem una setmana amb aquest pla alfa a nivell 2 i 3, respectivament. Durant la setmana, doncs, les temperatures que baixaran lleugerament, això sí, amb màximes de 32 graus, mínimes per això de 25. Tindrem calor, però almenys no serà l'aixafogó que hem tingut aquesta darrera setmana.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: sol.
1: Senyores i senyors, molt bon dia. Què tal? Com estan?
0: Les trompetes van al·lar, els trombons, el si bemoll, per afinar.
1: Una setmana més, com aquests 20 anys, us saludem des de l'Estudi 2, des de la nostra emissora fins a casa teva, per començar i per tancar el nostre...

Avui us proposo un viatge musical a través de l'any, tot l'any, amb les quatre estacions de Vivaldi. Tot i que és una de les obres més famoses de la música clàssica, quan es va estrenar cap al 1725, va ser una idea molt innovadora. Vivaldi no només escrivia música, volia explicar històries. En cada concert podem sentir els ocells cantant a la primavera, les tempestes de l'estiu, la verema i els balls de tardor, i fins i tot el fred, el gel i el vent de l'hivern. És el que avui anomenem música descriptiva o programàtica. Una altra curiositat és que Vivaldi va publicar uns sonets que descriuen cada estació. I la música segueix aquests versos, gairebé nota per nota. Per això encara avui, gairebé tres segles després, és molt fàcil imaginar les escenes que ens vol transmetre. Tanquem els ulls i deixem que sigui el violí qui ens expliqui com sona la natura al llarg de l'any amb el geni d'Antonio Vivaldi. Bé, no cal dir, doncs, que els estem oferint el primer moviment, Primavera, i que a remarcar que cada estació, cada moviment, que són quatre estacions, quatre moviments, tenen tres moviments de l'allegro, largo i dansa. Estem escoltant el primer moviment, allegro.

Bé, fins aquí aquesta dansa, que és el tercer moviment de la primavera. Entrem a l'estiu. El primer moviment de l'estiu, esclar.

Ràdio Tordera, s'ha acabat l'estiu i comença la tardor. Bé, només en aquest programa. Per tant, estem escoltant ja la negror de la tardor de les quatre estacions de...

Bé, esperant haver contribuït a recordar en la vostra memòria musical aquesta obra tan famosa d'Antonio Vivaldi, Les quatre estacions, hem acabat amb l'Allegro, que és l'hivern, i del moviment de l'hivern, i ara doncs amb això ja acomiadem el programa d'avui, repetint mentre el temps que ens queda el primer moviment, l'Allegro, de la primavera.

Grans Mestres, una selecció equilibrada entre música simfònica, música sacra i música de cambra. Grans Mestres, els dissabtes a les 12 del migdia i en reemissió els dimecres a la nit.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia, benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui dissabte 11 de juliol. Després que l'Agència de Salut Pública hagi declarat de l'aigua de la xarxa no apta per al consum de boca o a causa de la presència de PFAS, uns components químics sintètics derivats de processos industrials, l'Ajuntament de Tordera ha posat en marxa un pla d'acció tècnica per revertir la situació de manera immediata. L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, ha explicat que el consistori, en col·laboració amb l'empresa gestora Qualia, està treballant en dues vies principals per neutralitzar paràmetres de PFAS. D'una banda, la injecció de pols de carbó actiu és una de les opcions més immediates, que consisteix a aïllar un dels filtres de planta de tractament d'aigua potable per aplicar-hi aquest tractament, que ha demostrat ser efectiu per minimitzar l'impacte d'aquests compostos. Una segona via és l'ús de plantes d'osmosi inversa, que permetrien dissoldre i garantir la potabilitat de l'aigua amb altres garanties. L'Ajuntament està avaluant quina d'aquestes dues solucions és la més eficient per implementar-la sense demora. En paral·lel, el consistori durà a terme analítiques setmanals per fer un seguiment estricte de la qualitat de l'aigua i confirmar la tendència a la baixa dels nivells del PFAS. Tordera torna a ser protagonista en l'àmbit literari social del Maresme amb la jove escriptora Luna Azul Vallès González, veïna de Tordera, com a protagonista. Luna Azul ha estat guardonada amb una menció especial en la categoria de 12 a 17 anys del 5è concurs de relats breus per la diversitat sexual i de gènere, pel seu treball titulat El que vam començar com una broma. La tordarenca explica que va tenir un coneixement del concurs literari a través del seu institut.
2: Estàvem a classe i el professor, el Guiu Mons, ens va dir que hi havia un concurs i que volia que féssim un conte, que contaria nota per l'institut i que si volíem ho podíem fer. I ens vam mencionar els premis i tal, i jo vaig acabar el llibre l'últim dia i ho vaig entregar.
1: L'acte de cloenda de la cinquena edició que es va celebrar al Masnou, municipi que ja va acollir la primera edició, va servir per posar en valor la qualitat literària dels treballs presentats i alhora per llançar un missatge contundent de rebuig als episodis d'intolerància i LGTBI-fòbia registrats a la comarca durant les darreres setmanes. Acompanyant-la en el Palmarès, en la seva mateixa categoria hi ha Greta Piperno Castellarnau, de Vilassar de Mar, que va obtenir el primer premi amb un petó per correspondència, i Martina Pericot Martínez, del Masnou, segona amb El secret del rei. La Peixera presenta avui dissabte la tercera i darrera proposta de l'estiu. A partir de les 8 del vespre tindrem l'actuació de Rise Up Sound System. A continuació arribarà Circus Frank i posteriorment i per acabar la nit finalitzarem amb l'actuació Impro Catumba, l'esdeveniment que tindrà lloc al Parc Prudenci Bertrana i tindrà un cost gratuït. Per tant, no farà falta pagar cap entrada per poder accedir-hi. L'espai físic de l'Esplai El Garbell està vivint una important remodelació integral gràcies a una inversió de l'Ajuntament de 15.000 euros només en material. Les obres executades íntegrament per la Brigada Municipal tenen com a objectiu principal transformar els espais per fer-los més còmodes, sostenibles i també eficients energèticament. Els treballs previstos inclouen una renovació completa de la instal·lació elèctrica amb la substitució de les llums per tecnologia LED, la instal·lació també de nous lavabos i, a més, sumar-li la pintura a les estances i, sobretot, la substitució de portes i finestres per tancaments més moderns. Torna el torneig de bitlles a la fresca amb un nou sistema d'inscripció. El torneig d'enguany que se celebrarà des del dilluns 3 fins al divendres 7 d'agost. La principal novetat d'aquesta edició està en el procés d'inscripció, deixant enrere ja les gestions tradicionals per correu electrònic amb el club, modernitzant així el sistema i implementant-hi el formulari en línia. Per a tots aquells equips que vulguin assegurar la seva plaça, cal tenir en compte que el formulari s'obrirà oficialment el proper dilluns 20 de juliol a les 9 del vespre. El torneig està limitat a un màxim de 48 equips participants i el preu per poder-hi competir és de 10 euros per jugador. Tot i el salt tecnològic en les inscripcions, l'essència i la normativa de la competició no variaran. La cita diària començarà a les 9 del vespre i les partides s'allargaran a altes hores de la nit fins que s'acabin ja totes les rondes corresponents. Com és habitual, qualsevol persona a partir dels 8 anys pot participar i els equips estaran formats per un mínim de 5 i un màxim de 8 jugadors. A més, per garantir l'equitat de les 48 places disponibles, només un màxim de 10 podran ser ocupades per equips considerats federats. L'últim dia de la competició s'organitzarà una botifarra gratuïta per tots els jugadors i jugadores participants, i aquells veïns o acompanyants que no hagin participat en el torneig podran sumar-s'hi amb un preu de 6 euros per persona. Acabem ara sí amb un breu repàs del temps, i és que avui dissabte tenim un dia assolellat, estable, amb temperatures però que han anat lleugerament a la baixa respecte a les altes temperatures extremes que hem patit aquesta darrera setmana. L'onada de calor, per tant, que ja dona una mica de treva, tot i així que la calor no marxa i les pluges que no apareixen. Ahir a la tarda a Tordera va haver-hi un petit indici de que podia haver-hi alguna pluja, però finalment no va acabar en res, va acabar tot en 4 gotes. Això seguirà de la mateixa manera avui, amb aquestes altes temperatures i unes màximes de 33 graus.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
3: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca, plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
0: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
3: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
4: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell "avui has de saber que" per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Aquest dijous, 16 de juliol, arriba l'última cita de l'Altre Claver.
6: A les 10 de la nit, el Teatre Claver descobreix Dones de Riu, una proposta de Montse Moral i Paul Pereira que uneix música, poesia i memòria per donar veu a les dones del nostre imaginari col·lectiu, amb la participació de l'Escola de Dansa i l'Aula de Teatre de l'Edla.
5: L'entrada inclou degustació de productes de quilòmetre zero i beguda.
6: Una vetllada cultural i solidària a benefici de Jata Kendeya. No te la perdis.
5: Cultura, solidaritat i proximitat en una nit única. T'hi esperem.
7: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
8: No, primer has de fer la digestió.
7: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
8: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
9: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
10: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM.
11: Ahir ha destacat les...
12: Deixen guardar les bambes a l'armari i prefereixen posar-se les xancletes i el banyador. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, la banqueta d'estiu.
13: A Ràdio Tordera, la banqueta d'estiu.

Benvinguts i benvingudes a un divendres més de la banqueta d'estiu. Vinga, anem a acabar la setmana amb un divendres de partit, amb un divendres de Mundial i, com no, anem a xerrar una miqueta. Tot això i molt més avui a la banqueta d'estiu. Vinga, va, anem a començar! Hem de saber qui estarà assentat al meu cantó a la banqueta en aquest vespre de divendres 10 de juliol. Per tant, anem a entrar en sumari i anem a explicar-vos de què tracta avui el programa.

Vinga, va, doncs avui, com us comentava ara al principi, és un divendres, final de setmana, arribem ja pràcticament amb un cap de setmana que ja ens agrada amb aquest estiu, però avui hi ha Mundial, avui juga la selecció espanyola i com ja vam fer a principis de setmana, quan va jugar contra Portugal, avui també farem aquesta prèvia, m'acompanyaran els nostres tertulians de confiança avui també, que després els presentarem quan ja entrem en sumari, però tot això i més avui a la banqueta d'estiu. Amb moltes notícies que haurem de comentar, com també un possible fitxatge del Futbol Club Barcelona que ja s'ha tancat pràcticament, que haurem d'estar atents a les properes hores per saber si es confirma ja oficialment. Ho ha dit Fabrizio Romano. Ara ho comentarem d'aquí una estoneta. Vinga, va, i anem a començar ara sí que sí amb l'actualitat esportiva de Tordarenca. Anem a entrar amb Tamari.

0: perquè, bueno, al final l'objectiu no es va assolir, però per diverses raons doncs, sí que hem aconseguit doncs, aquest ascens a preferent i tindrem nou entrenador l'any que ve. El projecte sembla una mica estructurat per tal de poder competir aquesta lliga preferent i la veritat que estem molt contents, ja no només jo personalment, sinó com a equip i com a club, i a seguir sumant i espero que a seguir guanyant.
1: A un altre cas similar encara, que amb un camí diferent ha estat el de l'infantil A. Els tordarencs van dominar la lliga regular i van acabar campions i dominant també amb autoritat. Això els hi va donar el dret a disputar un exigent play-off d'ascens, on malauradament la sort no els va somriure en aquell partit decisiu, on van caure derrotats, veient com el seu somni d'ascens semblava esfumar-se. Però la història s'ha tornat a repetir, i és que una altra renúncia d'un equip d'un altre grup amb dret d'ascens ha permès que la plaça quedés vacant, com en el cas del sènior, la federació ha otorgat aquesta plaça a l'infantil A, l'equip amb millor coeficient de la categoria o del grup, i d'aquesta manera els joves campions podran finalment celebrar el seu merescut ascens a la màxima categoria del futbol base català. I del futbol passem al patinatge, perquè aquest cap de setmana, en aquest cas el diumenge, el PAS celebra el seu setzè festival de patinatge, anomenat La Selva. El patinament servirà com a gran tancament. L'esdeveniment se celebrarà aquest diumenge 12 de juliol al pavelló parroquial. L'esdeveniment, que servirà com a tancament de la temporada, es celebrarà aquest proper 12 en el pavelló parroquial, on acollirà el Festival d'Estiu del Pa de Tordera, una cita esportiva que enguany arriba a la seva setzena edició. Sota el títol La Selva, les patinadores del club porten temps preparant un espectacle que promet transportar el públic al cor de la natura, on es posarà en manifest tot l'esforç i la tècnica treballada durant el curs, servint com a gran tancament de la temporada. El recinte obrirà les portes a 5:45 per facilitar l'acomodació del públic, mentre que l'inici oficial del festival està programat a 6:45. Tarda. Per tal d'evitar cues de darrera hora, l'organització ha habilitat un servei de venda d'entrades anticipades. Aquesta es durà a terme aquest mateix divendres, és a dir, avui, el 10 de juliol, a la pista de Sant Pere, en horari de la tarda, des de les 5 fins a les 7, amb un preu de 4 euros. Si es compren el mateix dia taquilla, com ha de ser, si encara no les heu comprat, seran de 5 euros. Des de l'entitat esportiva fan una crida a tots els tordarencs i tordarenques a no perdre's aquesta cita i a donar suport als esportistes locals en una tarda màgica on l'esport i el ritme sobre rodes seran els protagonistes.

Anem a passar ja a l'actualitat general. Parlem d'aquest últim fitxatge del Barça que sembla que està bastant tancat. És Adeyemi, que sembla que tenen un acord verbal amb el jugador on el club blaugrana pagaria 22 milions fixos més 7 variables per l'extrem alemany. El fitxatge de l'extrem del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, pel Barça és cada cop més a prop de fer-se realitat. De fet, ja hi ha un acord verbal entre els dos clubs i només falta posar-hi per escrit i formalitzar tota aquesta documentació. Si no hi ha cap entrebanc d'última hora, el Barça pagaria al Borussia Dortmund 22 milions d'euros fixos més 7 en variables, depenent del nombre de participacions, d'aparicions i títols guanyats. A més, els alemanys es quedarien amb un 20% d'una futura venda en cas de traspàs posterior del futbolista. I segons el periodista Fabrizio Romano, el seu contracte com a blaugrana seria de 5 temporades. Aquest mateix periodista ja ha donat el seu Here We Go, i d'aquesta manera el club blaugrana hauria pujat la seva oferta pel davanter. Segons s'havia publicat durant la setmana, el Barça havia fet una oferta de 20 milions per a Adeyemi que el club alemany va rebutjar. Però Adeyemi només té un any de contracte i el Borussia també és conscient que no es podrà treure gaires milions més. A més, la voluntat del futbolista és la de canviar aires. Però qui és Karim Adeyemi? Qui és Adeyemi i què implicaria la seva arribada a Can Barça? És una pregunta que potser molts blaugranes us feu. I és que es tracta d'un extrem esquerre que cobreix qualsevol de les tres demarcacions de l'atac. És ràpid i amb bon dribbling. Té molt de compromís defensiu, però també passa per ser un jugador força irregular. El Barça ja es va interessar quan començava a destacar en el Salzburg. Amb només 20 anys va firmar una última temporada molt notable, amb 23 gols i 8 assistències entre totes les competicions. Va optar per anar al Borussia Dortmund, però allà la seva progressió s'ha estancat. Amb tot,

va firmar una temporada passada, 10 gols i 8 assistències, i amb 24 anys és internacional alemany absolut, però aquest últim Mundial no va entrar a la llista de Julian Nagelsmann. Vinga, va, i ara sí que sí, farem una petita aturada publicitària de 1 minutet. No marxeu, perquè comencem amb aquesta tertúlia de la

0: i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
1: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Sense perdre l'essència de l'equip d'esports, amb noves veus, nous continguts i una manera més fresca d'explicar-te l'actualitat esportiva. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, la banqueta d'estiu.

0: Vinga, anem a entrar ja en matèria. Anem a començar aquesta tertúlia prèvia del Mundial amb aquest partit que es disputarà d'aquí uns 46 minutets, aquest quarts de final del Mundial entre l'Espanya i Bèlgica, amb un partit també decisiu per les aspiracions de la selecció espanyola, que després de 16 anys torna a estar en uns quarts de final del Mundial. Per fer tot això i per xerrar, ens acompanyaran ja un habitual d'aquestes tertúlies. Saludem en Pau Serrano. Bon vespre, Pau, com estàs?
1: Bona tarda, Jordi. Estic molt content i molt nerviós també pel partit.
0: També, ja durant la setmana l'escoltem amb aquestes seccions del Mundial. Saludem en Damià. Damià, com estàs?
2: Molt bon vespre, Jordi, aquí, molt encantat d'estar aquí, ho vaig fer gravant i ara serà en directe.
0: Això sí, ara toca en directe. També saludem a una altra tertuliana que a vegades ha vingut per aquí, en aquest cas al final de la temporada per parlar més del Barça. Saludem a la Lluna. Bon vespre, Lluna, com estàs?
3: Bon vespre, Jordi, molt bé. Aquí també nerviosa pel partit. I a veure què tal.
0: Ganes de tornar, no, aquí a Ràdio Tordera, Lluna?
3: Sí, segona vegada ja.
0: Sí, no? Que en siguin més, que en siguin més. Nois, primer de tot, comencem a parlar amb aquest segon suposat fitxatge que ha fet el Barça. Què n'opineu? Karim Adeyemi, 22 milions fixos més 7 en variables. Què us sembla?
1: Home, he de dir que la veritat és un fitxatge que no és que m'agradi gaire, perquè trobo que és un extrem més, a més esquerrà, que ja tenim a la min per aquella banda. 22 més 7 en variables, potser fins i tot m'arriba a semblar car, tot i que per un extrem està bé de preu, però pel nivell al qual et rendeix Adeyemi, que no l'he vist últimament, però això crec que tampoc és que sigui dels millors.
2: Bueno, a veure, jo crec que jo sí que és bé que no podem basar-nos en highlights, però pel que he vist és bon jugador, té un compromís molt alt amb la defensa i ho fa bé, ho fa molt bé, té bon xut, té bon regat i bueno, veurem si el Barça el fitxa i si es fa oficial és per alguna cosa que el fitxem, perquè el Barça fitxa jugadors molt bons.
3: Jo la veritat que no en tenia ni idea d'ell, perquè vaig preguntar quin any Jordi i he estat investigant una mica, i bueno, a mi em fa una mica de por pel tema de que no és gaire regular les últimes temporades i paquem a vegades de fitxar aquest tipus de jugadors, però bueno, jo crec que si Flick el vol serà per alguna cosa, no? En plan, confiem en Flick.
0: Jo estic una mica amb això, eh? Sí que és veritat que jo el tenia una mica localitzat i de fet ja va sonar molt a temporades passades pel Barça quan començava a destacar amb el Salzburg, com ara comentava. Se'l va voler fitxar, però no se'l va acabar en aquell moment. Ostres, es demanaven molts diners. En Flick va ser l'entrenador que li va donar la confiança per anar convocat amb la selecció alemana, és a dir, el 2022 per primer cop va anar convocat amb la selecció, va ser el propi Flick que va dir jo et dono la confiança, vine cap aquí. Per tant, amb això ja em suposa una mica de dir, ostres, si l'entrenador realment confia en aquest jugador que a les últimes temporades per lesions ja no ha sigut gent regular, ostres, t'he de dir que com a un suplent no ho veig tan malament, uns 22 milions i 7 en variables, que jo crec que acabaran sent uns 25-26 milions al fitxatge, perquè jo crec que els 7 milions aquests vindrien de Champions, Lligues, Copes del Rei, que s'hauria de guanyar absolutament tot, però per un suplent no em sembla tan malament. Es deia que aquesta operació, és a dir, és un jugador que juga més per la banda esquerra. Això sí que és més natural de banda esquerra, tot i que els seus inicis era de davanter. A la banda dreta sí que no l'he vist gaire jugar jo, eh? Però clar, aquí ens entra un debat. Realment necessitàvem aquest fitxatge?

0: S'obre algú ara a la plantilla? És a dir, a la part de dalt ha d'haver-hi alguna sortida?
1: Sí, és veritat, ha d'haver-hi alguna sortida, com dius, però la veritat és que no se m'acut cap jugador. Potser, com bé deies, fa, bueno, a la meva secció, en Rafinha, però és que tampoc ho crec, perquè encara et pot donar una mica més de rendiment. I clar, si davanter només tens a Ferran Torres, aquest ja no el pots fer fora. Extrems, tens a Anthony Gordon, tens a Rafinha, ara tens a Dejem i tens a Lamine Yamal, i Rooney Vardis, que jo crec que s'anirà cedit aquesta temporada. Doncs la veritat és que només tens una sortida, que és Rooney Vardagi. No sé què en penseu vosaltres.
2: No sé. Jo, a veure, trobo que... A veure, mirant el que tenim de plantilla, com acabes de destacar tots els jugadors que tenim d'extrems, jo crec que no està malament. Sí que és veritat que el Pereu el trobo un pèl excessiu, perquè si per mi un suplent no pot costar gaire més de 25 milions, perquè és una borrada. Però, bueno, a veure, com has dit en Jordi abans de que en Flick li va donar la confiança, per mi, jo... Confio molt en Hansi, perquè ha confiat molt en els jugadors aquesta temporada de la Masia, i els ha donat confiança des del minut 1. Per tant, si ho ha fet molt bé amb això de la Masia, no crec que s'equivoqui amb un jugador d'una altra lliga. No sé què en penseu.
0: Lluna, quines sortides haurien d'haver-hi per tu a l'atac del Barça?
3: Jo crec que, com ha dit en Pau, en Rooney. Jo crec que en Rooney serà un dels que marxarà. No sé si s'ha dit, si... o què passarà, però jo crec que, o sigui, més que res també perquè és el suplent ara de Lamine, llavors jo crec que si ve en Karim, marxarà Rooney.
0: Clar, jo ho parlava amb Pau l'altre dia a la secció, i ostres, és que si em venen 80 milions per Rafinha, no. Jo ho sento molt, Jo ho sento molt.
3: Fa molta pena, però...
0: Estàs en un moment de mercat on és potser el davanter que millor mercat té. I ha començat a tenir una edat, aquesta temporada ha jugat la meitat, menys de la meitat de minuts de la temporada passada, i no t'ha rendit bé. Jo no estic dient que jo el posi a la venda, Jo estic dient que si m'arriba una oferta de 80-90 milions, jo el venc. Vosaltres no us en recordareu, però és que també li vaig dir en Pau. Farà uns quants anys, Rakitic havia fet una magnífica temporada. Vam rechaçar 120 milions per Rakitic a la Juve. 120 milions! No sabeu després com va costar treure's de sobre a Rakitic amb la milionada que costava. Això no treu que sigui un grandíssim jugador, però són oportunitats de mercat. I com a club, 80-90 milions per un jugador que aquesta temporada no te l'ha fet bona, no està gens malament.
3: Jo crec que si Rafinha hagués fet un bon Mundial, o per si l'hagués arribat més lluny, o no s'hagués lesionat, sí que potser teníem alguna oferta d'aquest preu. Però, sincerament, no sé si entrarà algo així,
2: Sí que és veritat que el Mundial compta, perquè sí que és veritat que el Mundial de Rafinha no ha sigut el millor, per dir-ho així, però pel que t'ha donat a la temporada, per com estima el Barça, que això és una cosa molt important al Barça, com estima el club... com hi posa tot el que pot perquè el Barça arribi el més lluny possible, i el que genera en si, jo crec que és que 90 són pocs. Igual que Julián Álvarez va dir l'Atlético de Madrid que ho rechazava per 120, és que jo 90 són pocs. O sigui, si no arribem als 150 mínims... És que...
0: Per Rafinha? No te'l treus a sobre en 150 ni de conya.
2: Jo en Rafinha l'estimo. Jo en Rafinha l'estimo.
0: No.
1: Mira, deixa'm dir una cosa. Jo crec que el que està passant és que en Damià està veient la venda d'en Rafinha des de nivell d'aficionat, i en Jordi l'està veient des de nivell de club, si no, clar.
0: Jo ho miro com a club, òbviament. Si és terme personal, jo no el vull vendre.
1: Esclar.
0: Però jo ho miro com a club. A mi m'arriben 80-90 milions.
1: Home, jo 150 te'ls accepto.
0: No. És que 150 no t'arribaran per ningú. O sigui, per Rafinha no t'arriben 150.
2: Ja, però sóc una persona que si un jugador en un club l'estima molt i s'hi mata per donar el millor per aquest club, pues te'l quedes. I no, o sigui, és molt difícil acceptar. Per mi seria molt difícil acceptar una oferta així. Molt difícil. Sé que en la porta tindrà les seves coses amb el tema pressupostos i com anirà el club financerament, però és que no ho veig. No ho veig.
0: Creieu que ha d'haver-hi alguna sortida més? No només en atac,
1: Doncs... Al centre del camp. Bueno, Ter Stegen, no sé si s'ha confirmat.
0: No, bueno, però Ter Stegen fem que
2: no
0: ja acabarà
2: comptem,
0: sortint. Alguna peça que diguis tu, ostres, ha de sortir o sortirà?
2: En Koundé. A veure, espera, abans que salti les alarmes. En Koundé... És un jugador que aquesta temporada no m'ha convençut, no sé si estàs d'acord amb mi, no m'ha convençut gaire, perquè l'he vist molt fluix. Hi ha partits que dius, bueno, vale, encara et salves, però és que hi ha partits que estan molt empanat. I no sé si el vendria en si, però com a jugador, si anem fent llista a la plantilla, el posaria.
0: I una, has fet que sí amb el cap, amb Koundé.
3: Sí, o sigui, a mi tampoc m'ha convençut, però crec que no tenim ara ningú com per ficar-lo de titular. Vull dir, jo...
1: Eric García a tots jocs.
3: Sí, el multipliquem a l'Eric. Però jo vendria Araujo. És que jo amb Araujo no... Encara que s'esforci, jo crec que no està a les últimes temporades. A mi m'ha sortit avui un tuit que ell anava a lluitar aquest any per la titularitat, però jo amb el Mundial que està fent Cuba, Eric, el pots ficar tot arreu, jo sincerament Araujo per mi fora.
0: I Lluna, sé que aquest nom et fa mal, Casador, què acabarà passant?
3: No ho sé, no vull pensar ja. L'última vegada que vaig venir aquí ja em veu fer parlar Casador, ja ho sé, acabarà marxant algun dia. No va ser temporada passada, potser és aquest, potser és el següent, però jo sé que acabarà marxant. Jo l'estimo per mi, que jugui el juvenil i que torni a baixar. Però que es quedi el Barça. Però...
1: Doncs jo he de dir que aquesta temporada no ho crec, però la temporada que ve crec que, bueno, depèn de com ho faci el rendiment d'aquesta temporada, crec que el que s'ha de vendre és a De Jong. Potser.
0: Jo això ho porto... Bueno, és el que et vaig comentar.
2: Bon tema, bon tema estret, eh?
0: És el jugador que sí. Més cobra de la plantilla. Sí, sí, sí. Amb Holanda juga com si fos aquí Iniesta. I quan juga amb el Barça... Sí, no, vull dir, tampoc és tan gran. A mi sembla un bon jugador que crec que em farà ràbia perquè quan si marxa algun dia en algun club, en aquell club serà impressionant.
1: Com
0: serà
1: va fer.
0: El millor jugador. Sí. I ho sé, perquè té un potencial i és molt bo, però... O per què no vol, o no sé per què, en el Barça no acaba de funcionar.
1: No encaixa, no encaixa.
2: Hi ha una part que és molt clau de Hansi Flick, que, o sigui, hi va haver una... No sé si... Bueno, no direm discussió, perquè no hi va haver discussió, però hi va haver com una... A veure qui es guanya la posició, un pique, sí, entre Bernal, Casador i De Jong, per a veure qui es queda amb el mig del camp acompanyant a Pedri, que aquest per mi és indiscutible, no sé, crec que tothom aconsegueix indiscutible, vale? I Hansi Flick va apostar molt i molt per De Jong, perquè ell el trobava que encaixava molt.
3: Sí,
0: clar. No, sí, jo sí. També li vaig comentant en Pau, és una plantilla molt jove.
2: Sí.
0: Ve molt bé gent experimentada, que ja ha jugat 29 anys, De Jong. Mira, les vegades que havia jugat Pedri i Bernal al costat, havia tingut una mica més de febleses, no? I és l'experiència la que et fa jugar bé. Quan ajuntaves a Pedri i quan ajuntaves a De Jong els dos junts, ostres, veies com funcionava tot d'allò més bé. Per tant, jo crec que s'ha de tenir... Bueno, és que paciència ja s'ha tingut molta, però aquí Flick ho ha de saber gestionar. Nois, anem a passar perquè, si no, ens queda un quart d'hora, perquè sabeu que amb aquests del Mundial acabem mai 45, com a màxim 50, perquè doni temps doncs, això, doncs, a poder començar el partit. Vull començar destacant que ja vam comentar al principis de setmana tota aquesta polèmica, però no ens va donar temps a comentar aquesta Argentina-Egipte, una Argentina que va haver de patir moltíssim.
3: Jo el vaig veure, jo vaig patir com si fos una Argentina. O sigui, sí que és veritat que potser hi havia cosetes, tota la polèmica que va haver-hi amb el gol anul·lat a Egipte i tal, i el penal, però per mi tot va estar bé, i sincerament crec que és el Mundial que els àrbits millor estan en general, i jo estic molt feliç de que hagi passat a Egipte. Argentina.
2: Jo a Argentina també el vaig veure, i amb el 0-1, clar, el 0-1 vaig dir, carai, no m'ho esperava. El 0-2 ja em vaig posar bastant nerviós perquè ja anava amb Argentina, o sigui, com si fos aquell país des de naixement. Però després, quan va marcar... O sigui, es va posar el partit una mica més alterat, que ja va començar Argentina a posar-se en sèrio i que des d'allà va sortir l'oportunitat del gol que van marcar, jo ja sabia que alguna cosa passaria, perquè... No sé per què, però és com que Argentina estava destinat a... Si més no... a forçar la pròrroga, o sigui, a fer coses. No sé.
1: Sí, doncs mira, aquí potser em matareu, però jo no vam a Egipte.
2: Oh.
1: Sí, però no vol dir que a Messi no em caigui bé. Però bueno, jo la veritat és que vaig veure un gran partit, va ser un partidàs, una remuntada en els últims 20 minuts, per allà. El gol anul·lat d'Egipte trobo que estava ben anul·lat. Hi havia falta prèvia des del meu punt de vista per la trabanqueta que li fa entre cometes. I bé, poc més a destacar. el penal ben senyalat, jo crec. I res, un gran partit, bàsicament.
2: El gol de l'empat, el de Messi, que el va marcar sí. 2-2, va reaccionar de bona manera? O vas enfadar perquè anàvem a Messi?
1: No,
2: la veritat... em preocupo, eh?
1: No, em vaig alegrar perquè va marcar Messi. Perquè...
2: No per Argentina.
1: Exacte.
0: No, però jo per Argentina no m'alegro tampoc. No.
2: Per què?
1: Jo no, m'alegro per Messi, bé. Per Argentina.
0: No, cauen però no, m'alegro perquè Messi li vagi bé, però...
1: Exacte.
0: No, que són els argentins, són molt passats.
1: Oi que sí? Són uns sobrevalorats.
3: Argentina que per Espanya.
2: Uf. Oh, m'ha matat, eh.
0: No, però sí que és veritat. No, jo volia que passés a Argentina, això sí, perquè imagina't l'altre costat del quadro del Mundial. Mare meva, m'agita. Per favor. Una eliminatòria de quarts de final d'un Mundial a Egipte-Suïssa. De debò, nois.
3: A part, a les 3 del matí, que es juga d'aquí.
0: Qui es veuria?
2: En Jordi
0: se'l veuria. Va.
1: No, ja se'l veuria 100%.
0: No, però és que l'altre costat està Noruega-Anglaterra donant palmes i veient sardanes. Perquè ja està a la final. Perquè ja estaria a la final.
2: No, és que
0: ja estaria a la final. I qui arribés, si a Bèlgica, a França o a Espanya, ja estaria donant palmes. Perquè imagina que té la final a jo que sé qui.
2: A Egipte,
0: no,
2: a la final.
0: No, serietat al Mundial.
2: Jo no sé si... Bueno, a veure, clar, avui a Espanya ja ho comentarem després. Però qui guanyi del... O sigui, tant... Qui guanya les semifinals? El grup d'Espanya, o sigui, el grup esquerre, per mi guanya el Mundial.
0: Bueno, és el costat fort. Ja ho anàvem comentant, que França és una de les principals candidates. Jo crec que és la preferida a guanyar, o la
2: és que no m'agrada dir-ho.
0: O millor dit, la que millor ha estat de forma està... però també crec, i això ja us ho he dit a tothom, que l'única selecció que crec que pot guanyar a França és la selecció espanyola. Per tant, crec que Espanya també es juga molt avui. És a dir, avui ja comença a ser que cada partit és el partit més important que et podràs disputar. Contra Portugal no sé per què no estava tan...
1: Nerviós, potser.
0: No, potser ho veiem més collavall, tot i que fins a l'últim instant no es va poder, però no sé per què ho tenia... No estava tan nerviós, però... Ara no estic nerviós, però sí que és veritat que, ostres, ja són quarts de final, sí, fa 16 anys que la selecció no està en aquests quarts de final.
1: Des de que van guanyar, pràcticament.
0: I t'ho esperen, o sigui, t'estan esperant a les semifinals una França que ahir va aconseguir guanyar a Marroc per 2-0.
2: Bon,
0: no sé com el vau veure.
2: I bon joc, jo el vaig veure sencer i amb ganes. Perquè jo no sé amb quin equip anava vosaltres, però jo anava a Marroc. Perquè...
1: Jo volia que perdessin els dos, o sigui que...
2: No, però perquè sabia que, o sigui, a priori, avui hauria de guanyar Espanya, no perquè, o sigui, no sé si és favorit, entenc que sí, però jo anava amb Marroc perquè és que si passava, o sigui, si avui passa Espanya i ens havíem de enfrontar contra França, o difícil ho tenim.
1: Sí.
2: I ahir anava amb Marroc, tot i que jo sabia que França guanyaria perquè, o sigui, van sortir unes estadístiques durant el partit del Match Momentum, no sé si saps què és, unes muntanyetes de domini i possessió.
1: Ah, sí.
2: Vale, o sigui, Marroc no sortia el gràfic, estava amagat.
3: És que Marroc semblava ahir com que estaven
2: cagats.
3: No,
2: Curaçao, sí, Curaçao.
3: Sí. Ahir semblava que tot anava a ser un partidàs.
2: No,
3: va ser un partidàs.
2: No.
3: Estaven cagats.
1: Sí, de fet semblava ser que no volien ni la pilota.
2: Sí,
1: quan el primer saque del centre va fer la jugada del Paris Saint-Germain, la van tirar allà. Sí, però això ho posava a impressionar. Mm. Bàsicament que no volien la pilota i cada pilota que tenien la tiraven amunt. Sí.
2: Vaig trobar falta en Saribari.
0: Estaríem feliços guanyés qui guanyés, jo crec. Anem a passar al següent partit, que, bueno, que es va jugar en octaus, en aquest de Suïssa-Colòmbia. Colòmbia que venia fent com un molt bon Mundial, s'esperava aquest Argentina-Colòmbia en els quarts, però Suïssa va donar la sorpresa, va aguantar el marcador i, a més, va guanyar a penals. T'he de dir que Colòmbia va acabar, les declaracions van ser molt bones, dient que acabaven amb el cap molt alt, havien portat el nom de Colòmbia molt amunt, del que més esperava la gent i que havia agradat, havia fet un molt bon futbol.
2: Colòmbia és una afició que... O sigui, la selecció de Colòmbia té una afició que viu el futbol i bastant intens. No, crec que no me'l vaig mirar, no sé en quin moment no el vaig mirar, perquè era un bon partit per veure'l, Però, no sé, si van anar tant de penals, entenc que és perquè va haver intensitat, va haver els dos equips anant bastant bé o bastant malament i va ser molt avorrit. No sé, Pau, si el vas veure o no, el partit.
1: No, no vaig veure el partit. Ui.
0: Bueno, no, però el quadre dret, bueno, està quedant una mica... Que, jo crec que és el quadre de les sorpreses, eh? El del quadre...
2: És el mundial de les sorpreses, per mi.
0: Sí. Sí, anem, sí. Anem a centrar-nos, nois, en el partit que ens espera d'aquí una mitja horeta, i ja tenim els 11 des de fa una estona, i hi ha una sorpresa, i és que Pedri... es queda a la banqueta, no sé si mal. Perquè ja, bueno, és veritat que porta molt de tute, és a dir, portava molts minuts. Unai Simón a la porteria, lateral dret per Pedro Porro, que ja comença a ser més regular. En defensa, òbviament, per Pau Cubarsí i Emèric Laporte, a lateral esquerra per Cucurella, al mig camp Rodri i Fabián Ruiz, que entra pel lloc de Pedri, en el mig de punta Dani Olmo, Lamín i Baena per les bandes, i com a punta de referència Oyarzábal.
1: Trobo que és bé, una alineació com les que juguen sempre. És una alineació que té nivell per competir aquesta Bèlgica, tot i que bé, Pedri l'han canviat per, suposo que per acumulació de minuts, perquè suposo que prendrem una mica de fatiga, tot i que Fabián també t'ho fa molt bé.
2: Sí, sí.
1: I trobo que li podran competir a una Bèlgica que potser no està en el seu millor moment, tot i que vingui a guanyar 1-4 a Estats Units, i és a dir, que jo confio en la selecció.
2: A mi m'ha sorprès, clar, t'ho ha dit en Jordi ara, que potser en Pedri porta bastant de tute, però
1: sí, sí.
2: M'ha sorprès que evidentment no jugués, perquè és un jugador per mi indiscutible, i mirant les bandes, que és el que m'hi fixo normalment dels 11 dels equips, Pedro Porro Lamín m'agrada molt, perquè és una doble que molt ofensiva, i crec que Luis de la Fuente, des del primer, no sé si el segon partit va arribar a jugar, d'aquest Mundial, que Marcos Llorente ja li va donar una oportunitat i ja se'l va treure de sobre, perquè no va veure gaire nivell. I bueno, a l'altre veig Àlex Baena i Cucurella, que... No em desagrada gens, vull dir, m'agrada aquesta banda, i al mig crec que avui no hi ha en Pedri, però igualment serà un espectacle, perquè Rodri i Fabián, si mostren el seu nivell bo, com haurien de fer avui, és una doble espectacular.
3: Jo crec que Pedri, a part de lo de la fatiga, potser el reserva per entrar més tard i que desequilibri una mica si el partit està potser estancat, sí, o algo. Sí que és veritat que, no sé la vostra opinió, però jo crec que Pedri tampoc està fent el Mundial increïble, no. Potser no està,
2: sí,
3: al nivell
2: veritat.
3: Que tothom.
2: No, però
3: és en Pedri.
0: També t'ho dic, que crec que, per exemple, l'últim partit de Pedri com a Portugal tenia sempre a dos homes enganxats.
1: Clar, sí.
0: Això, òbviament, farà que no destaquis en el partit.
1: Clar.
0: I quan el va canviar? En el 88-89?
1: Per allà.
2: I allà el partit va canviar
1: molt,
0: perquè
1: sí,
0: a Portugal no sabia què fer.
1: Sí,
0: s'havien preparat un partit de Pedri i Lamín, i Lamín i Pedri, i quan van treure Pedri en el mig del camp van haver-hi molts forats, perquè ja no sabien, sí, com col·locar-se. I és que veieu ara la repetició del gol al mig del camp,
1: un desastre,
0: però un forat, sí. enorme, que Ferran rep còmodament, li salten a un mig camp,
1: sí,
0: un mig campista,
1: sí,
0: i el defensa, que no li havia de saltar, i és quan deixa el forat lliure per
1: Oyarzábal. Sí.
0: Sobre aquest 11, jo comentar, Fabián és molt bon jugador, anem a veure, perquè no ha jugat gaires minuts en aquest Mundial, i a més ve d'una temporada de lesió, és a dir, el tram final de temporada ha estat lesionant, no recordo bé si va jugar fins i tot la final de la Champions o va ser suplent.
2: No sé gaire.
0: Perquè venia de lesió. El tema de Bèlgica, tenen unes bandes molt potents, sobretot la banda dreta per Jeremy Doku, l'extrem del Manchester City, que se les tindrà amb Cucurella, que ja se les ha tingut en aquesta temporada a la Premier, i el davanter de... el davanter de Bèlgica, que va marcar un doblet, va estar molt bé, per tant també se l'haurà de tenir molt en compte. Juguen amb aquests 3-5 migcampistes, perquè Doku i Trossard, sobretot, jo crec que serà una 4-5-1 en defensa, i una 4-3-2-1 per en atac. Per tant, veurem com es desenvolupa, perquè jo crec que Bèlgica també voldrà intentar tenir el mig del camp controlat, sobretot amb Tielemans i De Bruyne, que aquesta temporada De Bruyne, tot i tenir una certa edat en el Nàpols, ho ha fet increïblement,
2: sí,
0: bé.
2: Sí, sí. Jo mirant l'11, no, sí que és veritat que no sé gaire la selecció de Bèlgica, però vaig veure, bueno, el partit que es va destacar bastant, el de Senegal, que crec que van, el, no sé si el...
4: No sé,
2: el,
4: ara,
2: bueno, sí, el resultat... 3-2 o alguna cosa així.
0: Aquest partit, Bèlgica va voler començar a jugar al minut 88,
2: veritat, el que
0: i Senegal ja es va voler dir, de jugar sí, futbol en el 80.
2: És veritat, sí, sí. És veritat, ho vam dir en el vídeo aquell que vam gravar. No sé, Bèlgica, pel que veig aquí l'11 individualment, és un equip que a la línia 3 que està a dalt de Trossard, De Bruyne i Doku m'agrada, o sigui, sí, sí, té molt bon potencial, té molt bon nivell. El davanter, que el pronuncies molt bé, Pau, no sé, no el segueixo gaire, no sé ben bé com juga. I la defensa, que ho sento molt, però no coneixo ningú. I el porter, que és el més destacat, Thibaut Courtois.
0: Què n'opines, Lluna, de Courtois en el Mundial? No, sé si, no ha destacat, no ha destacat tant. Veurem, jo crec que avui també donarà la sorpresa. Sobretot costarà molt amb aquestes internades que té la Mina a vegades, que sí, per fora de l'àrea per buscar el pal de contrari. Amb Courtois tindrà difícil, un porter de gairebé dos metres. Ostres.
2: Jugar de bàsquet, quasi.
0: O sigui, costarà molt, no?, de tirar-lo, sobretot, i a més, tot i ser molt alt, que a vegades els porters alts tenen més febleses quan van més races, doncs que Courtois també va molt ràpid al terra, i que avui bé se l'haurà de tenir a Espanya per combinar bé, per buscar forats i per intentar trencar, sobretot aquests mig del camp, que compta, veient això, compte que es poden tancar bastant i sobretot deixar el davanter com a punta de referència, sí, sol per donar pilotes llargues, i que Doku, que és un jugador molt ràpid, uf, és sí, molt sí, ràpid, que vagi i sorprengui a la banda. Sobre, està Cucurella, que sí que em genera confiança per parar Doku, però alhora, si supera a Cucurella, té a Laporte, que Laporte ja té una certa edat i no està per aquestes velocitats.
2: No, però crec que s'ho han preparat ja, s'ho han preparat de com defensar-lo, perquè tothom sap el nivell que té Jeremy Doku,
1: sí,
2: i jo crec que, vull dir, qualsevol entrenador que s'ha enfrontat contra ell es prepara ben bé com parar-lo, igual que ho faria Bèlgica, bueno, igual que ho farà Bèlgica en aquest partit per parar la Minya Mal, que no sé, no recordo el lateral que té, però bueno, com deies tu, que potser es tanca enrere, crec que és la pitjor cosa que li pot passar a Espanya, tancar-se, que l'equip contrari es tanqui enrere, perquè no és un equip que sàpiga ben bé del tot com atacar en un equip molt tancat, i és un equip que si té espais al mig del camp, evidentment, perquè és un espectacle, i per bandes pot fer molt mal. Per tant, sí que és bé que és molt bona manera de jugar contra Espanya, tancar-se, tot i que no és de gaire grat, però pot tenir molt difícil si es tanquen darrere.
1: Sí, també jo crec que una alegria, per dir-ho d'una manera, d'aquest partit, és que si la Lamine Yamal sobrepassa a la defensa, ell ja es coneix a Courtois, ha jugat molts partits contra ell, sap quin és el seu costat dolent, sap com li ha de tirar les pilotes, i això és el que ens dona alegria, potser, als jugadors.
0: Sí. Mira, una dada, Espanya no ha perdut cap dels últims 11 partits amb Bèlgica. 9 victòries i 9 empats.
1: Una alegria, és per això.
2: I tenia una ratxa d'Espanya, no?
1: 35 partits sense perdre en 90 minuts.
0: Mm-hmm. Bueno, i a més, Lluna, que encara Espanya està amb la porteria 0.
3: Sí, bueno, jo crec que sobretot mèrit de la defensa.
0: Sí,
2: sí, sí.
3: Perquè, bueno, Unai,
1: sí, sí,
3: no, sabem tots com és. Però pel que he vist, no sé si aquest davanter, que ningú sap pronunciar, he vist que pot ser el davanter que més gols porta en tota la història de Bèlgica.
1: Ah, sí?
0: Ostres!
3: No sé si era ell, però ja sí que era el davanter de Bèlgica.
2: A veure, és Bèlgica, vull dir...
3: Amb més gols de tota la...
2: Sí,
3: no sé si era ell o el que potser sí, està suprint.
2: Si
3: dius, però...
2: si dius un altre davanter, vale, llavors... és Bèlgica.
0: Ostres, em deixaries una mica fred.
3: Després ho busco.
0: Perquè té 25
3: però...
0: anys i Bèlgica...
1: Potser és Lukaku, eh?
0: Bèlgica...
1: Ah, no, sí, és Lukaku, és Lukaku, de fet.
0: Té Lukaku, ha tingut a Hazard...
1: No, de fet, sí, és Lukaku.
3: El davanter, i com que no sé els noms...
0: Sí, no, serà Lukaku, serà Lukaku.
1: Sí, 80 i pico gols portava en Bèlgica.
2: Carai, Déu-n'hi-do.
0: Jo crec que ho fica per aquí... Deu haver... No sé si... La dada em sortirà aquí ràpid, però no, bueno, no em sortirà. Però sí, Lukaku és un dels davanters que més ha marcat a Bèlgica. També, bueno, ha jugat a l'United, ha jugat a la Lliga Italiana, ha tingut molt de recorregut. Nois, creieu que seria decepció si Espanya avui perd?
2: Sí, però, o sigui, jo diria... et parlo en percentatges perquè això no sé per què m'agrada parlar així. D'un 100%, 80 no, seria decepció i 20 no. perquè per mi estàs a quarts de final, tot pot passar. Sí que és bé que t'enfrontes a l'equip que t'enfrontes, és Bèlgica, no l'he seguit gaire, com ho he dit abans del Mundial, no sé si ho està fent molt bé o no.
0: Però no fem cas al nom de la selecció, perquè...
2: Ja, no, jo et vaig dir que això em costava, però no sé. Per mi és decepció, per una banda, com he dit, per una banda sí, perquè, clar, jo a Espanya m'agradaria que arribés a finals i ja guanyar-la, però no sé si seria del tot decepció pel tema on estàs. Si fos setzens de final, et diria 100% decepció, perquè hem de passar de ronda, però és que és quarts de final, tot pot passar.
3: Jo crec, però, que sí que és un partit que pels aficionats decepcionaria, més que pel nom, com ha dit en Jordi, no ens podem centrar en el nom del rival, però crec que contra una Bèlgica tothom pensa que Espanya pot passar, però en canvi, com deies tu, dels setzens de final, potser si haguéssim perdut contra Portugal... potser no hagués sigut tan decepció, clar. Més que res perquè és una Portugal i sí. El nom pesa, igual que si perdem contra França en el cas que passem, tampoc potser no és tanta decepció, però crec que és aquest el partit que s'ha de guanyar pel nom d'en
0: Per tant,
3: frontes.
0: Pau, creus que, i estan d'acord amb en Damià i la Lluna, que Espanya avui ha de passar sí o sí i que sí que ho ha de ser a semifinals.
4: Totalment. A més que... per no confiar-me del nom de Bèlgica, com li deies abans en Damià, confio en que Espanya serà superior, tot i que serà un partit molt difícil, i ja, si no m'equivoco, ja estem, bueno, ja queda poc de programa, sí, i bueno, jo en aquests moments diré la meva porra i és 2-1.
0: Ara us anava a preguntar per la porra. Dius 2-1, Pau. Damià?
2: Jo confio i dic 3-1, jo crec que a Espanya, que no ha encaixat cap gol, ho hem dit abans, jo crec que avui és un partit que sí. Pots encaixar gols, perquè és un quart de final, però crec que, no sé per què, però em dona que avui la bandera estarà molt bé. La Minya Mal, que havia dit una entrevista, que tenia moltíssimes ganes d'aquest partit, igual de semifinals si arriben, i jo crec que avui es marcarà gols, i 3-1, no dic golejada perquè no crec tant.
0: Lluna?
3: Jo crec que 2-0. Jo crec
2: també,
3: que Jordi? Seguim amb la porteria sí. 0 confiem. Si l'hem de trencar, que sigui en França.
0: Exacte. Si l'hem de trencar la porteria 0
3: que sigui en França. I avui que marqui Lamine, que destaqui Lamine, que així és parella de crítiques, i els dos de Lamine.
0: Però sobretot està costant molt marcar aviat, no?
2: Sí,
0: en els últims partits,
2: sí.
0: Ostres...
2: arriben tard, tant d'Espanya com de la resta.
0: Sí, això sí que és veritat, s'està tardant com a marcar.
3: Com et pots saltar la primera part de tots els partits.
0: Nois, moltíssimes gràcies. Anem a veure com està aquest partit. Nois, alguna cosa més que vulgueu destacar?
2: No,
4: això tampoc.
2: Que sigui un partit molt emocionant, molt intens, que és com es viu el bon futbol. I res, a veure, no sé, Pau, tu vas amb Espanya avui? Sí, no? Pau.
4: Sí, va.
2: A veure,
4: i la Lluna va amb Espanya o no?
3: Jo vaig amb Espanya. Perquè vaig més amb el Barça que amb Espanya.
4: Jo també.
2: A mi el Barça m'encanta, però jo en un Mundial en la selecció no puc anar amb un equip de futbol. No puc anar amb un equip que no sigui seleccions, per tant, jo avui vaig amb Espanya, com ho porto dient sempre en aquest Mundial, i jo avui vaig amb Espanya, que guanyi i que passi semifinals, i ja ens podem permetre...
4: Exactament.
2: Coses.
0: Doncs vinga, nois, moltíssimes gràcies, Pau, Damià i Lluna, per haver estat avui a la tertúlia. Ens veiem la setmana vinent, que acabeu de passar un magnífic cap de setmana, i sobretot ara a gaudir del bon futbol.

I a vosaltres, els nostres oients, moltíssimes gràcies per la confiança un dia més i dir-vos el mateix, que acabeu de gaudir d'un molt bon vespre, també d'un bon cap de setmana i, sobretot, ara a veure el partit. Que vagi molt bé, bona nit!

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, tornejos esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa festiu. Tordera és festiu.
2: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i Aquí, a Ràdio Tordera.
3: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
4: Dental Company, porque sonreír es salud.
5: 107.1 FM. Ràdio Tordera. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els sindicats demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció, així com incloure criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els empleats han d'aturar-se. Repassem també altres notícies destacades de la jornada. Ahir acabàvem una onada de calor, però demà les temperatures repunten i n'arrencarà una altra. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que en aquesta tercera onada de l'estiu hi poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent, que podrien superar els viscuts fins ara. Repassem, però, ara la previsió meteorològica per la jornada d'avui dissabte. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures mínimes clarament per sobre dels 20 graus a bona part de l'interior de Catalunya. També a primeres hores del matí hem vist ploure punts al Vallès Oriental, de la Cerdanya, del Bages, Moianès, Berguedà, tot plegat també ben poquet cada cosa, i unes primeres hores de la jornada on tota la costa catalana teníem el cel molt més cobert de núvols. En canvi, a l'interior, un dia molt més assolellat. Aquestes hores del migdia, les temperatures són lleugerament més baixes respecte als últims dies, i és que, per exemple, a la Catalunya central tenim valors que ronden entre els 33 a 35 graus. Al Pla de Lleida, les properes hores s'enfilaran les temperatures fins als 36 a 38 graus, i en canvi, tota la costa i prelitoral, l'ambient és molt més xafó. Aquesta tarda els ruixats apareixeran sobretot al nord d'Osona, de la Garrotxa, al Ripollès i també a la Cerdanya. A la resta, ambient assolellat, i demà diumenge serà la notícia clarament un repunt de les temperatures.
1: Gràcies, Marc. A tot això, els bombers treballen des d'aquest migdia en un incendi de vegetació que s'ha declarat a Montroig del Camp, al Baix Camp. L'han pogut estabilitzar en els dos flancs des de fa ben poca estona. S'ha hagut de confinar els veïns d'una urbanització propera i ha afectat també a la via del tren i a l'autopista AP7, que s'han hagut de tallar. D'altra banda, el govern preveu publicar les bases reguladores del Pla de Pobles amb una inversió de 400 milions d'euros fins al 2030 per al món rural aquest mes de juliol. Serà el primer pas per posar en marxa el pla pactat amb Esquerra Republicana en el marc de la negociació per als pressupostos. I en plan esportiva, la selecció espanyola de futbol amb els catalans Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Dani Olmo i Marco Corella com a titulars, s'ha classificat per les semifinals del Mundial de Futbol després de superar Bèlgica per 2-1 divendres al vespre a Los Angeles.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció del servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, jo mateix, Adrià Tella. Els sindicats demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció, i incloure criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els empleats han d'aturar-se. La secretària de Salut Laboral de la CGT, Núria Losada, destaca en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies que s'ha de conscienciar les empreses, però els costos que suposarien aquests canvis són una barrera.
1: Caldria conscienciar sobretot el teixit empresarial de que això és un nou risc, que s'ha de donar cobertura, i el principal inconvenient que hi veiem com a sindicat és que, clar, aplicar això implica un munt de canvis organitzatius i productius importants per a les empreses, que evidentment té una implicació en costos i en rendiment productiu, i aquí és on hi veiem la barrera principal.
0: L'OSADA també demana estendre a més sectors i empreses les polseres tèrmiques que avisen quan hi ha risc.
1: La idea seria integrar aquestes taules dintre dels protocols, que és el que no veiem, i això permetria una interpretació ràpida per part del treballador. I el que també està molt bé és donar aquestes polseres, que és una eina de reforç, les que es diuen canàries, que li diuen així per l'analogia que té amb les mines, on solien entrar amb un canari per si hi havia un risc. Aquestes taules permeten dos nivells d'acció, de dir, un límit on jo prenc una acció determinada i el mateix mètode, o sigui, les mateixes taules te diuen uns valors preventius, de dir, estic en aquest límit, però a temperatura inferior jo he de començar a desplegar mesures preventives, val? Hi ha el valor d'acció i el valor de referència. Llavors està molt bé perquè t'adelantes, el que estàs fent és organitzativament prevenir el risc, no deixar que es materialitze.
0: Al seu torn, la responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, Mònica Pérez, també incideix, en declaracions també a l'Agència Catalana de Notícies, en què cal més consciència de les empreses amb l'impacte de la calor a la feina.
2: Caldria, sobretot, una consciència de les empreses que això s'ha de preveure, s'ha de valorar abans, i s'ha de valorar més enllà de les recomanacions típiques de donar aigua, de fer descansos, no? Sobretot, veure quines jornades fan, amb quins vehicles, amb quina maquinària. De vegades les màquines que utilitzen augmenten la calor que tens al voltant. Vull dir, s'ha de tenir en compte la roba de treball i tot això, perquè el perillós de la calor és l'acumulació en el cos.
0: Tot plegat després que els Mossos d'Esquadra i Inspecció de Treball investiguin les causes de la mort d'un temporer de 64 anys aquesta mateixa setmana a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, tot just l'endemà d'ingressar-hi després de patir una aturada cardiorrespiratòria a causa d'un cop de calor mentre treballava en una finca de Serós, al Segrià. I és que des del passat 5 de juliol i fins ahir, fins aquest divendres, en aquesta segona onada de calor que va acabar precisament la jornada d'ahir, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor. Com dia mai acabàvem amb una onada de calor, però demà les temperatures repunten i n'arrencarà una altra. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que en aquesta tercera onada de calor de l'estiu hi poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent, que podrien superar els viscuts fins ara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a la prudència a les portes d'aquesta tercera onada, amb els termòmetres que tornaran a superar àmpliament els 40 graus en diversos punts del país i un risc d'incendi forestal que es tornarà a disparar.
3: Comencem per aquí, si us sembla, no? Per aquesta onada de calor que hem patit aquesta setmana, que tornarem a patir la setmana que ve. Ens diuen els serveis de meteorologia, el Meteocat, que dimarts i dimecres tornaran a partir de diumenge tornarà a remuntar les temperatures a partir de demà, i dimarts i dimecres tornarem a tenir un pic de calor. Per fer una crida a la prudència, a que se segueixin les recomanacions que es fan des dels serveis de protecció civil, d'evitar les hores de màxima exposició del sol, de tenir cura a les nostres activitats professionals i de tenir molta, molta cura amb el foc i amb els incendis, amb la muntanya, no?
0: Protecció Civil ja més aquest avís per calor intensa per demà diumenge i també per dilluns, principalment a l'Alt Pirineu i a l'Aran i també al Segrià. En paral·lel, la calor nocturna també serà destacable per aquesta pròxima matinada i diumenge al Baix Ebre, al Montsià i la Ribera d'Ebre, amb mínimes que no baixaran en molts casos dels 25 graus. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que aquesta calorada s'intensificarà dimarts i dimecres a tot Catalunya i s'allargarà almenys fins dijous. Com dèiem, les temperatures van directament vinculades al risc d'incendis, no deixen de cremar hectàrees de territori territori català. I a més dels incendis actius des dels darrers dies, els bombers treballen des d'aquest mateix migdia en un incendi de vegetació que s'ha declarat a Montroig del Camp, al Baix Camp. Han pogut estabilitzar els dos flancs d'aquest incendi fa ben poca estona. L'avís del foc s'ha rebut pels voltants d'un quart d'una del migdia, en una zona forestal propera al carrer de Mèxic de la urbanització al Casalot. Protecció Civil ha enviat un missatge d'alert per demanar el confinament de les urbanitzacions d'aquestes del Casalot. També la Marina, Costa del Zèfir i unes cases properes a la via del tren a la urbanització Miami Platja. En paral·lel, s'ha interromput aquesta circulació a la línia R16 de Rodalies entre Cambrils i Tortosa, amb afectació també a trens de mitjana distància i llarga distància. I pel que fa a la mobilitat per carretera, la P7 també s'ha tallat entre Montroig del Camp i l'Hospitalet de l'Infant amb desviaments per la N340, a causa d'aquest incendi. S'han mobilitzat fins a 15 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris per mirar d'apagar aquest foc. Els bombers han prioritzat el flanc esquerre, que és el motor d'aquest incendi. El cap ha arribat a les vies, això sí, sense travessar-les, i ja s'està treballant per contenir les flames. S'han produït alguns focus secundaris que ja estan sota control. A tot això, avui 47 municipis de 13 comarques es mantenen al nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi, mentre que a 160 municipis de 17 comarques catalanes se'ls marca el nivell 3 per perill molt alt. I a més, els agents rurals mantenen avui les restriccions a 8 espais naturals pel perill d'incendi. És un menys que la jornada d'ahir. Són el de Montsec d'Ares, entre el Pallars Jussà i l'Alta Ribagorça, el de Montsec de Rubies, entre la Noguera i el Pallars Jussà, el de la Baronia de Rialp, a la Noguera, el de Ribera Salada, al Solsonès, el del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, entre el Vallès Occidental i el Bages, el del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, entre la Noia, el Bages i el Baix Llobregat, el de l'Espai Natural del Montmell-Marbellà, el del Camp i el Baix Penedès, i el del Parc Natural de la Serra del Montsant, al Priorat. Precisament, en aquest context, l'Agrupació de Defensa Forestal Gavarres Marítima posa un punt de vigilància i informació a l'Espai Natural de Castell. L'objectiu és fer una tasca divulgativa entre els usuaris dels valors mediambientals d'aquest àmbit i de la cura que cal tenir en moments com aquests per preservar-lo. Des de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
4: El punt d'informació i vigilància a l'Espai Natural de Castell, a Palamós, ja està en marxa un estiu més. La presència directa de l'ADF permet un control davant el risc d'incendi, possibilitant una actuació ràpida amb vehicles i material d'extinció a la zona. La caseta informativa estarà operativa durant els mesos de juliol i agost en horari de 10 del matí a 6:45 de la tarda. Gaspar Segués és el coordinador de l'ADF Gavarres Marítima.
5: A l'estiu hi tenim un grup de 2 persones que doncs, fan d'informadors i de vigilància, que hi ha un primer conat, doncs actuen fins que arriba bombers, que hi ha una tanca que han trencat el candau o el que sigui, doncs fem el primer manteniment, controlem que l'accés motoritzat hi ha algú que fa el que no toca, doncs l'advertim, si no ens fa cas, doncs avisem a rurals o avisem a la policia local.
4: L'Agrupació de Defensa Forestal Gavarres Marítima aprofita la seva presència diària a Castell per dur a terme tasques de manteniment i actuacions de prevenció d'incendis.
0: El govern preveu publicar les bases reguladores del Pla de Pobles amb una inversió de 400 milions d'euros fins al 2030 per al món rural, aquest mateix mes de juliol. Serà el primer pas per posar en marxa el pla pactat amb Esquerra en el marc de la negociació per als pressupostos. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, aquest mateix dissabte en un acte amb més de 200 alcaldes de municipis rurals a Bergós de Cervera, a la Segarra. Illa ha defensat que ha de ser una eina transformadora.
6: Aquest mes de juliol publicarem les bases. Per tant, tindreu temps per poder-les estudiar, per poder-les valorar, perquè us puguem fer els aclariments que corresponguin. Al mes d'octubre, la previsió que tenim és que al mes d'octubre pugui fer-se la convocatòria i ens agradaria, cap a l'abril de l'any vinent, doncs poder ja treure la resolució d'adjudicació. Home, si hi ha eleccions municipals, i què? No es para pas el món. És a dir, teniu oportunitat també de dibuixar els vostres projectes de futur, plasmar-vos, si ho considereu oportú, un pla de pobles, jo us animo a que mireu les bases, a que ens feu arribar els vostres comentaris, a que aclariu els dubtes amb el personal de la Secretaria de Governs Locals, a que ho treballeu i a que us hi presenteu. Perquè crec que és una eina transformadora. Per què? Perquè al final la realitat d'un veí o d'una veïna es concentra en un barri, en un poble, en una vila. I si veuen que actuem sobre un barri, un poble i una vila, resolent coses concretes que facin referència a l'espai públic, que millorin els equipaments, que reforcin l'estació ciutadana, que puguin proporcionar accés a l'habitatge, que donguin equipaments pensats, tot això al final és com la gent veu que les coses comencen a moure's i comencen a canviar.
0: El secretari general adjunt d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol López, ha reivindicat que l'objectiu és millorar l'equilibri territorial.
7: I el Pla de Pobles creiem que ha vingut per quedar-se, creiem que el Pla de Pobles arribarà a tot arreu i és un horitzó de futur per a aquelles persones i per a aquells ajuntaments i aquells alcaldes i alcaldesses que vulguin transformar, que vulguin millorar la vida en les poblacions que tenen menys habitants en aquest país, que són moltes.
0: Segons el calendari de l'executiu, la primera convocatòria amb 100 milions d'euros es farà a l'octubre i la resolució definitiva es preveu per l'abril de l'any vinent, de l'any 2027. Les subvencions aniran des dels 500.000 euros per municipis de menys de 500 habitants fins als 6 milions per capitals de comarca. Aquest pla de pobles és dirigit a 807 ens locals, tots els municipis de menys de 5.000 habitants, les entitats municipals descentralitzades i les capitals de comarca de menys de 15.000 habitants. En la primera convocatòria, l'executiu preveu que els ajuts arribin a entre una vuitantena i un centenar de municipis. Per accedir al finançament, que és compatible amb la resta de subvencions atorgades per la Generalitat, els ens locals han de presentar projectes que contemplin, com a mínim, actuacions en cadascun dels objectius previstos: rehabilitació de nuclis urbans, conservació patrimonial, rehabilitació d'habitatges i impuls de polígons d'activitat econòmica. D'altra banda, paral·lelament, el govern aprovarà la creació de la nova Direcció General de Disciplina en Habitatge pactada amb els comuns el mes de juliol, segons ha avançat Catalunya Ràdio. En una entrevista al programa L'Hemicicle, la presidenta del grup dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, ha remarcat que la persona que situï al capdavant ha de ser independent i de consens entre govern i el seu partit. La creació d'aquesta nova Direcció General forma part dels pactes i acords entre el govern i els comuns per aprovar els pressupostos de la Generalitat. D'altra banda, l'empresa catalana Summer Group construirà una factoria de processament de dades d'intel·ligència artificial en una part dels terrenys d'Ercros, a Flix, a la Ribera d'Ebre, on hi havia la planta de clor. Des de Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
8: L'empresa catalana Summer Group invertirà 1.000 milions d'euros en un centre de processament de dades especialitzat en intel·ligència artificial als antics terrenys d'Ercros a Flix. El projecte preveu una potència instal·lada d'entre 85 i 90 megawatts i la creació de fins a 150 llocs de treball quan entri en funcionament la primera fase, prevista al voltant del 2028. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat la importància d'aquesta inversió.
9: Una inversió molt important de Summer, al voltant de 1.500 milions d'euros, 150 llocs de treball d'alta qualificació, amb un calendari. Això passarà el 2050 o no? Començarà a passar a partir de la que ve. De fet, ja hi ha màquines treballant.
8: L'objectiu és donar una nova activitat econòmica als terrenys després del tancament del complex químic al 2023. El cofundador de Summer Group, Paul Weiss, explica per què han apostat per Flix.
10: Hem escollit Flix de manera deliberada. És un lloc amb una veritable força industrial, el sol, l'energia i la tradició d'enginyeria que necessita un projecte com aquest.
8: Aquesta gran aposta reforça la Ribera d'Ebre per convertir-se en un indret vinculat a la intel·ligència artificial.
0: D'altra banda, en plana política, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha celebrat les enquestes, que són assegures esperançadores per al seu partit. Ho ha assegurat aquest migdia en una atenció als mitjans des de la campa de jove de Sant Sadurní d'Anoia, després que el CEO assenyalés que aquest dijous que el PSC guanyaria les eleccions amb 36-38 escons, Esquerra aniria a l'alça amb 24-26 i Aliança Catalana es dispararia en tercer lloc amb 23-25. En plana política municipal, el regidor de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Francisco Javier Ochoa, ha anunciat la renúncia al càrrec després de donar positiu en un control d'alcoholèmia durant la revetlla de Sant Joan. Des de ràdio, l'Hospitalet de l'Infant, Maria Ribas.
11: Javier Ochoa ha presentat la seva dimissió com a regidor de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. La renúncia arriba després que els Mossos d'Esquadra li fessin un control d'alcoholèmia durant la revetlla de Sant Joan, en què va donar positiu. Amb aquesta decisió, Ochoa deixa també els càrrecs de primer tinent d'alcalde i de regidor de Via Pública i Mobilitat, Protecció Civil i Seguretat Ciutadana i Infraestructures. En l'escrit de dimissió, el fins ara regidor assegura que assumeix plenament la responsabilitat dels fets i afirma que la seva renúncia és la decisió més coherent i responsable per preservar la confiança de la ciutadania en les institucions i en el projecte polític del qual forma part.
12: La gente se equivoca, las personas nos equivocamos y tenemos que pagar por ello y me toca pagar. Y sobre todo las gracias por la confianza y por la gran cantidad de notas de cariño y de apoyo que he recibido, que ha sido brutal. De verdad, estoy abrumado de tanta nota de cariño, de tanta llamada, de tanto WhatsApp, de visitas en persona para decirme: Javi, estamos contigo. Me sabe mal, me duele, pero bueno, seguiré haciendo lo que pueda por este pueblo. Lo más honesto es hacer lo que he hecho, dadas las circunstancias de cómo ha ido todo y de los cargos que represento.
11: La dimissió es farà efectiva en el proper ple ordinari de l'Ajuntament, previst per a finals d'aquest mes.
0: Parlem de mobilitat. Diverses afectacions al trànsit al llarg d'aquest matí han provocat alguns problemes a les carreteres catalanes. Un xoc entre un autobús i dos turismes talla l'N240 a Montblanc, a la Conca de Barberà. L'avís de l'accident s'ha rebut pels voltants de les 11, al quilòmetre 38.6 de la via, a la zona del polígon industrial Pla de les Forques. S'hauria produït una col·lisió frontolateral entre un cotxe i el bus, amb la implicació de fins a 4 vehicles més. El SEM ha atès 9 afectats, un home i una dona greus, traslladats a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, un home en estat lleu traslladat a l'Hospital Pius de Valls i 6 persones lleus que han estat donades d'alta al mateix lloc. El tall a l'N240 ha provocat també afectació viària a l'AP2 des de l'Espluga de Francolí i també a la C14. De fet, notícies de darrera hora, s'ha pogut obrir ara mateix un carril a l'N240 a Montblanc i se circula a través de pas alternatiu. Tot i això, continuen les tasques de retirada dels vehicles accidentats i de neteja de la via. D'altra banda, aquest matí ha tingut lloc un accident de trànsit a l'N260R a Bellver de Cerdanya amb dos vehicles implicats que han col·lidit frontalment. Els ocupants, un a cada vehicle, han rebut assistència del SEM i han treballat 4 dotacions dels bombers. També ha estat diverses hores tallat un carril a la P7 a Martorell, en sentit sud, en sentit Tarragona, per un accident entre dos turismes que provocat retencions de més de 9 quilòmetres des del Papiol. I parlant de mobilitat, la circulació a les línies R13 i R14 de Rodalies ha estat interrompuda al llarg d'aquest matí i fins fa ben poca estona entre les estacions de Vinaixa, Les Garrigues i la Plana Picamoixons a Valls per un robatori de cables. S'ha establert un servei alternatiu per carretera amb parades intermedis entre ambdues estacions fins que Adif ha pogut reposar el cable i s'ha reprès la circulació. En successos, un home de 47 anys i nacionalitat senegalesa va morir ofegat ahir divendres a la nit mentre es banyava a la platja Prat d'en Forès, a la platja del Regueral de Cambrils, al Baix Camp. L'avís al telèfon d'emergència 112 es va rebre a un quart d'11 de la nit i fins al lloc dels fets es van desplaçar 4 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Es van fer les maniobres de reanimació sense èxit i es va confirmar la mort per aturada cardiorrespiratòria a la mateixa platja. En el moment de l'incident no hi havia servei de vigilància. Durant tota la jornada, de fet, d'ahir divendres van onejar banderes grogues i vermelles a la Costa Daurada per l'estat de la mar. Amb aquesta víctima ja són 10 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. 3 d'aquestes víctimes eren menors que es van accidentar mentre es banyaven a la platja de la Rabassada de Tarragona el dia 19 de juny. 4

segundo más. El concert, un dels més concorreguts de la nit, va compartir protagonisme amb les actuacions de David Byrne i Ezra Collective. L'exlíder de Talking Heads ha tornat a Barcelona amb tot de temes clàssics del seu rock, mentre el quintet londinenc va desplegar al Parc del Fòrum la seva característica fusió de jazz, afrobeat, funk i hip-hop, una de les combinacions més eclèctiques del cartell d'enguany. El Cruïlla viu avui, aquest dissabte, la seva darrera jornada, des de les 6 de la tarda i fins la matinada, amb noms destacats i tan diferents com Faithless, Ricoberta Bandini o Els Pets. No m'expulsarà. Seguim parlant de música i de festivals. Un repertori de Bach, Beethoven i Mendelssohn va obrir la passada nit la 45a edició del Festival Internacional de Música Pau Casals del Vendrell.

0: El trio format per Daniel Müller-Schott al violoncel, Annika Treutler al piano i Noah Bilschut al violí va interpretar tres peces a l'Auditori Pau Casals. L'eslògan del certamen d'enguany és "Celebrem el violoncel" i coincideix amb el 150è aniversari del naixement del músic. Fins al 21 de juliol, sis violoncel·listes de tot el món interpretaran obres del seu univers. L'últim dia, Ettore Pagano, guanyador de la darrera edició del concurs Reina Elisabet, oferirà un concert tocant el violoncel de Casals. L'instrument no sonava a Catalunya des de l'any 2011. Continuem parlant, més festivals. El festival Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols al Baix Empordà va inaugurar la passada nit la 64a edició amb un concert del referent de la música antiga Jordi Savall. Acompanyat de la formació que ell mateix va formar, Esperion 21, Savall va homenatjar Marco Polo amb un viatge musical i explicat amb cants i danses d'Orient Mitjà i Àsia Central. El de Jordi Savall ha estat el primer dels 8 concerts programats a l'Espai Port per l'emblemàtic escenari a tocar de la platja de Sant Feliu de Guíxols. Hi passaran també artistes com Benjamín Clemente, Maria Arnal i Tània, o els gironins Sopa de Cabra. Les dues i gairebé 23 minuts, és moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Arrenquem parlant de futbol perquè la selecció espanyola amb els catalans Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Dani Olmo i Marc Cucurella com a titular s'ha classificat per les semifinals del Mundial després de superar Bèlgica per 2-1 la passada nit de divendres a Los Angeles. El rival serà la França d'Mbappé a semifinals i també Ousmane Dembélé. El partit es disputarà dimarts al Dallas Stadium a partir de les 9 del vespre, hora catalana. D'altra banda, el Barça té un acord verbal amb el Borussia Dortmund per fitxar l'extrem Karim Adeyemi. Segons diverses fonts, el Barça pagaria al club alemany 22 milions d'euros fixos més 7 en variables. El fitxatge es podria fer oficial la setmana vinent. I el club blaugrana començarà la pretemporada dilluns, quan els jugadors passaran la revisió mèdica. Els futbolistes disponibles treballaran durant setmanes a la ciutat esportiva i del 27 de juliol al 3 d'agost faran una estada al St. George's Park, al Regne Unit, on tenen confirmat un amistós contra el Birmingham. El Barça no començarà la Lliga a la primera jornada, el cap de setmana del 15 i el 16 d'agost a casa contra l'Athletic Club, sinó a la segona. Serà al camp de l'Elx el 22 o el 23 d'agost. La Lliga ha acordat l'ajornament dels partits de la primera jornada en què haguessin de participar jugadors que arribin almenys a semifinals del Mundial. El Real Madrid també començarà més tard. D'altra banda, l'Espanyol ha superat la xifra dels 32.000 socis, segons ha comunicat el club blanquiblau en motiu de la campanya d'abonaments per la temporada vinent. D'aquesta xifra, prop de 27.500 són abonats. I a la primera divisió femenina, l'Espanyol ha anunciat dos fitxatges en les últimes 24 hores. L'últim, el de la migcampista Claudia Iglesias, coneguda com a Bicho. La madrilenya arriba procedent del Costa de Tenerife i assigna contracte fins al 2028. Anteriorment va defensar la samarreta del Villarreal, club en què va coincidir amb la seva nova entrenadora, Sara Monforte. D'altra banda, l'altre fitxatge blanc i blau és el de Clara Rodríguez, la lateral catalana provinent del Granada, signa per un any. La podem escoltar.
2: Un año con ambición, con poder quedar lo más arriba posible y a nivel personal mejorar, como cada año. Me gusta generar un ataque, en defensa defender todo lo posible, sea donde sea, pues aportar al equipo y dar lo mejor de mí siempre.
0: Per la seva banda, el Barça ha cedit la reusenca Montse Alabarta al Villarreal de la primera federació, la segona divisió estatal. D'altra banda, una batlle ha fitxat per l'Arsenal després de tres temporades com a blaugrana. La defensa catalana coincideix

0: decidirà el club Gunner amb la mallorquina Mariona Caldentey. El Girona s'ha fixat el retorn a primera divisió com a objectiu immediat de la temporada vinent. Parlem ara de futbol masculí. El seu entrenador, Quique Álvarez, ha manifestat que té ganes de començar a treballar.
1: Tenia ganes ja de començar una mica i d'estar al camp i començar a treballar amb el que ens toca, que serà complicat, molt complicat, perquè ja ho han dit, que no és gens fàcil, és una categoria molt difícil, però d'il·lusió i de ganes no ens faltarà i és el que jo tinc al cap, no? Hem d'intentar que la gent torni amb l'equip a tenir aquesta trempera el més aviat possible. I això és el que intentarem.
0: També a segona divisió, el Sabadell ha renovat Artur Bonaldo fins l'any 2027. El defensa brasiler de 30 anys ha disputat 69 partits oficials i ha marcat 5 gols i ha repartit 4 assistències. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció del servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Tella. Gràcies per escoltar-nos.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Continguts en xarxa.
2: La cartellera renova un taxi en Tòquio. Un xofer porta una dona gran japonesa per la ciutat i comparteixen confessions vitals. També s'estrena a l'Argentina Las Corrientes. La pel·lícula explica com un succés sobtat desencadena canvis que remouen la vida de la protagonista. I arriba una nova adaptació amb personatges reals d'un film de Disney, Vaiana.
3: El problema es que la inscripción y la matrícula cuestan una auténtica barbaridad.
4: ¿Cuánto vale?
3: Pues cerca de un millón.
4: ¿Qué? Nosotros aún tenemos en casa a dos hijos que nos cuestan un dineral. Mi marido siempre se opuso a que te hicieras taxista y yo estaba totalmente de acuerdo con él.
2: A Un taxi en Tòquio, en Koji, un taxista amb problemes econòmics, accepta l'encàrrec de portar la Sumire, una dona de 85 anys, a la residència on viurà a partir d'ara. Durant el trajecte, el conductor l'acompanya per diferents llocs de la ciutat marcats pels records de l'anciana. A mesura que avancen per Tòquio, tots dos compartiran confessions, ferides i moments de vida que els portaran a crear un vincle inesperat.
5: A lo mejor ya está harto de que le hable tanto, ¿no?
3: No se preocupe, no estoy harto.
6: Odio esa mirada. ¿Dónde andas?
7: Nada, colgada.
2: Las Corrientes explica com la Lina, una estilista argentina al cim de la seva carrera, es deixa emportar per un impuls sobtat després d'una entrega de premis a Suïssa. De tornada a Buenos Aires, no diu res, però alguna cosa ha canviat en ella. Quelcom que, silenciós i invisible, treu a la llum un passat que creia haver deixat enrere.
6: Es como que nunca volviste.
7: Sí que volví.
8: Vaiana, háblame de ti. Cuéntame tus sueños, tus esperanzas.
7: Bueno, creo que me he saltado.
9: No hay tiempo, me tengo que ir.
2: Disney torna a adaptar un film d'animació amb personatges reals. A Vaiana, la protagonista respon la crida de l'oceà i per primera vegada viatja més enllà de l'escull de la seva illa de Motunui, amb el semideu Maui, en un viatge inoblidable per tornar la prosperitat al seu poble.
8: És l'hora.
10: La xarxa de comunicació local.
11: Ei, Anna, tia, ja comença a apretar la calor i tinc la casa plena de mosques.
12: Tio, pilla't una cortina de cadeneta, que estan de moda.
13: Que n'hi ha fins i tot al Macba.
14: Museu Particular. Capítol 5. La cortina de cadeneta.
15: Hola, Anna.
16: Hola, Àlex.
15: Què? Parlem de les cortines de cadeneta, et sembla?
16: Va, sí, va, comencem.
14: Museu Particular.
15: T'has plantejat mai des de quan existeixen cortines, la nostra civilització? És a dir, per què necessitem cortines? O qui van ser els primers que van decidir que necessitàvem aquesta forma de tancar espais, però que no fossin d'una forma sòlida, sinó que fossin permeables? Com això, com una cortina.
16: No, ara així mateix en fred no m'ho havia plantejat mai, però sé que tu m'explicaràs.
15: Sí, jo t'ho explicaré perquè, per sort, en aquest món i a la vida sempre hi ha algú que ha investigat de tot. Per tant, també hi ha gent que s'ha dedicat a esbrinar des de quan o com a mínim quines són les referències més antigues que tenim de les cortines que se'n van, es remunten fins a la dinastia Jin, a la Xina, per tant, estem parlant del segle III, segle V, on ja hi havia aquests elements, aquest de mobiliari. Els més rics ho feien doncs, amb granadura, amb perles, amb vidres, amb jade, i els més modestos doncs, amb paper, amb rotllets de paper, que doncs, després anaven enganxant, no? Com encara avui amb algunes manualitats, sí. Amb taps de suro i de més, doncs era exactament el mateix. No? I això els servia per separar espais, per millorar aquesta ventilació. Al final també ofereix una certa intimitat, però deixes passar la llum i doncs deixes veure una miqueta entre mig, fins i tot un punt sexy, no?
16: Sí, una mica com ara, realment, no?
15: Exacte. I a banda d'això també, doncs, evidentment, si parlem de la Xina, també tenien un punt de feng shui. Això també, també, també aquesta part, aquesta cosa d'acollir la bonança i deixar passar... no? I sobretot també un tema practiquíssim, que és els insectes, mantenir-los una miqueta a ratlla. Al final, la gràcia, no?, de les cortines, però... és concretament aquestes, les de cadeneta, les recordes?
16: Sí, sí, i tant, per suposat. Vull dir, casa meva padrina tota la vida n'hi ha hagut, a l'estiu, precisament, quan obríem, no?, per la corrent, per, com deies tu, per mosques i mosquits, i jo diria que encara es posa, però a l'estiu, específicament.
15: Al final acaba sent també un tret identitari, sobretot de la costa mediterrània, d'aquesta península ibèrica. Qui no recorda això, aquesta caseta de tros, o inclús aquesta casa que a l'estiu posem aquestes cortines, o aquell bar de poble que té aquestes cortines que deixen passar l'aire però no deixen passar les mosques, no? Sabies, però, que és un invent català?
16: Ah, sí?
15: Et diré més, no és només un invent català, sinó que a sobre és molt millor, és un invent molt blanqui.
16: Bueno, aquí potser ja podríem discutir-ho, però quedem-nos en què és català. Això em serveix, vinga, va.
15: És català i és montblanquí, mal que et pesi, perquè va néixer precisament aquí, a Montblanc, als anys finals dels anys 20, principis dels anys 30, concretament amb un nom propi, que és Josep Maria Sans Amill. Evidentment no saps qui és.
16: Ara em comença a sonar, però perquè la Conca de Barberà és petita.
15: Jo t'ho explico. Josep Maria Sans Amill era un montblanquí que va néixer el 1902, era fill de barber, però el que no va voler va ser continuar amb el negoci familiar, això que li agradava la serralleria, la mecànica, i per tant el que va ser anar-se'n a Barcelona. Se'n va anar a l'Escola d'Enginyers Industrials de Barcelona, es va graduar en automàtica, i allà va començar una miqueta la seva revolució personal, o la seva faceta com d'inventor. Amb uns amics, van fer, amb uns companys d'aquesta promoció de l'Escola d'Enginyers, van fer una juguesca, una aposta. Una aposta que es tractava de a veure qui era capaç, evidentment eren enginyers, no era rotllo Willy Fogg, a veure qui se'n va fer la volta al món en 80 dies, sinó que qui era capaç d'inventar una màquina que fes cadena on les baules sortissin lligades. Uh-huh. Això segurament els hi ve perquè coneixien que a Menorca hi havia una indústria tradicional que era a cavall entre la joieria i la moda, podríem dir, que era fer uns petits moneders que estaven fets com d'una reixeta, com si fos una cota de malla d'aquestes dels cavallers medievals, d'acord?
16: Això em sona haver-ho vist.
15: Això ho feien amb fil de plata i que anaven fent doncs, petites anelles, però després s'havien de soldar, no? S'havien d'ajuntar cadascuna, una a una, i s'havien de soldar. Això és una feina que sobretot feien les dones i que era molt pesada. I van dir, ostres, podem arribar a inventar una màquina on totes aquestes anelles, aquestes baules, vagin sortint ja enganxades les unes amb les altres? Doncs van fer una aposta. I després de treballar-hi, de pensar-hi i de fer-ho amb material totalment de rebuig, amb material de deixalleria...
16: Supersostenible.
15: En aquest cas sí. Doncs el Josep Maria Sans Amills va aconseguir-ho, va crear una màquina que el que feia era que t'enganxava a aquestes petites baules. Evidentment no la soldava. Sents, eh?
16: Va, és la màquina, eh?
15: Aquesta és la màquina, és aquesta cosa molt steampunk, gairebé, aquest so totalment mecànic. I el que està fent és això, està fent, doblegant el filferro, fent una baula i enganxant-la amb la següent. Això et permet crear una cadena molt llarga. Ara bé, aquí, com que no hi ha soldadura, aquestes primeres cadenes es podien desfer. S'enganxaven, però es podien desfer perquè no hi havia res que fos sòlid totalment, com podria ser una soldadura. Molt bé, ell té aquesta màquina, se'n torna un blanc, perquè ha acabat els seus estudis, pren la màquina, evidentment, però no en sap què n'ha de fer. Val? Té una màquina que sap fer cadenes, d'acord? Ell comença, s'estableix com a serraller, crea un negoci propi a Montblanc i, doncs, evidentment, fa les feines de pròpies del serraller. Fins que un dia un veí seu, que vivia gairebé davant per davant, que era pastisser, que tenia una pastisseria just al carrer Major, li va dir, escolta, així parlant de tot i de com fem tu i jo ara, a mi em va molt bé tenir la porta oberta de la pastisseria, de la botiga, perquè així doncs em corre l'aire i de més, però que clar, evidentment, només cal que l'obri una mica que m'entren tot de mosques.
16: La de mosques, clar.
15: Què puc fer? No? O xerrant de tot. I ell, en aquell moment, pam, se li va encendre la llumeta i va dir, ep, jo tinc una màquina que fa cadenes, potser si aquestes cadenes les faig molt llargues i després les ajunto, potser puc arribar a fer una cortina que deixi passar l'aire i que evidentment la gent la pugui separar i pugui entrar, però que les mosques no puguin fer-ho. I doncs el 1928 sembla ser que va ser quan va crear aquesta primera cortina per aquesta pastisseria de Montblanc, per Cala Drugueret, que és una pastisseria doncs, molt coneguda que hi ha just al rovell de l'ou de Montblanc. No va durar gaire aquesta cortina, perquè com que et deia que les baules no estaven enganxades, no estaven soldades, es desfeien. I es veu que la canalla es va dedicar a desfer-li la pobra cortina al pastisser, però vaja, suposo que com que era com un favor no li deuria cobrar al Josep Maria i doncs mira, deuria quedar com amb una anècdota. Però sí que en aquell moment va ser com el punt d'inflexió, dir, ostres, ara ja sé què em puc fer d'aquesta màquina que fa cadenes, no? Ara puc fer aquestes cadenes, en aquest cas amb filferro, que el que fa és que el 1932 patenti, tal qual, la fabricació con alambre d'una cadena con eslabones indesunibles.
16: Que això serien les cortines de cadenetes.
15: Exacte, amb aquestes cadenes indesunibles, uh-huh. Juntades les unes al costat de les altres, acaben esdevenint les cadenes que veiem en portes i en diversos espais, d'acord? I no només això, sinó que després, això estem parlant de l'any 32, un any després, ell té el seu primer fill, Josep Maria Sans Folch, que evidentment, no, al principi no, però després quan ja va tenir edat de decidir què volia ser, el que va decidir va ser seguir en el negoci familiar, seguir amb la serralleria, però també evolucionant la fàbrica a fabricar aquestes cadenes. I no només això, sinó la innovació. El que fa és que a partir del 1957... patenta un procés d'anoditzat de l'alumini. Això el que permet és que les cadenes ja no són de ferro, són d'alumini, pesen menys. A més, amb aquest anoditzat no rovellaven, les podien estar a la intempèrie anys i anys i no passava res, i després encara li podien aplicar determinats colors. I és també a partir d'aquell moment en què s'inicia també una expansió. Passen de Montblanc a França, a Itàlia, a Alemanya, a diversos països europeus.
16: Des de Montblanc al Mundo, que fort.
15: Sí, en aquest cas sí. I la gràcia de tot plegat és que gairebé 100 anys després de la creació d'aquesta primera cortina, gairebé 100 anys després de la patent, avui segueixen fent cortines des de Montblanc al món.
16: Uau, brutal, eh? Quina història. I trobo que és d'aquestes allò que els hi poses una mica de drama amorós i et surt una pel·lícula de tot això, de totes aquestes generacions i d'aquest invent.

0: Doncs ja que ens hem posat els dos a buscar coses de cortines de cadeneta, jo t'he de dir que la primera cosa que vaig trobar interessant, així relacionada amb l'art, la cultura, etc., és una expo del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, tu que tombes bastant per allí, que es va fer l'any passat i a principis del 24. Era una expo que es deia Una fulla al lloc de l'ull, del Daniel Stickman. Bàsicament, el Daniel Stickman és un artista que parla molt sobre contaminació, natura, art, arquitectura, està una mica com en aquest punt, no?, entre la fragilitat dels ecosistemes, fa unes escultures molt fines, fins i tot hi ha material orgànic, i tu em diràs, i ara per què m'expliques tot això? Doncs perquè en aquesta expo al MACBA hi havia tot un entramat de cadenes que eren no només part del relat museològic, museogràfic de l'expo, sinó que formaven part de les pròpies peces. És a dir, el Daniel Stickman va agafar aquesta cortina de cadeneta per generar unes peces, que això era molt xulo, que tu passaves per dins. Clar, sorpresa la meva quan veig que on es van fer, Àlex, les cortines del MACBA?
1: A Montblanc.
0: Correcte. Clar, és que anem de modernos a la ciutat i resulta que les cortines venien del poble. Em va semblar molt interessant veure aquesta peça dins del MACBA i, clar, això em va portar a una altra pregunta que un dia tu i jo ja n'havíem parlat, que és si la cortina com a tal, ara que ja sembla que està en espais artístics, en espais bastant mainstream, si l'hauríem de portar en algun museu i si aquest museu, quin hauria de ser, Àlex?
2: Doncs jo entenc que hauria de ser en aquest cas el Design Hub, no? L'antic museu del disseny, però com que ara som tots molt moderns i els anglicismes ens van, doncs el Design Hub seria, jo crec que seria el lloc ideal, perquè al final crec que està a l'alçada d'alguns dels dissenys de Ricard o d'altres peces que hi tenen cabuda, potser perquè no ha tingut aquesta projecció d'haver sortit d'una fàbrica del Poble Nou, doncs
0: ha quedat
2: com una miqueta més relegada, no? Però el que deia, o el que estaves dient, no? Realment de Montblanc al món, però literal al món, no? En quants països del món té presència aquest element, que ja no és només, com tu deies, un element funcional, sinó que acaba esdevenint un element arquitectònic més, façanes recobertes
0: artístic.
2: amb aquestes cortines,
0: sí.
2: Artístic, com tu ara ens comentaves amb el cas del MACBA o amb la instal·lació que hi ha a la Casa Batlló també a Barcelona. Vaja, és inconcebible, no?, que encara 100 anys després no haguem pogut fer aquest reconeixement en aquests creadors.
0: Sí, potser la característica més important que té, que jo crec que li obriria la porta a l'actual Design Hub, és aquesta atemporalitat, no? Tu li pots donar diferents formes, diferents usos, diferents dissenys, però diguéssim que la idea original acaba sent la mateixa i està perdurant i fa l'efecte que seguirà perdurant, perquè precisament el que s'està fent amb empreses com la que tu ens estaves explicant abans, Àlex, és com donar-li nous girs de significat. Una altra ocasió també molt especial on es van veure les cortines de Montblanc i les va veure, aquí sí, no quatre replegats que anem al MAC va veure coses estranyes, sinó que literalment ho va veure tot el món, va ser quan el 2004 a la gala dels Òscar hi havia unes cortines de Montblanc, ara això em queda molt montblanquia, jo no soc montblanquina.
2: Ja a mi ja m'agrada, però...
0: Hi havia unes cortines de Montblanc decorant aquest espai que literalment estava veient tot el món a temps real, no? Clar, passa de ser una cortina funcional a ser una cortina que està decorant, però també passa a ser un objecte artístic. Saps tu, Àlex, que jo sóc molt fan del que era Pepe Espaliu, de les seves obres. Ja t'he parlat moltes vegades i tothom que és amic meu algun dia li ha fotut el rotllo amb el Pepe Espaliu. Doncs, mirant cortines de cadeneta, un dia vaig fer com un clic molt bèstia amb una obra del Pepe Espaliu que es diu Luisa II. És una obra molt bonica, són dues gàbies d'ocells penjades a la paret i aquestes gàbies acaben no tancant-se per sota, sinó que tenen unes cadenes que les fan baixar fins al terra i en el terra es connecten, és a dir, són com dues gàbies connectades. Aquesta obra el Pepe Espaliu la va fer... el Pepe Espaliu va patir sida i Luisa era una amiga seva que també patia sida, no? I el que va fer amb aquesta peça és una mena de cant a la cadena, és a dir, estem encadenats aquí dins, en aquesta malaltia, estem interconnectats i a sobre fa aquesta metàfora tan preciosa de la gent no ens vol tocar. No? És com un ocellet que sempre està dins la gàbia, que tu no el pots tocar i ell no deix ser tocat per aquesta cadena. I tu em diràs, vale, la cadena, sí, ok, Anna. Vale, pues ara et diré que si te'n vas a buscar la web, que avui en dia seria, a veure, ho dic bé, Crisca Decor? Ho dic bé?
2: Sí, Crisca Decor és la marca, amb la que van...
0: Correcte.
2: Que de fet és una marca que creen l'any 78, vull dir que tampoc és una cosa nova, eh? És una marca que ja té el seu bagatge.
0: Doncs si tu vas a la web i al catàleg de Crisca Decor i busques literalment el modelo de luz Aura, és una peça clavadíssima en aquesta que va fer el Pepe Espaliu. Llavors, a mi em va rebentar el cap quan vaig veure aquesta relació, no?, entre un model funcional de llum fet en cadenes i una obra del Pepe Espaliu. Per què em va petar el cap? Perquè vaig veure realment la versatilitat d'aquestes cadenes i aquesta aplicació artística que està tenint en la contemporaneïtat. Em va semblar molt maco i, evidentment, tothom que ens escolti, per favor, busqueu ja d'allà obres del Pepe Espaliu. Però per no sempre eclipsar amb el Pepe Espaliu, perquè la gent al final es cansarà de mi, també t'he portat una altra obra d'un artista que es diu Carlos Aires, que també està feta amb cadena, però va cap a un altre lloc. I m'agrada explicar-te-la perquè enganxa molt bé amb el que tu ens estaves dient al principi, que les cortines de cadena són aquest espai que separa, però que tu pots obrir, que fa una distinció íntima, però que al final no deixa d'estar obert.
2: És un sí, però no.
0: És un sí, però no, m'agrada. Doncs el Carlos Aires em va fer una expo comissariada per Blanca de la Torre i Fernando Gómez, que es deia Estado de Sitio. Llavors, en aquesta expo, bueno, hi havia un fort component social de crítica, política, etc. I en aquesta expo hi havia una peça concretament que es deia Welcome. I és una cortina de cadenes molt gran, de 6 metres i mig per alt i 4 i mig d'ample, on hi ha, no sé com seria la paraula, hi ha impresa, no impresa, queda molt malament això ara.
2: Sí, al final, sí, que cadascuna de les baules pot actuar com a píxel, no? Podríem
0: exacte,
2: dir, es poden
0: sí.
2: imprimir o es poden crear qualsevol de les imatges, simplement això, no? Donant-li un color determinat a cadascuna de les petites baules.
0: M'ha agradat això del píxel, encara m'ha fet pensar més coses. Doncs sí, hi ha reproduïda, impresa, en aquesta macrocortina, la cara del rei emèrit Joan Carles I, i llavors, clar, és a mode de segell, no? Llavors, quan tu arribes davant la cortina, fa molta impressió, perquè veus allí la cara enorme, no?, amb aquestes faccions que tots reconeixem, perquè és quasi bé un símbol popular, la cara del rei en el segell. Ara ja és un símbol popular, però per altres coses, en el segell, no?, és quelcom molt reconeixible. Però quina és la gràcia d'aquesta obra? Que tu, literalment, obres la cortina i la traspasses. Vindria a ser una mica una metàfora del que va voler ser o creiem que havia d'estar la transició, no? Aquest canvi d'era, aquest canvi d'espai.
2: Aquest sí, però no.
0: Que... Jo és que ja et vaig a riure i ja sabria com en deixaries en alguna. Sí, és aquest sí, però no. Però en qualsevol cas feia una mena de metàfora de canvi d'era, canvi d'espai. Bueno, després ha resultat que Bàrbara Rey tenia moltes coses a dir en aquest canvi d'era, però bé, això ja seria per un altre episodi.
2: No sé si es podria arribar a fer per una banda de la cortina que es veiés no? una imatge, però per l'altra es veiés una altra. Crec que en aquest cas els píxels no s'haurien de fer-ne dues diferents, ho hauríem de preguntar.
0: I mira que tu abans has dit que té un rotllo molt sensual la cortina, que jo no havia pensat, però que és veritat. Ves que aquí no truquem a l'artista i li proposem fer una mena de col·labo. Mira, parlant de col·labos, per acabar... Que la meva llista és llarga, però tampoc em puc enrotllar tant. Saps que jo escolto molta música,
2: sí.
0: Donem gràcies a Déu que hi ha música en aquest món per existir i sobreportar l'existència. T'he portat una cançó que, a veure, diguéssim que no és massa tranquil·leta, és que ara igual penses que et portaré alguna cosa així com... Clar, que hem parlat dels Oscar, hem parlat del Design Hub, ara penses que et portaré alguna cosa glamurós. Bueno, a la seva manera, és glamurós.
1: Yeah. Bad girl.
3: Mm-hmm. Yeah, yeah.

0: mira, el deseo se le ve. Uh-huh. Él me pasa lo que fuma loca. Yo me puse el chorla Jordan en los pies. Pa' moverlo como es. Ay. Chulo.
1: Com pots escoltar, això és Chulo. Chulo és un tema que realment la va guiar. El primer el va treure sola com a single l'any 2023, però pegó tan duro, com se sol dir, que després el va tornar a treure fent un feat amb la Young Miko i la Tokicha. I està a l'àlbum La Joia, que per cert també podreu veure el documental aviat de La Joia. La cosa és que he escollit Chulo perquè en aquesta poesia tan batguial, si t'hi fixes, la cançó comença dient la cadena le brilló en l'oscuro. I després a Tokicha, una mica més tard, li contesta dient te brilla la cadena i a mi me brillen los grills, que és com aquests diamantets que ara les modernes es posen a les dents. I llavors, clar, hem parlat. Em diràs, què fas, no, amb la batguial? Estàs bé, Ale?
2: Estic expectant de l'explicació.
1: Sí, és molt fàcil. Hem parlat de la part pràctica de les cadenes, l'artística, l'arquitectònica, la de disseny, la decorativa, però és que, clar, jo pensava a casa, quan escoltava aquesta cançó de la batguial, que la cadena també és un símbol com a joia de certes tribus urbanes. O sigui, si algú et porta una cadena d'or, ja saps per on viu, amb qui va. El meu company, que viu a l'àrea metropolitana de Barcelona, sempre m'explica que a l'institut, amb els seus amics, hi havia certes persones que el pique era a veure qui tenia una cadena d'oro més gran i que pesés més, no? Llavors, al final, a mi això em fa pensar que la cadena també acaba sent un símbol total i absolutament identitari que ara, clar, potser l'havíem relacionat més amb certes cultures, però és que ara, si ets una pseudo-moderna trapera, noia, com la batguial, necessites una cadena. I per això t'he portat Chulo, què et sembla?
2: Em sembla meravellosa. No hagués arribat mai a fer aquesta unió de conceptes, no? I també m'acabes de despertar, no? És a dir, potser hauríem de preguntar també si amb aquesta màquina de fer cadenes, no sé si la de l'any 32 o les actuals, també podem arribar a posar-hi un fil d'or, no? I acabar fent cadenes d'or o de plata, no? Podem arribar també a la joieria, seria una altra de les aplicacions d'aquest material.
1: Jo crec que ens ha quedat moníssim, deixem-ho aquí, perquè ha quedat molt ben tancadet, això.

0: Hòstia, sóc imbècil i m'he deixat la cortina oberta.
1: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
3: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instal·lar al carrer Sant Ramon 15 de Tortera i al telèfon 666 50 27 50.
5: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-39-39-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
6: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
7: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: Els dilluns, les tardes són a tres bandes. Natura.
1: És el temps que tothom té ganes d'anar al bosc. No sé si passa a tu, això.
2: Bé, més que d'anar al bosc, potser començar a mantenir-me una mica més a casa.
0: Lletres.
3: Sòcrates va dir: la filosofia comença amb la pregunta.
0: Llibres.
4: Altra feina no devia tenir aquest home tampoc, però s'ha dedicat a analitzar diferents obres de la famosa escriptora,
1: sí,
4: i ha arribat a la conclusió que algunes d'aquestes obres les hauria escrit una altra persona.
0: Cinema.
5: Aquí està en Frank Sinatra i al seu costat trobem la seva entitat Bill Crosby, el Louis Armstrong, i agafen el Grace Kelly, protagonitzant la seva darrera pel·lícula abans de deixar el cinema per esdevenir una princesa.
6: Un repertori, quin moment, no? Sí.
0: Dilluns de 6 a 7, a Ràdio Tordera, la tarda és a tres bandes, amb Dolors Pinatelli.
1: Bé, doncs sí, la tarda és a tres bandes, les 6 i 6 de la tarda, i avui un dia molt especial, no? Arnau García, bona tarda.
7: Bona tarda.
1: Especial per què? Per diverses coses, no?
7: Sí.
1: Per què diries?
7: L'últim dia ja de temporada.
1: L'últim dia de temporada, just, 22 de juny, acabem temporada de de tardor, hivern, primavera, no? Que són tres quartes parts de l'any. Ara entrarem aviat a la temporada d'estiu, però avui acomiadem aquesta temporada i ho fem d'una manera diferent, especial, molt ben acompanyats. Com sempre, tenim les tres bandes i tenim els col·laboradors d'aquestes bandes, sobretot de la banda de cultura. I avui els tenim aquí. Tenim de cultura tindrem cinema i bocí de saviesa, i tenim tant en Jordi Montañés aquí. Hola, bona tarda.
8: Bona tarda, Dolors.
1: I en Toni López també.
9: Bona tarda.
1: Bé, Arnau, això és un dia realment especial per tancar temporada amb els col·laboradors aquí. Què més volem, no?
7: Sí, sí.
1: Bé, després tindrem la teva secció també, tecnologia, i començarem ara amb la primera banda, que és medi ambient. Doncs posem-s'hi. Medi ambient, doncs bé, aquests dies, no només aquests dies, normalment, i sobretot ara, aquests últims anys, amb el tema de la meteorologia fan tants avisos i tantes alarmes i tanta cosa que anem com una mica espantats. Però realment sí que sabem que les temperatures en general estan pujant força més del que habitual fa uns anys, això segur, no? Aquesta crisi climàtica, aquest escalfament global, tot això sembla que es fa evident, i sobretot ara, aquests dies, que estem patint una onada de calor molt forta. Bé, ens alarmen, hi haurà raó, no hi haurà raó? Sí, que els que tenim anys notem que les temperatures són cada vegada més altes, i estem a finals de juny, amb sobretot al centre de Catalunya, temperatures més de 40 graus. Això és molt. Però bé, ens han arribat, de tant en tant està sortint també una altra mena d'informació, i aquesta setmana 3CAT ha estat sortint. Han estat parlant del AMOC. Tu, Arnau, saps què és això?
7: No, la veritat és que no.
1: Doncs bé, resulta que aquestes temperatures tan altes pot ser que a la llarga facin un efecte contrari. L'AMOC és el que traduiríem, les sigles són en anglès, però com a circulació meridional de retorn atlàntic, que és el sistema de corrents oceànic més conegut del món i, periòdicament, arriba als titulars i es difon per les xarxes pel seu potencial catastròfic. Es tracta d'un corrent marí que transporta aigua calenta de sud a nord i després freda de nord cap a sud, per l'oest de l'oceà Atlàntic, i que és responsable, entre altres coses, del clima temperat que tenen els països del nord d'Europa, perquè llavors els hi baixa l'aigua calenta. Si hi ha consens científic, que si aquest corrent arribés a un punt d'inflexió, llavors, a partir d'aquí, s'aturaria i es capgiraria, i les conseqüències serien una caiguda general de les temperatures al nord d'Europa i bona part del continent, i un règim meteorològic més rigorós i alterat. O sigui, que ara estem patint per l'escalfament, i segons aquesta teoria, si això es capgira, aquesta corrent es gira, serà al revés. Llavors serà un fred al nord d'Europa, en tota Europa en general. I ara dos nous estudis afegeixen dades que apunten que, efectivament, aquest corrent s'està alentint, o sigui, que ja s'està aturant una miqueta aquesta circulació d'aigua freda cap a dalt i la calenta cap a baix. Els últims dies han aparegut informacions, posts, vídeos, tuits, esmentant que la MOC és una misteriosa bombolla freda sobre l'Atlàntic Nord i les conseqüències apocalíptiques de tot plegat. Bé, esperem que no sigui així, però vaja, els estudis es van dir coses d'aquestes. D'entrada, aquesta bombolla freda sobre l'Atlàntic Nord no és nova i els científics fa anys que en tenen constància. D'altra banda, segons el consens dels experts, és cert que l'alentiment i l'alteració de la MOC podria tenir un potencial catastròfic per a Europa. Aquest alentiment podria tenir un efecte directe en la vida de les persones, les collites, la vegetabilitat del nord del continent. Bé, si és així, suposaríem que tampoc seria immediat, però tot el que s'està fent ara, que ens estem climatitzant les cases, preparant-nos per la calor, doncs hauria de ser al revés. I, bé, la novetat i el motiu pel qual s'ha viralitzat de nou la MOC són dos estudis que s'han obert pas a internet. El primer, obra entre d'altres Stephen Ramsford, de l'Institut d'Anàlisi de la Terra de la Universitat de Potsdam, fa referència a l'estudi de la MOC i afegeix dades observacionals de satèl·lits, boies, vaixells, a l'anàlisi del corrent que fins ara s'havia fet, sobretot, amb mètodes teòrics, o sigui, s'ha analitzat a la pràctica. I en les seves conclusions, aquest estudi apunta que l'alentiment de la MOC seria una realitat i explicaria per què una zona de l'Atlàntic sota Groenlàndia i Islàndia és un dels pocs racons del planeta que no s'està escalfant, sinó refredant, la bombolla freda. O sigui, hi hauria una zona que ja comença a passar això. Així també s'ha anat confirmant i mostrant, i bé, tenen diferents imatges, i aquest refredament d'aquest punt de l'Atlàntic ha estat objecte de debat científic en els darrers anys, amb alguns experts apuntant que el responsable serien condicions atmosfèriques en la superfície, mentre d'altres apuntaven a la MOC. O sigui que també diuen orígens diferents en aquest refredament, d'aquest refredament que s'està produint en aquesta zona. Pel científic Santiago Giral, la disminució de calor que transporta la MOC pot tenir a veure amb l'augment d'aportació d'aigua freda i dolça del desglaç del Pol Nord. I diu que si continuem amb l'escalfament global, l'aportació d'aigua freda procedent de les glaceres de Groenlàndia i de les poques que hi ha a Europa poden acabar reduint la circulació oceànica amb conseqüències pel clima. Tot i que els experts admeten que en aquests sistemes tan complexos les causes d'un fenomen són múltiples, Ramsford assegura que l'equilibri entre moltes proves diferents dona un suport sòlid a un alentiment passat i actual de la MOC. Bé, deixem-ho aquí, que continuïn estudiant, que continuïn observant, i bé, de moment el que sí que estem patint és molta calor, i si tot això serà cert, si tot aquest sobreescalfament, si que es desfacin les glaceres aporta que canviïn les corrents, doncs a veure què hi podem fer. Només, si ens sentiu a parlar, no ens esverem que immediat no serà. De moment aguantarem la calor. I deixem aquí la primera banda de Medi Ambient, passem de seguida a Cultura i, bé, a Cinema.

0: a cinema, però avui el tractarem d'una manera diferent. El cinema, com dèiem, avui tenim en Jordi Montañés aquí, i durant 11 temporades, Jordi.
1: 11 temporades.
0: 10 sí. anys, 11 temporades.
1: Sí.
0: Que ens portes la secció de cinema a la tarda, és a Tres Bandes, de Ràdio Tordera, informant-nos de l'actualitat i preparant-nos diversos podcasts sobre pel·lícules, sobre directors, sobre actors, cantants, compositors. Avui, que tanquem temporada, ens agradaria saber coses de tu.
1: Doncs endavant. Això sempre ve de gust.
0: Sempre ve de gust, doncs sempre va, que ens ho passarem bé.
1: Vinga.
0: Durant aquests anys hem captat que el cinema ha estat per tu una de les grans passions des de ben petit. Ho encertem?
1: Bé, em sembla que ho vaig explicar alguna vegada, quan vaig presentar la pel·lícula. Exactament quan tenia 5 anys, estava passant un estiu amb una tia meva. I va voler anar al cine, aquesta tia va voler anar al cine i em va portar. Lo normal és que si anava amb un nen petit de 5 anys el portés a veure una pel·lícula del Walt Disney, que llavors eren les més interessants. Però aquestes a ella no li agradaven. A ella li agradaven les pel·lícules folklòriques espanyoles. I sense més ni més em va portar a veure una pel·lícula folklòrica espanyola musical, interpretada per Luis Mariano i la Carmen Sevilla, que llavors la pataven, que era una pel·lícula amb una certa complexitat, perquè era cinema dintre del cinema, i que s'hi trobava El sueño de Andalucía. Amb totes aquestes premisses, amb tota aquesta situació, lo curiós és que la pel·lícula em va fascinar. No em preguntis per què ni per quina raó, però va ser una pel·lícula que em va fascinar des de petit. Em vaig aprendre les cancions de Luis Mariano, jo cantava com ell, amb 5 anys, me les sabia totes, i a partir d'aquí, bueno, la pel·lícula em va semblar meravellosa.
0: Sí?
1: Sí.
0: Però és estrany un nen que li agradi en Luis Mariano.
1: Luis Mariano, sí, me les cantava totes, tu. I... Espera't... I aleshores el que va passar va ser que estava tan encantat amb aquesta pel·lícula que vaig voler que tota la família... O sigui, volia anar-la a veure més vegades. Vaig convèncer la família i les vaig portar tota la família a veure la pel·lícula.
0: Ara amb el pare, ara amb la mare... Amb la mare,
1: amb la tieta, amb l'altra tieta, amb la cosineta...
0: Devien dir passat.
1: No, però és que esclar, el que passava és que amb la pel·lícula, com que llavors feien programa doble, amb la pel·lícula en feien una altra.
0: Sí,
1: llavors
0: sí.
1: Veia El sueño de Andalucía i l'altra. I vaig donar-me en compte que l'altra també m'agradava. Llavors, junt amb la pel·lícula en veia una altra i així anava veient pel·lícules que em anaven agradant.
0: Sí.
1: I a partir d'aquí vaig agafar el gust pel cinema.
0: Pel cinema. Toni, tu ho havies aconseguit, això de les sessions dobles, normalment?
2: Sí, havia arribat a viure.
0: Sí.
1: Ja t'ho explicarem més.
0: Sí.
1: Lo curiós és que després, amb els anys, el que vaig fer patir la família, em va tocar fer-ho, m'ho van fer patir a mi. Perquè el meu fill el van portar a veure, també quan tenia 5 anys,
0: sí,
1: la flauta dels 6 barrufets...
0: Sí.
1: I me la sé de memòria.
0: I vas anar moltes vegades, també.
1: A tu què et sembla? Però aquesta la feien sola, o sigui, no en feien dos, però la flauta dels 6 barrufets, de veritat, me la sé plano per plano.
0: Després vas anar creixent i a la teva joventut intentaves no perdre cap pel·lícula, no?
1: Això era fàcil en aquell moment, perquè justament les pel·lícules de reestrena circulaven per Barcelona per dos circuits, i llavors eren 4 pel·lícules a la setmana, que multiplicat per 52 eren 204 pel·lícules.
0: Moltes.
1: I pràcticament les veies totes, o sigui, si feies un dia a la setmana en un circuit i l'altre, pam. I encara aprofitaves algun dia per recuperar pel·lícules que t'havies perdut per algun motiu. I això ho tenia fàcil perquè jo vivia a Gràcia, i a Gràcia l'oferta cinematogràfica en aquell moment era esplèndida. El Verdi, el Texas, el Mundial, el Principal, el que vulguis. I a sobre, a casa meva teníem una botiga, a Gràcia, i el meu pare va aconseguir que el Verdi li posés un calcines Verdi, li posés el cartell, i amb el cartell hi havia dues entrades gratis.
0: I per tant, regalaven
1: dues entrades perquè posaves el cartell. Llavors, esclar, cada dilluns, però és, o sigui, cada setmana canviaven, eh? Però dilluns, ja dilluns, en acabar de sopar, tota la família anàvem al cine a veure les pel·lícules. O sigui, no deixàvem esperar ni 24 hores. O sigui, anàvem al Verdi, hi havíem dos, llavors les altres dues les veia en un altre cinema i recuperava. O sigui que de jovenet no me'n vaig perdre ni una de les que s'estrenaven a Barcelona. Jo crec que les vaig veure totes, eh?
0: Totes.
1: Jo crec que sí, eh? Vaja, sí.
0: I superada aquesta etapa, a Barcelona va seguir atent a totes les estrenes que hi havia i a través de quins circuits et movies?
1: A veure, superada aquesta etapa és quan arriba l'adolescència.
0: Sí.
1: I quan arriba l'adolescència, veure cinema va esdevenir una lluita d'enginy per aconseguir superar la censura franquista.
0: Sí, sí.
1: I això és un tema interessant, no pel meu cas en particular, sinó per explicar com la cosa funcionava. Recordem que en aquella època no, entraven a Espanya les pel·lícules que la censura volia, o sigui, no totes les que volia. I quan entraven a Espanya, havia un comitè de gent que les valorava,
0: sí.
1: I les valorava en 4 punts. 1. Para todos los públicos. 2. Solo para mayores. 3. Mayores con reparos. I 4. Gravemente peligrosa.
0: No me'n recordo d'això.
1: Hòstia, i tant, jo sí.
0: Pensava que només hi havia com dues categories.
1: No, 4. Ara, si ara trobéssim la llista aquesta de que fa l'amic, trobéssim la llista de les pel·lícules realmente peligroses, n'hi ha algunes que dius, però aquesta no és per a tots els públics, i hi havia realment pel·lícules realmente peligroses que ara les veuria tothom.
0: Sí, sí.
1: Però aquestes eren les més excitants per anar a veure, no ens enganyem, eh? Aleshores, què passava, a més? Per una banda, hi havia aquesta qualificació, però, a més, la censura franquista es va inventar que les pel·lícules, a partir del punt 3, del punt 2, perdona, ja no eren aptes per a menores. Mm. Hi ha un concepte cinematogràfic que és pel·lícules no aptes per a menores.
0: Sí, saps? Sí.
1: I això es posava a l'entrada del cinema, un cartell, i programa, esta pel·lícula és no apta per a menores.
0: Sí, sí, perquè hi ha aquesta cosa, Jordi, que hi havia cartells, però en els cinemes hi havia els quadros del cine.
1: Sí.
0: Sí, sí. Que eren les fotos de...
1: Quadros, sí, però no, els quadros.
0: Però llavors, no ens recordes quan... això? No.
1: Sí, hi havia els quadros. Home, si anar a veure els quadros era una cosa fonamental. Jo em passava el rato, els de matí anava veient quadros.
0: Mira, els quadros del cine. A veure, aquesta l'aniré a veure o no? Perquè hi havia fotos de
1: igual,
0: la pel·lícula.
1: És igual, no, simplement veies els quadros, vull dir, és igual, ja anava, ja com si anessis al cinema. Però això de que poséssim no apto per a menores era una cosa que a mi em va resultar molt excitant. I entre els 13 i els 16 anys, perquè, escolta, als 16 anys ja hi podies anar, perquè als 16 anys ja tenies cara d'identitat. O sigui, fixem-se que tampoc era tan lluny, o sigui, ara serien els 18, potser. Però en aquella època, amb 16 anys, tu ja podies anar al cinema amb el cara d'identitat. Però entre els 13 i els 16, que no tenia cara d'identitat...
0: Per major d'edat era els 21, no?
1: Sí, però el carnet el donaven als 16.
0: Als 16.
1: I als 16 ja podies entrar. Quan anaves al cinema, per dir tu que tens carnet, tu ensenyaves el carnet i et deixaven entrar.
0: Sí.
1: Si no ensenyaves el carnet, no et deixaven entrar. Bueno, però, esclar, això va ser un estímul brutal per intentar entrar al cinema, no apto per a menores.
0: Esclar.
1: Vale? Durant aquests 3 anys, també les vaig veure totes, podria explicar anècdotes divertides, bueno, de tots colors, per com aconseguíem ficar-nos dintre del cinema, encara que fossin no aptos. Però explicaré, només n'explicaré una anècdota, perquè és la més contundent i la més il·lustrativa.
0: Ai!
1: Jo, per anar, quan anava al cinema a un auto per a menores, em preparava, em deixava créixer una mica la barba, perquè llavors en tenia ja de barba, jo era jovenet però tenia barba, i em vestia amb corbata, camisa, traje, americana, vull dir, impecable, com un senyor gran. Vale, doncs un dia vaig decidir anar a un cinema que es diu Selecto, a Gràcia, que el Selecto es caracteritzava perquè, a més de les dues pel·lícules, el tràiler i el Nodo, feien el que se'n deien variedades. Variedades era que a l'acabar la pel·lícula, acabar, feien un espectacle en directe de gent que cantava, artistes de circ, music hall... El programa durava 4 hores, eh?
0: Oh.
1: Sí, clar, entre les dues pel·lícules, el tren i les variedades, 4 hores, entraves a les 4 i sorties a les 8, sí, de clar. I el que entrava a les 8 sortia a les 12. Bueno, total, que vaig decidir al Selecto a veure aquelles pel·lícules, amb les variedades, i evidentment vaig entrar. I quan estic assentat al cine i es comença el Nodo, hòstia, l'americana que portava pesava molt. Ja la portava feia rato, l'americana, però pesava molt. L'agafo, m'ho miro, i me'n dono compte que per error havia agafat el meu pare. I portava la seva documentació, diners en efectiu, les claus de casa, el tabaco, l'encenedor... No sé si vosaltres creieu que jo vaig sortir del cine a tornar-li. Si
0: no?
1: Ho creieu, esteu molt... No, jo si entrava en un cine no apto, no em treia ningú d'allà dintre. Va, total, que menys mal que vaig dir a la família, vaig dir als meus pares on anava, a quin cine anava. Total, que comença la sessió, pum, pum, pum, i quan estava... Es començava ja la pel·lícula, la primera de les pel·lícules, veig que s'acosta la llanterna de l'acomodador cap on estava jo.
0: Hi havia l'acomodador amb la llanterna, és veritat.
1: El meu pare va haver de venir al cine, entrar amb l'acomodador, a recuperar la seva americana, i em va donar la meva. Bueno, jo no recordo, vull dir, no recordo què va passar al vespre quan vaig arribar a casa, perquè jo no vaig perdre les variedades, eh? Però sí, sí, aquesta va ser molt cèlebre. I, bueno, i l'altra que també era boníssima és que jo anava amb una cosina meva que em portava 9 anys i que ja podia entrar al cinema, esclar, anàvem al cinema d'estreno. Cinema d'estreno anàvem tots. Llavors anàvem de parella. A veure, jo, la gent podia malpensar, eh? Vull dir, perquè la diferència d'edat entre tots dos era realment sospitosa, eh?
0: Sí.
1: Però anàvem de parella, tots els agafats del bracet i tal, sí, sí, per entrar en un cinero amb tot. Pues sí.
0: Déu-n'hi-do, quines aventures.
1: Pues sí, sí.
0: I encara més, no? Perquè després la teva ficció també et va portar a haver de sortir del país, no?
1: Ah, i tant, això és una altra història de, també de la censura franquista. A veure, m'han deixat una encara important de la censura franquista, és que les pel·lícules, aquesta comissió que valorava si era 1, 2, 3 o 4, també el que feia era tallar les pel·lícules, suposo.
0: Ah, sí?
1: Que això ho sabeu.
0: Sí.
1: O sigui, es tallaven les pel·lícules. Ara hi ha pel·lícules fins i tot que passen que de cop canvia la veu amb una seqüència perquè l'han incorporat ara, és clar, l'han tingut que doblar de nou. Bé, però primer això, primer es tallaven les pel·lícules. Això feia que algunes pel·lícules et perdies...
0: Sí.
1: D'altres pel·lícules les massacraven directament. Hi ha una que és El Cabo del Miedo, on sembla que la van massacrar impossible. Ara la fan sencera i dius, per què? Però la van massacrar. I després tenia la gràcia de que la gent, com que sabien

0: La història és va de que aquest caçador li ve una parella que li paguen per caçar, vull dir, per anar de safari i tal. I aquesta parella, la noia d'aquesta parella, que és la Grace Kelly, s'enamora d'ell. I llavors, a la versió original, és un matrimoni. I ella s'enamora d'ell, està a punt de cometre adulteri, evidentment no el comet, perquè les pel·lícules americanes de l'època no el cometia, però la censura espanyola, això de l'adulteri no sembla malament. I no se'ls va ocórrer una altra cosa que convertir el matrimoni en dos germans. Aleshores, clar, la cosa era molt més divertida, perquè els dos germans s'emprenyaven i es fotien junts al llit. I llavors, ja, no hi havia adulteri, però...
1: I incest.
0: Que vols que et digui? Era bastant pitjor. Era bastant pitjor. I a més, el primer no es consumava, però el segon sí, eh? L'incest es consumava a la pel·lícula. Val, doncs aquesta era una de les bones del franquisme. I l'altra era que, bueno, com que ja he dit abans que no totes les pel·lícules entraven a dintre d'Espanya en aquell moment, sinó que entraven només unes quantes, van haver uns quants tios importants, intel·ligents, que se'n van adonar de que la Cerdanya francesa estava al tocant de la Cerdanya espanyola. Sí. I travessava la frontera, i de Barcelona a Perpinyà hi ha 150, però a Sallent hi havia 100 o no sé quan, estava a tocar. I se'ls va ocórrer que llavors feien uns caps de setmana en el qual et passaves frontera i et passaven en un cap de setmana 30 pel·lícules, per dir alguna cosa. O sigui,
2: un empatx,
0: o sigui, una darrere l'altra, totes les pel·lícules que no deixaven entrar a Espanya, una darrere l'altra. A veure, en versió francesa o en versió original amb subtítols en francès. Dur, eh? Allò va ser molt dur. Dir, un empatx realment d'imatge francès que t'havies de tragar, que a vegades l'entenies i a vegades no tant, llegint subtítols i mentre un tio parlava en suec, tremendo. Bueno, però vull dir que a partir d'aquí vam estar veient un munt de pel·lícules a fora d'Espanya. Hi havia una cosa molt divertida, i és que quan acabava la pel·lícula, amb el company que tenies al costat li deies, aquesta no entrarà, eh? I l'altre deia, no, aquesta no entra. O deies, l'altre deia, aquesta el millor entra. I l'altre deia, sí, el millor entra. La veritat és que una vegada va canviar el règim, van entrar totes. Totes, eh? O sigui, totes les pel·lícules que havien vist prèviament fora d'Espanya, sí, totes van entrar després
2: a partir del 76, 77.
0: Sí, canvio, sí. Sí, la transició. Per exemple, a veure, no sé si us recordeu també com a cosa històrica, la Gran Buf, que la vam anar a veure, que era, quan la van fer a Espanya, s'hi va tirar més d'un any, va estar més d'un any amb estrena, o sigui, sí, va estar durant un any la gent anant-la a veure, sí, de tant que els agradava.
2: Sí, però després hi havia coses com Amacord o coses que tampoc eren, sí, tan...
0: Aquesta, no sé si la recordeu, era molt bèstia, la Gran, sí, Buf, sí, eh? Sí. Eren uns tios que suïcidaven, sí, menjant i vomitaven, jo que sé el que arribava a passar, però va tenir un èxit brutal, vull dir, va tirar un any sense parar en un cine de Barcelona. Sí. Pues vinga.
2: I quines eren les teves sales de cinema preferides?
0: Bé, de fet, fins a l'any... O sigui, jo vaig marxar de Barcelona l'any 74, quan em vaig casar. Fins al 74, jo crec, calculo que un 80% de les sales les vaig visitar. Suposo, o sigui, moltíssimes. Tant per un motiu o altre, tant les de Gràcia, sobretot, com les altres de Barcelona, per un motiu o altre, sempre les anava visitant totes.
2: Totes.
0: Tant d'estrena com de reestrena, sí, o sigui, que les anava veient totes. Després vaig anar a viure a Sant Just, llavors coneixia les d'Esplugues i de Sant Just, que eren les que anàvem a veure llavors en aquell moment, i això durant tot aquest període. Després, quan vaig anar a parar a la Vila Olímpica, a les que em vaig dedicar, les sales que em vaig dedicar van ser els de l'Icària i Elmo. Hi havia una multisala a l'Avinguda Icària, sí, que era Icària i Elmo, que a mi m'agradava molt perquè era una multisala molt àmplia, i a més les pel·lícules aquestes les feien en versió original, que a mi m'agraden les pel·lícules en versió original, però subtitulades en català o en,
2: sí,
0: castellà, eh?
2: No,
0: però
2: en francès.
0: No, però a mi sí que m'agrada veure com la gent actua i tot plegat. I per això vull dir que m'anava molt bé aquesta opció per anar al cinema.
1: De fet, si em deixeu un moment, que encara que la... com es diu això? La interpretació del doblatge sigui, sí, un art, en tant en quant aquí es fa doblatge, és per això que tenim tan mal nivell d'anglès a l'estat espanyol.
2: Això diuen. Sí, és veritat.
0: El que passa és que, a veure, ara han donat molta força i molt valor amb aquesta dobladora, la Maria Lluïsa Solà, que va doblar la Sigourney Weaver, igual. Jo reconec que els dobladors... A vegades ara sentim pel·lícules clàssiques i sent les veus dels dobladors clàssics, que tenen una veu molt maca i tal. Però, clar, quan has sentit Marlon Brando És que Marlon Brando

0: aquella veu, o Marcello Mastroianni el sents parlar i hòstia, és clar, quan sents un altre tio que amb la veu del Mastroianni no t'acabes de ficar dintre del personatge, entre d'altres, eh?
1: Sí,
0: per ben
1: sí,
0: doblat
1: sí.
0: Que estigui.
1: Molt bé, doncs a veure, continuem, perquè Jordi, mira, a l'any 2016 vas començar a col·laborar amb Ràdio Tordera i fins ara, i has fet un munt de feina. Aquesta experiència com t'ha anat?
0: A veure, quan vaig entrar, jo sempre m'he considerat, dintre d'aquest món del cinema, m'he considerat un espectador curiós. O sigui, en cap moment, viciós perquè m'agrada molt el cinema, però en cap moment m'he considerat un crític cinematogràfic, perquè ni m'he format amb aquest tema, ni en definitiva, no m'he format, ni he tingut mai un especial interès en ser-ho. Per tant, el que m'ha permès col·laborar amb Ràdio Tordera és estimular aquesta curiositat i aquest vici cinematogràfic. O sigui, sí que m'ha ensenyat, o sigui, sí que hi he aprofitat per conèixer més anècdotes, més curiositats, més coses que no sabia de les pel·lícules, dels directors, dels actors. O sigui,
1: que ja en sabies un munt, eh?
0: Ja en sabia, però m'ha ajudat encara a conèixer moltes coses.
1: Aprofundir.
0: Estar, coses noves que desconeixia, que és clar, que al final hi he pogut entrar. I això és el que sobretot m'ha permès estar aquí a Ràdio Tordera. Sempre té el problema a la ràdio de que té la limitació de que no hi ha imatge, o sigui que so. I és clar, al ser so, hi ha coses que si poguessis veure una imatge explicaries millor o veuries millor de què van. El que sí que he procurat sempre, des del principi, de les primeres sessions, ha estat portar la música del cinema.
1: Sí.
0: Perquè a la ràdio sí que la música del cinema és una cosa que es pot portar i és d'agrair. I de música de cinema, ara cada vegada està més ben valorada. Abans es considerava que els compositors de cinema eren de segona categoria.
1: Sí?
0: Però sí, en principi els devien els clàssics i no sé què.
1: Eren un complement només, no?
0: Sí, o sigui, no eren tan bons com els dels clàssics. Però ara s'està demostrant que els compositors cinematogràfics tenen tota la categoria que tu vulguis.
1: Clar. Doncs,
0: bueno, a més, guardo curiosament tots els guions que hem anat fent fins ara.
1: Nosaltres també a la ràdio, si tenim tot aquest arxiu.
0: Sí. Si d'alguna manera també això em pot permetre...
1: És
0: doncs,
1: un valor.
0: Em pot permetre, quan sigui possible, doncs, repassar-ho.
1: Sí, sí.
0: A veure, de totes maneres, hi han dues coses que em sap greu que es perdin. Dues coses realment especials que em sap greu que es perdin. Va haver-hi una sessió, una sèrie de sessions que vaig fer sobre coses particulars del cinema català.
1: Sí.
0: O sigui, singularitats del cinema català.
1: Sí.
0: Que hi havia el Néstor Almendros, el Xavier Cugat,
1: sí,
0: el Badet i Blai, i és una llàstima que això no es tingui per part d'algú, perquè realment són particularitats del cinema català que no són conegudes.
1: Yeah.
0: I a més perquè se'n van de lo típic del director o del productor.
1: Sí.
0: No són personalitats especials,
1: sí,
0: que formen part del cinema. I l'altre, fa dos anys, que vam recollir fins a fa dos anys totes les dones que havien fet cinema a Catalunya.
1: Sí.
0: Des de la primera fins a l'última.
1: Sí, sí.
0: Que ara ja n'hi ha més. Ara l'Aina Clotet acaba de...
2: L'Aina Clotet, sí.
0: I alguna altra més, eh? Des de llavors, esclar, amb dos anys més, esclar, van sortint més,
1: sí,
0: més directors.
1: N'hi ha més.
0: Sí. Però vull dir que nosaltres vam aconseguir recollir amb una sèrie de sessions,
1: sí,
0: pràcticament
1: una bona llista.
0: Totes les que hi havien, totes, sí, les que hi havien fins aquell moment.
1: Sí, sí, sí, però ho tenim recopilat.
0: Tot això sí que vol dir la pena que algú se'n preocupés.
1: Féssim difusió, també.
0: Féssim la difusió, perquè realment és curiós.
1: Sí, sí, sí, sí. No es troba en altres llocs, això tampoc, no?
0: Sí, sí.
1: I has fet tota aquesta col·laboració a Ràdio Tordera, però també fas altres activitats relacionades amb el sistema.
0: Ai, ah,
1: perdona,
0: sí,
1: amb el cinema, de què es tracta?
2: El sistema
1: cinematogràfic.
0: Bé, jo sí, el que he fet, a més, durant aquests anys, tot això ho he fet després de ser jubilat, eh? O sigui, jo soc llicenciat en econòmiques, m'he dedicat tota la vida a fer pressupostos... Però quan m'he jubilat he canviat la veta que tenia, amagada, i llavors sobretot m'he dedicat a dues coses. També simultàniament amb començar aquests programes en Ràdio Tordera, el que vaig fer, soc d'una comissió sènior del Col·legi d'Economistes,
1: sí,
0: i dins de la comissió sènior una de les activitats que anem fent són pel·lícules de Cinefòrum. O sigui,
1: Cinefòrum.
0: Un Cinefòrum, sí.
1: Molt bé, molt bé.
0: Un Cinefòrum que portem, vam celebrar el desè aniversari, que té força, una activitat que dura 10 anys, el desè aniversari l'any passat, amb la gràcia de que vam tornar a projectar la mateixa pel·lícula que havíem projectat 10 anys abans.
1: Ah, sí?
0: I amb el mateix director 10 anys després.
1: Sí, esclar.
0: Sí, el director no, que el director va acceptar tornar a venir,
1: sí,
0: i vam tornar a tindre alguna altra... Era un director, un economista, que va fer una pel·lícula, un documental d'economia, i que el va estar d'acord el de baix després tornaria
1: a
0: tornar a venir. I llavors bueno, portem aquesta activitat, portem més de 10 anys fent-la, i basant-nos, o sigui, amb una certa gràcia, que és portar directors catalans, catalans simplement perquè ho són, i després pel·lícules que, tot i que no ho sembli, parlin de temes econòmics. Mm-hmm. Si fem pel·lícules que són, vull dir, res de pel·lícules d'autor, ni pel·lícules estranyes, ni... No, no, d'aquelles que aniries a veure tranquil·lament, però dius, fixa-t'hi que darrere hi ha un transport econòmic.
1: Sí, sí.
0: I això són els dos tipus de pel·lícules.
1: Molt bé.
0: I per altra banda, també simultàniament, jo quan estava, quan vivia a la Vila Olímpica, la biblioteca de la Vila Olímpica, que és la Xavier Benguerel, és una biblioteca que estava basada en la il·lustració i el cinema. Mm-hmm. O sigui, llavors, amb aquesta biblioteca vam muntar un grup que fèiem literatura i cinema.
1: Sí.
0: És a dir, agafàvem pel·lícules, decidíem quina pel·lícula volíem veure que tingués a darrere o abans una obra literària, llegíem la novel·la, veiem la pel·lícula i llavors valoràvem què ens semblava, si era millor la pel·lícula, la novel·la, quins fallos hi havia. És superinteressant, si algú li agrada la literatura i el cinema, és superinteressant perquè te n'adones de com el director modifica moltes vegades la història per la seva conveniència. Hi ha dos casos magnífics, els explico. Un és El sueño eterno.
1: Sí.
0: El sueño eterno de la pel·lícula del Humphrey Bogart i la Lauren Bacall. És una pel·lícula que l'obra, sembla que tu la desconeixes, l'obra del Chandler, El sueño eterno del Chandler, aquella del Philip Marlowe.
1: Sí.
0: És una novel·la que ja és una mica complicada, la del Chandler. Bé, quan tu veus la pel·lícula, si l'entens...
1: Premi.
0: Jo no vaig mai pensar, hòstia, si llegi la novel·la, com és que no entenc la pel·lícula? Bé, és que el que passa amb la pel·lícula és que a la novel·la el personatge de la Lauren Bacall és secundari, a la novel·la. El protagonista és la germana, que és l'assassina, no sé què, i l'altre té un paper secundari, complementari, clar, però com que van fitxar la Lauren Bacall, que estava vinculada amb el Humphrey Bogart...
1: L'havien de lluir.
0: I llavors van remuntar el guió per donar-li més paper a la Lauren Bacall. I això desmuntava la història.
1: Ja. Sí.
0: Llavors, quan te la miraves bé, te n'adonaves. I l'altra, que també és molt curiosa, és, no sé si l'heu vist, és Perdición, que és aquesta del Billy Wilder, que és una novel·la de James McCain. Perdición, que es titula Doble indemnització en versió original. Aquesta, el guió del Billy Wilder, sorprenentment, acaba la pel·lícula molt millor que la novel·la. O sigui, i el mateix James McCain ho va reconèixer, que quan va veure la pel·lícula va dir, hòstia, el final que li heu posat és molt millor que el meu. O sigui que és una pel·lícula que millora...
1: Millorada.
0: No, el final, si la novel·la, la pel·lícula la van tirant. Però al final, quan vaig llegir la novel·la jo, vaig dir, hòstia, quin final, no? I quan veig la pel·lícula, no, tu, que aquest té potència.
1: Sí.
0: I l'altra també que és curiosa, també del James McCain, és el Cartero siempre llama dos veces,
1: ah, sí,
0: que l'han fet 80 vegades, uh-huh. I hi ha la versió, o sigui, el Luchino Visconti, que és un senyor absolutament allunyat del cinema negre, vull dir, Luchino Visconti, la seva òpera prima va ser El Cartero siempre llama dos veces, que es titulava Obsesión.
1: Sí, sí.
0: Doncs el tio li gira... I per en compte de ser una obra negra, és un melodrama tremendo. Sí, vull dir, i és la mateixa història, eh?
1: Sí.
0: Però per en compte d'anar per la banda aquesta, li dono un tomado dramàtic, és bona, eh? Vull dir, la veritat, francament bona. O sigui, que ja veus tu que quan fa cinema i
3: literatura...
0: I literatura, no parlem de psicosis, eh?
3: No,
1: que ens allargaria massa. I se'ns acabaria el temps.
0: Vinga.
1: Has vist molta evolució des de la teva infantesa fins ara en el cinema i també molts canvis. Cap on va ara?
0: Això t'ho volia explicar. Si ara que ho dic. Bueno, jo el que veig, això estic bastant despistat perquè d'alguna manera, quan vaig començar, eren pel·lícules de sessió doble, les d'estrena, després aquests cinemes desapareixen, es converteixen en multisales, tot es concentra, només hi ha una pel·lícula per cada sessió,
1: sí,
0: etc. I ara és l'època de les plataformes, sí, i de la televisió, ara la televisió és potentíssima. L'altre dia vam veure una batalla tras altra, ja la passen per televisió, la que ha guanyat l'Òscar d'aquest any.
1: Sí, sí.
0: Vull dir, anar a la sala d'estrena ja es comença a ser complicat. I això ve, el que et volia dir és que he recordat que sempre quan parlem de la festa del cinema, a la següent sessió dono les dades.
1: Sí.
0: I les tinc. Amb aquesta festa del cinema, la darrera que es va fer, que va ser a principi de juny, sembla ser que ha estat un èxit. Sí, perquè a tota Espanya hi ha hagut més d'un milió, 1.300.000 espectadors que hi han anat.
1: Déu-n'hi-do.
0: Déu-n'hi-do. I això diu que suposa un increment d'un 4% sobre la festa del cinema...
3: D'abans de la pandèmia.
0: No, encara no, aquí no hem arribat. La primera festa del cinema d'ara fa un any. O sigui, de primavera a primavera hem guanyat això. Amb el que es demostra que si tu fas pel·lícules a un preu raonable, la gent s'hi anima. Tot i que ja sempre ho he dit, sembla mentida que quan fan festa del cinema fan xurros, o sigui, que les pel·lícules bones mai entren en aquests dies, vull dir que és una cosa habitual. La pel·lícula que més les pel·lícules que més s'han vist han sigut dues de terror, Pack Rooms i Scary Movie 8, aquestes dues les que han tingut més assistència, O sigui, les de terror ja van per partida doble. I les dues, aquelles dues del X-Men i los Marvels de l'Universo i la del... Com es, no recordo, aquella de Mandalorian en Grogu. Tinc que mirar el títol perquè aquesta no em surt. Aquestes han tingut molt poca audiència, amb el que es veu que hi ha una mica de cansament sobre els temes.
1: Segurament.
0: Però veja, la cosa ha tirat força bé i estan contents de cara amb aquesta situació.
1: Molt bé, molt bé. Doncs res, Jordi... Tu dius que has escoltat ja tots els temes i que potser pares de les teves col·laboracions amb la ràdio. No estàs segur?
0: A veure, com deia el Sean Connery en una pel·lícula famosa de James Bond, nunca digues nunca jamás. Bueno, de moment, si em prenc un respir, més que res perquè... sembla mentida, però mitja hora cada 15 dies durant 11 anys... genera una quantitat tremenda d'informació.
1: Sí, això és veritat.
0: I arriba un moment en què hi ha falta trobar temes nous. Per tant, sí que em prenc un respir, però si veig que hi ha temes nous que quedin per tocar i que valgui la pena...
1: T'apuntes doncs, ràpid.
0: Us ho proposo, i si us interessa, doncs ens ho tornem a posar. Però de moment deixem-ho aquí, i a veure, i com que ja estem parlant d'aquest tema, aprofito per agrair a l'audiència la paciència.
1: No, l'audiència nosaltres t'ho agraïm a tu.
0: L'audiència, la paciència per haver escoltat aquests programes, i per acabar, m'agradaria acabar amb música, com és normal en aquests programes.
1: I tant. I amb quin
0: amb
1: tema?
0: Amb una música molt especial, perquè és la cançó que la Celine Dion li va cantar amb el Charles Chaplin en el seu funeral. A veure, parlem-ne, jo no estic parlant de funerals.
1: No.
0: La cançó es titula Smile, la va composar Charles Chaplin per la pel·lícula Tiempos Modernos, és molt maca, i per tant sentim a la Celine Dion cantant-la, aquesta.
1: Oh, doncs tenim preparada una que no és de la Celine Dion.
0: Ah, bueno, però és Smile?
1: És Smile.
0: Ah, pues, que sigui Smile. Així no serà un funeral, tira. Davant.

0: Molt, la gent jove...
1: Molt bonica, però no era la que tu volies. Acabat amb una pífia, eh?
0: Però per la gent jove, que igual no el coneix, aquesta és la versió del Nat King Cole, aquest magnífic cantant que de jazz. Fixeu-vos, la gràcia és que el compositor Charles Chaplin. I mireu quin partit entreu el Nat King Cole d'aquesta cançó d'en Chaplin.
1: D'en Chaplin. Bé, ens queda pendent la de la Dion, ho sento.
0: La primera de la propera temporada. Vinga.
1: Això, molt bé, Jordi. Doncs moltes gràcies per ser aquí, gràcies per tota aquesta feina i bé, contem que ens tornem a sentir...
0: Exacte.
1: No, si no sé quan,
0: si però... Si algun dia em proposa algun tema, m'apunto,
1: sí?
0: Eh?
1: Vinga, deixem-ho aquí,
0: eh?
1: Gràcies.
0: Adéu-siau, eh? Adéu-siau.
2: Ràdio Tordera. X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i Aquí, a Ràdio Tordera.
1: Ara a Dental Company Tordera. T'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de bràquets amb blanquejament inclòs. Demana cita al 930 13 02 78.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

Bona tarda, Dolors. Bona tarda, Arnau. Bona tarda, Jordi. Avui parlarem del neoplatonisme. Som el programa A Tres Bandes, a l'espai d'un bocí de saviesa. Soc Toni López i parlarem de Plotí i el neoplatonisme. Plotí és el més important filòsof grec de l'era comuna. Vol dir, eren que van estar comunament la filosofia primigènia dels grecs, etc., i el cristianisme primigeni. Fundà una escola de filosofia, el neoplatonisme, que tingué una gran influència en l'última filosofia clàssica pagana i en el pensament cristià primitiu. Per mitjà de pensadors com Sant Agustí, Boeci, que va saber que va néixer el 480 i va traspassar els 524, i Pseudo Dionisi, que va viure entorn a l'any 500. El neoplatonisme impregnà profundament la teologia i filosofia medieval. Plotí nasqué a Egipte i s'educà a Alexandria, on estudià durant 11 anys amb el distingit filòsof pagà Ammonius Saccas. Després d'una cancel·lació d'un viatge a Mesopotàmia per estudiar amb filòsofs perses i indis, Plotí s'establí a Roma. Allà fundà una exitosa escola i escrigué una sèrie de 54 tractats breus editats posteriorment pel seu deixeble Porfiri. Fidel a la seva filosofia mística i centrada en l'esperit, Plotí fou un vegetarià cèlibe que menjava frugalment, meditava freqüentment i tenia poc interès en les qüestions mundanes. S'avergonyia que la seva ànima tingués un cos. El neoplatonisme fou bàsicament una fusió d'una millorada teologia platònica amb una mescla de tocs aristotèlics, estoics i d'altres filosofies antigues. Prenent part dels escrits de Plató, Plotí elaborà una complexa superestructura teològica que veia l'univers físic com el resultat d'un seguit d'emanacions de la realitat última, que anomenà U. Aquest U era etern, immutable, immaterial, inescrutable i unitari. De l'U emana un altre principi diví, ment, que sabem que els grecs l'anomenen nous, la font de les eternes formes platòniques. De la ment emana l'ànima, que crea el temps, les ànimes individuals i el món físic. Com Plató, Plotí creia que el cos és la presó de l'ànima. El propòsit de la vida és retornar a l'U per mitjà d'una vida de saviesa, virtut i sacrifici. Saviesa, virtut i sacrifici. Per la majoria de la gent, la salvació serà un procés que tindrà que patir moltes reencarnacions addicionals. Les ànimes bones i santes, malgrat tot, s'uniran permanentment amb l'U, perdent, per tant, tota la seva identitat personal. En el seu llit de mort, les seves últimes paraules foren: ara haig d'esforçar-me per fer que allò que tinc de diví en mi s'elevi fins a allò que és diví en l'univers. Doncs amb aquestes paraules de Plotí, nosaltres que acabem aquest espai un bocí de saviesa per aquesta temporada 2026. Així és que serà fins una altra. A reveure!

0: Bé, acabem la tarda a tres bandes, avui de comiat, així més festiu. Ens ho estem passant molt bé, però Arnau, ara la teva secció, tens només 5 minutets?
1: No, ja m'espavilo.
0: Sí? Doncs vinga, va, per acomiadar la secció de tecnologia, a veure què ens portes.
1: Doncs avui us porto, per allà acabar tota la temporada així de tecnologia també, una mica un resum del 2026 sobre la tecnologia, quins avenços hi ha hagut, com ha canviat la tecnologia i tot això.
0: Molt bé, doncs a veure.
1: Si haguéssim de resumir el 2026 en una sola idea, probablement seria que la intel·ligència artificial ha deixat de ser només una eina que respon preguntes per començar a convertir-se en una eina que actua. Durant els últims anys ens hem acostumat a xatejar amb els sistemes d'IA, demanant-nos informació o ajudant per escriure textos. Però aquest any hem vist un pas més enllà. Cada vegada hi ha més sistemes capaços de dur a terme tasques completes, gestionar processos i col·laborar amb persones de manera molt més autònoma. Aquesta evolució també s'ha començat a notar en el món laboral. Moltes organitzacions estan incorporant sistemes capaços d'automatitzar tasques repetitives, gestionar informació o ajudar en la presa de decisions.
0: Això ja es porta a la pràctica, no?
1: Sí, per exemple, fàbriques que els... i ho fan així els processos molt repetitius en comptes de fer-ho treballadors, doncs...
0: A la intel·ligència artificial.
1: Sí. O també perquè està dedicada a feines rutinàries perquè els treballadors puguin concentrar-se en tasques més creatives o complexes. Però si hi ha una tecnologia que ha guanyat molt protagonista durant aquest any és la robòtica. Durant molt de temps el robot semblava una cosa reservada a les fàbriques o a les pel·lícules de ciència-ficció. Tanmateix, el 2026 ha estat un any important perquè cada vegada veiem més robots capaços d'aprendre i adaptar-se en situacions reals. Algunes empreses han presentat sistemes que poden ensenyar-se a si mateixos per realitzar tasques de gran precisió, mentre que altres estan desenvolupant robots que són pensats per treballar en la logística, magatzems o serveis. Això ens porta a una altra tendència que ha marcat l'any, que és la unió entre la intel·ligència artificial i el món físic. Fins ara associàvem la IA sobretot amb textos, imatges o programes informàtics. Ara, però, cada vegada més experts parlen de denominada IA física, és a dir, sistemes que són capaços de percebre el seu entorn, prendre decisions i actuar sobre el món real. Aquesta és una de les àrees que està despertant amb més interès de cara als pròxims anys. Al mateix temps, aquest creixement de la intel·ligència artificial també ha fet aparèixer noves preocupacions. Si els sistemes són cada vegada més autònoms, com ens assegurem que actuïn correctament? Com evitem errors o usos inadequats? I aquest 2026 també ha estat un any en què moltes empreses i centres de recerca han començat a dedicar més esforços a la seguretat i al control de sistemes ja avançats. I més enllà de la IA i els robots, també hem vist avenços en àmbits menys visibles, però igual d'importants. La tecnologia està entrant cada cop més en sectors com la salut, l'energia o la indústria. Per exemple, hi ha projectes que utilitzen la intel·ligència artificial per adaptar tractaments mèdics a cada pacient o per fer més eficients les xarxes elèctriques. Encara hi ha moltes d'aquestes innovacions que no apareguin cada dia els titulars, però podrien tenir un gran impacte a la nostra vida durant els pròxims anys. I fins aquí la notícia d'avui.
0: Un bon resum, no?, de com està incidint a passos molt accelerats la intel·ligència artificial en les nostres vides i en diferents tasques. En molt pocs mesos, tot això està canviant molt.
1: Sí, sí.
0: 2026, però només estem a juny, o sigui que d'aquí a final d'any encara quedarà. I segur que molts més canvis encara.
1: Sí.
0: Arnau, gràcies per la teva secció, gràcies per la temporada. Ens hem d'acomiadar, deixar aquí a la tarda a tres bandes, probablement fins la tardor que ve, i molt bon estiu.
1: Igualment.
0: Adéu.
1: Adéu.
2: Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: Aquest dijous, 16 de juliol, arriba l'última cita de l'Altre Claver.
5: A les 10 de la nit, el Teatre Claver descobreix Dones de Riu, una proposta de Montse Moral i Paul Pereira que uneix música, poesia i memòria per donar veu a les dones del nostre imaginari col·lectiu, amb la participació de l'Escola de Dansa i l'Aula de Teatre de l'Edla.
4: L'entrada inclou degustació de productes de quilòmetre zero i beguda.
5: Una vetllada cultural i solidària a benefici de Ja t'aquem deia, no te la perdis.
4: Cultura, solidaritat i proximitat en una nit única. T'hi esperem.
6: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
7: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

en 7.1 FM. Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia, benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui dissabte 11 de juliol. Després que l'Agència de Salut Pública hagi declarat de l'aigua de la xarxa no apta per al consum de boca o a causa de la presència de PFAS, uns components químics sintètics derivats de processos industrials, l'Ajuntament de Tordera ha posat en marxa un pla d'acció tècnica per revertir la situació de manera immediata. L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, ha explicat que el consistori, en col·laboració amb l'empresa gestora Qualia, està treballant en dues vies principals per neutralitzar paràmetres de PFAS. D'una banda, la injecció de pols de carbó actiu és una de les opcions més immediates, que consisteix a aïllar un dels filtres de planta de tractament d'aigua potable per aplicar-hi aquest tractament, que ha demostrat ser efectiu per minimitzar l'impacte d'aquests compostos. Una segona via és l'ús de plantes d'osmosi inversa, que permetrien dissoldre i garantir la potabilitat de l'aigua amb altres garanties. L'Ajuntament està avaluant quina d'aquestes dues solucions és la més eficient per implementar-la sense demora. En paral·lel, el consistori durà a terme analítiques setmanals per fer un seguiment estricte de la qualitat de l'aigua i confirmar la tendència a la baixa dels nivells del PFAS. Tordera torna a ser protagonista en l'àmbit literari social del Maresme amb la jove escriptora Luna Azul Vallès González, veïna de Tordera, com a protagonista. Luna Azul ha estat guardonada amb una menció especial en la categoria de 12 a 17 anys del 5è concurs de relats breus per la diversitat sexual i de gènere, pel seu treball titulat El que vam començar com una broma. La tordarenca explica que va tenir un coneixement del concurs literari a través del seu institut.
2: Estàvem a classe i el professor del Guiu Mons ens va dir que hi havia un concurs i que volia que féssim un conte. Que contaria nota per l'institut i que si volíem ho podíem fer. I ens vam mencionar els premis i tal, i jo vaig acabar el llibre l'últim dia i ho vaig entregar.
1: L'acte de cloenda de la cinquena edició que es va celebrar al Masnou, municipi que ja va acollir la primera edició, va servir per posar en valor la qualitat literària dels treballs presentats i alhora per llançar un missatge contundent de rebuig als episodis d'intolerància i LGTBI-fòbia registrats a la comarca durant les darreres setmanes. Acompanyant-la en el Palmarès, en la seva mateixa categoria hi ha Greta Piperno Castellarnau, de Vilassar de Mar, que va obtenir el primer premi amb un petó per correspondència, i Martina Pericot Martínez, del Masnou, segona amb el secret del rei. La Peixera presenta avui dissabte la tercera i darrera proposta de l'estiu. A partir de les 8 del vespre tindrem l'actuació de Rise Up Sound System. A continuació arribarà Circus Frank i posteriorment i per acabar la nit finalitzarem amb l'actuació Improcatumba, l'esdeveniment que tindrà lloc al Parc Prudenci Bertrana i tindrà un cost gratuït. Per tant, no farà falta pagar cap entrada per poder accedir-hi. L'espai físic de l'Esplai El Garbell està vivint una important remodelació integral gràcies a una inversió de l'Ajuntament de 15.000 euros només en material. Les obres executades íntegrament per la Brigada Municipal tenen com a objectiu principal transformar els espais per fer-los més còmodes, sostenibles i també eficients energèticament. Els treballs previstos inclouen una renovació completa de la instal·lació elèctrica amb la substitució de les llums per tecnologia LED, la instal·lació també de nous lavabos i, a més, sumar-li la pintura a les estances i, sobretot, la substitució de portes i finestres per tancaments més moderns. Torna el torneig de bitlles a la fresca amb un nou sistema d'inscripció. El torneig d'enguany que se celebrarà des del dilluns 3 fins al divendres 7 d'agost. La principal novetat d'aquesta edició està en el procés d'inscripció, deixant enrere ja les gestions tradicionals per correu electrònic amb el club, modernitzant així el sistema implementant-hi el formulari en línia. Per a tots aquells equips que vulguin assegurar la seva plaça, cal tenir en compte que el formulari s'obrirà oficialment el proper dilluns 20 de juliol a les 9 del vespre. El torneig està limitat a un màxim de 48 equips participants i el preu per poder-hi competir és de 10 euros per jugador. Tot i el salt tecnològic en les inscripcions, l'essència i la normativa de la competició no variaran. La cita diària començarà a les 9 del vespre i les partides s'allargaran a altes hores de la nit fins que s'acabin ja totes les rondes corresponents. Com és habitual, qualsevol persona a partir dels 8 anys pot participar i els equips estaran formats per un mínim de 5 i un màxim de 8 jugadors. A més, per garantir l'equitat de les 48 places disponibles, només un màxim de 10 podran ser ocupades per equips considerats federats. L'últim dia de la competició s'organitzarà una botifarra gratuïta per tots els jugadors i jugadores participants, i aquells veïns o acompanyants que no hagin participat en el torneig podran sumar-s'hi amb un preu de 6 euros per persona. Acabem ara sí amb un breu repàs del temps, i és que avui dissabte tenim un dia assolellat, estable, amb temperatures però que han anat lleugerament a la baixa respecte a les altes temperatures extremes que hem patit aquesta darrera setmana. L'onada de calor, per tant, que ja dona una mica de treva, tot i així que la calor no marxa i les pluges que no apareixen. Ahir a la tarda a Tordera va haver-hi un petit indici de que podia haver-hi alguna pluja, però finalment no va acabar en res, va acabar tot en 4 gotes. Això seguirà de la mateixa manera avui amb aquestes altes temperatures i unes màximes de 33 graus.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Bé, bones salutacions, i el que avui fem és presentar la nostra audiència. No sé si heu escoltat bé, el títol se diu Se m'ha escapat el lloro. Seran una sèrie de guions que voltaran sobre la història del Quico i les seves trifulgues, que és un guió sobre la valentia, l'enginy i l'amor al món animal i a l'humà. Direm que la història, podríem començar per aquí perquè per fer-nos una idea, primer farem una exposició del que és l'essència, bé, doncs, dels animals en companyia o no. Explicarem avui, doncs, el lloro valent i el camp d'arròs. És per fer-nos una idea del que volem, més o menys. Quico, que és un lloro jove, de plomatge brillant i curiós, pertany a una gran bandada que vivia a la selva. Un any, a causa d'una sequera, el menjar va escassejar i els lloros majors estaven febles. El Quico, volent ajudar els seus pares, va decidir volar més lluny del que és habitual. Va veure un immens i verd camp d'arròs. El lloc semblava el paradís, però Quico va notar una cosa estranya. No hi havia altres ocells a prop. Tot i la precaució, la gana va ser més gran i va baixar a dinar. Era un parany. El granger havia cobert part de terra amb una xarxa fina i enganxosa. Quico va quedar atrapat. Encara que va sentir por, sí, i dolor en intentar escapar-se, la seva intel·ligència va brillar. En lloc de lluitar frenèticament i desgastar-se, va decidir fer-se el mort quan el granger s'hi va acostar. El granger, pensant que el lloro s'havia mort per l'impacte o l'ensurt, el va alliberar de la xarxa i el va deixar sobre una tanca de fusta mentre anava a buscar el sac. En aquell segon, Quico, que només estava fingint, va emprendre el vol. Va volar ràpid, no cap a la selva, sinó a la tornada al camp d'arròs. Va entendre que el risc valia la pena per salvar la seva banda. Va aconseguir prendre diverses espigues d'arròs amb les seves urpes abans d'allunyar-se definitivament. Quico va arribar al seu niu no només amb menjar, sinó com un heroi, ensenyant als seus l'astúcia i la valentia al vèncer, doncs, les trampes més grans. I aquí podríem dir allò de moraleja. La valentia combinada amb la intel·ligència permet superar els obstacles més difícils. I l'amor pels seus, doncs, motiva els actes més heroics. Hem de dir que tenim pensat donar-los a conèixer uns capítols d'aquest lloro i els seus integrants de cada capítol, que poden ser uns quants, més o menys a saber. Narrador, Salvador Romans. La Filo, la Nuri Pujol. El Genaro, en Joan Madrid. El Quico...
1: Hola!
2: Hola!
1: Hola, Lora! ¡Hola, Lora! ¡Ah! ¡Ah!
2: ¿Ah?
1: ¡Paloma!
2: ¿Para qué?
1: ¡Paloma!
2: ¡Eso, Poncho!
1: ¡Cucú! ¡Paloma!
3: ¡Vinga, Genaro! Deixa ja el comandament, que hem d'assistir a l'estrena d'en Cirac.
4: Noia, Filó, es diu Cirat.
3: Ah, però si sona igual. Bé, aquella del Sergi López.
4: Sí, i la morena Jade Creed, renoi, quin paper!
3: Ah, sí que estàs al dia.
4: Ah, ah,

0: Bé, com tots sabeu, heu sentit la sintonia d'aquest capítol del Lloro, que és aquest, ja és el primer. Hem fet una presentació i ara començarem ja seriosament, eh? Les coses seran serioses. I el capítol 1, ja hi ha un conflicte, diu, la Genara i el Filo passegen pel parc del barri, com fa cada diumenge després de missa, diu, el Genara no es queixa de la calor i la Filo busca un ombra. De cop, un flaix de plomes verdes i un crit agut interrompen la pau. Cállate, Manolo, que no t'enteres. Això el Lloro, saps? Sabeu, el Quico, ja ho sabeu, no? El Quico. Bé, iniciaríem el capítol aquest primer dient això, que la tarda del diumenge en el Parc Prudenci Bertrana tenia, doncs, aquell color de mandra que només el sol de les 6 pot dibuixar. El Genaro que mirava amb les mans a l'esquena comptant a les passes com si les hagués de pagar, mentre la Filo, amb el ventall a tot drap, buscava amb la mirada un banc buit.
1: Genaro, t'ho dic jo.
2: Aquestes sabates noves em maten. Sembla que camini sobre brases.
3: Dona, t'he dit 100 cops que les estrenessis per anar a comprar el pa, no per fer la volta al món.
0: Amb la paciència d'un sant, que ja ha passat el purgatori, just quan s'acostaven a un om vell i recargolat, un so estrident com la ràdio vella mal sintonitzada va trencar la calma del parc.
4: Arsaca! Tota la saca! Martínez! No deixen ni dormir!
0: Bé, va cridar una veu així metàl·lica des d'un alt arbre. El Gerardo es va tornar en sec. Va mirar a l'esquerra i a la dreta, però no hi havia ningú. Només un nen amb una pilota a la llunyania.
3: Has sentit això, Filó? O és que estic quedant sord de tant escoltar les teves queixes?
2: He sentit, Martínez, algú que parlava d'una saca o vés a saber què. Mira aquí, al damunt. Mira aquí al damunt, Genaro.
0: Dalt d'una branca, balancejant-se, amb una elegància, hi havia un lloro d'un verd gairebé elèctric amb unes plomes vermelles a la cua que semblaven un senyal de socors. L'ocell els mirava amb el cap cot, movent un ull rodó i negre que semblava analitzar-los el conte corrent.
4: Menudo padre carcamales.
0: El Quico perd l'equilibri i cau en picat aterrant directament sobre la panxa del Genaro, que va fer un salt enrere de 10 centímetres.
2: Per l'amor de Déu, però si és el lloro, i quin lloro més guapo, pobret, sembla que estigui marejat.
0: Ai, el Quico es va sacsejar les plomes. Venia de 3 barris més enllà, de la luxosa casa de la família Martínez. Havia volat buscant llibertat després d'anys d'escoltar el senyor Martínez parlar per telèfon sobre inversions fiscals i la senyora Martínez criticar el servei. El Quico estava esgotat, tenia gana i sobretot buscava algú que no fes olor de perfum francès car.
2: Mira, el Genaro. Té un anell a la pota. És d'algú. Veiem aquesta poteta. Ai, mira, que en mono. Em diu coses a cau d'orella.
4: Què, com la carrones?
3: Filo, què et diu aquest ocellot? Vigila, que potser et vol estirar les arracades.
2: Ai, sempre tan desconfiat, noi. Ha dit que es diu Quico i, a més, vol una galeta.
3: Però, noi, sí que t'ha dit coses al Quico. L'animalot sembla molt espavilat. Guaita, ja el tinc gau d'orella. Ui, saps què em diu? Ladrones. Ladrones? Filó, aquest bitxo s'ha escapat d'alguna banda complicada. Deixa'l aquí, que encara ens portarà problemes.
2: Que el deixi? Estàs boig? Una rata se'l menja en 5 minuts. Mira, Genaro, m'embolicaré amb el mocador que... Sí, l'embolicaré amb el mocador que tinc aquí, a la bossa.
3: Caram, Filo, amb quina traça fas anar el mocador? No coneixia aquest embolicar. Se te donava tan bé L'embolicada ha quedat com si fos un ram de flors.
2: Ens l'emportem a casa. Li donarem una mica d'aigua. I demà ja veurem. Genaro, no te'l miris tant.
3: No, és ell que em mira a mi.
2: Sí, sí.
4: Oh, ara acaba. Mamia, no preguntes.
0: Va ordenar el Quico des de dins del mocador. El Genaro es va tocar el clatell indignat, ja, però va començar a caminar cap a casa. No sabia que, en aquell moment, la seva vida tranquil·la de jubilat s'acabava de convertir en una comèdia d'espies, plomes i moltes, moltes galetes.

0: Avui passarem al capítol 2 de Se m'ha escapat el lloro i el que escoltareu a continuació és el final del capítol 1. Per tant, començarem escoltant aquest final.
1: En Filo, amb quina traça fas anar el mocador? No coneixia aquest embolicà. Se t'adonava tan bé. L'embolicada ha quedat com si fos un ram de flors.
2: Ens l'emportem a casa. Li donarem una mica d'aigua. I demà ja veurem. Genaro, no te'l miris tant.
1: No, és ell que em mira a mi.
2: Sí.
3: Oh, a la mia. No preguntes.
4: Va ordenar el Quico des de dins del mocador. El Genaro es va tocar el clatell indignat, ja, però va començar a caminar cap a casa. No sabia que, en aquell moment, la seva vida tranquil·la de jubilat s'acabava de convertir en una comèdia d'espies, plomes i moltes, moltes galetes.

Bé, començarem el capítol 2 i recordarem, doncs, cada capítol això, que farem un recordatori. I avui direm que el Quico va ordenar des de dins del mocador: tu, el de la calva, camina i no preguntes. Això és el que va dir. I el Genaro es va tocar el clatell indignat, però va començar a caminar cap a casa. No sabia que en aquell moment la seva vida tranquil·la de jubilat s'acabava de convertir en una comèdia d'espies plurals.

0: L'ascensor de l'edifici grinyola com si tingués reuma. Filo premia, prema el mocador contra el seu pit amb una delicadesa extrema, mentre el Genaro mirava fixament el marcador de pisos, resant perquè no s'aturés el tercer.
1: Si ens troba la Remei, estem perduts. Aquesta dona sap el que sopes abans que tu mateix posis la taula.
2: Ja hi som. Ja saps que no pots dir res que no acabis passant. Que si la Remei, que si l'ascensor al tercer...
1: Què és aquest sotrac?
2: Doncs ja ho tens, aturats en el pis tercer.
0: La porta es va obrir i allà estava la Remei amb el seu carret d'anar a comprar i ple de porros i una curiositat que no hi cabia en el replà.
3: Hola, Filo. Hola, Genaro. D'on veniu tan tapadets amb aquesta calor?
0: La Remei clava els ulls en el bony vivent que la Filo duia entre mans.
2: Doncs bé, és que hem estat de compres i portem, entre altres coses, una col que tenim d'embolcallar perquè, si no, es pot posar negre. I ho diu el senyor de la verdura, que és un entès.
1: Sí, sí, una col i altres herbes. Filo, no ens podem entretenir. Hem de posar en remull les altres herbes.
0: Just en aquell moment, el mocador va començar a bellugar-se. El bec negre va treure el cap i el Quico, amb ganes de gresca, va deixar anar un crit que va ressonar fort per tota l'escala.
4: Culpable! Hem acreditat el culpable! A la canya!
0: La Remei va fer un salt que gairebé tomba el carret dels porros.
3: Però... Qui ha dit aquesta col, Filo? Ha dit culpable?
5: Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren en lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Tem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
1: És la ràdio! Veus, Remei? Aquest mòbil fa de tot. És un podcast d'aquests crims reals que s'escolta sempre a la Filó, que el té a tot volum. Vinga, Filó, que se'ns escapa el capítol.
0: Van tancar la porta de l'ascensor a la cara de la Remei, que va quedar estupefacta, i un cop dins de la casa van tancar el pany i clau amb tres voltes.
2: Bé, Genaro, deixo el Quico. El deixo sobre la taula del menjador.
1: No tens por que s'enganxi amb el tapet de ganxet que tants anys es va trigar a la fer?
6: Uf, que li veu un poc més i tenéis que se faro el lloro per a comer. Doi una bandecita com l'espero el croce. Uf, que retrato tan mono.
0: Quico.
2: Quico, no toquis res d'aquest retrat que és el del fill fent la primera comunió.
6: Tu pots... Vaya claro. Parece un pingüino. Yo de arte sé un montón.
1: Escolta'm bé, lloro de ciutat. Aquí hi ha unes normes. La primera, no es parla de Martínez ni de culpables, ni de res que ens pugui portar la policia a casa. I la segona, quan hi hagi veïns a prop, tu ets un peluix de decoració. Entesos?
0: El Quico... Va inclinar el cap, va agafar un extrem del tapet de ganxet amb el bec i el va començar a desfer.
6: Quico, quina galleta de marc! No de marca bronca, Genaro! Les matines se'l comproven artesana!
2: Genaro, em sembla que hem de passar a tenir una jubilació tranquil·la, a tenir un cap de colla a casa.
0: Del fons, per la finestra oberta, s'escoltava la veu de la Remei al replà explicant-li a una altra veïna que la Filo porta cols que parlen de corrupció.

0: Να μας χαπά το μυαλό. Αι!
1: Don't see. Σε μας καπά το λόρου.

0: Doncs el nou capítol d'avui, de Se m'ha escapat el llodo, el que farem és recordar el capítol anterior.
1: Quico, quina que dic, Marc? No, no, Marc, que bronca, que n'ara. Les matines se la comproven artesanes.
2: Que n'ara. Em sembla que hem de passar a tenir una jubilació tranquil·la, a tenir un cap de colla a casa.
0: Del fons, per la finestra oberta, s'escoltava la veu de la Remei al replà explicant-li a una altra veïna que la Filo porta cols que parlen de corrupció. I continuant amb el d'avui, l'avançament d'aquest capítol seria el següent, el lloro d'ou d'hort. L'escena és en el menjador, la Filo i en Genaro i el lloro Quico estan damunt del sofà picotejant una galeta. La Filo i el Genaro semblen contents. S'han acostumat a la companyia de l'ocell, que per fi s'ha instal·lat i fins i tot diu alguna paraulota graciosa. Hi ha un conflicte que el Gerard no encén la televisió per veure les notícies. De cop una notícia d'última hora. Recerca desesperada d'un lloro gris de cua vermella. El presentador anuncia que es demana la col·laboració ciutadana i que la recompensa per recuperar l'animal és de 25.000 euros. Ui, silenci absolut, el Gerard. I la Filo es mira en el lloro. El lloro els mira amb ell. El Gerard li cau el comandament a terra. I aquí comença l'història. El Gerard menja pipes i el Quico, el lloro, està sobre el respatller de la cadira.
3: Mira, Filo, tenim un lloro que sembla un senyor. Només li falta el puro i el carnet del casino.
2: Estic a la cuina i no veig res. No el malcriïs, Genaro, que ahir em va dir lenta mentre feia el sofregit.
3: Calla, calla, mira, mira què diu la tele. T'ho repeteixo. I ara una notícia d'última hora, que té tot el barri en suspens. Els Martínez ofereixen una recompensa històrica. Escolta, escolta, Filo, que parlen de diners per al seu estimat lloro. Un lloro gris, de cua vermella. I es gratificarà amb 25.000 euros a qui el retorni sa i estalvi.
0: El Genaro li cau les pipes de la boca.
3: 25.000, Filo! Això són molts quilos de pinso.
2: 25.000 euros per un bitxo que caga per tot arreu? Genaro, mira el Quico. Té la cua vermella?
3: Deixa'm apropar d'aquí. No ho veig. Ai, Quico, no piquis, que fas mal. Sí, és vermella com un tomàquet. Som rics, Filo. Som milionaris, gràcies a un ocell que ens insulta.
0: Tots dos caminen de puntetes mirant per la finestra.
2: Genaro, ens tancaran a la presó. El Quico dirà que l'hem segrestat. Ens posaran a la cel·la de càstig amb els que roben bancs.
3: Que no, dona. Direm que el vam trobar fent autostop a la carretera 31, a la C31, ràpid. Amaga'l. Si els veïns el veuen, ens el prendran.
2: On el poso? Dins l'armari? Prisión! Prisión! Genaro el trullo!
3: Calla! Maleït ocell! Filo, posa-li una tovallola al damunt, que es pensi que és de nit.
2: Ai, mare, la policia, l'FBI, l'EME i la CIS, la DEA.
4: Filo, que tenies una mica de julivert, sisplau.
3: Digues-li que no, que el julivert és tòxic.
1: Julivert per la senyora Martínez. Bruja, bruja.
2: Remei, no puc obrir. Estic fent ioga nua.
0: El menjador sembla un búnquer, les persianes baixades i...
3: Escolta, Filo, he pensat un pla. Li pintem la cua de blau amb l'esprai del cotxe i així direm que l'hem trobat, però que no és el mateix. Ens quedem els diners i l'ocell.
2: Però si el tenim de blau, semblarà un barrufet amb plomes. Ets un animal, Genaro. Los Martínez no són ximples.
3: Filo, amb 25.000 euros et compro aquell robot de cuina que fa fins i tot els deures dels nets. Pensa tu.
1: Em fa pena el Quico. I si la senyora Martínez el té tancat en una gàbia d'or i no el deixa dir paraulotes? Aquí és feliç. Genaro.
5: Genaro. Que repa. Filo. Guapa.
3: Ho veus? Fins i tot ell sap que et vull subornar. Anem a la tele ara mateix.
0: Tornen a mirar la televisió per veure el telèfon correcte.
6: Actualització sobre el cas de la Quico. El lloro ha estat localitzat dins de la caixa forta dels Martínez. Pel que sembla, l'animal sabia la combinació i s'hi havia tancat per menjar-se uns bombons suïssos.
3: Mira'm, Filo, estic com un glaçó. He quedat congelat. La caixa forta, bombons suïssos.
1: Ho veus? Geni de les finances! El nostre Quico no és un senyorito, és un lloro de barri, un tio de carrer.
3: Doncs ara es deu 25.000 euros en danys morals. Quico, et quedes sense pipes un mes.
1: Ai, pobret, pobret, que ara no té ni un duro.
5: Pobret, pobret, que ara no té ni un duro.
1: Deixa'm seure, que no guanyem per ensurts. I t'has adonat, el Quico, quan li dóna la gana, ens parla en català. Buf, quin dia. Almenys no hem d'anar a la presó. Posa el futbol, Genaro.
5: Visca el Betis!
3: Quico, que nosaltres som del Barça, eh? Ocell de mal anguero. Això ho fa per fotre'm, eh, Filó? T'ho dic jo.
7: Ara ho has de fer.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
2: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.

0: ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i Aquí, a Ràdio Tordera.
1: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, tornejos esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa festiu. Tordera és festiu.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: Paraules evitables.
1: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
0: LGTBIQ+, col·lectiu social format per lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres, intersexuals, queer i qualsevol altra orientació sexual o identitat de gènere considerada no normativa.
2: L'acrònim LGTBIQ+ és un terme que ha anat creixent amb els anys, ampliant horitzons amb formes de ser i estimar ben diverses. És per això que el diccionari del Termcat d'aquest àmbit ha anat acumulant entrades. Avui en parlen la Dolors Montes del Termcat i qui va començar aquest vocabulari, que és la lingüista Marta Breu.
3: Inicialment, aquesta sigla va néixer com a LG, quan es parlava bàsicament del col·lectiu de lesbianes i de gais, no? Quan hi havia la lluita per aquest col·lectiu, i aquesta sigla, a mesura, diguéssim, que ha anat incloent la lluita d'altres col·lectius relacionats amb el gènere i amb el sexe, s'ha anat ampliant també, no? Uh-huh. És a dir, que sí. I de LG ha passat a LGT, que inicialment era transsexuals i que, de fet, ha volgut acollir un ventall més ampli, i ha passat a ser transgènere o trans, no? Uh-huh. També les persones intersexuals, i per això s'ha incorporat la I, o les persones, la Q, no? De queers, que és aquestes uh-huh. persones una mica... Que no es defineixen, no? És a dir, que no s'inclouen dins aquesta dualitat d'home-dona o homosexual, heterosexual, sinó que una mica, diguéssim, sí. van per lliure. És a dir, que una mica crec que la sigla LGBTQI+, o més, diríem, ha estat l'evolució paral·lela a la història del col·lectiu.
2: La Dolors explicava com s'ha anat ampliant el col·lectiu, un creixement que el diccionari del Termcat, com dèiem, doncs ha anat fent en paral·lel. Però, Marta, com va començar tot?
4: Com a treball de final de màster, jo tenia ganes de fer un vocabulari terminològic, un diccionari, perquè bueno, m'havien explicat com es feia i tal. I llavors vaig triar aquest àmbit de coneixement, el món LGBT, perquè jo em formo part i una mica quan surts de l'armari o just abans de sortir de l'armari vols saber moltes coses sobre el món LGBT o normalment passa, no sé si sempre passa. I llavors això, doncs el llenguatge, em dedico a això, no? Era el que havia estudiat i tal, doncs era una part important per mi. I em semblava que aquest llenguatge d'especialitat, no? De propi del món LGBT, doncs és bastant expressiu, té la particularitat que té formes que potser a l'inici volien ser hermètiques o no transparents per un motiu doncs, de seguretat, no? Com que la història d'aquest col·lectiu sempre havia estat de tenir una posició clandestina i, per exemple, doncs, formes com sortir a l'armari o entendre a l'ambient, no? Els bars i els llocs on hi va aquest col·lectiu, doncs eren termes que potser no eren tan transparents, tot i que ara s'ha obert i ja, jo crec que ja es coneixen més. Sí.
3: Nosaltres vam tenir coneixement d'aquest vocabulari que havia fet la Marta, vam veure que no teníem gaire terminologia nosaltres al Termcat d'aquest àmbit, que era una terminologia que ens interessava tenir, perquè el nostre objectiu és donar a conèixer la terminologia catalana a tot el públic, no? I com més en tinguem, millor. Ens va arribar aquest vocabulari, vam veure que era un bon vocabulari, que era rigorós, i li vam proposar a la Marta de difondre'l a través de la nostra plataforma, que és el Cercaterm. I llavors nosaltres el vam acabar de revisar, amb la Marta el vam ampliar una mica més, vam publicar el vocabulari LGBT de la Marta, i el que em sembla molt interessant és que tots aquests anys la Marta ja ha anat treballant més i l'hem anat ampliant. Ara té 400 termes i ha passat de ser d'un vocabulari a ser un diccionari. Recordo que inicialment es deia lèsbic, gai, bisexual, transsexual. Vam canviar per transgènere, posteriorment per trans, d'acord amb l'evolució una mica d'aquesta paraula.
4: Exacte, sí,
3: no?
4: Sí,
3: i bé, ara té doncs 400 termes i a més és obert i l'anem ampliant.
4: Sí.
3: És una col·laboració, no, del Termcat amb altres professionals, sí. Difondre terminologia que no fem nosaltres directament, però que és una terminologia de qualitat i que nosaltres posem a disposició dels nostres usuaris.
2: I de Manlleus, com aneu? El món LGTBIQ+ veu molt de l'anglès?
3: Marta, jo no sé quina sensació tens tu. Jo crec que és veritat que bona part d'aquest vocabulari ens ve de l'anglès, especialment també als inicis, i jo crec que això és així perquè els primers moviments forts van sorgir als Estats Units i, per tant, molta terminologia històrica ens venia de l'anglès. Però jo diria que no és un cas de que hi hagi molts, molts manlleus. Hi ha influència de la terminologia sí. anglesa, però sí que el que hem fet molt és allò que diem potser calcant, un calc és una traducció literal, que solen ser formes explicatives, sí. que solen funcionar també bé en català, que solen tenir una certa internacionalitat, i per tant jo diria que no és un vocabulari especialment anglicitzat en el sentit de, del manlleu directe.
4: Clar,
3: no?
4: N'hi ha alguns de manlleus directes, però no, no predomina.
2: Per exemple, sortir de l'armari seria un d'aquests calcs?
3: Sí, segurament, sí. Segurament és un calc d'anglès. Segurament
4: deies,
3: no? És un calc d'aquests emblemàtics de l'anglès, no? Sí, sí, sortir de l'armari, efectivament.
2: Una de les qüestions lingüísticament polèmiques són els gèneres no binaris. Ells, elles, ellis... Vosaltres, amb les is, què tal? Com ho porteu?
3: Mira, nosaltres, com a Termcat, ens devem a la normativa que fixa l'Institut d'Estudis Catalans i, per tant, el masculí en català funciona com a genèric. I encara més el masculí plural. No podem fer el plural...
4: amb la i.
3: Exacte, ellis, perquè no és una forma normativa. Però, per exemple, hem evitat molt parlar dels transgèneres, les transgèneres, i sempre fent persona transgènere, persona homosexual... Mm-hmm. És a dir, una mica en aquest sentit, és a dir, que sí que estem, que som sensibles dins uns límits i dins els límits que ens marca la normativa.
2: I en aquesta constant evolució del diccionari, ara mateix, en què esteu treballant?
4: Justament l'altre dia parlàvem de, d'incloure la, el terme de persona gestant, no? Perquè ara hi tenim només dona gestant o mare gestant, doncs perquè també es reflecteix la realitat, doncs que hi ha molts pares trans que es queden embarassats i que gesten el bebè i el pareixen.
3: Hi ha molta polèmica amb aquesta forma, perquè la gent, és a dir, no entén que es pugui dir persona gestant, perquè et diu, a veure, qui gesta és la mare. Què vol dir això, persona gestant, no? Llavors, quan coneixes aquest col·lectiu i aquesta, la terminologia d'aquest àmbit, entens una mica tot això. Des del punt de vista del no binarisme de gènere, pot ser una persona que no se senti ben bé ni home ni dona, sinó de gènere, diguéssim, fluid, o que no s'identifiqui ben bé amb cap dels dos gèneres. I aquesta persona, si ha nascut biològicament dona, diguéssim, doncs té la capacitat de gestar. I, per tant, no se sentirà mare gestant, perquè si se sent home, doncs serà un home gestant, o una persona gestant si no s'identifica com a home o com a dona.
2: Diríeu, doncs, que el diccionari LGTBIQ+, és un diccionari especialment ideològic?
3: És un diccionari, en certa manera, ideològic, també, com qualsevol. La ideologia és a tot arreu, no? I és a la societat, i també és a la llengua, i també és a la terminologia. Jo crec que en aquest àmbit, especialment, perquè el fet que nosaltres en algun moment entrem en el diccionari persona no gestant, t'està posicionant ideològicament, perquè hi ha persones, i per exemple dins l'àmbit del col·lectiu feminista hi ha feministes que estan absolutament en contra d'això, no? I d'aquesta teoria del no binarisme de gènere, etc. És a dir, hi ha molta polèmica amb tot això, i per tant evidentment hi ha ideologia, no? I nosaltres intentem recollir sempre els termes al màxim de objectivament possible, però això no treu que en el moment que nosaltres decidim incloure al diccionari la forma persona gestant, t'estàs significant, no? I bé, al final és una forma que existeix a la societat, no? A mi, jo hi puc estar d'acord o no, però existeix i se'n parla i, per tant, podem recollir-la.
2: Doncs anirem acabant, però abans ens queda una darrera pregunta. Marta, al final, quina nota et van posar pel vocabulari?
4: Em van posar un 9.
3: Ja, jo crec que s'ho valia, eh? Se'l mereixia el 9.
0: La pregunta Termcat.
2: Com sempre, acabem el capítol amb aquesta pregunta que ens contesta el director del Termcat, el Jordi Bové. Jordi, avui volem saber com us relacioneu amb cadascun dels àmbits lingüístics que tracteu. Explica'ns-ho, si us plau.
5: Per nosaltres, és dir, en terminologia, és imprescindible. És dir, hi ha, d'una banda, nosaltres, que som molts lingüistes, però d'haver els especialistes. Seríem brindis al sol, doncs, que els lingüistes anéssim fent propostes sense saber quin ús té real. Per tant, sempre, qualsevol projecte que fem, qualsevol diccionari sobretot, intentem trobar aquells actors que ens semblen més representatius de l'àmbit, i a vegades fins i tot intentem que no siguin només el Principat, si és possible, doncs, trobar també experts que siguin del País Valencià o de les Illes Balears, també ho tenim molt present, és a dir, i que hi hagi una varietat, eh? Vull dir, potser estàs fent una cosa, doncs, d'esport, potser has d'anar a buscar, doncs, els esportistes, però també, no ho sé, si té indumentària, doncs els que venen la roba, no sé com dir-t'ho, eh? Vull dir que estem parlant a vegades de diversos actors, és a dir, no quedar-nos només amb un vessant que ens podria donar un producte esbiaixat. També s'ha de trobar aquests equilibris quan treballes en àmbits d'especialitat. Potser hi ha una universitat que té un punt de vista que és diferent d'una altra universitat, i a vegades també s'ha de vigilar perquè si només tens en compte especialistes d'un àmbit d'especialitat et pot donar un resultat esbiaixat o no prou global del que és el que volem que sigui el diccionari.
0: Paraules Evitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
0: Paraules Evitables.
1: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
0: Piulada. Missatge curt amb un nombre de caràcters limitat i que pot incloure contingut multimèdia que es publica al Twitter.
2: L'ocellet blau de Twitter, que ara volen canviar per una X en blanc i negre que francament no és massa atractiva, és un cas d'estudi de com la llengua integra els nous canals de comunicació que són les xarxes socials. Des del Termcat, avui en piulen la Marta Graner i la Sandra Cuadrado.
6: La primera arribada va ser tuit, l'escrivim a la catalana, o sigui té U i llatina T. És una adaptació de la forma anglesa a les regles catalanes, però és ben curiós que també a través de les xarxes ens en vam adonar que de seguida coexistien les dues formes, piulada i la forma adaptada a tuit. I podríem dir que totes dues coexisteixen per igual i fins i tot no només s'ha quedat la cosa empiulada, sinó que també hi ha totes les formes verbals, no? Fer una repiulada, repiular coses... O sigui, hi ha hagut tota la cadena lèxica que ens ha permès desenvolupar aquesta forma sense cap mena de problemes ni haver de recórrer a l'anglès. O sigui, que realment és un cas d'èxit.
7: Segurament lèxic també ve perquè ja d'origen la forma piulada va sortir dels usuaris, no? Perquè era tan clar la cosa del tuit, de l'ocellet, que es va buscar una alternativa i no va ser una qüestió més imposada o més reflexionada a posteriori, sinó que ja d'origen va sortir i a partir d'aquí ha permès això que dèiem, fer tota la família. I era un cas difícil perquè no és aquells en què una simple traducció serveix, no?
2: Exacte.
7: N'hi ha molts altres que potser també els fem servir en anglès i no caldria, com el missatge directe, del direct message, o el duet aquest del TikTok, que és un duet, que són molt senzills de traduir. En canvi, en aquest sí que calia un cert enginy per traslladar la forma al català i va ser possible.
2: Està clar que la iniciativa popular és important, però suposo que el temps de resposta també, oi, Sandra?
6: En el cas del lèxic, dels termes que hem treballat de xarxes, el que és fonamental és que la proposta arriba tan bon punt es detecta el neologisme. De vegades hi ha altres àmbits que per la complexitat del concepte requereix un estudi més aprofundit que fa que potser l'alternativa catalana, l'opció catalana, arriba un cert temps després. I realment està provat sí. Que com més aviat comencem a difondre, i justament en aquest cas, no?, també a través de les xarxes, la proposta catalana, més garanties d'èxit pot tenir.
2: Però que hagi funcionat en el cas de la piulada no vol dir que la fórmula sigui universal. O sí?
6: També passa de vegades que d'altres, per exemple, que van, bueno, no, les vam fer circular d'una manera paral·lela, com el tema del moment pel trending topic, i aquesta que no ha tingut el mateix èxit. El sentim, però no el mateix nivell. Al final, la decisió final la té el parlant. I si tu tens story per la fórmula d'Instagram i em pots dir història i com a parlant continuem dient story, doncs aquí està clar que el català hi perd. Quan no hi ha cap mena de problema, perquè semànticament història és molt transparent i tenim molts altres exemples, no? Com les històries destacades. Al final crec que hi ha d'haver també una voluntat dels parlants per, no?, per apostar per les nostres propostes.
8: Bon dia, són les 8:45 del matí, estic sortint de casa. Avui m'espera un dia molt godet.
6: Actualment hi ha gent jove que està generant continguts audiovisuals a les xarxes en català, ho estan fent molt bé, amb una regularitat que segurament amb altres franges d'edat no la tenim, i també estan difonent aquest missatge, no? I el fet de que es faci en català, això, bueno, hi ha una traçabilitat del discurs que probablement des de les institucions no hi estem arribant, i ens fan una feina, jo crec que treballem, no?, conjuntament, fan d'altaveu i ho estan fent molt, molt, molt bé.
2: Marta, a banda dels joves, tu expliques que una altra clau per normalitzar el vocabulari de xarxes socials és no passar-se de frenada.
7: El sistema ha de tenir una mica d'equilibri. I jo, quan ho miro en conjunt, penso, bé, doncs, els que són més senzills, provem de dir-los, aquests que ha esmentat la Sandra. Ja n'hi ha de complicats, que aleshores haurem de cedir i tenir-los en anglès. Un dels casos més conflictius és el dels Reels, de l'Instagram. Sí. No, aquest ens els vam plantejar perquè ja, evidentment, feia temps que existia i no hi havia alternativa. Mirant una mica, esclar, vam veure que això ve d'una eina que té com un nom propi registrat, que és l'Instagram Reels. Aleshores, intentar aquí traslladar-ho en alguna cosa que fos així enginyosa i que donés la idea d'un vídeo, vam proposar en algun moment o vam pensar internament que sí rodet, que sí, però al final vam desestimar-ho. De fet, l'eina es diu Reels i es manté una mica com el nom comercial, encara que es fa servir també de manera genèrica. Vull dir que si mirem en conjunt, doncs, ja que en alguns casos no hi ha la possibilitat, en els que és senzill, fem el pas i que la llengua no sigui tan, tan plena de formes alienes. No em vull saber.
2: Em poseu algun exemple?
9: Per exemple, si en lloc de dir fer un like, diem fer m'agrada, fer un m'agrada, no? Que permet tota la teva flexibilitat, tant amb substantius com un m'agrada, com fer un m'agrada, això és ben senzill. O bé el postureig ha funcionat, no hi ha cap mena de problema. Sí que és veritat que de vegades, doncs, el hater odiador, això ha costat més. Bé, doncs no passa res. Algunes funcionen més, d'altres bé, queden en un altre terreny. També hem de tenir en compte que hi pot haver diferents registres. Una qüestió és un registre formal, si has d'escriure un article sobre l'impacte de les xarxes o sobre el màrqueting digital, i sobretot si es fa des d'un àmbit institucional, acadèmic, és ben fàcil buscar quina és la solució catalana. Ara bé, un registre més informal, com pot que és un contingut audiovisual, doncs es poden adaptar altres fórmules, i per això de vegades proposem més d'una opció, perquè també el parlant discursivament tingui diferents possibilitats, i crec que aquesta és la garantia de l'èxit, no ser flexibles.
2: I en el cas de les marques comercials, què es pot fer per regular l'entrada al mercat de la llengua?
7: Quan hi ha la voluntat de qui ho fa de posar un nom comercial i que aquell sigui el que funcioni, és difícil anar-hi en contra. Professions, aficionat a una cosa, doncs es fa amb l'accent al final. Per tant, es procura que aquestes formes, tot i que s'agafen a partir de la denominació comercial, és allò d'adaptar mig-mig, no? Tinguin una pronúncia a la catalana. Qui fa servir TikTok, doncs esclar, en català s'ha fet una forma a partir de TikTok, que és TikToker, preservant la grafia tal com és amb les cas, Instagram, Instagramer.
9: També tenim el cas de les dades massives, no? Uh-huh. Pel Big Data.
7: En aquest cas, a l'inici es va procurar fer com una forma alternativa, que és aquest de dades massives, però després analitzant-ho i veient també el significat, els experts, un cop això cada vegada és més i més present, es va veure que en català es havia d'acceptar Big Data, que és la forma principal, encara que dades massives encara és l'alternativa i es pot continuar dient, perquè el que traslladava més aquest significat no era el mateix massiu segons en quins contextos que aquest big, bé, i ara en català es pot dir dades.

0: Il·lusió. A més, tenim doncs també el que seria per xarxes socials, també tenim doncs seguidors, que són maneres d'anar-ho tenint. També tots els que en diríem nosaltres els mediadors lingüístics, o sigui, la gent que treballen doncs assessors lingüístics als diaris, tota una sèrie de gent que ells segueixen aquestes decisions, que normalment les poden veure directament per xarxes, i també, evidentment, aquests termes entren al Cercaterm, entren a l'Optimot, que són a les nostres bases de consulta pública i que, sobretot, evidentment, la gent amb una mica de sensibilitat doncs, van consultant i allà ho van trobant. També ho trobaran en els diccionaris que anem fent. I aleshores és anar trobant vies per anar fent aquesta extensió. Si realment la gent doncs, dels diaris, no? Per dir-ho d'alguna manera, de la ràdio, veuen que és aquella forma, normalment ens fan cas i la difonen. Per exemple, a la Viquipèdia, ells sistemàticament miren què aprovem i ells introdueixen també aquestes propostes dins de la Viquipèdia. Ells fan el canvi, per tant, diguem que va tenint aquesta extensió indirecta les formes que proposem. I és cert que a vegades doncs, els àmbits especialitzats més durs, doncs, potser ells es mantenen inalterables, no? Aquestes decisions, a vegades volgudament, perquè diuen, mira, si tota la vida ho he dit així, ara no canviaré, però el que intentem sobretot és que no sigui per ignorància, és a dir, que realment intentar arribar a ells. Tenim aquesta xarxa d'especialistes, també tenim una línia que en diem de portals temàtics, terminològics, amb terminologia específica dels àmbits, per intentar anar arribant cada cop més a aquests experts.
1: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Paraules Habitables.
3: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
1: Escalfament global. Augment gradual de la temperatura mitjana global, principalment per la intensificació de l'efecte d'hivernacle.
4: Temperatures rècord, sequeres extremes o tempestes violentes són alguns indicadors del canvi climàtic. Avui ens ocupem de l'emergència, dels seus efectes a nivell lingüístic i de qui els estudia el Termcat, que és la Marta Sabater.
5: A diferència d'altres àmbits, que sobretot el que fem és quan ens arriben paraules de l'anglès, la tendència general és fer servir els manlleus de l'anglès, és a dir, les formes angleses pròpiament. En aquest àmbit, probablement, tot i que és un àmbit especialitzat, evidentment, però és un àmbit molt acostat a la llengua general i que sempre hi ha la necessitat de divulgació, jo crec que això fa que no acabem incorporant formes d'altres llengües, de l'anglès en general com passa, sinó que el que fem és traduir-les generalment, les calquem, i és el cas d'aquest escalfament global, i és una forma que s'utilitza paral·lelament en totes les llengües del nostre entorn, traduïda. I això és una cosa que sol passar, ja no només en emergència climàtica, sinó en l'àmbit del medi ambient, és molt habitual fer aquest tipus de traduccions, que en general no presenten cap problema des d'un punt de vista lingüístic, perquè la mateixa metàfora que fas en anglès, en general la pots fer en català. No hi ha cap problema.
4: I llavors, on és la dificultat del vocabulari de l'emergència climàtica?
5: Sí que és cert que hi ha alguns casos en què hem d'estar una mica alerta, perquè igual que quan aprenem llengües, quan aprenem l'anglès i estem en llengua general i ens trobem amb els famosos falsos amics, doncs en terminologia també ens podem trobar amb falsos amics.
4: Falsos amics? Explica'ns qui són, si us plau.
5: Els falsos amics són traduccions literals d'una altra llengua, paraula per paraula, però que en català no funcionen com en la llengua d'origen. Per dir algun exemple, quan vam fer el diccionari de l'emergència climàtica ens vam trobar amb un terme que tenia ús que era temps de residència, que fa referència al període que s'està un contaminant a l'atmosfera. I en deien així, temps de residència. I vam pensar, temps de residència, que estrany. I resulta que en anglès en diuen així també, residence time o period. El cas és que, clar, en anglès no té exactament el mateix sentit to reside que residir en català. En anglès també vol dir romandre. Llavors, clar, en català aquest temps de residència no ens funcionava i vam acabar fixant la forma temps de permanència.
4: I el cas del carboni. Aquest potser no és un fals amic, però déu-n'hi-do, no, Marta?
5: En aquest àmbit ens trobem amb molts termes sintagmàtics, que diem, de més d'una paraula, que contenen el terme carboni, que si el mercat

0: de carboni, la neutralitat de carboni, la petjada de carboni, i la particularitat d'aquest cas és que aquest sentit, el sentit que té en aquests termes carboni, no és el sentit clàssic de l'àmbit de la química que sempre s'ha donat al terme carboni. És a dir, el carboni fa referència a un element químic. Fins aquí cap problema. El que passa és que en aquests termes no té aquest sentit. A partir del terme diòxid de carboni, i tenint en compte que el diòxid de carboni és un dels principals gasos amb efecte d'hivernacle, el terme carboni ha passat a designar el conjunt de gasos amb efecte d'hivernacle. Potser primer va començar a fer referència als gasos amb efecte d'hivernacle que contenien carboni, com és el diòxid de carboni o el metà o altres gasos, però a la llarga que vaig fent referència al conjunt de gasos amb efecte d'hivernacle.
1: I tot plegat no acaba generant confusions o fins i tot ferint susceptibilitats en el cas dels químics?
0: L'àmbit del medi ambient i l'emergència climàtica és un àmbit molt interdisciplinar i entra en molts àmbits diferents. Pels experts en química, no, aquest ús que es fa en ciències ambientals o en medi ambient era clar, era molt estrany, els era sorprenent i per ells fins i tot era inadequat. Però mica en mica no s'ha hagut d'anar acceptant, doncs, que la llengua és viva, que va canviant, i encara que en química carboni continua tenint el sentit recte, doncs en l'àmbit del medi ambient carboni ha passat a tenir un nou significat que ja s'ha acceptat en català i que es documenta en totes les llengües del nostre entorn i doncs d'alguna manera visibilitza els canvis que tenen lloc en la llengua i que són molt habituals en aquest àmbit del medi ambient i de l'emergència climàtica. Ens trobem molt en què els termes van prenent nous significats i sobretot ens hem de dedicar a posar els límits, a veure diferències conceptuals entre termes, veure en quins casos sí que es pot fer servir un terme i en quins no.
1: Escolta, si parlem de clima, aquest desfici que tenim els catalans i les catalanes per la meteorologia us acaba ajudant o què?
0: Jo diria que ho enriqueix, no? Crec que fa que ho enriqueixi, és a dir, la meteorologia és un àmbit d'especialitat, però que es nodreix de molt lèxic popular i això per mi ho enriqueix. És difícil posar ordre, d'una banda, però també tenim molta feina feta. És interessant tenir ja formes tradicionals, formes dialectals, i poder tenir aquesta base a partir de la qual doncs, puguem obtenir el coneixement especialitzat. A partir dels termes de la llengua general i dels termes dialectals, doncs, poder fer aquest pas i fer-lo servir en àmbits especialitzats.
1: Per tant, la teva feina és fer una mica de senyora Fletcher del Termcat, no? Veure quines paraules en realitat no són qui diuen ser.
0: La feina lingüística, jo diria d'una banda que és una mica més senzilla, no? A vegades aquí les dificultats són aquestes, que a vegades paraules que ens semblen adequades, no? Perquè tenen l'aspecte de termes catalans, a vegades no són prou catalans des del punt de vista del significat, no? Si ens aturem en el que diem la semàntica, no? En el fons del terme, potser no són prou adequats i a vegades això, per això a vegades ens poden passar desapercebuts. Aquí hi ha la dificultat. La dificultat de l'àmbit també és mirar de veure què podem fer servir del vocabulari tradicional i què no, i veure quins termes són sinònims i quins no, on hi ha diferències de significat. Una mica aquí hi ha la dificultat de l'àmbit. Però és cert que és un àmbit en què trobem molt pocs manlleus pròpiament de l'anglès. Per exemple, en el diccionari de l'emergència climàtica només tenim dues entrades que com a denominació catalana es recull una forma procedent de l'anglès i en tots dos casos es recull com a sinònim complementari d'una denominació catalana. En un cas és el permafrost, que el recollim com a sinònim complementari del permagel, i permafrost no deixa de ser un terme especialitzats dels experts, que els experts tenien la necessitat de recollir com a denominació catalana perquè entre ells s'entenen així, no? Però la denominació realment que coneix, que surt als mitjans, que arriba al gran públic, jo crec que continua sent el permagel, tot i que els experts utilitzin el permafrost.
1: Algun altre exemple de paraula disfressada?
0: Un altre cas d'aquests és el medicar, que en aquest cas no és un manlleu que diguem adoptat directament de l'anglès, sinó que és un manlleu adaptat. És a dir, que li hem donat aspecte de paraula catalana, canviant-li aquesta morfologia de Medicaid, hem passat a medicar, i el recollim com a sinònim complementari d'una forma molt més descriptiva, que ens diu molt més sobre el concepte, que és mini huracà mediterrani. En canvi, medicar costa més pels experts, és com un terme molt precís, però en canvi, quan els mitjans de comunicació han d'explicar això de cara al públic general, diu molt més miniuracà mediterrani, per això en aquest àmbit és més fàcil que arribin a triomfar formes catalanes.
2: La pregunta Termcat.
1: Tanquem el capítol amb aquesta pregunta, com sempre. Avui li plantegem al Jordi Bové, el director del Termcat, què ha passat amb l'amenaça de barbarismes clàssics com el columpio o el bombero. Jordi, els han rellevat els anglicismes?
3: Sí, de fet, a veure, barbarismes segurament ho eren aquells i ho són ara, evidentment, els anglicismes. És veritat que els nous barbarismes i els barbarismes actuals són sobretot aquests anglicismes que arriben, eh? Vull dir, hem fet un canvi, és a dir, va haver un moment que els castellanismes, per la situació que teníem política, sobretot, doncs, eren la via d'entrada, era un problema que només tenia el català en aquell moment, eh? Que no tenien la resta de llengües, i ara hi ha hagut, és un problema global de les llengües, com que és els anglicismes. I, efectivament, actualment són sobretot termes de l'anglès que hem de vigilar, perquè si els anem acceptant aquests barbarismes de manera acrítica, pot arribar un moment en què estiguem parlant en català però amb vocabulari aliè. Aleshores, hem d'intentar trobar un equilibri. És a dir, el català, com totes les llengües, un recurs que té per evolucionar és el manlleu, però en té molts altres. Podem fer composició, sintagmació, derivacions, i que hi ha molts processos que et permeten formar paraules noves. Si tu al final només formes els nous conceptes i agafes directament les denominacions d'una altra llengua, estàs empobrint la llengua.
2: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
4: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

Radio Turdera. La emisora que t'escolta.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia, benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui dissabte 11 de juliol. Després que l'Agència de Salut Pública hagi declarat de l'aigua de la xarxa no apta per al consum de boca o a causa de la presència de PFAS, uns components químics sintètics derivats de processos industrials, l'Ajuntament de Tordera ha posat en marxa un pla d'acció tècnica per revertir la situació de manera immediata. L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, ha explicat que el consistori, en col·laboració amb l'empresa gestora Qualia, està treballant en dues vies principals per neutralitzar paràmetres de PFAS. D'una banda, la injecció de pols de carbó actiu és una de les opcions més immediates, que consisteix a aïllar un dels filtres de planta de tractament d'aigua potable per aplicar-hi aquest tractament, que ha demostrat ser efectiu per minimitzar l'impacte d'aquests compostos. Una segona via és l'ús de plantes d'osmosi inversa, que permetrien dissoldre i garantir la potabilitat de l'aigua amb altres garanties. L'Ajuntament està avaluant quina d'aquestes dues solucions és la més eficient per implementar-la sense demora. En paral·lel, el consistori durà a terme analítiques setmanals per fer un seguiment estricte de la qualitat de l'aigua i confirmar la tendència a la baixa dels nivells dels PFAS. Tordera torna a ser protagonista en l'àmbit literari social del Maresme amb la jove escriptora Luna Azul Vallès González, veïna de Tordera, com a protagonista. Luna Azul ha estat guardonada amb una menció especial en la categoria de 12 a 17 anys del 5è concurs de relats breus per la diversitat sexual i de gènere, pel seu treball titulat El que vam començar com una broma. La tordarenca explica que va tenir un coneixement del concurs literari a través del seu institut.
2: Estàvem a classe i el professor, el Guiu Mons, ens va dir que hi havia un concurs i que volia que féssim un conte. Que contaria nota per l'institut i que si volíem ho podíem fer. I ens vam accionar els premis i tal, i jo vaig acabar el llibre l'últim dia i ho vaig entregar.
1: L'acte de cloenda de la cinquena edició que es va celebrar al Masnou, municipi que ja va acollir la primera edició, va servir per posar en valor la qualitat literària dels treballs presentats i alhora per llançar un missatge contundent de rebuig als episodis d'intolerància i LGTBI-fòbia registrats a la comarca durant les darreres setmanes. Acompanyant-la en el palmarès, en la seva mateixa categoria hi ha Greta Piperno Castellarnau, de Vilassar de Mar, que va obtenir el primer premi amb Un petó per correspondència, i Martina Pericot Martínez, del Masnou, segona amb El secret del rei. La Peixera presenta avui dissabte la tercera i darrera proposta de l'estiu. A partir de les 8 del vespre tindrem l'actuació de Rise Up Sound System. A continuació arribarà Circus Frank i posteriorment i per acabar la nit finalitzarem amb l'actuació Impro que tomba. L'esdeveniment que tindrà lloc al Parc Prudenci Bertrana i tindrà un cost gratuït. Per tant, no farà falta pagar cap entrada per poder accedir-hi. L'espai físic de l'Esplai El Garbell està vivint una important remodelació integral gràcies a una inversió de l'Ajuntament de 15.000 euros només en material. Les obres executades íntegrament per la Brigada Municipal tenen com a objectiu principal transformar els espais per fer-los més còmodes, sostenibles i també eficients energèticament. Els treballs previstos inclouen una renovació completa de la instal·lació elèctrica amb la substitució de les llums per tecnologia LED, la instal·lació també de nous lavabos i, a més, sumar-li la pintura a les estances i, sobretot, la substitució de portes i finestres per tancaments més moderns. Torna el torneig de bitlles a la fresca amb un nou sistema d'inscripció. El torneig d'enguany que se celebrarà des del dilluns 3 fins al divendres 7 d'agost. La principal novetat d'aquesta edició està en el procés d'inscripció, deixant enrere ja les gestions tradicionals per correu electrònic amb el club, modernitzant així el sistema i implementant-hi el formulari en línia. Per a tots aquells equips que vulguin assegurar la seva plaça, cal tenir en compte que el formulari s'obrirà oficialment el proper dilluns 20 de juliol a les 9 del vespre. El torneig està limitat a un màxim de 48 equips participants i el preu per poder-hi competir és de 10 euros per jugador. Tot i el salt tecnològic en les inscripcions, l'essència i la normativa de la competició no variaran. La cita diària començarà a les 9 del vespre i les partides s'allargaran a altes hores de la nit fins que s'acabin ja totes les rondes corresponents. Com és habitual, qualsevol persona a partir dels 8 anys pot participar i els equips estaran formats per un mínim de 5 i un màxim de 8 jugadors. A més, per garantir l'equitat de les 48 places disponibles, només un màxim de 10 podran ser ocupades per equips considerats federats. L'últim dia de la competició s'organitzarà una botifarra gratuïta per tots els jugadors i jugadores participants, i aquells veïns o acompanyants que no hagin participat en el torneig podran sumar-s'hi amb un preu de 6 euros per persona. Acabem ara sí amb un breu repàs del temps, i és que avui dissabte tenim un dia assolellat, estable, amb temperatures però que han anat lleugerament a la baixa respecte a les altes temperatures extremes que hem patit aquesta darrera setmana. L'onada de calor, per tant, que ja dona una mica de treva, tot i així que la calor no marxa i les pluges que no apareixen. Ahir a la tarda a Tordera va haver-hi un petit indici de que podia haver-hi alguna pluja, però finalment no va acabar en res, va acabar tot en 4 gotes. Això seguirà de la mateixa manera avui amb aquestes altes temperatures i unes màximes de 33 graus.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
3: Notícies en xarxa.
4: Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí.
5: 5, 4, 3, 2, 1.
6: And now for my next number, I'd like to return to...

0: Programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Una edició més, arriba la història de la música dance a la teva sintonia. I avui ho farem amb una banda que ens arriba des d'Alemanya. Estem parlant de la formació Propaganda.

grup va ser fundat el 1982 per Ralf Dorper, membre de la banda alemanya Die Krabs. Per això va convocar Andrea Stein i la vocalista Susan Freitag. Més tard van incorporar el músic i compositor Michael Mertens i la cantant Claudia Barken. Amb aquesta formació van editar el 1984 el seu primer senzill editat, que es deia Doctor Mabuse.

0: La banda, el 1985, va editar el seu primer àlbum sota el títol The Secret Wish, el qual aconseguiria el lloc número 16 en el rànquing britànic i tindria com a senzill més important Imaginary, que soltem tot seguit.
1: Motor.

hem dit que el primer senzill de Propaganda va ser Doctor Mabuse, que es va editar el 27 de febrer del 84. La que estem escoltant, P Machinery, es va editar el 29 de juliol del 85. Però entre aquestes dues van enregistrar un altre single que es va editar el 7 d'abril del 1985.

la carrera de propaganda va ser als 80, però als 90 i més concretament al 1991 editaven What in My Heart.

la música de Pop Music. Les crispetes amb Robin Scott. Des del seu treball New York, London, Paris, Munich. Estàs sintonitzant Hot Dance 80, la teva emissora preferida. 21 freqüències arreu de Catalunya sintonitzen amb Fris.

Si arribes de nou a la sintonia de Hot Dance 80, benvingut o benvinguda. És un programa dedicat a la música dance de dècades anteriors. Bàsicament 70s i 80s, però també punxem alguna cosa dels 90s. Això es fa algun remix, algun mashup, alguna cosa al segle XXI que estigui basat en cançons dels 70s i 80s. Benvingut sigui. Aquesta pro que estem escoltant és del 1983. Ells són els Freed i això és I.O.U. I anem a escoltar ara una formació que tots són germanes. Són exactament 6 germanes. I és que sempre que parlem de família parlem dels Jacksons. Però a part dels Jacksons i Michael Jackson hi ha moltíssimes més famílies que revolucionaven les pistes de ball. En aquest cas serà Ruth Pointer, Anita, Sadako, Jane Pointer, Bonnie Pointer i Issa Pointer. Sabeu de qui estem parlant? Doncs de les Pointer Sisters.

La música dance dels 70. En aquesta ocasió de la mà de les Pointer Sisters amb I'm So Excited. Des del seu Dance Bold Remixes escoltem aquesta cançó que va ser tot un èxit a les pistes de ball. I ara li posarem una mica d'imaginació amb un trio anglès que va tenir protagonisme a principi dels anys 80. Van tenir èxits a 28 països, guanyant 4 discs d'or, 9 discos d'or i més d'una dotzena de discos.

discos de plata a tot el món entre el 1981 i 1983. Aquests primers compassos ja sabeu qui són, eh, que sí? Estem parlant dels Imagination. I això són música i llums. Music and Lights. Des del seu In the Heat of the Night.

Hot Dance 80, el teu programa de dècades anteriors. La música dance funcionava a Itàlia, funcionava a Estats Units, funcionava a molts llocs. Si us parlem de l'antiga Iugoslàvia, i més concretament Croàcia, des d'allà ens arribava Alexander Marton, que va néixer el 4 d'octubre del 1959. Ja havia editat coses el 1985 i 86, com Camel by Camel i Exòtic and Eròtic. Però la cançó que el va fer famós va ser el People from Ibiza. I és que en aquella època es portaven els discos d'importació. Hi havia botigues com Blanco y Negro, Raf, que es dedicaven a la importació de música. Després Blanco i Negro es va convertir en una companyia discogràfica i ara és la que es menja els torrons. I és que Blanco i Negro va comprar Max Music, que era la seva competidora directa. Aquest és un maxi single que va arribar al nostre país només editat per la cara A. La cara B era completament llisa.

després de la salutació del Mike Platines, el terror de les cabines, ens arriba High Energy, la música d'Evelyn Thomas, que va ser un dels primers músics a defensar la LGTBI.

0: Hot Dance 80, el teu programa dance de dècades anteriors. Et presentem en cada edició la història de la música disco, de l'Italo. Et presentarem la història del funk. I és que, a part d'escoltar la ràdio i fer ràdio nosaltres, com un mitjà de comunicació, i com a tal tenim d'informar, doncs, del que és la història de la música dance. Això ho fem cada edició, començant Hot Dance 80. Aquesta temporada, que ja en portem 13, hem decidit que un cop al mes escoltarem un megamix, o un minimix, mix, com va ser el primer que vàrem escoltar aquesta temporada. I és que el primer home que va enregistrar una sessió amb un vinil va ser en Raúl Orellana. I a partir d'aquí, Max Music, ja ho sabeu, va fer un concurs, el va guanyar Mike Platinas i en Javier Ucía, i varen enregistrar el Max Mix 1.
1: Oh, uno, dos, uno.

Així és com comença, doncs, l'edició del Max Mix 1. El primer Megamix que van editar en Mike Plotinas i en Javier Usía per la discogràfica Max Music.

0: Tots els millors records, la millor música dels 80. No te la pots perdre. Cada setmana a Hot Dance 80, amb Josep Maria Jurado.
1: I ara, Hot Dance 80, escoltem Guill de la Guilla, Fox de Fox. I aquest seu preciós petit diamant, Precious Little Diamond. I és que va ser una cançó que es va ballar moltíssim. I ara, doncs, la puxem a Hot Dance 80.

Aquesta és la veu de Nika. Això és Japanese Boy. Probablement amb 13 anys no l'haguessin punxat. I és que a vegades se'ns escapen coses. Una cançó que segur que no punxaríem en condicions normals. A Hot Dance 80 és la que anem a escoltar tot seguit. Però és que l'altre dia per la tarda, escoltant el programa d'en Toni Peret, doncs em va portar aquests records.

I és que fent programes de ràdio de tarda, a vegades es punxen coses, doncs, com aquestes. Però feia moltes nits que no escoltava una cançó com aquesta. De Pink Floyd, eh? Tela Marinera, la música que es feia el 1978, que va ser la banda sonora de la pel·lícula The Wall, El Mur, i que els discjòqueis punxaven a les discoteques. Però a finals dels 70 tirem una mica més enrere, perquè El Mur és de finals dels 70,

alguna vegada es comet errors. Hem dit que el mur era de final dels 70 i aquesta de l'Hitback també. Aquesta de l'Hitback és del 83.

unes onades que ens porten a pensar en l'estiu que queda enrere. I és que hi ha gent que li agrada molt la platja, a altres no ens agrada tant, ens agrada més de nit. Si estàs amb la persona estimada al teu costat, tant fa que sigui de dia, de tarda, de nit, qualsevol hora, pots anar a la platja a prendre el sol, a caminar, es poden fer 50.000 coses a la platja. Altres me les callo. Perquè els que venen ara als Level 42 ens donen lliçons d'amor.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: Ràdio Tordera.
5: Trenca amb la monotonia. Els dimecres a la tarda, a Ràdio Tordera, recordem les millors cançons a través de les teves peticions. Els dimecres, de 6 a 7, la tarda és Record.
6: Bé, doncs, de 6 a 7 no, que havíem començat una miqueta abans, perquè avui també acabarem una miqueta abans. O sigui que a les 6:30 haurem de connectar. Han de fer una entrevista molt important.
7: Molt important.
6: De sobre l'aigua del riu de Tordera, sobre l'aigua que bevem.
7: Exacte.
6: Serà una entrevista en directe.
7: Correcte.
6: A fer en aquí l'Hospital de Pobres. I pues, nosaltres deixarem les línies obertes a que aquesta entrevista la pugueu escoltar tots els torderencs. Per tant, nosaltres comencem el programa. Saludem en Salvador, que és el control.
7: Bona tarda.
6: Bona tarda.
7: Salutacions.
6: I què farem aquesta tarda? Què tenim de convidat?
7: Aquesta tarda, amb aquesta calor.
6: Aquesta tarda, la gent que es miri per internet per contestar-nos a la pregunta que farem, perquè quina pregunta fem avui?
7: Ai, a qui vols escoltar la setmana que ve? Django o Bertín Osborne?
6: Aquesta és la resposta. Viendo que otro sabio iba comiendo las hierbas que él arrojó.
7: Sí, això t'ho ensenyaven abans quan anaves a col·legi, que ensenyaven en castellà.
6: En espanyol, sí.
7: En espanyol. El Esopo, és l'Esopo.
6: L'Esopo.
7: L'Esopo. La fàbula d'Esopo.
6: Qui voleu escoltar la setmana que ve? Doncs això és el que ens heu de trucar i dir-nos. I a més demaneu la cançó, perquè avui tenim de convidat que va guanyar la setmana passada. Qui va guanyar? Salvador.
7: Ai, l'Antonio Machín.
6: Ah, i té unes cançons tan boniques.
7: Ai, sí.
6: Que passarem una tarda molt agradable, mitja hora menys de programa, però que serà interessant el que han d'oferir des de l'Hospital de Pobres.
7: I tant, que sí. I tant.
6: Per tant, els deixarem mitja hora perquè facin aquesta entrevista i nosaltres plegarem d'hora. Bé, doncs avui l'Antonio Machín té unes cançons molt boniques, com per exemple...
7: Angelitos Negros, vols dir?
6: Sí, aquesta n'és una. Sí. Tengo una debilidad.
7: Ay, Madrecita.
6: Ah, també, Somos.
7: Somos, infància, no?
6: Infàmia.
7: Ah, infàmia,
6: infàmia.
7: S'ha de dir infància, aquí. Infàmia, no la tindrem pas, aquesta.
6: No, si has trobat també l'altra, també és igual,
7: Ai, veig una infàmia, aquí, sí.
6: Somos.
7: No? Corazón Loco.
6: Dos Gardenias.
7: Amar y Vivir.
6: Amar y Vivir y Esperanza.
7: Somos Novios.
6: El Manicero.
7: Envidia.
6: Quizás, quizás, quizás.
7: No me vayas a engañar.
6: Y Toda una Vida. Aquestes són les cançons que tenim. Una l'hem repetit, que sí.
7: Toda una vida, dius?
6: Sí, tota la vida estaremos aquí en este programa hasta que nos echen.
7: Això.
6: Patrocina el programa. Qui el patrocina?
7: Ai, el restaurant Camirral 146,
6: I què regala?
7: Ai, no sé si regala,
6: Avui te faré...
7: Una paella per dues... Una paella d'arròs per dues persones.
6: Molt
7: perquè
6: bé.
7: Una paella sola...
6: No.
7: T'hauries de posar l'arròs i les gambes tu.
6: Ara. Bé, no hi vaig anar-hi la setmana passada.
7: Sí?
6: Sí. I va... Amb un personatge que li va tocar, me va convidar. Ah. I vaig anar amb ell.
7: Ah.
6: I... Hi ha quatre gambes,
7: Quatre gambes? Déu-n'hi-do.
6: Dos per cada un.
7: Molt bé,
6: un arròs... Bueno, vam demanar nosaltres, hi ha diverses versions d'arrossos. Hi ha l'arròs de muntanya.
7: Sí.
6: Hi ha l'arròs de peix, de marisc, sí. I això. Doncs tu pots triar una paella de la que vulguis.
7: Doncs els que entrin avui a Facebook veuran una paella molt diferent de totes les que s'han pensat.
6: O sigui que també, si es fan la foto, poden anar allà i demanar, vull aquesta.
7: Exacte, que és molt especial.
6: Seria bo. I després també tenim tres cançons per la gent que no vulgui escoltar l'Antonio Machín.
7: Sí.
6: Una és molt, molt, molt catalana.
7: Sí.
6: És la Núria Feliu, que cantarà...
7: Sota el cirerer florit.
6: Oh. També cantarà en Guardiola.
7: Sí. La poma.
6: La poma, que n'hi ha una persona que segurament que la demanarà.
7: De quina classe... De quina
6: cada
7: classe,
6: setmana la volia demanar.
7: De quina classe t'agraden a tu les pomes?
6: A mi, d'aquestes brutes, àcides.
7: Tenen les, un nom,
6: la província... El Walden.
7: Ara, Golden.
6: Ara, que també hi ha gossos que es diuen Walden, també.
7: També, i Golden Gate, i moltes coses. I a Mallorca, la poma és una altra història.
6: Sí? Digues. Sí. Què li passa a la poma?
7: Ui! Diria, hi ha roba estesa.
6: Ah, farem un programa de nit. Anem, doncs, també a la tercera cançó, que és Pimpinela.
7: Sí.
6: I cantarà?
7: La família.
6: Ah, ja sabem una altra persona que li agradarà molt.
7: Segur, és maca, sí, la família,
6: sí,
7: eh?
6: Sí. I està demanada, a més, eh?
7: Ja. Jo era d'en Fofito i en Miliki, la família unida...
6: No, serà broncat.
7: Però no és aquesta, no.
6: No, no és aquesta.
7: Bé, doncs bé, tenim una trucada.
6: Ja tenim una trucada, doncs bé.
8: Ara bueno, bones tardes.
7: Hola, Fina. La Fina.
8: Com estàs, Salvador?
7: Jo? Bé, molt
8: sí,
7: bé.
8: Vale.
7: Gràcies,
8: ja
7: Fina.
8: Ja
7: sí.
8: Escolta'm, ja us he sentit amb el lloro, també.
7: Ostres, que bé. T'has dit, has rigut?
8: Sí. Sí. Molt, he rigut molt.
7: T'aconsello que d'aquí endavant t'hi aferris a la cadira, sí, perquè...
6: Serà, bueno, serà el xou, eh? Ara només és un...
7: Això, un petit tast,
6: un
7: això.
6: Petit tast,
7: sí. Allò abans, de, però, tast, abans del primer sí, plat. Sí.
8: Sí. Sí. Sí, ahir no vau fer-ho, no? No hi era jo.
7: I... Hi ha un dia que no es va passar.
6: No es va fer, no sé.
8: El dilluns,
6: no...
8: va ser el dilluns, no sembla, no sé, el dilluns.
7: Sí. Molt perquè ara bé, arrenca, estem encara ensenyant sí, a parlar del lloro.
6: Sí. I... El lloro ha de parlar bé.
8: Bueno, vull angelitos negros.
7: Ah, molt bé.
8: Que la dedico a la meva mare i a vosaltres dos.
7: Molt
8: també
7: bé, Fina.
6: Moltes gràcies. I per Francisco.
8: I a la meva mare, que estarà al cel i se'l veurà, ho veurà.
7: Sí, segurament. Segur.
8: Perquè sempre que hi anava tenia en Guardiola i l'Antonio Machín i en Josep Calduc, Sepúlveda, no?
6: Sí, sí, Sepúlveda.
8: Sí, Sepúlveda. Sempre ho tenia, aquest.
7: Molt bé.
6: Són cantants de sempre. Mm.
7: Molt bé, Fina, sí, gràcies per trucar-nos.
8: Adéu.
7: Adéu. Adéu.
6: I una altra trucada, bona tarda, amb qui parlem?
9: Amb mi.
7: Ai.
6: Ja sé quina cançó demanarà. A que no saps, Salvador, quina cançó demanarà?
7: Ah, no sé. Somos, no? Somos novios.
6: Somos novios?
9: Somos novios, jo. A mi no.
6: A veure, quina demanaràs, digue-ho.
9: Bueno...
7: Sota el cirerer florit demanarà.
6: Quina?
7: La Núria Feliu.
6: No.
9: Aquesta, Somos novios, que l'han demanat?
6: Sí. Ai, no. Però no se passa. Aquesta la que has de demanar. He posat en Josep Guardiola, que canta una cançó que a tu t'agrada. Que no ens has escoltat.
7: La poma.
9: No.
7: La poma.
6: La poma.
7: La poma.
9: Ah, vale.
6: Ah, vale. Vale, etiquet.
9: Però me n'heu de donar de pomes.
6: Sí. Sí. Un grapat, te'n donarem. Sí. Va, jo t'apunto aquesta. I també volies l'altra, la que ja volies més.
9: Una de Machín.
6: Quina has dit? Ojitos, quina ha dit?
7: Somos novios, ha dit.
6: Ah, somos novios?
7: Sí.
6: Va, doncs somos novios.
9: Que
6: per dir, somos novios.
7: És molt maca, aquesta.
6: Sí, se per dir, va. Sí. Dedica'ls-a.
9: A tota la meva família, el Tocars Barrera, la Quimeta Puig, i vosaltres dos, que tingueu bon programa i bon dimecres.
7: Molt bé,
6: molt bé,
7: home.
6: Moltes gràcies.
9: I aquí, per la setmana que ve, que hi ha.
6: Ara, qui vols la setmana que ve? No li hem dit a la Fina.
7: A la Fina.
6: Tenim en Biango o en Bertín Osborne.
9: Bertín Osborne.
7: Ai.
6: Vale, doncs vinga, te l'apuntem. A veure qui guanyarà. Molt bé, jo. Joan. Doncs gràcies.
7: Vinga.
6: Adéu.
7: Adéu.
9: Molta calor.
6: Molta calor, també.
7: Molta calor.
6: Tenim una altra trucada. Bona tarda.
10: Bona tarda.
6: La Quimeta Puig...
7: Carai, quina veu més clara, tu. Oh,
6: avui cada cop està més maca.
7: Com més calor fa, més té la veu més clara.
6: Sí.
10: Que feu dos turnos, vosaltres.
6: No, comencem a 6:15, ara.
7: Dos quarts.
10: Bueno, escolta'm.
7: Escolta.
10: La primera part és que teniu una que se diu Nosotros.
6: Sí, que nos quisimos tanto.
7: Nosotros.
6: Que fuimos aquellos...
7: Nosotros, no hi és pas nosotros.
6: Nosotros.
7: No, no, no, no hi és, eh.
10: No sé, bueno, no sé.
7: No hi és, Quimeta, te l'inventes.
10: Escolta'm, Joan.
6: Sí. Somos, tenim.
10: Nosotros cantaven els Panchos.
6: Ah, tenim Somos.
10: Ai, no sé.
6: Somos, bueno, un sueño impossible que busca la noche.
10: Ai, aquesta que estava... Convé ploure. Em penso que em fotrà una tronada i llamparalla i tot. Mm. Bé, no, poseu la primera part d'una de ben maca.
7: Tota una vida posarem per tu, vinga.
10: Bé, no, tota una vida.
7: Tota una vida.
6: Sí. Estaria tu l'home.
10: Bé, no, ja m'agrada. I la segona part,
6: sí.
10: Què faig? Torno a trucar o què?
6: No, no, demana-la ara, perquè plegarem a 6:45.
10: Ara demano ara?
6: Sí. Sí.
10: Quines cançons teniu?
6: La Núria Feliu, Un cirerer florit, en Guardiola, La poma, i la Pimpinela, La família.
10: Ai, també, que més, a mi m'agrada.
6: Ja està.
10: Sí. Ara, posa La família,
6: vale.
10: Perquè tinc gent que no som, som més que família.
7: Molt bé.
10: Aquesta tota una vida,
6: sí.
10: Vull de dedicar a...
7: A tots els enamorats.
10: La Paquita, el Martí.
6: Molt bé.
10: I la família... Bé, bueno, que trobi, escolta, Ràdio Tordera, Per vosaltres dos.
7: Ai, clar.
10: I la família...
7: Ai, mare.
10: La família.
7: La família.
6: Molt bé.
10: I la poma...
7: Ai, la poma.
10: Va, també m'agrada, amb en Joan Chapaller.
6: Molt
10: bé. Bueno, que tingueu un bon programa... I una bona... Ai, ja no ho puc més, noi.
7: Vinga, Quimeta.
10: Bueno, bona va, tarda. Vinga, no me lio, perquè
7: no te
10: em fa llàstima.
7: Vinga, guapa.
10: Bona tarda, bon programa.
7: Gràcies.
10: I endavant.
7: Gràcies.
10: A la setmana que ve, avui, Martínez Borné.
6: Molt bé.
7: Molt bé. Vinga. Vinga.
10: Bona tarda per tothom. Adéu.
7: Adéu.
6: Bé. Ara, una altra trucada. Bona tarda.
11: Hola, bona tarda.
6: Parlem amb la Dolors Mas.
11: Sí.
7: Carai, no.
6: Jo sé quina cançó vols.
11: Ja saps quina vull.
6: Jo sé quina vol.
11: La família, i els dedico per tots vosaltres.
7: Carai, molt bé, moltes gràcies.
6: Doncs ja saps que de tant en tant la posem sempre per tu, eh?
11: Bueno, és que la veritat m'agrada molt.
6: Molt bé, la família ha d'estar unida.
7: És molt maca, sí.
11: I tant que sí.
7: Sí, sí, sí.
6: Molt bé, Dolors.
7: Bueno, molt bé.
6: Bona tarda.
11: Adéu-siau i que tothom vagi bé.
7: Gràcies, vinga.
6: Que tu també estiguis sempre bé.
7: Adéu.
6: Adéu. I ara?
7: Doncs ara, de moment, tranquil·litat.
6: Jo per la primera que tinc, has de mirar avall, avall, avall, avall. Toda una vida.
7: Toda una vida.
6: De l'Antonio Machín. Perquè me l'ha demanat la Quimeta Puig, l'Anna Fernández i també l'Àngels Drog per dedicar-la a les seves amigues i també a Mar Massaguer. Doncs, Toda una vida de l'Antonio Machín.
7: Bueno, aquí Toda una vida de l'Antonio Machín.
6: Sí.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
3: De la música i les cançons que ens han quedat gravades a la memòria. Els dimecres a la tarda, a partir de 5:45, la tarda és record.
4: Això és nova? Vaja, vaja. Bé, doncs nosaltres anem per una altra trucada. Bona tarda, amb qui parlo?
5: Molt bona tarda.
4: Oh, la
6: bona
4: Maria,
6: tarda.
4: La Maria.
6: La Maria.
4: Sí. Com està la Maria? Bé?
5: Bé, bé, bé.
4: Molt bé,
6: bé, bé, bé, bé,
4: bé. Està com una bebé.
6: Vinga, bueno.
5: Sí, quasi, quasi.
6: De bebé només n'hi havia una, eh?
4: Ah.
6: Ah, aquella rossa, bueno, tan no, impunt, aquella francesa.
4: Poder la Maria està tenyida de rossa, eh? No
6: ah,
4: saps?
6: Alto. Ah,
5: alto. I tant, digue-li que fa molts dies que no m'ha vist.
4: Ara.
6: Segur que sí, que fa bo. És que som de barris bueno, diferents.
4: Va. Sí.
5: Poseu-me la cançó que vulgueu, perquè totes són maques.
4: Mira, hi ha El Manicero, Envidia, Amar i Vivir, Esperanza.
6: Dos Gardenias. Corazón
4: Loco.
5: Aquesta Dos Gardenias,
6: que sí,
4: perquè dos també ja l'han demanat, aquesta, home.
6: Oh, no, i, oh, esclar, ah, ja he fotut la pota, jo.
4: Bueno, mare. Va, l'apuntarem aquí perquè tampoc no els podem posar totes. Va,
6: no, avui
5: pleguem abans.
4: Maria,
6: si pleguem abans.
4: Si podem passar alguna més, ho farem.
5: Vale, molt bé.
6: Escolteu sí, Ràdio Tordera fins a les 7, que hi ha notícies importants, que s'ha sí. reunit en ple al Ajuntament, no, Joan?
4: Sí, fan una entrevista sobre les aigües de Tordera.
6: Sí.
4: Hi ha uns periodistes que s'han reunit aquí a l'Hospital de Pau.
6: És interessant poder escoltar-ho.
4: El que explica.
5: I us han agafat un tros de programa.
4: Ah, ens l'han agafat. Pessigat, ens l'han pessigat.
5: Bueno, molt bé.
4: Doncs, quin cantant voldràs? Un moment, un moment. Quin cantant vols per la setmana que ve? En Biango o en Bertín Osborne?
5: En Bertín Osborne.
6: Carai, noi, tothom vol el mateix.
4: Molt bé, doncs ja està, ja t'hem apuntat. Moltes gràcies. I la setmana que ve, si Déu vol.
5: Escolta, que la vull dedicar.
4: Ah, dedica-la, és veritat. Ai, pobra. Digues, digues.
5: A les meves amigues, a la Quimeta Puig i a vosaltres dos.
4: Ai, gràcies. Ai,
5: que tingueu una bona tarda.
6: Moltes gràcies.
4: Esperem que sí. Moltes
6: això, gràcies. Això esperem, que fa molta calor. I...
5: Sí. Però aquí esteu bé.
6: Oh, bueno,
4: no
6: bueno.
4: Sé, vine, vine, ja ho veuràs.
6: Vine, vine.
4: Sí que estem bé, sí.
5: No. Estem... Ara més aviat serà que no, eh?
6: Estem bastant bé, eh? Estem bastant bé, sí.
4: Vinga, doncs, gràcies.
6: Vinga, bueno, gràcies, vinga. Maria.
5: Adéu.
6: Adéu. Doncs vostè dirà.
4: Jo diré que ara tornarem a posar una altra cançó d'ell per fer Navia. Ens han demanat Angelitos Negros, ha sigut la Fina Catal, que ens ha trucat demanant aquesta cançó.
6: Sí.
4: I també ens l'ha demanat la Mercè García, que a ella li agrada molt. I m'ha dit que tant és la cançó que li posem i que la dediquem a tots els que estan escoltant aquest programa, com sempre ho fa, i també nosaltres dos.
6: Doncs Mercè...
4: Angelitos Negros.
6: Angelitos Negros.
4: Ai, que no m'entren els àngels. Ara, ara.

0: I ara anirem per una cançó que ens han demanat de Pimpinela, La família. I ens l'ha demanat l'Anna Fernández per dedicar-li a les seves amigues i també amb en Marc Massaguer. La Quimeta Puig també s'hi ha afegit. I, doncs, també la Dolors Mas, que ens ha trucat i també s'ha pengit a La família. Doncs per tota aquesta gent i els dediquem per la Pimpinela.
1: La família unida.
2: Era si llegó esta canción que es la mejor canción para estos momentos que vivimos. Pensemos en la gente querida, estén donde estén, traigámoslo

0: Ja està.
1: Bé, ja està. Doncs ja ara està. Hem de posar una altra cosa en l'Antonio Machín, i posarem Madrecita. L'ha demanat en Salvador Massó per dedicar-li a la Julita, en Jaume, en Joan i la Roser, en Francesc i en Àngels.
0: És aquella que diu Madrecita de l'alma querida.
1: En el pecho yo llevo una flor. Ah. No importa el color que ella tenga, però... perquè tu eres madre, una flor.
0: Oh, molt bé, sí senyor. I saps on va néixer, Machín?
1: No. On va néixer?
0: A Suaga la Grande.
1: Què dius? No, i també quin lío aquest home, eh?
0: El 1903, i va morir a Madrid. I saps què deia?
1: No.
0: Soy el más español de los cubanos y el más cubano de los españoles.
1: Veus? Això també t'arria raó.
0: Doncs Madrecita, no?
1: Madrecita, vinga, endavant.

0: Bé, doncs ara posarem una cançó que jo havia preparat per la Núria Feliu, però a l'ordinador diu Canta Serrat. Per tant, serà en Joan Manuel Serrat.
1: Podríem estar buscant, però estaríem una estona...
0: No, perquè no tenim gaire temps avui. Sota un cirerer florit, l'ha demanat en Salvador Massó per dedicar-la a tothom, i també doncs, hi apuntem en Joaquim i la Mercè de Can Verdum, que ell, en Joaquim, li dedica a la seva senyora. Doncs i a nosaltres, a tots els que escoltem aquest programa.
1: Sí, doncs la tenim aquí, per en Serrat.
0: Cantada per en Serrat, mira, doncs, un petit canvi.
1: Suposo que els hi serà igual, no?
0: Sí, espero que sí.
1: A més, fa allò del murmuri d'abelles millor que la Feliu.
0: Murmuri d'abelles, murmuri d'abelles.
1: I ara mira que n'hi ha, eh? I les asiàtiques, no t'hi dic on ha.
0: Asiàtiques i vespes, també, que persiguen.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. La Fundació Esperoni s'incorpora al Servei Local d'Ocupació de Tordera. L'entitat oferirà atenció especialitzada a persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental. Ho explicava la directora del Servei d'Inserció Laboral de la Fundació, Cristina López.
2: El projecte a Tordera ha començat el dia 1 de juliol i estarem durant tot un any fent aquesta feina en les oficines de promoció econòmica de l'Ajuntament. Hi haurà una preparadora laboral tots els dimarts i tots els dijous per tal d'oferir aquest suport.
1: El Festival Multipolar a la Biblioteca ofereix avui proposta de poemes musicats. Serà al Parc de la Mollera a partir de les 9 del vespre, dins aquest festival ja molt consolidat al nostre poble. La Sílvia Francesc, directora de l'equipament.
3: És un concert de poemes musicats amb ritmes de folk rock mediterranis i gaudirem d'un recull de poemes de poetes catalans.
1: I l'Esplai de la Gent Gran celebra el seu 49è aniversari adaptant l'espai per la calor. Dissabte es farà la missa i el concert i el divendres següent es durà a terme el dinar. Ho explica Jordi Catalán, president de l'Esplai.
4: Normalment fem una cosa un divendres i l'altre el dissabte, doncs, que toca, no? Però per qüestions d'agenda de músics i tal, ja portem un parell o tres anys que ho hem de fer separat.
1: El Cercle Astronòmic de Tordera organitza una nova observació amb telescopis a Orsavinyà. L'activitat és gratuïta i es demana respectar l'entorn en tot moment. En Josep Pujol és president de l'entitat.
5: És gratuïta per tothom, només cal respectar les normes mínimes de convivència, respectar el medi ambient, no embrutir, no fer foc, sobretot.
1: Doble or i un bronze pel taekwondo més Tordera en el trofeu Promoció Júnior de Catalunya. Carla Moleón i Zan Blanco es pengen l'or, mentre que Arnau García aconsegueix el bronze en una jornada rodona per acabar la temporada. Escoltem l'entrenador de l'entitat, Òscar Pavón.
6: La Carla i l'Izan tenien l'afegit de la categoria pel pes, que és un pes molt baix, i el van voler mantenir i aguantar, i ara l'estiu és difícil, no?, perquè amb la retenció de líquids i la calor costa molt d'aguantar aquest pes, i la veritat que vam fer un gran esforç.
1: Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
7: Temps de les properes hores que ha de venir marcat bàsicament per la calor. Calor intensa, calor extrema, la que avui i demà tindrem aquí la comarca amb el màxim d'aquest episodi de calor que estem tenint aquests últims dies i que avui ens pot portar màximes de 34 graus a la franja costanera de la comarca i cap als 37 a l'interior del Maresme. De fet, ahir ja es fregaven els 36 en alguns punts de l'interior de la comarca. D'entrada, com dèiem, pel que fa als vents, continuen com fins ara molt fluixos, la situació marítima tranquil·la a tota la costa de la comarca i de cara a demà a tres quarts del mateix. Això canvia una miqueta entre divendres i dissabte. Divendres les temperatures començaran a baixar una mica i aquest descens serà molt més evident dissabte, amb un respir pel que fa a la calor, i diem aquest respir perquè de cara a la setmana entrant tornarem a tenir una nova entrada càlida important.
1: Ho deixem aquí, actualitzem notícies en propers bolletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
8: Trenca amb la monotonia. Els dimecres a la tarda, a Ràdio Tordera, recordem les millors cançons a través de les teves peticions. Els dimecres, de 6 a 7, la tarda és Record.
9: Bé, nosaltres continuem en el programa. Anem a fer una altra cançó de l'Antonio Machín, que és el nostre convidat d'avui. Va guanyar la setmana passada per 3 vots més que l'altre personatge que teníem. Anem, doncs, per la cançó que porta per títol Somos. Està demanada també per en Quim i la Mercè de Can Verdú, que la dediquen a tots els oients de Ràdio Tordera, i afegirem també doncs la Maria Àngels Roc i també la Maria Maresma, perquè resulta que dos gardènies no la trobem.
10: Si al final del programa surt, ens la dedicarem nosaltres i la posarem per ella també.
9: Això.
10: Però al final,
9: posem aquesta Somos, un sueño imposible.

0: Bé. I ara anirem a fer el sorteig perquè hem d'acabar el programa abans de dos quarts.
1: Sí, ui, ui, eh? Tenim
0: I
1: aquí...
0: I com que hem d'acabar el programa abans de dos quarts, has de dir un número de l'1 al 19 per veure qui s'emportarà aquesta paella per dues persones.
1: El número 7.
0: El número 7.
1: Sempre diuen el 7 el treu.
0: Doncs apa. S'ho emporta un de les xarxes, que és el Toni López. El Toni López s'emportarà aquesta paella.
1: Caramba, en Toni. Carai, noi,
0: doncs,
1: Toni.
0: El Toni ens dirà amb quina paella ha demanat.
1: Si t'agraden molt les pomes...
0: També pot demanar... També fan pastís de poma, que el fan ells, també.
1: Ells, veus que bo.
0: Aquí a l'estalant s'ho fan tot ells. I de qualitat, de qualitat.
1: Qualitat total.
0: Ara
1: molt bé, doncs.
0: Posem una altra cançó.
1: Sí.
0: Ja sabem el guanyador. Podríem posar, a veure, Esperanza.
1: Esperanza.
0: Sí. O si no, tengo
1: te l'inventes, eh?
0: O tengo una debilidad.
1: Tengo una debilidad, esperanza, pues mira...
0: Tengo una per dedicar-la a tothom, principalment també a la Concepció, en Lluís i la Benita, i a tots els que escolteu aquest programa, que passeu una bona estona, i avui ja sabeu que hi ha una entrevista molt important per saber què ens passa en l'aigua que bevem de l'aixeta. A les aigües de Tordera hi ha algun problema. Però no us el descobriré, perquè heu d'escoltar aquesta entrevista que fan a l'Hospital de Pobres.
1: Tinc una debilitat i la tinc.
0: Tampoc no la tens?
1: Sí, tinc una debilitat, sí.
0: Jo sé que estàs un poc dèbil, però bueno.
1: El que no tinc és l'esperança.
0: Bueno, l'esperança de trobar-la.
1: Tinc una debilitat.
0: Tens l'esperança de trobar-la.
1: Tota per tu, si vols aquesta.
0: Vinga, banda, banda.
1: Sí? Aquí la dediques?
0: Aquí la dediquem a en Joan Chapallí. I a tota aquesta gent que he anomenat, ja. Ja les he anomenat a tots.
1: Doncs vinga, va. Tengo una debilidad.
0: Tengo una debilidad.

0: ¡Qué debilidad!
1: Anirem per una altra cançó del nostre convidat d'avui. I us diré que per vots ha guanyat, qui diries? Salvador.
2: Has dit Antoni López, no?
1: No, vull dir de Biango o Bertín Osborne.
2: Ah, Bertín Osborne. Tothom ha dit Bertín Osborne.
1: Doncs no.
2: Ha guanyat d'Indiango.
1: Ha guanyat en Biango.
2: Ai, mira que en Diango que
1: ets, tota la gent de les xarxes han demanat Biango. Carai. I una persona ha demanat tots dos perquè tots dos m'agraden.
2: Ah, doncs mira.
1: I mira, en Biango en té 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I en Bertín Osborne en té 4, 5.
2: Ostres, qui lo diria, eh?
1: 65, eh?
2: Ah, doncs...
1: Una sorpresa se'ns dona la vida, eh?
2: Doncs posem això, ara somos novios.
1: Somos novios,
2: sí. Ja està.
1: Sí, sí. No retirem pas per això.
2: I acabarem amb una cançó que no hem trobat.
1: Ah,
2: intentaré buscar-la, Dos Gardenias, que també m'has dit que la poséssim.
1: Sí. I no l'hemos encontrado tampoc.
2: I després de Somos Novios intentaré buscar Dos Gardenias i farem el comiat perquè...
1: Això, llavors ja venen aquesta connexió que hem de fer amb l'Hospital de Pau.
2: Vindrà...
1: Una connexió molt especial.
2: Vindran els professionals per tot això de l'aigua.
1: Sí,
2: doncs Somos Novios...
1: Que bonicos, Somos Novios...

0: És que és tan bonica aquesta cançó.
1: Bé, doncs. tu mateix, eh?
0: Ara et toca tu.
1: Ens acomiadem que... amb les dues gardènies, no?
0: Ah, ja tenim les dues gardènies, que ens l'havien demanat per aquí, la Maria Àngels Drog, també la Maria Maresma,
1: sí.
0: I també doncs, la dedicaven per en Marc Massaguer.
1: I fem un comiat amb aquestes dues gardènies.
0: Amb dues gardènies per tothom, i fins la setmana vinent, si Déu vol.
1: Tot un ram. Vinga, fins la propera. Adéu-siau, que estigueu bonets i bonetes.
0: Bonetes.
1: Adéu.

101 FM. Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.

0: El cap de setmana, el rock a Ràdio Tordera es diu Rockmasters. Rockmasters, un programa del vostre amic Xavi Canigó. Història, anècdotes i molta música de les grans formacions de tots els temps. Rockmasters, el programa de rock a la teva mida. Els dissabtes a les 10 de la nit i els diumenges a les 7 de la tarda en reemissió. Rockmasters, els mestres del rock al teu dial.
1: Bona nit a tothom. Comença aquí Rockmasters.

Bona tarda, bona nit. Depenent si esteu escoltant el programa el dissabte o el diumenge, comença aquí un dia més, o un cap de setmana més, un Rockmasters més. Avui ens submergim en un univers d'una de les bandes que va inventar el hard rock tal com el coneixem avui en dia. Una banda que va néixer a Anglaterra l'any 1968 i que, amb una formació de 5 músics prodigiosos, escolteu-me bé, prodigiosos, van sacsejar els fonaments de tota la música a nivell mundial. Parlem de Deep Purple. Deep Purple, una màquina de rock que ha combinat com cap altre la potència de la guitarra elèctrica amb la força d'un orgue Hammond, creant un so d'una magnitud sense precedents. Des dels seus inicis psicodèlics fins a les seves etapes de hard rock devastador, Deep Purple ha estat sempre al capdavant, marcant el camí que molts altres seguirien en un futur. Així és que cordeu-vos les sabates, poseu-vos el cinturó, que comencem. I comencem com cal, amb el tema més famós que mai s'ha escrit, inspirat en un incendi. El 4 de desembre de l'any 71, al Montreux Casino, la banda de Frank Zappa actuava davant dels ulls de Deep Purple, que eren entre el públic. Estaven prenent notes per al que seria el seu proper enregistrament allà mateix, a Suïssa. Algú va disparar una pistola de senyals i l'edifici va quedar en flames. Smoke on the water, fum en el, per sobre l'aigua, en el llac. Va néixer d'aquella nit caòtica. El motiu inicial de la guitarra d'en Ritchie Blackmore és probablement el passatge més reconeixible de tota la història del rock. Una cançó que no és només música, és tot una memòria col·lectiva. Així és que anem per feina. Smoke on the Water, en directe des de Made in Japan, 1972, l'incendi del llac Gènova, al teu programa Rockmasters. Els protagonistes avui, els Deep Purple.

Smoke on the Water, els Deep Purple, els protagonistes avui al nostre Rockmasters. Si això no us fa despertar els sentits, us puc ben assegurar que res ho farà. Smoke on the Water és la porta d'entrada al temple, a l'univers de Deep Purple. I és que per entendre aquesta formació hem de parlar de les seves formacions com si es tractés d'un organisme viu en constant evolució. La banda va passar per diverses etapes, les anomenades Mark, cadascuna amb la seva pròpia personalitat. La primera formació, la Mark I, va produir una joia que avui recuperem, un tema que molts consideren una de les actuacions vocals més exigents del rock. Estem parlant d'una peça que en el seu punt àlgid assoleix uns registres que pocs cantants del planeta han pogut igualar. Child in Time, un nen a temps, podríem traduir-ho així, és un viatge de 8 minuts que va de la calma absoluta a l'explosió total, amb la veu de Ian Gillan llançant uns crits aguts i penetrants que han quedat gravats en la memòria de tothom qui ha escoltat aquesta cançó, aquest gran tema. L'orgue de John Lord teixeix una tela sonora hipnòtica que sobre la qual en Richie Blackmore construeix el seu solo amb la pressió d'un cirurgià i amb una passió d'un volcà. És algo espectacular. La lletra, amb línies com "You're wasting time", "perds el temps mentre el temps s'escapa", apunta a la guerra del Vietnam i a la innocència perduda d'una generació. És una peça totalment colossal. Anem a escoltar aquest gran tema, "Child in Time", els nostres protagonistes avui, els Deep Purple.

Child in Time és Deep Purple, elevant el rock a una altra dimensió. Vinga, seguim el viatge. L'any 1972, Deep Purple va publicar Machine Head, voldria ser així com Cap de la Màquina, un àlbum gravat en una setmana al Gran Hotel de Montreux, amb un estudi mòbil dels Rolling Stones. L'incendi del casino ja havia passat, però la inspiració seguia totalment viva. L'àlbum va ser un d'aquells més venuts d'aquell any i conté algunes de les peces més contundents que el rock ha donat. Highway Star és potser la primera gran expressió del que més endavant s'anomenaria speed metal, el metall de velocitat. Però l'any 1972 Deep Purple simplement ho va fer perquè sí, perquè podien, perquè la música els demanava velocitat, els demanava córrer. En Ritchie Blackmore i en John Lord es van proposar demostrar que la guitarra i el teclat podien competir de tu a tu en una peça

Jo em pregunto, què no és brutal amb els Deep Purple? Tot. És una bala disparada a l'espai, Highway Star. Highway Star és velocitat pura. Ara anem a canviar de marxa, anem... Tornem als inicis, va. Tornem enrere. Abans que Machine Head els catapultés a la fama mundial, Deep Purple ja havia demostrat que tenien personalitat pròpia. L'any 1970, quan tots parlaven del rock progressiu de Yes i de la sofisticació dels Beatles, Deep Purple va treure Black Night, Nit Negra, com a senzill i el va posar a Europa cap a dalt, no, cap avall. Un tema que barreja blues, el hard rock i un ganxo melòdic irresistible. Black Night és crua, és directa, sense adornos. Sense adornos innecessaris. En Blackmore, Richard Blackmore, construeix el motiu principal de la cançó amb una seguretat totalment absoluta. I la secció rítmica d'en Roger Glover al baix i la d'en Ian Paice a la bateria crea un terreny ben ferm i poderós sobre el qual en Ian Gillan lliura una interpretació vocal insolent i seductora. Va arribar al número 2 a les llistes britàniques i es va convertir en un dels primers himnes de la banda, senzilla en aparença, devastadora en la seva execució. Black Night és la prova de que de vegades menys és molt més. Anem a escoltar aquest gran tema Black Night de la mà dels nostres protagonistes avui al Rockmasters, els Deep Purple.

at Night. Des del Royal Albert Hall l'any 1970, aquesta joia, els Deep Purple, amb aquesta altra joia, Black Night. Ara anem a fer un canvi, ara un canvi de formació que va sorprendre a tothom. L'any 1973 va ser un any de terratrèmol intern per Deep Purple. En Ian Gillan i en Roger Glover van abandonar la banda i la majoria dels fans van pensar que tot s'havia acabat. Però no, Deep Purple va tornar amb una nova formació, la anomenada Mark III, incorporant en David Coverdale, tot un luxe, a les veus, i en Glenn Hughes, al baix. I van fer alguna cosa que poques bandes poden aconseguir. Van reinventar-se de nou. Burn, crema, és la peça que va presentar la nova formació al món l'any 1974. Quin debut en Coverdale i en Hughes formaven un duo vocal fascinant, amb registres i colors completament diferents que es complementaven a la perfecció. En John Lord torna a brillar amb l'orgue i en Blackmore construeix un dels seus solos més elegants i ferotges alhora. La lletra parla de destrucció i renaixement, parla de renaixença, parla de burn, parla de crema, crema al cel, com si Deep Purple estiguessin descrivint la seva pròpia transformació, un tema que va sorprendre els escèptics i que va conquerir nous seguidors. Anem a escoltar aquest gran tema, Burn, els Deep Purple, els protagonistes avui, al nostre Rockmasters.

Impressionant, Burn, impressionant, tota la banda impressionant, la veu d'en David Coverdale amb aquesta nova Mark III. És Deep Purple simplement reinventat. Jo diria que encara més forts. Ara anem cap a un moment més melancòlic, més diferent, més diferent. La banda va travessar un llarg desert durant els anys 80. Les disputes internes, especialment entre en Richie Blackmore i en Ian Gillan, van portar a la dissolució oficial l'any 1976. 9 anys de silenci, però cap al 1984 va passar el que molts havíem somiat. La formació clàssica, la Mark II, és a dir, Blackmore, Lord, Gillan, Glover i Page, es van tornar a reunir. Va ser portada de revistes, notícia internacional, un esdeveniment que va fer estremir el món del rock. El primer àlbum del retorn, Perfect Strangers, va arribar amb una cançó homònima que semblava escrita per commemorar el retrobament. La lletra parla de dos éssers separats pel temps que es retroben i constaten que la flama encara segueix viva. Entre la cançó, la lletra diu: "No som estranys, som perfectes desconeguts". En Blackmore va recuperar la seva sonoritat característica, en Gillan la seva veu poderosa, i la banda va demostrar que el talent, quan és genuí, no s'oxida. Una tornada totalment en majúscules. Anem a escoltar aquest Perfect Strangers, anem a escoltar la banda dels Deep Purple.

0: Idíl·lic, el podcast itinerant del gènere fantàstic, amb Karen Madrid.
1: Benvinguts a l'Idíl·lic. Avui la nostra itinerància ens porta a Figueres de nou, on el 6 i 7 de febrer s'ha celebrat la segona edició del Totancat, una trobada de creadors de contingut multiplataforma de temàtiques diverses en català. Després de l'èxit de la primera edició, en aquesta han ampliat la programació, incorporant un dia més i també sumant una nova ubicació, el Museu del Joguet, que se suma a la de l'any passat, la CATE. En dos dies s'han fet una desena de taules rodones i podcast de temes tan diferents com el heavy metal, la història, el còmic, el cinema, el joc o la mitologia. A l'Idíl·lic d'avui us en fem una crònica recollint l'essència i el que considerem els millors moments de cada una d'aquestes xerrades. És a dir, sentireu les veus dels protagonistes d'aquest certamen, així com la de la guanyadora del primer Premi Totancat, la Cimer Valenciana. Comencem! El Totancat ha arribat a la seva segona edició. Segurament, si ens seguiu a l'Idíl·lic des del principi, va ser una de les primeres ubicacions on vam anar com a podcast i que vam fer un crossover amb els amics d'Esperant el Cometa. De fet, aquest va ser un dels programes més vistos a YouTube de la nostra primera temporada i un dels més escoltats també a les altres plataformes. El Totancat és una trobada de divulgadors, de generadors de contingut digital en diferents plataformes que tracten diferents temes, però tots en català. És una trobada impulsada per l'Albert Arrés de la Batcova, el Sergi Giró, conegut com a Filiprim, del Far Friki de l'Empordà, i el Pau Garriga, del canal Director Frustrat. Aquest any, després de l'èxit de la primera edició, van decidir ampliar el programa. Em consta que alguns dels integrants d'aquesta iniciativa volien ampliar-lo encara més, però sempre hi ha algú que posa seny en aquestes organitzacions. I es va ampliar un nou dia, divendres, i un nou espai. Es va incorporar a la CATE, que és el punt de trobada oficial del Totancat, al Museu del Joguet de Figueres. A més, també es va estrenar un nou premi, el Premi Totancat, a la trajectòria per la difusió de contingut en català. En aquest cas l'ha guanyat la Cimer Valenciana, que, si no la coneixeu, és comunicadora de Benicarló, streamer i creadora de contingut de videojocs. A més, també ha format part de l'executiva de Plataforma per la Llengua, ha estat membre de la Comissió de Videojocs i Món Digital i ha coorganitzat dues edicions del Saga, el Saló de Gaming Català. Malauradament no va poder venir a recollir físicament el premi, el Totancat, perquè estava molt engripada i el dia abans va dir que no es trobava bé com per fer tot aquest viatge que té des de Benicarló fins a Figueres, creuar tot Catalunya, però sí que va enviar un emotiu vídeo que a molts ens va posar la pell de gallina. Primer de tot, va parlar de la motivació que hi ha darrere de la seva tasca.
2: Que això ho faig perquè estimo la meva llengua, estimo els videojocs, estimo la meva cultura i me crec que sóc capaç de poder fer-lo, perquè al final, si no tens una comunitat o no tens un suport o no tens companys i companyes que al final s'han convertit en amics, no seria possible tirar endavant a soles projectes tan potents com els vostres i els nostres des de qualsevol lloc, en este cas en la nostra llengua.
1: A més, va assegurar que iniciatives com la seva i com la de tots els participants del Totancat fa més pel català que altres campanyes oficials o mitjans més generalistes.
2: Considero i sempre diré que la creació de contingut de base, els que no estem casats amb ningú, els que no tenim padrins, ni cap productora està darrere, ni cap creador gran ens dona suport, fem molt més per la llengua que qualsevol microcampanya que es puga fer des d'una entitat més gran o des de l'administració, perquè som els de casa, som nosaltres, la base, el poble, el territori, els que fem més força i assegurem aquestes comunitats que al final acabaran sent les nostres altaveus del nostre projecte, no només del nostre projecte, perdó, sinó també del que nosaltres volem transmetre, no?
1: I tot això tira endavant malgrat que la societat també té una penalització per les creadores de contingut en català.
2: La societat tampoc també mos castiga molt, no només per ser dona i tindre la mala o bona sort de que m'agrade un tema tan de nínxol com són els videojocs, fer-lo en la meva llengua i ser dona, sinó també que estem en una societat on els mitjans, grans cercadors d'influencers, perquè només busquen números, no busquen verdaderament la qualitat, castiguen molt aquelles que parlem. Per experiència vos dic que no vos calleu, perquè heu de ser vosaltres mateixes. I si callem, deixem de ser nosaltres. I una de les coses que crec que ens donen valor, tant a vosaltres com als meus projectes, és que siguem com som i transmetim com som realment. Perquè al final preferim, o preferiria, identificar-me amb una persona que realment és com és, que només a una pantalla o algú que només vol créixer i convertir-se en algú influenciable o influencer, i no pensar en els valors que estem transmitint.
1: Aparquem el Premi Tot Tancat i parlem del contingut d'aquesta segona edició del certamen. I un dels reclams de la graella va ser el podcast Forquilla de Metall, que aborda el metal català conversant amb diferents persones mentre fan una esmorzada forquilla. És un podcast que just compleix un any de vida, que està dirigit i presentat per Aniol Florença i Dani Morell, persones molt conegudes en l'àmbit audiovisual, molt més enllà dels podcasts sense ànim de lucre, perquè ens entenguem. En aquest cas, el convidat també era un gran reclam. Es tracta de Quim Mandado, que va ser cantant de Sang Traït. Ara mateix té un projecte amb els seus fills, va pels diferents escenaris, i el projecte té el seu nom, Quim Mandado. Tot i tenir un gran volum de fans, alguns dels quals eren a la sala des de primera hora del matí, ell va mostrar una gran modèstia i un ànim com molt zen. Sap que Sang Traït va ser molt important per molta gent, però ell assegura no tenir el pes d'aquesta fama a les espatlles.
3: O sigui, jo no hi penso, faig la meva vida i ja està, i no. Entenc que la gent li agradi, que li arribi. Sang Traït va fer coses que han arribat molt a la gent i que la gent se les ha fet. Clar. És el que diguem moltes vegades, les cançons aquestes ja no són de Sang Traït, són de la gent que les escolta i cada un les viu a la seva manera, no? Vull dir que això és una cosa molt personal, i això crec que és el punt màxim que es pot aspirar, no?
1: De fet, fins i tot va dir que no és conscient de com el veu la gent.
3: Mira, l'altre dia em deia en Joan, diu, és que tu no... Ell m'ho deia, diu, tu no ets conscient de qui ets i com et veu la gent.
4: No.
3: No, i continua sense ser
4: conscient. Però jo crec que és la màgia, però jo crec que és la teva... És una virtut, potser.
5: Sí.
4: Bueno, no, els fums no et fan l'habitat.
3: Saps què passa? Que... o sigui, jo faig la meva vida i això és com una vàlvula d'escapament, saps? I dius, ostres, ui, toquem, pam. Però després, quan arribes a casa, continues amb la teva vida. Vull dir, no... Jo no sé, a vegades... Clar, tampoc tinc un Ferrari, tampoc tinc un Palau o no sé on...
4: Els podries tenir? Podries tenir un Ferrari?
3: I tant!
4: Amb el que vas...
3: Sí, és veritat, en tinc un. Tinc un de joguina.
4: He quedat mort, dit tot.
5: Va servir d'alguna cosa, tot allò, del rock català?
3: Home, jo... Si no hi hagués sigut, poder ara no estaríem aquí, no? I poder hi haurien molts grups que no haguessin fet el que fan. Vull dir... Tot serveix. És allò que diuen de la papallona que mou les ales a no sé on i passa no sé què a l'altra banda del món, no? Les coses van passant. No saps per què exactament, però van passant. I llavors, bueno, és com una mena de màgia, no? I dius, què et trobaràs avui? El que passa que, clar, jo segueixo fent classes a l'escola de música, segueixo dirigint dues corals. Això és... Ostres, saps com l'abric aquell que tens i només surt un dia a l'any? Pues més o menys això. Sí.
1: L'única resposta sobrada, per dir-ho d'alguna manera, que es va permetre va ser aquesta.
3: Jo no escolto res que no valgui la pena ser escoltat.
1: Però a part de les declaracions de Quim Mandado, un gran punt fort d'aquest podcast són les interpretacions vitals dels seus conductors. I un bon exemple és quan van assegurar que Floquet de Neu era metalero.
4: Estic menjant poc perquè tampoc vull fer molt de les dentetes a la gent, però bueno. Només ens queda tirar-vos caca i serem a Floquet de Neu ja, eh? Això ho feia, eh? I se la pelava quan anaven... Us en recordeu d'això, no? Mentre mengeu ja ho explico. Tu anaves a l'escola a veure el Floquet de Neu? Floquet de Neu, que era un ninot, era una cosa que s'havia de preservar, hòstia, un goril·la albí, No, pobre Floquet, va, no sé què, li anaven portant femelles, tal, a veure si neix un altre de blanc, va, tant de bo. I el tio anava amb les coses i estava fotent una palla. Era com, hola, tio! Clar que sí, era molt matalero, bueno, Floquet.
5: Tu t'has inspirat en ell per lo de menjar fabades, si et condemnen a la calidad elèctrica, no?
4: T'has inspirat en ell per passar-te la pelada,
5: eh? No, per la
4: fabada. Aniol, t'estàs inspirant en el Floquet de neu ara, eh?
5: Bueno, també, però per la fabada segur que sí, no? Perquè és la provocació aquesta de tirar merda.
4: És una mica el que ens deia, i ara ho vinculo de forma màgica amb el podcast, és el que ens deia Arnau Tordera al capítol 18, que el metall és una actitud. No és tant el que escoltes, a vegades no és tant que puguis demostrar que tinguis molta cultura musical, metalera, i que vagis a 1000 concerts, sinó que a vegades és l'actitud aquesta. Sí. Floquet de Neu tenia una actitud molt metalera.
5: I molt punk, també.
1: L'altre reclam de la Graella és un programa de ràdio, també podcast, de Ràdio Castellà, que porta un bon grapat de temporades a l'esquena i que parla d'història. És a les portes de Troia i comptaven en aquesta ocasió amb Patrick Urbano com a convidat. La temàtica d'aquest capítol en concret era desmentir les afirmacions dels cunyats referents a la història de les diferents èpoques. I el primer error que asseguren cometen o cometem els cunyats, perquè ens recorden que tothom és el cunyat d'algú, per tant nosaltres podem ser el cunyat d'algú, és llegir la història des del present.
6: Un concepte que utilitzeu els historiadors, no?, que crec que és el presentisme. No? És la idea del presentisme, que és aquesta idea d'estudiar el passat intentant ficar-li valors o, diguem-ne, del present. Això parlàvem abans de Gladiator, que jo de petit no ho sabia dir, deia Gladiator.
7: M'encanta molt.
6: Gladiator és una passada de nom, té més força.
7: Bueno, però hem de dir Gladiator.
6: Gladiator.
7: Que al final
6: Gladiator
7: és un terme en llatí i dir Gladiator mal pronunciat en anglès tampoc.
6: Que si ho pensem, en aquesta pel·lícula, Marc Aureli és un personatge bé, gaire demòcrata, que ha de retornar, ell i Maximus, no?, que han de retornar el poder al poble i tal, bé, i no estan a favor de tirans com Aran Commodus. Per què?
7: Que era amic d'Epstein.
6: Que era amic d'Epstein, segur. No, aquest surrealista d'Epstein, segur. Que era per fer-los com més simpàtics pel públic actual, suposo que menys els joves, que ara són tots de Vox. Però per la resta, vull dir, sí que la idea aquesta de intentem fer amable el passat perquè encaixi amb els nostres valors polítics i socials de l'actualitat. És això?
8: Sí,
6: perfecte. Bueno,
8: molt bé.
7: Per això el portem.
8: És que ens ho soluciona tot.
6: Això m'ho estudiat.
7: Bueno, bàsicament el presentisme és això, és agafar un concepte del present i aplicar-ho al passat. Per exemple, agafeu una novel·la històrica ambientada a l'antic Egipte i els personatges pensen com un senyor capitalista d'Estats Units i fan negocis i pensen en el benefici i s'enamoren bojament de persones.
6: Vols dir que no existia l'amor abans?
7: Existia el desig, existia la passió, però l'amor és un concepte que apareix a la mitjana. La nostra idea de l'amor romàntic és una cosa que, ho sento molt, és bastant moderna. Llavors, en aquest cas, i ara faré allò de... citaré Umberto Eco, que sempre m'ho amo.
6: Ah, molt bé. Sí, això dona punts. Això
7: Umberto Eco és un senyor que va escriure El nom de la rosa, no sé si el coneixeu. I quan ell va publicar el llibre, li van fer entrevistes, i en una de les entrevistes li van preguntar, professor Eco, que ell era professor catedràtic de semiologia a una universitat italiana, especialista en el segle XI, en Itàlia del segle XI-XII, i li van preguntar, per què vostè sent potser la màxima autoritat viva sobre la Itàlia del segle XI-XII, dels ambients intel·lectuals, monàstics del segle XI, ha ambientat la seva primera novel·la en un monestir a principis del segle XIV, no? 200 anys després del que vostè sap. I ell va dir, no, és que jo volia explicar una història que era impossible que els personatges pensessin com jo crec que han de pensar al segle XI, perquè aquesta manera de pensar no s'havia inventat.
1: Una altra de les qüestions que van desmentir és la idea de progrés que associem amb la història. Asseguren que no necessàriament anem a millor.
7: Per exemple, nosaltres som una generació que objectivament viurem pitjor que els nostres pares. Vull dir que aquesta idea de progrés que sembrava una veritat històrica no és veritat ni tan sols en els últims 50 anys.
6: Interessant.
7: Però sempre tenim aquesta idea. Al final és una idea del... és pur racisme. No? És, la gent del passat sempre és més idiota que la gent del present perquè progressem i, per tant, jo sóc molt més vàlid. No? Si jo I això té una derivada molt inquietant. No? Si les meves condicions actuals són una merda perquè treballo molt, el meu cap m'explota, les meves relacions de parella són una merda, la meva vida no té sentit, hòstia, com a mínim no sóc un camperol medieval, no? Perquè si estic molt malament, aquest tio fa mil anys hauria d'estar molt pitjor que jo. No? Això és el aquest darwinisme històric, no? Pensar que les coses evolucionen com si fossin Pokémon.
6: D'acord.
7: Però és que ni això, perquè tu objectivament agafes un Raichu i agafes un Pikachu.
6: D'acord.
7: I a veure, jo no obriré una enquesta, però el Pikachu és molt millor que el Raichu.
6: El Pikachu és molt millor que el Raichu,
7: Raichu
6: amb això estem d'acord.
7: Raichu és, sí, és Pikachu d'extraradi.
6: Hòstia, diu. Hòstia, diu.
9: T'agrada més el Raichu que el Pikachu.
7: Vaja.
6: Gràcies, fill meu. Gràcies, Claudi.
1: A més, el cinema ha fet molt mal a la visió que tenim de certs moments històrics. Per exemple, l'antiga Roma.
7: Quan tu imagines Roma, imagines la Roma imperial, no? Un senyor sortint a un balcó, aixecant la mà, no? I saludant a legions i legions de stormtroopers.
6: Màquina.
7: Allà, en blanc, quadriculats, no? Que de cop i volta són docratis, no? I volen dracs, i l'ordre, i l'autoritat, i el poder, i lo blanc, no? I els braços aixecats, i els edificis de marbre. La Roma de Juli César era de fusta.
6: Sí, a veure, però després... No,
7: després sí, clar, bueno, clar, a la que llegava Mussolini.
6: De sobte estic defensant els romans com si fóssim...
7: No, però... No, aquesta,
6: estic fent el que anem llavors, en contra del programa. Eres
10: el nostre cunyat.
7: Com a... Quan... Fixeu-vos, quan algú et diu, què sé, titular de no fa gaire, un dels germans Estopa s'apunta a la UB perquè li agrada, és molt fan de l'antiguitat. No tinc zero, tinc zero,
10: sí, proves, ho vaig veure,
7: però tinc zero,
10: sí,
7: dubtes, sí, que el que és un flipat de Roma. No?
6: Per què ho dius com si fos una cosa dolenta?
7: No, bueno, flipat de que et flipa, no? De que siguis... És qualificatiu, no? O sea, és descriptiu. Veus els romans com són? Però hi ha aquesta idea de que atribuïm al passat una sèrie, no? Què eren els romans? Eren eficients. Eren autoritaris, però posaven ordre. No? Posaven un idioma, una llei, tots iguals. Un esquirol podia anar de foron romà, des de Galícia fins a Turquia, sense trobar cap cas de corrupció. No? Eren eficients. I quan això arriba, quan això cau, ve la barbàrie. No? Fixeu-vos que aquest discurs s'agafa al segle XX, s'aposta pel cinema, dels anys 20, als anys 30, i es busca aquesta idea, l'estandardització, no? L'uniforme romà és com l'uniforme de la CSS.

0: vam riure molt, com podeu observar, tant amb forquilles de metall com amb les portes de Troia. Però el que va donar el tret de sortir de tot plegat i que ens va fer riure també moltíssim va ser en Leonia Playmobil, que va fer la seva xerrada el divendres dia 6 de febrer a la sala d'actes del Museu del Joguet. En Leonia Playmobil, de nom Gerard, és un jove influencer que ens va demostrar sobradament ser un gran entès de Playmobil, tenir un gran coneixement d'aquesta joguina. Entre altres coses, ens va parlar dels orígens d'aquesta marca alemanya.
1: Llavors, aquest en Hans Beck, i aquí ho agafo amb això que deia de la imaginació, en què es fixa? Es fixa en com juguen els nens. I es fixen que els nens dibuixen els típics stickmen, que tots ho hem fet això al col·legi, de la vora de la pàgina del quadern de matemàtiques, de dibuixar doncs, el ninot amb els palets i els dos ulls. D'acord? I amb això, amb aquesta premissa, crea aquestes figures tan senzilles. Llavors, jo crec, com bé tu, deies tu, com és que han aguantat, jo crec que precisament aguanten per la seva senzillesa. Perquè la seva senzillesa és el que els fa, doncs, que hagin aguantat durant tant de temps. Perquè quan una cosa funciona, com hi hagi aquesta frase una mica cunyada, no? Si una cosa va bé, no la toquis. Doncs Playmobil ja va néixer bé, ja va ser una idea molt bona i doncs, és un fet de que no l'han tocat gaire.
0: Malauradament vam tenir problemes amb la qualitat del so, amb la gravació. De fet, empitjora a mesura que avança la xerrada i no us podrem posar més fragments d'aquesta. Però sí que hi va haver moments memorables, com quan en Leonia va admetre que té dues denúncies contra Playmobil. Una d'aquestes va ser per una edició especial que van fer durant el 2017, en què hi havia la figura d'un policia que es deia Aporellos de cognom. Òbviament, com a català, no se li va posar molt bé. També va apuntar que ell ha comès autèntics crims de guerra en Playmobils. Una figura que representava un professor seu, que li tenia mania, va acabar fos al forn. La mare de Leonia ho confirma. També va passar alguna cosa amb un Playmobil que representava el seu veí. Però en Gerard va deixar l'anècdota a mitges quan li vam recordar, li vam fer notar que la xerrada s'estava enregistrant i va fer un ups i ja no va continuar. Ens hem quedat amb la intriga. Però a part del contingut relacionat amb Playmobils, també hi va haver altres xerrades vinculades amb el joc i amb el món lúdic. Per exemple, una sobre jocs de taula amb Ivan Ledesma i Alba Lorca. En fer un estat de situació del sector, assenyalaven que ara mateix està saturadíssim.
2: Jo crec que sí, que hi ha saturació. Perquè, bueno, al final, igual fa 10 anys, era molt fàcil conèixer tots els títols que hi havia. I ara, això mateix, jo, o sigui, m'ho havia escrit com a exemple, però és que ho has dit tu, que parles amb algú i et diu, he provat la setmana passada, va treure aquest joc, és el millor joc que he jugat a ma vida. No, pues, no. Ni m'he enterat. I, no, però, pues, ha sortit aquest altre que... Pues, no el conec. I abans no era viable, això. O sigui, coneixies tot el que hi havia al mercat.
3: És que avui ara... amb les xarxes socials vas mirant i vas seguint les editorials de taula i dius, surt això, surt això.
4: I què passa? Que fan bluff. O sigui, les editorials peten perquè no... O sigui, ells tenen un concepte de que això... I després resulta que no, perquè com amb el mercat editorial, amb el mercat audiovisual, cada setmana hi ha d'haver-hi novetats perquè és com un monstre que s'està fent. I llavors què? Surt un joc, a la setmana surt un altre, aquest queda apartat i no ha venut suficient i llavors l'editorial diu, hòstia, no hem venut, hem de xapar. I llavors passa aquí, passa amb els Yankees, passa amb grans companyies europees que estan desapareixent. Bueno, de fet, en Kickstarter vaig deixar de sortir, o sigui, de ficar pasta. O sigui, fico pasta a jocs de taula de Verkami perquè penso... Encara no m'he agafat els dits, però aquí Kickstarter sí. O sigui, aquí Kickstarter, amb una companyia com és Mythic Games, que és molt gran, va fer default i va patar i no va entregar. I m'he deixat 180 euros allà, que ningú en retornarà. Perquè vaig entrar en un joc que es deia Darkest Dungeons i...
3: Amb figuretes de...
4: Sí, home, clar. Sí, amb tot això inclòs. Amb totes les figuretes de plàstic del món. I no, i ja em van dir... La companyia fa un any i mig que no respon, ha liquidat estocs, tal... El joc va arribar a sortir. O sigui, que aquesta és la conya. És una mica el que ha passat amb el HeroQuest 25 aniversari, no? Que va arribar a sortir i es va enviar un 10% de la població de que estaven ficats amb els dits agafats al HeroQuest 25 aniversari, doncs hi ha una un petit marge de gent que el vam rebre amb tendes o per insistència o per dir-li escolta, et trencaré les cames, o el que sigui. Vale? Va arribar un punt que va arribar a alguns, però saps que la resta no arribarà mai. I en Mythic Games passa el mateix, o sigui, el Darkest Dungeon no arribarà. Llavors és el que diem, o sigui, hi ha una sense dubte, hi ha massa novetat, però això no sé quina solució té, perquè és el propi mercat que demana tot el dia tenir novetats. Tu vas a les tendes i cada setmana la taula de novetats és completament diferent. Llavors, o tens algú que l'estigui defensant tot el dia, de mira això, i una campanya de màrqueting i jugadors i gent que es dediqui a fer jocs dient, no, aquest encara, mireu-lo, que no té gaire, té 3 mesos, no ha caducat.
2: Passa'm el mateix. Fa que ens perdem, crec, coses molt maques.
4: Sí.
2: I coses que funcionen molt bé.
4: O el teu lloc perquè... de la teva vida. És que sí, no ho sabem, també, perquè també. No els veus.
0: Però també hi va haver moments per les anècdotes, que al final és el que tots ens agrada.
4: A vegades deixem comencem la partida d'avui, ja l'acabarem, no? Com deixem el local tancat...
2: Clar, doncs... i si tens el lloc on t'ha deixar-ho, aquesta... tot muntat...
4: Nosaltres vam estar en una partida de Warhammer 40.000 un any i mig. O sigui, amb el tauler muntat i els bitxos avançant allà amb la regla, vinga, àrees d'impacte, tota la milonga. Clar, allò ho vam jugar fa 25 anys a casa de la meva àvia. La meva àvia estava podrida d'aguantar la taula aquella allà que deia, hòstia, vols recollir això que fa un any i pico? I clar, netejava i movia una mica les fitxes i nosaltres servíem, l'han vingut!
3: Aquest no estava aquí.
4: Sí, sí. Trampa! No, que ha estat la meva àvia que ha entrat a moure no sé què. Trampa!
0: I el programa de ràdio i podcast Narranación també va destinar el seu capítol del Tot Tancat als jocs de rol. I ho va fer amb 3 membres de l'entitat 4 daus de 6. Per començar el programa, els convidats van assenyalar els usos que poden tenir els daus o també altres eines del rol, més enllà de l'entorn més lúdic. Des de l'ús dels daus a l'aula fins a l'hospital.
5: No, jo crec que sí, que és una eina, perquè a més els hi permet als alumnes, que, sobretot en adolescents, que estan en aquella època on no saben ben bé el que volen, no saben ben bé el que senten, posar-se en la pell d'un personatge que no són ells, per res són ells, i provar com interaccionar amb altres personatges que tampoc són els altres i que veure les conseqüències que això tindria. Llavors, jo crec que això és una experiència que tu t'ajuda després a la vida real a dir, vale, potser aquesta via comunicativa no l'he de triar així, no? he de ser més diplomàtic que intimidant, no? En el cas del rol, que pots tirar per intimidar o per diplomàcia, o i que vulguis que

0: Però és que jo veig... Bueno, igual.
1: És que jo veig... Després ho parlem.
0: Jo veig morts, però da igual, no passa res.
1: Dios.
0: Soc un bon metge, per això, però... Bueno. Perdó, que me lio. En qualsevol cas, bàsicament, que als Estats Units està molt institucionalitzat que es faci servir el rol com eina terapèutica a no només a escoles, que també, sinó amb nanos, especialment que tenen trastorns neurodivergents, tipus TDA, autisme i trastorns de la personalitat i el desenvolupament. I hi ha moltes clíniques especialitzades que tenen el rol com una eina diagnòstica provada i, a més, certificada a través d'estudis científics. Però no només això, sinó que també a presons es fa molt als Estats Units, cosa que a poc... Crec que hi ha una presó aquí a Espanya que ho està començant a fer, que bàsicament per pacients de porta molt de temps adaptats a la presó i per tant sortir a fora és sortir a un món diferent, aprendre a tenir aquestes habilitats socials, que és del que es basa el rol, bàsicament, de no entrar a una taverna i tallar-li el cap a algú. Es basa en dialogar, en parlar, en saber gestionar les emocions i per tant és una eina fantàstica. Tothom que hagi jugat a rol, que suposo el 99% d'aquesta sala, pues,
1: sap això que... ho podríem preguntar. Qui ha jugat a rol? Que aixequi la mà.
0: Bueno, pràcticament. Pues eso, que és una eina tant per nanos com per gent amb necessitats socials o dificultats d'adaptació, és de lo millor que hi ha.
2: També van reflexionar sobre com la narrativa dels jocs ha anat canviant, seguint les tendències que s'estan vivint, per exemple, en l'àmbit audiovisual.
1: Els referents que nosaltres teníem era com fantasia, però tocant una mica de peus a terra, no? I si un guerrer doncs, lluitava i ja està. En canvi, jo he jugat també amb gent més jove, i aquell mateix atac que anaves corrent a atacar, l'altre anava corrent però feia una voltereta, saltava... O sigui, per la influència, doncs, per exemple, del manga, doncs era tot com més espectacular. O quan algú patia una ferida o hi havia alguna cosa, era molt més dramàtic.
3: Clar.
1: Per influència d'altres...
3: Això també evoluciona igual que ha evolucionat la narrativa.
1: Exacte.
3: No? Abans, o sigui, ara tenim narrativa també molt més, pues, molt més espectacular, també han evolucionat els efectes especials, també el que nosaltres veiem, no? El que deies abans de referents, que nosaltres veiem a les pel·lícules és molt més espectacular que fa uns anys. Llavors això també evoluciona la nostra manera de veure i de viure aquesta narrativa.
2: El programa sencer, així com el de Forquilla de Metall i el de Les Portes de Troia, els podreu sentir pels canals habituals on normalment doncs, pengen els seus capítols als diferents podcasts. Més enllà de l'àmbit lúdic, també es va parlar d'altres temes al Tot Tancat. Per exemple, de mitologia. En aquest cas, Amorigomiti, que és un podcast que s'ha creat dins del paraigües del Far Friki de l'Empordà, liderat per en Marcos Fernández i la Txell Escrigues, que són uns grans amants de la mitologia, i van comptar amb l'Alfons Blu com a convidat. Van fer un inventari de diferents figures mitològiques, començant per les espantacriatures, passant per les dones d'aigua i també aturant-se en fantasmes.
4: Les ànimes en pena...
5: que segur que us sonarà la Santa Companya, per exemple.
4: El fantasma del mas? Quin mas? Perquè aquí hi ha molts masos.
5: A veure, Marcos, tot mas que tingui una bona història ha de tenir un fantasma o un guardià o algú que velli perquè aquell mas segueixi sent la ruïna que s'acaba convertint, desgraciadament.
4: Llavors tens el mal esperit del son.
5: Que vindria a ser una passanta.
4: Sí, una altra manera de dir-lo. I cap al País Valencià, les bobotes.
6: Sí, és el que hem parlat abans, més o menys, però no estarien associats a la son, sinó que serien com una espècie de visió de lo que se té d'un fantasma. Antigament se relacionaven en els llençols i avui en dia, pues bueno, o sea, el que podríem entendre com una pertorbació paranormal. De fet, vos conto una cosa, el primer cas paranormal, el primer cas de poltergeist de l'estat espanyol va ser a València. Busqueu la casa del Donyet d'Espart. Però de tota manera, ja que esteu parlant d'això i aprofite que estem a Catalunya, doncs vaig a contar una llegenda catalana que a mi m'encanta, me pareix de les més boniques que hi ha. No, boniques, bonica no és, però bueno. El cas és que jo vivia a Folgueroles, al costat de Vic, i tenia molt propet el castell de Sabassona, la serra. Bueno, pues allí está.
5: Sabassona.
6: Sí, sí, sí. Pues vaig a contar la baronesa de Sabassona. No sé si heu anat alguna vegada al restaurant este, ahí, com se diu, que no me recorde. Fusimanya, que allí la meva casera era cambrera. Pues el cas és que el castell de Sabassona està molt propet. De fet, tu quan vas al Fusimanya el veus. Se parla que allí vivia el baró. I el baró, pues, òbviament, estava casat en una baronesa. Però el baró li va tocar anar a les croades. y la baronesa se va a quedar a solas.

0: allà al castell tenien un criat. I el baró...
1: Feia molt de fred, no, el castell?
0: Això pareix, però imagina't-ho.
2: Plana de Vic.
0: 10 o 15 anys sense vindre, claro, Plana de Vic, tot ple de boira, la Tinyosa, fins i tot. 10 o 15 anys sense vindre, pues tu diràs, la baronessa, sí, va acabar, pues bueno, sent alguna cosa més que amiga del seu criat, i en tornar el baró i assabentar-se del que havia passat, va manar que li tallaren els dos el cap. Vale. El fantasma de la baronessa segueix rondant no només el castell, sinó tota sa Bassona, però així ve la màgia, el truc. És un fantasma que segurament, si algú anara, algú de vosaltres que esteu en el públic, algú anara a sa Bassona a pegar-se una passejada per una nit, possiblement algú l'acabaria veient, se l'acabaria trobant, però se ho callaria. Sabeu per què se ho callaria la persona que el verà? El fantasma. Perquè només la poden veure els homes cornuts.
3: Però més enllà de la mitologia i de les llegendes, també hi va haver espai per les vivències més personals vinculades a aquestes. L'Alfons en va explicar una sobre la pesanta.
0: Estava de professor substitut en la Sénia, a Catalunya, i estava vivint a Ulldecona. I m'han fer, o sea, justament havia estat en un festival pues lo mateix, fent una xerrada sobre, en este cas, mitologia ibèrica i demés. I el cas és que mentre estava en aquest festival rep la notificació com a que m'han adjudicat com a professor en la Sénia, que no estic allí ara, o sea, ara ja no estic allí. El cas és que que casualitat, no? Estic així en Alcanar, con tanta so i m'adjudiquen en un poble que està relativament prop i de la mateixa organització del festival, que era Nits de Tirica, una de les organitzadores me diu, pues mira, te quedes a ma casa i ja està, perfecte. Bueno, a una casa que tinc jo i ja està. I sa casa que tenia ella és el que se coneixia com la casa del notari, la casa del notari d'Ulldecona. Claro, a saber qui ha estat vivint allí. I no sé, no estava gens sugestionat jo, perquè jo porté anys vivint a soles. I no sé què va passar, pues que realment vaig saber el que era i la sensació de que te visita la pesanta. I és terrorífic.

0: I el Tot Tancat també va ser un bon espai per fer estat de situació de diferents sectors. I un va ser el del còmic, de la mà dels integrants del programa de Mataró Ràdio Els Bufacanyes i de Parlem de Còmics de Ràdio Molins, conduït per en Pau Moratalla, amb la moderació d'en Fili Prim del Far Friki. Una de les qüestions que van abordar és per què hi ha tanta quantitat i varietat de manga, mentre que la de còmic en català és pràcticament anecdòtica.
1: Això què és, l'ou o la gallina? Perquè els mitjans no en parlen, tampoc de manga, és a dir, al final el manga ha crescut o, diguem, ha pujat exponencialment, suposo que per altres raons, que és la relació amb l'anime i una mica com això, no?, que està... Mira, en parlava abans a la gent de les Portes de Troia, aquesta fascinació pel món oriental, eh? Però vull dir que, molt bé, benvingut al manga, però sí que és veritat que els mitjans de comunicació no li fan ressò. I ara parlàvem de, no, aquestes poques emissores que tenim aquest espai, que intentem donar-li visibilitat, però els grans mitjans no en parlen gaire. La premsa una mica més, que jo crec que anaves en aquesta línia, Sergi, que la premsa sí que en parla una mica més, i el diari ara, doncs, fins i tot li fa un premi, però no se'n parla gaire, i quan se'n parla, la notícia que surt és perquè hi ha el còmic Barcelona o el manga Barcelona, i amb sort el que tens a premsa és una foto d'un cosplay.
2: Sí.
1: Jo, benvingut, el cosplay, perquè, ostres, si això ha de donar visibilitat al còmic, fantàstic, però hi ha altres coses més enllà del còmic. Sí.
3: També no m'oblidaria que el còmic en català és una petita part del còmic a Espanya, i el còmic a Espanya és un mitjà bastant precari, segueix siguent-ho. Llavors, si traiem aquest petit tros del pastís que és el còmic en català dins del còmic a Espanya, doncs encara és més precari encara, no? Llavors, el tema del manga sí que el jovent sembla que potser sí que la trau més, i per sort també hi ha molt còmic en català, manga en català, però al final és el que parlàvem, no? Que pues, el còmic a Espanya és molt precari, molts pocs autors i autores es poden dedicar exclusivament a escriure o dibuixar còmic.
4: Al mercat espanyol.
3: Al mercat espanyol, i sí que rebem, doncs, també moltes traduccions, però de producció pròpia també sempre anem bastant coixos. Sí que hi ha editorials que aposten per això, però això, per posar... Bueno, hi ha la guia aquesta de que, clar, si el còmic en Espanya en general és el que és, el català no podrà arribar fins i tot més enllà. O potser sí, però és això, manca, doncs, la difusió potser de mitjans més generalistes, no?
0: També van lamentar que els mitjans generalistes no fan la mateixa cobertura a la presentació d'un nou còmic que la d'un nou llibre.
4: Cau també a causa dels medis públics i privats, i aquí a Catalunya tenim TV3 RAC1, i si es presenta un llibre, tu trobes l'autor, potser de l'entrevista en qualsevol dels medis, però un autor complet o un equip artístic d'un còmic els entrevisten en algun d'aquests medis?
3: Tampoc.
4: No, i això és un problema. I al final això el fa que el còmic quedi com algo de gent que... d'adults, que sigui Peter Pan, una mica, no?
3: De nicho.
4: Això de que sempre... de nicho, i de que sempre no. El còmic és per crios i aquestes coses, i quan tu veus gent molt adulta llegint còmics i que vas a comprar còmics que són per adults. Mm-hmm. Literalment per la temàtica que toquen, per les històries que expliquen, o per el que pots veure en els dibuixos, que potser és una mica dur o hardcore. Clar, això ho trobes després que poques editorials ja apostin per al còmic, o si s'aposten per al còmic van fent, i com allò ven, doncs van fent segons quines coses, i mai s'especifica en autors d'aquí que potser si en aquests medis els hi fessin una cobertura amb cara i ulls, podrien tenir potser una mica més de mercat i arribar més gent.
1: Una cobertura com la que poden fer per altres mitjans, eh?
4: Perquè sí, per una pel·lícula...
1: En català, vull dir, hi ha molta cobertura. Mm-hmm. En literatura en català hi ha prou bona cobertura, jo crec. Sí. En canvi, el còmic segurament no.
0: Des dels Bufacanyes també van anunciar les dates de la pròxima diada del còmic en català de Mataró, que organitzen ells des de fa ja 3 edicions. Serà el 18 d'abril, el cap de setmana just abans de Sant Jordi. I I no deixem de fer estats de situació i parlem de l'àmbit cinematogràfic. En aquest cas, els membres del programa de Ràdio Sarrià, el 7è Art, i el creador de contingut d'Us la recomano, van asseure's a parlar de cinema de forma molt distesa i molt propera sota la moderació d'en Pau Garriga, el director frustrat. El primer que van assenyalar és que estem en l'època dels remakes i dels reboots. L'impulsor d'Us la recomano es mostra optimista, tot i que sembli que estem en plena decadència.
2: És un moment que, tot i que sembla decadent, crec que està a punt d'un canvi bastant interessant. El cinema és explicar històries que ens fascinen a tots. I explicar històries... estem en un moment de consumisme, de capitalisme, en el que consumim tot molt ràpid i amb quantitats industrials, i per això hi ha les plataformes on hem de veure sèries i més històries, i l'hem de fragmentar i dilatar perquè necessitem històries, i com que necessitem més històries de les que són capaços d'oferir-nos, és quan apareixen aquests remakes. Tirem de la nostàlgia, perquè el que volem és els nostres diners per anar a les sales, per comprar plataformes, per seguir consumint. Llavors, la nostàlgia ven... Tornen als remakes, tornen als universos per seguir exprimint tot això, i crec que estem a punt d'un gran canvi, perquè la gent s'està cansant. La gent està començant a ser selectiva. L'univers Marvel, abans de l'anterior xerrada en parlaven, l'univers Marvel, l'univers Star Wars, Star Trek també, estan esgotats, la gent està sobrepassada, s'ha convertit en deures, consumir tants multiversos, tant de contingut. Les prequeles o les seqüeles que vindran, i crec que també la gent hi va com una mica amb el pilot automàtic, vull dir, no té una certa passió per aquestes pel·lícules, sinó que simplement té passió per aquella nostàlgia que havia tingut antigament i que la vol repescar. Però aquest cansament crec que portarà, i no ho veurem ara, ho veurem d'aquí 3-5 anys, a un replantejament, i espero que tornin una mica les històries originals i tornin la creativitat, que més enllà de la quantitat industrial de diners que deixen en cada producció, és la que manca. No sé què opineu.
5: Totalment d'acord. Jo em penso que, tal com he dit vosaltres, hi ha una falta d'originalitat, també, que... les grans multinacionals, doncs, van pel segur, busquen històries que tinguin èxit. Per exemple, Jurassic World, ja n'han fet moltíssimes, perquè doncs, porta molt d'èxit, porta molta gent. I llavors, clar, podem pensar que falta originalitat. I sí que arriba un moment que dius, bueno, estic cansat de tants remakes, estic cansat d'anar a veure la part 6 de Jurassic Park, estic cansat d'anar a veure una altra vegada de Ghostbusters. Llavors, sí, falta un canvi, però llavors ja no sé si és que ja s'ha fet tot o no, no? El moment que hi ha dubtes, no? A veure, què hi ha de nou... i què ens poden portar, no? Perquè, ja dic, aquesta falta d'originalitat...
0: També va apuntar que, almenys els remakes, cada cop són millors, són de més bona qualitat, queden lluny ja de ser cutres, com eren fa 20 o 30 anys. En tot cas, també van apuntar que cal diferenciar els dos tipus de cinema que hi ha ara mateix.
2: El cinema, hi ha dues maneres d'entendre'l, com a art o com a espectacle. Llavors, el consumidor que busca art ha de tenir unes sales fosques, amb la pantalla, per poder-lo gaudir. No m'imagino Hamnet amb inflables al costat. Vull dir que hi ha una manera de consumir cinema. Però, en canvi, hi ha un altre tipus de cinema que és show, que és espectacle. Doomsday estarà superbé, la fliparà. Però recordo, segur que vosaltres heu vist Infinity War o Endgame, allò era un partit de futbol. Me'n recordo quan sortien i els superherois s'ajunten, Vengadores, Reuniros, la sala no ho havia vist mai. Tothom es va aixecar aplaudint. Sí, sí. I quan sortia l'altre, abutxeaven el dolent. La gent estava engorilada. I em va semblar fantàstic. O sigui, vaig sortir de la sala dient quina experiència cinematogràfica més guai, més enllà de la pel·lícula, i no l'he gaudit. L'he gaudit contagiant-nos uns als altres d'aquesta eufòria de que estàvem tots a dins de la pel·lícula, aplaudint 34 vegades. A Star Wars surt Lucasfilms i la gent s'aixeca i aplaudeix. O, si us en recordeu, els primers episodis, episodi 1, episodi 2, a les sales de cinema, quan en Yoda obre per primer cop l'espasa Jedi, la gent s'aixecava i aplaudia. I això crec que també és cinema. També és viure l'experiència. són les dues vessants, i a vegades et fiques el barret artístic, de culte, de voler gaudir, i vas a una sala en silenci i la gaudeixes com si fos caviar, però a la vegada et ve de gust un bon McDonald's i et ve de gust abraonar-te per l'eufòria d'una pel·lícula que tu ja saps que no és una gran pel·lícula, però que no has vingut a veure-la, sinó a consumir espectacle.
5: Doncs hauries d'anar a festivals com el de Sitges, que segur que t'ho passaràs meravellosament bé, perquè la gent allà, tothom, doncs, va passar-s'ho bé, i els crits i el cachondeo hi és en tot moment, no? Vull dir que
6: festival és un lloc molt concret.
5: És molt concret per un públic molt concret.
6: No és el dia a dia del públic normal.
5: No, no, no.
6: Ja sabem que van, tu mires una pel·lícula del Festival de Sitges a casa, sol...
2: I no és el mateix.
5: No és el mateix.
2: No és tan bon, és tan bon.
6: No, és a les 3 del matí, no és el mateix.
2: I a vegades el Sitges tampoc és tan bon, eh? Però jugues a... Ja.
0: I si hem de seguir amb els estats de situació, també en podem fer de temes tan concrets com Star Trek. En aquest cas, en Sergi Toboso, en Marc Vizcarro, de Star Trek en català, i l'Ignasi Arbat, de Ningú no és perfecte, van estar reflexionant sobre això. Una de les conclusions de la xerrada és que, facin el que facin els creadors dels nous productes de Star Trek, sempre s'emporten crítiques.
7: Finalment, Skydance és qui compra Paramount, que Skydance, recordem, està en mans de la família Ellison. El senyor Ellison, el gran, diguéssim, és propietari d'Oracle, que ha fet una pasta que l'Elon Musk és un merdes en comparació amb ell, vull dir, ja li va treure el títol i tal, i ara doncs es va produir aquesta fusió que semblava, fusió que és absorció, eh? És una compra en aquest cas, que semblava doncs que això doncs s'acabava aquí, no? Aquest senyor doncs volia Paramount, però aquest senyor vol molt més que no pas Paramount, no? O sigui, al final Paramount va ser una petita llavor i alguns canvis sí que hem vist dintre de Paramount, crec que encara doncs queden bastants per fer dels que tenen en cartera, però sí que hem començat a veure ja coses estan canviant.
8: Inicialment aquesta fusió o compra o adquisició no semblava una idea dolenta del tot, perquè Skydance, recordem, que és qui va produir les tres últimes pel·lícules de Star Trek, no? Aquest famós tres sí. Pel·lis de la Kelvin Timeline, que s'anomena...
7: A través de David Ellison, que és el fill.
8: Exacte.
7: O sigui, el papa té tota la pasta, i aleshores el fill li diu, tu produeix aquestes pel·lícules per l'amic Abrams.
8: Clar, no hem tornat a tenir pel·lícules de Star Trek, cada dos anys hi havia com no, un projecte, es cancela, ara en surt un altre, etc. Vull dir, és una història per altres dies, però no, aquesta fusió no semblava mala idea, precisament perquè Skydance s'ho van agafar molt seriosament quan les van produir les pel·lícules, esperançats com a trequis, en plan, per fi tornarà una mica de normalitat, no? L'Star Trek de la vella escola i deixar-nos d'invents raros, i aquí estem, amb una sèrie, amb l'última sèrie produïda d'aquesta escola antiga, no? Abans d'aquesta fusió, que és la sèrie de l'Acadèmia de la Flota Estel·lar, que es va estrenar el dijous, dia 5, a Sky Showtime Espanya.
9: Sí, aquesta setmana.
8: Amb pràcticament 4 capítols o 5 capítols de diferència des d'Estats Units. Això també seria història per un altre podcast de per què ens tracten tan malament, vull dir, que té la resta de trequis no americans. I una sèrie que, vista el primer capítol, no, ja va començar a rebre crítiques, que si és woke, que si no és Star Trek, com li passa a totes les sèries de Star Trek a la primera temporada.
9: Tot l'Star Trek. Totes. Tot l'Star Trek de l'última dècada, diguem-ho així,
8: sí.
9: Ha rebut crítiques a dojo...
8: Des del primer dia.
9: Des del primer dia. Bueno, és a dir, per una banda, els trequis, els fans, els clàssics, els de pedra picada, que en diem, aquests han criticat el nou trek perquè no els representava, o perquè s'estava anant del cànon, o perquè els personatges no eren el que havien de ser, o perquè simplement les noves narratives, no? Els nous guions, les noves narratives que sembla que s'exigeix avui dia per les audiències que s'han d'anar a buscar... no coincidien amb les narratives més pausades, més profundes que hi havia a l'Star Trek clàssic.
8: O per posar el focus de la càmera en la quota.
9: Exacte.
8: Vale, de forma molt exagerada però, i poc
7: però,
8: útil.
7: Però això ja va passar l'any 87 quan arriba sí, la nova generació.
8: Correcte,
7: que
8: correcte.
7: El públic d'aquell moment tampoc va acceptar un nou cast i un capità calb. Però això on s'és vist. Això era...
9: Ha passat gairebé a tot arreu.
8: Sempre,
9: a totes les sèries. Sí.
0: Així que ja ho veiem. Sembla que a vegades, com més especialitzada és l'afició, com més especialitzat és el friquisme, més haters, més crítiques, més odi hi ha. Sort que no són majoria. Fins aquí l'idíl·lic de crònica del segon Tot Tancat que hem fet possible gràcies als nostres mecenes de l'Aixeta. En Colton, en Josep Massanes, en Fran Millán, l'Enfons Mallol, en Josep Call, en Nico Díaz, en Sergi Giró, la Cristina Silvente, en Quim Gómez, l'Anna Llisterri i en Toni Cortés. El pròxim capítol el farem des de la llibreria Giroglífic de Girona, on serem amb en Daniel Genís per parlar del dimoni abans de nosaltres i amb en Javi Fernández per abordar la seva primera novel·la, L'últim dip. No us ho perdeu, adeu-siau!
10: Idíl·lic, el podcast itinerant del gènere fantàstic.
11: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Avui us proposo escoltar els quatre primers concerts a Brandenburg de Johann Sebastian Bach. Són algunes de les obres més brillants del barroc, escrites cap al 1721 i dedicades al margraví de Brandenburg. Cada concert té una instrumentació diferent i Bach hi desplega una imaginació extraordinària, fent dialogar els instruments amb una vitalitat i una elegància que transcendent anys després, continuen fascinant a tots nosaltres. Dit tot això, perquè m'agrada que escolteu, com més concert millor, només desitjant-nos una bona escolta i ja iniciem el primer moviment del concert número 1 de Johann Sebastian Bach. És l'Allegro.

Bé, ara ja estem escoltant un altre concert. En aquest cas és el número 3, perquè la gravació després de l'1 ve el 3 i després ve el 2. Bé, escoltem el 3, el primer moviment, l'Allegro, d'aquest concert número 3 de Brandenburg de Joan Sebastian Bach.

Bé, els hem ofert el concert de Brandenburg número 3 i no és una ironia, però ara, tot seguit, els hi oferirem el número 2. És que la nova gravació, ja ho he dit abans, venen amb aquest sentit. Estem escoltant el primer moviment Allegro del Brandenburg Concert de Joan Sebastián Bach.

Bé, fins aquí el concert número 2 de Joan Sebastián Bach, de concert de Brandenburg. I ara, aquí, en aquesta gravació, arriba fins al número 4. I, però d'aquest concert número 4 només els hi podrem oferir el primer moviment, l'Allegro, i encara no complet. Però que esperem que els concerts de Brandenburg d'avui els hagin agradat i esperarem el programa següent.

Grans Mestres, una selecció equilibrada entre música simfònica, música sacra i música de cambra. Grans Mestres, els dissabtes a les 12 del migdia i en reemissió els dimecres a la nit.